0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Funky Tracks Radio.
3: Elegido producto del año por los consumidores.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
4: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
3: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
4: Anem al teatre.
5: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
6: Estàs escoltant?

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Funky Tracks Radio.
2: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
1: Funky Radio Show.
2: Consulte la programación.
3: I ara no vull parlar-ne.

Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
2: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cinema a la Xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la Xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
5: Cinema a la Xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
2: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: Hola, Morgades. Te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que arran de la 54 podríem parlar de la Garrofa. Ara és temporada de la Garrofa, aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la Garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. Ah, i faig un coc que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
2: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
2: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
2: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
1: Benvolgut oient o oienta? Puc dir oienta? Arnau, apunta, que el consultarem al Termcat. De moment, benvolguda audiència. Tens clar que jo sóc de Vilanova i la Geltrú, oi? Viure a Barcelona potser em treu algun punt del carnet, però quan puc, vilanovisme. Doncs bé, el nostre gran convidat d'avui no és de la capital del Garraf, però és el nivell prèmium dels ismes. És tortosí, tortosista, i això és el més top, cronista oficial d'aquella ciutat. És el periodista Josep Bayerri Raga, que ja és als estudis de Ràdio Tortosa, al costat del David Benito. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
2: Què tal, com estem?
1: Doncs molt bé. David, quin luxe de convidat, no?
2: Sí, sí. El Josep és una institució amb majúscules. Té 82 anys i fa més de mig segle que es dedica al periodisme a seguir de prop la realitat política, social i cultural de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. I l'he portat avui aquí al Rambla per això i perquè, a més, l'han nomenat cronista oficial de la ciutat. Una distinció que el reconeix en el seu profund coneixement de la història contemporània tortosina.
1: Doncs de seguida en parlem, però abans, David, com que avui tu i Ràdio Tortosa doncs us estreneu al programa, podries fer-nos 5 cèntims o fer-li 5 cèntims a l'oient de qui sou tots dos, tu i la ràdio, què hem de saber?
2: Mira, doncs us puc explicar que Ràdio Tortosa és una emissora municipal des del 1999, ja fem 27 anys, déu-n'hi-do, amb una programació molt variada, en una vintena de col·laboradors del territori, i està dirigida per Núria Mora, que fa el programa insigne d'esta casa, que és La Punta del Diamant. I si voleu que us expliqui alguna cosa de mi, doncs us puc dir que soc periodista, col·laborador en diversos mitjans del territori, i que a més també havia col·laborat i havia treballat en tots vosaltres a la xarxa des del recinte de la maternitat.
1: Efectivament, et teníem aquí al costat a la redacció. Ara et saludem des de la distància. David, doncs fetes aquestes presentacions, anem per feina. Josep, quina gran responsabilitat ser cronista oficial del lloc on vius i estimes, no?
3: Bueno, més que responsabilitat, una alegria molt gran, perquè, a veure, a la meva edat, després de tota la vida dedicada al periodisme, que l'Ajuntament de Tortosa el reconegui en un càrrec honorífic, perquè, de fet, el ser cronista oficial de la ciutat no suposa cap cosa rellevant, però...
1: I no hi ha calés, Diem que no hi ha calés.
3: No, en absolut, no. És un càrrec honorífic i gratuït. Uh-huh. Però la veritat és que a mi m'ha complegut molt, moltíssim. És a dir, quan arribes a certa edat, el problema més important ja no és ni els calés ni la situació social en què et mous, sinó és el reconeixement públic. I el nomenament com a cronista per unanimitat, jo ja vaig dir que si no era per unanimitat, pues que no m'interessava, que des de la CUP hasta Junts, tots els socialistes i Esquerra, tots accepten que jo sigui el cronista oficial de Tortosa després d'un munt d'anys en què este càrrec estava, o esta funció estava vacant. Bueno, és una satisfacció que no us podeu imaginar lo gratificant que és quan s'arriba a cert estadi de la vida en què mirar el futur és ja gairebé poc rellevant i comences a mirar en reticència al passat, no? I això vol dir que et reconeixen el passat.
1: I què és exactament el que t'han encarregat? Què ha de fer un cronista oficial?
3: Bé, diu que és emetre opinió i resoldre consultes sobre temes relacionats en el passat de la ciutat. És a dir, jo estic a disposició de l'Ajuntament sempre que em preguntin el que sigui, sempre que vingui alguna autoritat de fora i volen que l'acompanyi, participar en la divulgació, donar xerrades, si convé, col·laborar en actuacions del patrimoni documental, bibliogràfic i artístic, estar en un contacte més directe en les biblioteques, en el museu de la ciutat, en l'arxiu del territori, arxiu territorial, i com a obligació, diríem, més rellevant, és, al final de l'any, redactar un informe valoratiu de com anar la vida cultural de la ciutat durant aquest any.
2: Sí. Anna, heu de saber que Tortosa recupera esta figura després de 50 anys sense cronista oficial. De fet, ho deia el mateix protagonista, que va ser a través del ple municipal que es va aprovar en la majoria absoluta, en unanimitat, i també a proposta del Col·legi de Periodistes d'aquí de la demarcació de les Terres de l'Ebre. Sí. Josep, per què és important recuperar esta figura de cronista?
3: A veure, històricament vol dir, no hi ha dades concretes, però sempre es diu que el primer cronista de Tortosa va ser Cristòfol Despuig, l'autor dels col·loquis, un dels actors més rellevants de la literatura catalana durant el Renaixement, Despuig. No? Això és una referència històrica, perquè la funció de cronista oficial no existia. Els cronistes oficials de la ciutat apareixen a mitjans del XIX, a les ciutats més grans. Per exemple, com a dates que us situaran, el primer cronista oficial de Valladolid va ser José Zorrilla, el dramaturg. El de Madrid va ser Mesonero Romanos. A totes les ciutats van haver més importants. A Tortosa se va crear el càrrec. Van haver diversos cronistes entre l'any 1870 i l'any 1970, els 200 anys. Entre ells, personatges tan significatius com Mestre i Noé, Francesc Mestre i Noé, que és l'intel·lectual més rellevant de la Renaixença a les Terres de l'Ebre, autor d'infinitat de llibres i mogut en els moviments culturals, en els moviments polítics catalanistes dels primers anys del segle XX. Un antecedent familiar meu, que era Enrique Bayarri, que és aquell cèlebre historiador que va dir que Colón era de Tortosa. Va escriure un llibre, este era cosí germà de Montrevesià, ja ho de situar-nos a la relació familiar. I el darrer cronista va ser Manuel Beguer, que va morir l'any 70 i que era director de la revista La Zuda, que era la revista més cultural més important d'aquells anys. I quan va morir, no sé per què, l'Ajuntament va deixar la funció de cronista en via morta. I va estar un munt d'anys en via morta. I llavors ja feia de periodista, jo escrivia a La Vanguardia, estava. I vaig proposar o suggerir diferents noms com a cronista. Entre ells Jesús Massip, Gerard Vergés, Manel Pérez Bonfill, i sigui pel que sigui, l'Ajuntament no va voler. I va quedar en via morta. I hasta que ara fa un parell d'anys, el Col·legi de Periodistes de les Terres de l'Ebre, Josep Bauví, que és el president, van assumir el compromís de tornar-lo a reactivar, perquè van dir que no podia ser que Tortosa no tingués aquesta funció de cronista, quan no tenia altres ciutats. Per exemple, Lluís Permanyer va ser proposat com a cronista oficial de Barcelona, que passa que sembla que no hi havia unanimitat en la seva designació, i ell se va negar. Huertas Claveria també va passar el mateix, també va estar proposat com a cronista de Barcelona, i també es va, l'últim que va haver va ser Abelí Artís Sempronio, l'últim del que es té constància, no? Però és una història molt de gent gran, per dir-ho. No, a la gent jove aquestes coses no els suposen massa.
1: Bé, has de tenir una mica de trajectòria, suposo, perquè et facin cronista, perquè et donguin aquesta mena de reconeixement que, com tu deies, és tot un honor. Aquesta feina de cronista, com t'aproximes als fets? S'ha de limitar a documentar tot allò que passa a la teva ciutat, que seria el cas de Tortosa, o has de fer interpretació, donar context i, quan calgui, ser crític?
3: A veure, jo vaig començar als 18 anys de fer de cronista a La Vanguardia. És una anècdota que l'explico sempre. Un bon dia vaig ser agosarat i vaig escriure una carta al director de La Vanguardia. Li vaig dir, veig que Tortosa en estos moments no tenen corresponsal i jo m'oferixo. La sorpresa meva va ser que al cap d'una setmana vaig rebre una carta. No em van demanar cap explicació ni currículum, no em van demanar res. I em van dir que ja podia començar a escriure. L'alegria que vaig tindre quan vaig veure a La Vanguardia estàvem a l'any 63, 64, cap allà, 60 i pico, vaig veure a La Vanguardia crònica de nuestro corresponsal José Bayarri, llavors era en castellà. L'alegria que vaig tenir als 19 anys va ser enorme, no? Vaig estar a La Vanguardia 18 anys i vaig fer el mateix que faig ara, que és fer carrer. Fer carrer és anar pel carrer, moure molt, parlar amb la la gent, parlar molt amb la gent, saludar a uns... L'avantatge que té una ciutat com Tortosa és que...
2: Coneixes a tothom, no?
3: Exacte, exacte. I que tothom t'atura, tothom te diu coses, i tu dius coses i comentes, i això és molt bonic. En determinats moments és molt bonic, perquè ja no entres en confrontacions, ja vaig estar molt posat en política, però desenganyat. Però ara no, ara estic content, vaig pel carrer, parlo amb la gent, eren els companys periodistes primer, perquè són els meus companys, en ells me vaig fer gran, al món del periodisme, i en altres mons, però el periodisme és el porto dins, va, el porto a l'ànima.
2: I per això, precisament, segurament t'han nombrat aquest cronista que parla, com has dit, de documentar i divulgar el passat, però també el present de Tortosa. Com se fa de cronista d'uns fets que encara estem vivint actualment?
3: Bueno, jo intento, sobretot, moure'm en el món del consens. Jo estic prenent notes, vaig apuntant cada dia les coses que passen en previsió de que al final de l'any me tocarà resumir-ho en la crònica anual, no? Vaig prenent... I mentrestant, quan vaig pel carrer i pregunto, la gent m'explica... ara, per exemple, el problema de seguretat a Tortosa és important. Doncs, bueno, la gent m'ho explica. Era, potser, un problema que no és de Tortosa, que està en moltes ciutats de Catalunya. L'estudi d'opinió diu que és el problema més important que té la que considera a la gent. El problema és de per què la ciutat no creix més, o perquè continuem estant ancorats en el món de l'agricultura i no fomentem altres... perquè no es fa un hospital nou com s'havia de fer i no es fa més que apedaçar l'hospital vell que hi havia. I tot això són coses que la gent te va dient i que tu vas assumint. Procurant fer opinions doctorals, no dogmatitzar sobre les respostes. Escoltar, però no vull que ningú digui, mira, et dona la raó a l'esquerra, o dona la raó al Movem Tortosa, que és l'antic iniciativa. No?
2: No fer una crònica de part.
3: Exacte. No, estic fugint molt d'això, molt, molt, sí.
1: Una de les teves responsabilitats, com ens explicava, serà elaborar aquest informe anual sobre el més destacat que ha passat a Tortosa, que és una mica el que fem els mitjans de comunicació amb el resum de l'any, però clar, a nivell local, a mi això em sembla francament difícil tenir un criteri per dir això sí que hi va i això no, perquè són els teus veïns, són la gent que et trobes al forn de pa o al bar fent un cafè, no?
3: Sí, per això pregunto a la gent, per això prenc nota, me vaig apuntant coses, sobretot lo de l'eclipse, el moviment que va haver, la importància que va tindre la veïna ciutat de Roquetes, perquè va ser on la Generalitat va centralitzar la seva presència en l'eclipse, l'arribada de la Volta a Espanya... I tot això són històries que a la gent del carrer els dona importància. Els polítics només se mouen en recursos de si hi ha pressupost... No, la gent del carrer a vegades parla de coses que sembla que tinguin menys importància, però que en realitat és la que tenen, és la que fa l'entramat i el teixit, el que teixís la ciutat i teixís la gent. I en això estem. A veure, escolta, ja m'ha dit, i la companya ha dit que jo tinc 82 anys, no? A veure, als 82 anys el que es té és perspectiva, és el més important. I es veuen les coses en perspectiva.
2: Perquè moltes coses s'acaben repetint. Mira, això va profundament bé per dir que actualment, en l'època que estem vivint, sobretot la gent més jove, està abocat al món efímer de les xarxes socials, on tot es resumeix a través d'un tuit. Això fa més difícil construir-ne una crònica?
3: Se fa difícil, sí, perquè és que, a més, el problema que té la gent jove és que no llitx. No llitx. Nosaltres, quan teníem 18 o 19 anys, jo recordo, quan vaig fer periodisme a l'escola, que una assignatura que es diu Literatura Universal, l'escola, estic parlant de l'escola de les Rambles, la de periodisme, no la facultat. I ens van donar un llistat de llibres, d'autors contemporanis, per a que llegiguéssim i féssim una valoració. Llavors no hi havia el Google i, per tant, no podíem copiar no podíem anar a buscar un resum al Google, sinó que teníem que llegir, o almenys encara que fos en diagonal. Me va ajudar molt. I em fa pensar que el que fa falta avui en dia al món de l'ensenyament, jo també vaig ser professor, vaig estar uns anys de professor, el més important és que la gent pugui llegir, que llitgui. Que llitgui i que llitgui en paper, eh? No, no a la pantalla, no. Mm. Davant d'un paper. I que després faci una valoració del que llitgi. I això, penso que això és una de les coses més greus que tenim ara. No, la gent no llitgi, no llitgi. I jo a vegades tinc un net d'uns anys i li dono un paper i dic, llitgi este paper i fes-me una valoració. I al cap de dos dies o tres li pregunto, ja has llegit? I m'has fet la... Diu, sí, diu, això és molt antiquat. És la seva resposta que fa, és que és molt antiquat.
2: De fet, això va sortir a l'informe PISA, no? Que la comprensió lectora és un de les falles que tenim actualment en el nostre sistema educatiu.
3: Sí, sí, també bueno, és el que hi ha, clar. I la sort que vaig tindre va ser que els anys que vaig estar posat al món de l'educació vaig estar a la formació professional a diversos llocs, a París, a Madrid, en fi, a molts llocs. I en la formació professional l'important és la competència, no pas els continguts, no pas els coneixements, sinó les competències que assumeixes quan estudies. Això és molt important. La gent ha d'aprendre a fer coses. No cal que sàpiga coses. Les coses ja les sabrà quan les necessite, no? Bueno, això és una altra història, no?
1: Perquè no sé si... el periodisme, tu que tens, permet-me l'expressió, tanta mili, al final és un ofici. Per això és important llegir, com és important per un ofici treballar amb les mans la matèria que sigui, no? L'hem de concebre així?
3: El periodisme, a veure, per a ser periodista s'ha de fer el que fem a la meva generació, que és cada dia llegir 3 diaris o 4. Mm. Això és fonamental. Jo recordo que va haver una època en què cada dia me llegia, per suposar, el periòdico El País i el català, el que llavors era, que també vaig escriure, el punt. Vaig escriure molt de temps. I Le Monde, perquè nosaltres som de cultura francesa. Jo l'inglès no el sé parlar, ni l'he sapigut, ni tinc cap interès en saber-lo. Saben tots els que estan al meu costat. No, jo soc de cultura francòfona, perquè a l'època nostra la segona llengua era el francès. Mm. I en francès llijo els llibres originals. I llegia Le Monde cada dia. I de veritat, t'enriquís molt. Llegir diversos diaris al dia, compartint les opinions diverses de gent sobre temes que és el mateix tema, és fonamental. I això, els nois que estudien periodisme haurien de fer-ho des del primer dia. Llegir cada dia diversos diaris de diferents orientacions ideològiques, inclús de diferents països. I no sé si ho fan, perquè suposo que ho fan. Ja no ho sé, això. Vosaltres, els que som més joves, ho direu, si ho feu o no ho feu.
2: Aquest és un dels problemes, també, de les xarxes socials, que al final el teu algoritme només et fa llegir allò que tu vols sentir. No?
3: Les xarxes socials són una trampa. Són una trampa. Perquè és que fan dogmatitzen el que pensa la persona que ho escriu i no tens no ho pots contrastar. Perquè si tu llegis al mateix temps el periòdico, l'Avui i La Vanguardia, per exemple, per dir alguna cosa, tres catalans, i saps que són d'ideologia diferent, que cada un està en una línia ideològica i tu les contrastes, tu saps de què va la cosa. Però si tu només llegis una cosa, i a més el que t'escriu com si fos el dogma de la Santíssima Trinitat, llavors no te n'enteres. Coneixes només una part de la qüestió. I jo penso que el periodisme, l'important és que sigui capaç de contrastar, sobretot, les opinions de la gent. Abans a Tortosa hi havia 2 seminaris. Ara només n'hi ha un. Jo preferia l'època que n'hi havia 2. Jo era director dels 2, eh?
2: Més pluralitat, no?
3: Hi havia 2, un de dret i l'altre d'esquerres, i claro, era interessant contrastar, veure què passava.
2: Josep, per anar acabant, este nomenament de cronista oficial és per a 5 anys, fins a l'estiu del 2031. Quan acabes, quina és la feina que t'agradaria haver deixat feta?
3: Bueno, lo que m'ha manat la norma de Constitució, que és haver escrit durant 5 anys la crònica anual del d'això, i ja està, perquè escriure... Jo tinc escrit les meves memòries, però no les penso publicar. No penso publicar un llibre. Les està escrites i els amics i companys els hi dono, els hi envio, per a que les tinguin i les puguin llegir. O sigui que ja no estic en l'època d'escriure memòries. Vull acabar de fer esta funció. Tindré 87 o 88 anys quan acabi la meva trajectòria de cronista. No ho sé, llavors, si aniré en bastó o aniré en cadira de rodes, o no.
2: Segurament que ve com te podem veure ara.
3: No ho sé.
1: Josep, bueno, una cosa, em parlaves que a Tortosa només hi ha un setmanari. Jo no sóc tortosina, però sí. Em permets un comentari perquè l'apuntis a la teva llibreta a veure si a final d'any tinc sort? Jo volia explicar-te que teniu una immensa sort a Tortosa, que és la de tenir aquesta emissora que està parlant amb nosaltres, Ràdio Tortosa, que fan una feina de formigueta absolutament increïble amb els quatre que són, amb el David Benito, amb la Núria Mora, em deixaré gent, però reconec la feina de tots. Crec que estaria bé que els veïns de Tortosa se'ls estimin i els reconeguin aquesta feina.
3: Sí, no el reconeixen prou, no està prou reconeguda la Tortosa. Esta és la veritat. Jo trobo que els polítics dels quals depèn, perquè és una emissora municipal, haurien de fer alguna cosa per incentivar-la més, per a donar més mitjans i per a promocionar-la, perquè és que creu-me que tots ells són fantàstics. La Núria, que la conec de fa molts anys, de quan jo era director del setmanari, i el seu marit, que també treballa al setmanari, el seu fill, és una família de periodistes, marit i muller i fill. O sigui, imagina't tu a casa seva com se deuen barallar.
2: Imagina, ho parlem moltes vegades de comentar-se aquestes converses de sobre taula.
1: Doncs au, a veure si colem dos frases a l'informe final i els hi fan una mica més de cas. Una abraçada a tots dos, a Tortosa, i moltíssimes, moltíssimes gràcies per tot aquest coneixement que heu aportat al Rambla 54. Fins aviat.
2: Gràcies, una abraçada.
3: Adéu, bona tarda.
4: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.

0: Anna, bones. Mira, ara m'estava recordant que l'altre dia ens vam quedar amb aquella pregunta a l'aire de si les abelles de la mel dormen o no. I tant tu com jo vam dir, ostres, això ho hem de... això ho hem d'investigar. Així que, saps què? Li he enviat un WhatsApp a en Jan Ister, a veure si ens pot dir el quid de la qüestió, desentrellar, perquè jo estic amb la mosca o amb l'abella darrere l'orella. Mira què ens ha dit. Ja veuràs, ja.
1: Bon dia, Enric i Anna. Soc en Jan Ister, apicultor aficionat. I la pregunta del dia és si les abelles domèstiques, l'abella de la mel, si dormen. Doncs resulta que sí. Bueno, no és un son com nosaltres de moltes hores seguides, però sí que redueixen, bueno, es queden quiets, immòbils, no mouren antenes ni les ales, fins i tot redueixen l'activitat cerebral. Hi ha alguns estudis que suggereixen que podrien fins i tot somiar. Per tant, bueno, no és el mateix son que tenim nosaltres, però és algo similar, no? A vegades la majoria del temps és dins de la colmena, però també hi ha casos que potser fora, les abelles més grans. També les abelles més joves descansen més per intervals, i les més grans, les més veteranes, són més actives de dia i dormen més de nit. Per tant, això, bueno, sembla més al son que tenim nosaltres. I bueno, i com tots els éssers, pues, necessiten aquest descans per recuperar bueno, per sobreviure, treballar millor i tot això. Vale? Molt bon dia, adeu.
2: Rambla 54, a Ràdio Rosselló.
3: Ben tornada al Rambla 54, Maria Gateu.
4: Molt bones, Anna.
3: Escolta, que et truquem perquè ens vas dir que tenies una història sonora d'Almacelles que havíem de conèixer, oi?
4: I tant, de fet, és un fenomen sonor, entre cometes, que fa molts anys que va canviar el dia a dia dels veïns i veïnes.

0: Què et sembla, Anna?
1: Doncs sembla un avís d'aquests de risc químic, rotllo gent, tots confinats a casa, com diuen, anem a morir tots, és una sirena, no?
2: Doncs sí, exacte, és la sirena d'Almacelles. I no és pas un indicatiu de que s'acaba el món ni res d'això, eh? Ah, de fet, porta anys marcant el dia a dia de la gent, els seus hàbits i, bàsicament, la vida quotidiana dels almacellencs i almacellenques.
1: I això cada dia?
2: Sí, sí, cada dia, eh? I t'he portat algú que t'ho explicarà a la perfecció, perquè... a banda de ser músic i musicòleg, és almacellenc i ho sap de bona tinta. Eduard Morell, molt bones.
3: Bona tarda.
1: Eduard, benvingut al Rambla 54.
3: Moltes gràcies.
1: Escolta'm, d'on ha sortit aquesta sirena? Per què Almacelles teniu aquesta sirena?
3: Doncs és una cosa com molt curiosa. Va ser arran de la Guerra Civil. El juliol del 36, no? Després del cop d'estat i que comencés la guerra, el Consell Local del Fòrum Popular d'Esquerres d'Almacelles va decidir treure el campanar. O sigui, desmuntar el campanar, fer de l'església en va fer, la van buidar tota, van cremar tots els bancs, les imatges, tot plegat, en van fer un mercat, i això, i les campanes, les van baixar, les van deixar en un corral. Què passa? La gent anava amb les campanes a l'hora de treballar, a l'hora d'anar a dinar, bueno, les hores marcaven, les campanes marcaven les hores. Clar. I marcaven altres avisos que la població necessités. I al 37, al gener del 37, s'instal·la efectivament una sirena de fàbrica. Uh-huh. Una sirena de fàbrica que està feta a Sabadell i que sona a les 8, a la 1, a les 3 i a les 6 per marcar les hores d'enganxar i de plegar tant pels qui treballen al camp com pels qui treballaven a les bòbiles que hi havia a punta i punta d'Almacelles.
2: Llavors el seu ús era social, però també laboral.
3: Sí, bueno, marcava... No només marcava l'hora d'enganxar o de plegar, també marcava avisos tipus incendis, si tocava repetides vegades, bueno, depèn, feia també diferents avisos, això repetint el toc.
2: Uh-huh. I però, escolta, que el campanar es va acabar reconstruint el 49, no? I això
3: sí.
2: amb campanes incloses, però els veïns i veïnes ja s'havien acostumat a la sirena, no? I no van voler... O sigui, van voler que continués al municipi, no que la treguessin.
3: Clar, les campanes es van tornar a puesto perquè es van treure per fer munició si calia, no va fer falta, i al 49, com deies, amb això de l'auxilio de regiones devastades... Uh-huh. Es va reconstruir el campanar. Si us fixeu a Almacelles, el campanar és de totxo i la resta de l'església és de pedra, diguéssim. Uh-huh. Doncs es va reconstruir i, efectivament, la gent va dir volem la sirena perquè estem acostumats a com funcionem
2: clar,
3: aquí, així.
2: Clar.
3: I llavors, des de llavors, campanes i sirena simultàniament.
1: Uh-huh. Eduard, i sona la sirena a les mateixes hores, a les 8, a la 1, a les 3 i a les 6, o s'ha adaptat als horaris moderns?
3: No. Ens hauríem d'adaptar potser nosaltres a la sirena.
1: Potser sí, eh?
3: Perquè, bueno, és una altra manera. De fet, els meus padrins i padrins de molta gent, inclús ara també, a la una, quan sona la sirena, a parar taula. Uh-huh. Ara és impossible, perquè pleguem a les dues, a les dues i mitja, a les tres, alguns, i...
2: Però llavors, una anècdota, per exemple, que te volíem preguntar també per això, és aquesta, oi? De com marcava la vida, en aquest cas, no? De la casa dels teus avis.
3: Sí, o sigui, és una cosa que efectivament passava. Uh-huh. Jo dic, passava als meus padrins perquè ja no hi són, però molta gent encara continua que potser no va a les hores que portem avui en dia, perquè està jubilat o el que sigui, i si toca la una, doncs hem de parar a taula... Si toque les 6, pues sortia fora del carrer a prendre la fresca a l'estiu, o saps?
2: Clar.
3: Però encara anem molt... se segueix anant amb la sirena. Uh-huh. Inclús també s'utilitza la sirena avui en dia quan, per exemple, venen els Reis, se fa aquest toc repetit, o per... Sí, sobretot quan venen els Reis, se fa aquest toc repetit. I ma mare m'ha explicat alguna vegada que quan siguin això que venen els Reis i se repetís el toc, se li erissa la pell perquè es pensa que un incendi o alguna cosa de quan era petita.
2: Clar.
1: Es confon una cosa amb l'altra, no?
3: Se t'ha associat.
1: Eduard, i aquesta sirena ha deixat de sonar en algun moment? Penso en la gran apagada del 28 d'abril del 25, però no sé, francament, si la sirena va enxufada o no, si vam corrent o com funciona.
3: Sí, vam corrent la sirena, perquè al final se necessita un motor que faci girar la part que expulsa l'aire per a que soni l'instrument, diguéssim. ho desconec si va sonar durant l'apagada. Sí que és, la van treure o la van apagar durant una breu temporada quan van tornar a posar les campanes el 49 i arran d'això la gent es va queixar de que la volien.
2: Mm-hmm. I escolta, abans hem parlat de fenomen, no? I és que aquest detall del municipi, aquesta sirena, no? És un fenomen sonor. I concretament això està inclòs en la categoria de paisatge sonor. Per a que ens entengui tothom, què vol dir això? Què és un paisatge sonor?
3: El paisatge sonor és tot aquell conjunt de sons que configure, que es pot escoltar en un espai i que l'identifiquen. Així explica't una mica ràpid i malament, però més o menys. Pot ser sons ambients, com pot ser, per exemple, els cotxes en una ciutat, els ocells en un poble en una hora determinada del matí, el murmuri de la gent a l'hora del mercat, o poden ser sons més puntuals, marques sonores, que aquestes identifiquen més, com pot ser un toc de campanes, la sirena d'Almacelles, els clàxons dels cotxes...
1: Però clar, els claxons dels cotxes jo crec que deuen sonar, bueno, potser és una qüestió de volum, però deuen sonar igual a Almacelles que a Barcelona.
3: Això sí, hi ha hagut una homogenització, però també és curiós, i aquí poso un parèntesis, que segons d'on ve el cotxe o segons quina marca és o en quin país està construït, els claxons sonen diferents. Per qüestions culturals de com hem assumit la música. Per exemple, un Rolls Royce són en tres terceres a la vegada, o un cotxe de l'est d'Europa té un interval de quarta, mentre que aquí és un interval de tercera. Una cosa així, més o menys, explicat ràpid i malament també.
2: Tot això, Anna, deixa'm recordar que Eduard Morell és musicòleg sí. I això és una de les qüestions que estudien en aquesta ciència, no? Que no deixa de ser una ciència.
1: Sí, sí. I l'objectiu d'aquesta musicologia, per suposat, és evitar, suposo, que aquests sons particulars i aquests paisatges concrets doncs es perdin, no? Aquesta homogeneïtzació que ens deies, una mica combatre-la.
3: Clar, sí, al final com a científic, si això ho faig a vegades un símil, em diuen, no t'has de posar en qüestions polítiques. Bueno, sí, quan un biòleg o un meteoròleg es posa, diu, el canvi climàtic ens arrasarà a tots, doncs qüestions identitàries o qüestions simbòliques com aquestes, com el toc particular d'una campana d'un poble, perquè té aquell timbre, la campana, o en aquest cas Almacelles, que té aquesta sonoritat perquè hi ha la sirena, és una cosa que s'ha de conservar, s'ha de reivindicar, que Almacelles ho tenim molt assumit, però que sorprèn. Quan ve gent, alguna vegada amb l'Ateneu hem fet algun dinar a la plaça i a les 3 ha sonat la sirena, i són gent de pobles d'on sigui, s'espanten, sí, però els expliquem i és una cosa també patrimonial.
2: Escolta, Eduard, que estem acabant ja, l'última pregunta. Tenim alguna altra marca curiosa a Catalunya o podem dir que la d'Almacelles, la vostra, és la més atípica al territori?
3: Doncs és aquí ja m'agafes. Ho desconec completament. A veure, potser la d'Almacelles és atípica pel tipus d'instrument que és una sirena. Però, de totes maneres, a tots els pobles, cada campana sona diferent. Cada manera de tocar-la també. En el sentit que, a nivell tímbric, sonaran unes freqüències unes altres que farà el dibuix d'aquella campana que serà molt identificable amb aquell poble, i també els tipus de patrons rítmics amb què es toquen aquelles campanes, que segurament entre territoris, no dic entre pobles, sinó entre territoris, per dir una cosa més ampla, canvi i el tocar d'una manera vol dir que s'ha mort un senyor gran, tocar d'una altra manera vol dir que s'ha mort una senyora gran, o tocar d'una altra manera és una boda. I pot canviar si anem a dalt a la muntanya als Pirineus o a baix a les Terres de l'Ebre.
1: Eduard, em sembla un temasso, això. Podem tornar-te a trucar un dia per parlar de campanes i el so de les campanes?
3: I tant.
1: De moment, avui, moltes gràcies per haver-nos presentat aquesta sirena d'Almacelles. Jo no la coneixia musicalment, doncs no em sembla el so més agradable del món, però sí que m'heu fet agafar ganes de venir a veure doncs, com la integreu amb normalitat en aquest paisatge sonor. Pues I gràcies a tu també, Maria. Per cert, ja tinc el teu poemari, o sigui que tornem a ramblejar aviat per parlar-ne.
2: Home, i tant que sí, Anna.
1: Gràcies a tots dos.
2: Adéu.
3: Adéu.
0: Vale. Heu de dir Rambla 54. Primer tu, va.
4: Rambla 54.
0: Ara tu, mama.
5: Rambla 54.
0: I ara ho dieu los dos a la vegada, quan digui 3, 2, 1, vale?
4: Rambla 54.
0: Perfecte.
4: Ja ho teniu. Ja ho teniu.
6: Anna, per cert, una pregunta. On puc trobar el programa per enviar els enllaços a la gent? Perquè he trobat molts enllaços de diferents ràdios que col·laborem, que el tenim, però hi ha algun enllaç com de la xarxa directa que pugui enviar-ho perquè per enviar el tall i tot? I gràcies, abraçadota.
1: Doncs mira, Enric, si vols recuperar cap dels programes del Rambla 54 que ja hem fet, a banda de les webs de cada emissora, com dius, doncs tenim la nostra web, laxarxa.cat, i entres, i a la part superior hi ha un apartat que diu Continguts. Cliques allà i tries l'opció Àudio. A dins hi trobaràs molts productes, podcasts i programes que fan les ràdios d'arreu de la xarxa, com a les Portes de Troia, de Ràdio Castellà, el Calaix, Dona la Torre, els Moments d'Òpera de l'Albert Galzeran, des d'Olesa Ràdio, o el Paraules Habitables que fem servidora i l'Ivan. Per cert, Ivan, et dec encara un guió del proper. A la mateixa fila que vegis el Paraules, tres caràtules més enllà, hi ha el Rambla, que té, t'ho he de dir, una caràtula xulíssima, que és obra del Romà Pellejero, que és un company de grafisme que fa unes coses molt i molt boniques. En aquest apartat és on, en principi, l'amiga de l'Arnau, la intel·ligència artificial, hi col·loca cada dia el programa que hem fet en directe. Allà, tu, el Jan i qualsevol oient o oienta, no ho sabem, ho preguntarem, els podeu recuperar absolutament tots.
7: Anna, una cosa.
1: Digues.
7: Mira, que estàvem parlant aquí ara amb l'Arnau i la Gisela, espera, que et saluden.
8: Hola.
7: I dèiem que podries trucar demà o un dia d'aquests a la tele per parlar del que es fa amb les garrofes.
1: Ja. Vosaltres, això és un cop d'estat i vosaltres el que voleu és que ens faci aquest cop que diu, no?
7: Estaria bé.
1: Doncs, bueno, heu mirat si cap a l'escaleta demanem bastant patats. No sé si l'Arnau...
7: Va, que un coc es menja sense gana.
1: Vinga, doncs mirem-ho.
9: Jo escolto Rambla 54 a Radio Ciutat de Badalona.
1: Amb aquesta música podries pensar que ara connectem amb el Japó, però seria mentida. Amb qui connectem és amb el Martí Villegas, de Badalona. Martí, benvingut a la Rambla.
10: Hola, què tal? Moltes gràcies.
1: Escolta'm una cosa, com que avui ens estem presentant encara una mica tots i, Martí, vosaltres des de Badalona encara no havíeu entrat al Rambla 54, ens pots fer 5 cèntims de la ràdio, de Ràdio Ciutat de Badalona i la seva història, una mica què feu?
10: Sí, i tant. Mira, Ràdio Badalona va néixer el 1981, una ciutat de més de 230.000 habitants, i portem, doncs, això, 140 anys formant. Formem part d'un conglomerat que es diu Badalona Comunicació. Tenim Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat de Badalona, que es pot escoltar des de Barcelona fins a Sant Pol, amb la qual cosa, doncs, és una emissora que es pot escoltar per tot el barcelonès i Maresme, pràcticament.
1: I ja posats a presentar, jo sóc de Vilanova i la Geltrú, això queda claríssim. Faig, us ho he de dir, les millors galetes de xocolata del món, Arnau apunta, i col·lecciono figures i dibuixos de Mazinger Z. De tu, què n'hem de saber?
10: Mira, jo a la cuina potser no sóc el millor del món. M'hauria posat molt les piles per poder fer les millors galetes de xocolata del món, però el que sí que us haig de dir és que m'encanta el futbol sala, el practico des dels 7 anys, i també, doncs, sóc entrenador d'aquest esport des dels 16, ara en tinc 23, o sigui que ja fa uns quants anys que jugo aquest esport i que també l'entreno, i m'encanta, és un dels meus grans hobbies.
1: Doncs mira, si un dia fem reunió de ràdios, allò, un partidet després de dinar, ja sabem,
10: home, tant,
1: aquí posarem, tenim el Messi del futbol sala.
10: Bé, no m'atreviria tant.
1: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí que ja podem explicar per què estava sonant música japonesa per parlar de Badalona. Què ens vols dir?
10: Doncs us vull presentar en José Luque, que és veí de Badalona. Com sempre s'ha dit, cada persona és única i estem segurs que en José també ho és, però hi ha una qüestió per la qual és realment especial, almenys arreu d'Europa. És l'únic luthier de chamisén que hi ha al continent.
1: lutier de xamisen. A veure, un lutier sé el que és. La meva filla toca el violoncel i una vegada vam haver de llimar-li el pont, que estava massa alt o no sé què, i ho vam fer en un lutier, el Guillem Jacobí, que vaig pensar que també tenia una entrevista, però ell fa violoncels convencionals, d'aquests que veiem a tot arreu, Pau Casals i aquestes coses. Això del xamisen, francament, no tinc ni idea de què és.
10: Creu-me, Anna, que jo tampoc n'havia sentit a parlar mai. És un instrument molt típic de la cultura japonesa. De fet, originalment era xinès i d'allà va fer el salt al Japó al segle XVI. És un instrument de cordes pinçades de la família dels llaüts i té una particularitat força notable. És de percussió, gràcies a la caixa de ressonància de fusta coberta amb pell i de forma rectangular que té a la part de baix, però també és de corda, tres en concret, que recorren la caixa de ressonància i el mànec de la part superior. Hi ha diversos tipus de xamisen, depenent de la regió del Japó. El José Prons en va ensenyar un de concret.
5: Aquest concretament és un Tsugaru xamisen, que és un xamisen del nord del Japó. Diguem-ne, per fer un símil, és com si fos la guitarra flamenca i la guitarra clàssica, doncs és un tipus de xamisen diferent, que és una mica més potent i és més versàtil. Es pot fer, diguem-ne, el repertori tradicional o també el repertori més modern.
1: Per tant, el xamisen és un instrument de corda, de tres cordes, ens has dit, que es fan vibrar, però no sé com es fan vibrar, amb la mà, amb una pua, amb alguna mena d'arc?
10: Doncs, en aquest cas, l'element que es fa servir és el bachi, que fa la mateixa funció que els plectres o les pues amb les guitarres. Ara bé, el bachi té una forma d'espàtula amb una part superior, atenció, feta a partir de closca de tortuga.
1: I per què closca de tortuga, pobres tortugues? Què té aquesta closca que la faci tan especial?
10: Doncs, mira, en José ens va dir que aquest material garanteix una molt bona combinació de rigidesa i flexibilitat a l'hora de fer vibrar les cordes del xamisen. No és l'únic material peculiar que es fa servir per la construcció d'aquest instrument. Antigament, la pell que cobria la caixa de ressonància era pell de gos o de gat. Ara, per sort, se'n fan servir també de sintètica. Tots aquests i d'altres materials, però, són molt difícils d'aconseguir. És per aquest motiu que en José va decidir començar a fabricar els seus propis xamisens.
5: Jo volia continuar tocant, però clar, aquí a Espanya no hi havia ningú que fabriqués. Llavors vaig començar i bueno, ja em vaig ficar cap a dins fins al final i fins a construir el meu instrument. Aquest és el quart que he construït jo i bueno, que sona igual de bé com qualsevol que puguis comprar al Japó.
10: I no pensis que fabricar un xamisen es fa d'un dia per l'altre. Normalment, en José triga entre 3 i 4 mesos dedicant-hi unes 5 hores al dia. Et pots imaginar la feinada que comporta això i tot depèn del nivell de detallisme que es vulgui aplicar a l'instrument.
1: Doncs estem parlant d'una persona, bé, de fet, l'única persona arreu d'Europa que fabrica des de zero aquest instrument. Però què fa que un veí de Badalona acabi tocant el xamisen i sentint-se tan arrelat a la cultura japonesa?
10: Doncs tan senzill com molta altra gent als anys 80 i 90, gràcies als animes i a Bola de Drac.
5: A mi de petit sempre m'ha agradat molt, com a tothom, no? L'anime, el Dragon Ball i tot això, però sí que quan era més adolescent i començava a veure més anime, m'agradava molt la música del Japó. A mi sempre m'ha agradat la música rock, també, però em vaig interessar per la música dels animes i hi havia grups que m'agradaven molt. Llavors, en un viatge al Japó, doncs vaig anar a un concert d'aquests grups i a la sortida d'aquest concert vaig conèixer una amiga japonesa i em va dir, tu coneixes, has escoltat això mai? I em va ensenyar els Yoshida Brothers, que és un grup molt famós de xamisen, i vaig flipar amb el so. O sigui, vaig dir, aquest so m'encanta i no sé, m'agradaria interessar-me més per l'instrument.
10: La manera com va aprendre a tocar el xamisen també val la pena explicar-la. Ho va fer de forma autodidàctica, mirant vídeos des de casa dels artistes que li agradaven. Més endavant va saber que, de fet, els artistes japonesos aprenen a tocar el xamisen imitant els seus mestres, és a dir, tal com ho havia fet ell, però des de casa.
1: Déu-n'hi-do, i això li ha acabat valent fins i tot un reconeixement d'origen des del mateix Japó, no?
10: Sí, el març passat la cònsul del Japó a Barcelona, Akiko Shikata, el va rebre al consolat i li va fer entrega del Premi al Mèrit per la difusió de la cultura japonesa mitjançant el xamisen. Aquest reconeixement, diu, li va fer molta il·lusió.
5: Això fa molta il·lusió i és un honor molt gran perquè, bueno, ser reconegut com, diguem-ne, per divulgar la cultura del Japó a través del xamisen, no? Perquè, clar, jo toco el xamisen, soc de les poques persones que hi ha a Espanya i a Europa que l'interpreta, però, a més, és un instrument que estàs sempre sol, no?, tocant sol, i que et reconeguin d'aquesta forma, doncs, és molt maco.
1: Martí, doncs, si et sembla, tanquem la nostra conversa amb la música del xamisen del José Luque. Saps què és això que interpreta?
10: Doncs és part d'una cançó tradicional japonesa que es diu Tsugaru Yongarabushi. Espero haver-ho pronunciat bé. He d'afegir que Google diu que és una peça que requereix bastant de virtuosisme per interpretar-la.
1: Doncs moltes gràcies, Martí. Benvingut al Rambla 54. Tornem a parlar ben aviat. Sayonara.
10: Fins aviat. Moltes gràcies.

0: Hola, Anna. Sóc la Gemma Bofies. Sí, la de Ràdio Montblanc. Com estàs? Per aquí estem una mica ressacoses, eh? Perquè tot just hem acabat la festa major i com que l'hem feta tan gros amb les decenals, però ja ho sé, ja ho sé, ja toca posar-se a la feina i aquest dijous us portaré una història la mar de guapa. Perquè durant les festes de la Mare Déu de la Serra em van presentar una dona que va fer d'ermitana al santuari durant un any i mig. I ara això és cert, però no us ho creureu, potser. Eren 11:45 de la nit que van venir a l'estudi a gravar l'entrevista. Dijous la podreu sentir. Va, una abraçada.
1: Estàs escoltant Rambla 54, AUAU, Lleida Ràdio.
2: Ja portem uns quants dies de programa i ara també em fa alguns que no revisem la guia de carrers del Rambla 54. Crec que hauríem de posar-hi remei. I per fer-ho podem saludar a l'Eric López, de Lleida Lleida. Eric, benvingut al programa.
3: Gràcies, Anna, un plaer.
2: Com que és el teu primer dia, el dia que t'estrenes al Rambla 54, ja saps que et demanarem saber quatre coses de la ràdio, d'UAU Lleida Ràdio, i de tu mateix, quan vulguis.
3: Doncs sí, mira, seré una miqueta breu. Soc l'Eric López, periodista d'UAU Lleida Ràdio, com bé has dit. Els explico, no? Una ràdio local que emet el 104.5 de la FM de les Terres de Lleida, i és un mitjà que, deixeu-me explicar-vos, que va començar com una ràdio musical l'any 2010 i que progressivament, no?, ha acabat de transformar-se en una ràdio generalista com a grup Simarlo, no? I després, doncs, per parlar de mi breument, no? Personalment, perquè em conegueu una mica, sóc un gran aficionat i també exjugador de futbol i, bueno, en general de l'esport, no? I sí, si us esteu pensant, sóc d'aquelles persones que les Olimpiades s'ho en passa tot, sí.
2: I ei, que jo he dit que eres de Lleida, Lleida, i en realitat tu ets de Lleida Igualada, no?
3: Sí, Anna, però això ja són qüestions més, no?, de treballs, estudis, però tampoc hem vingut a parlar de mi, no?, sinó de la ciutat de Lleida, com deies, i un dels carrers, doncs, més emblemàtics de la ciutat, com és el carrer Major, Anna.
2: Doncs vinga, quan vulguis, carrer Major.
3: Mira, explico, és un carrer que marca el centre de la capital del Segrià. Aquest carrer Major del que parlem comença a la plaça de la Paeria i arriba fins a la plaça de la Catedral, doncs, on allà es converteix ja en carrer Sant Antoni, i m'agradaria destacar que es troba entre el turó de la Seu Vella i el riu Segre, que són unes vistes meravelloses.
2: I quin és l'origen d'aquest carrer Major?
3: Doncs ens hem de remuntar uns quants anys enrere, eh? Aquest carrer Major de Lleida, batejat amb aquest nom al 1946, és una via comercial des del 1166, ja fa uns quants anys. Com he comentat, aquest carrer és el centre neuràlgic de la ciutat i ja existia amb la via Augusta dels Romans. Antigament, aquesta, doncs, la travessava la capital, i fins que el marquès de Blundell, un altre carrer gran que tenim aquí a la ciutat de Lleida, no va construir la carretera de la Banqueta al 1787, doncs tot el trànsit rodat passava per aquest carrer Major que estem parlant, Anna.
2: Marquès de Blondel és un nom també curiós. Algun dia tornem a trucar per saber-ne més. De moment ens centrem en el carrer Major, que és el que ens ocupa avui. Alguna cosa més que cal destacar d'aquest carrer, del gran carrer de Lleida?
3: Doncs sí, Anna, mira, per destacar on acaba i comença aquest carrer Major, doncs depèn de com ho miris, no? Depèn si ho mires per un costat o per un altre.
2: Clar, depèn d'on comenci, no?
3: Exacte. Trobem elements pictòrics de la ciutat, com són la Paeria de Lleida, juntament amb l'Arxiu Municipal, a la mateixa plaça de la Paeria, i també a l'altre inici del carrer que parlàvem, no?, està la catedral Nova de Lleida, a la plaça de la Catedral, justament. I sí, a veure, són plaça Paeria i plaça Catedral. No es van trencar massa el cap a l'hora de posar el nom, però bueno, això ja és una altra qüestió. I també, tot just davant de la catedral, trobem l'antic hospital de Santa Maria, i que actualment també és seu de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, que és un edifici que el veus des de fora i sembla, doncs, un edifici antic normal, no? Però si entres a dins et quedes, ja us dic jo, que us quedeu meravellats amb el seu claustre i les seves columnes magnífiques que hi podeu trobar.
2: En dono fe, realment és un edifici que per dintre és molt i molt i molt bonic. Molta gent de fora de Lleida, quan escoltem parlar de la Paeria o el Paer o la Paera en cap, no sabem massa bé a què us referiu.
3: Correcte.
2: I pensem que són coses de Ponent. D'on surt això?
3: Doncs mira, deixa'm fer un petit apunt a l'UIN, Anna, que jo, encara que sigui d'Igualada, com has comentat, també em va costar una mica entrar a aquesta roda. Sí, per qui no ho conegui, doncs, que és una paeria, és l'Ajuntament del municipi, que a les Terres de Ponent doncs, se li diu amb aquest nom, i també a l'alcalde o l'alcaldessa se l'anomena Pae o Paera en cap.
2: Sí, no és una cosa només de Lleida Ciutat, això de la paeria i el Pae, em sembla, no?
3: No, a tota la demarcació de Lleida, sobretot a el que són les Terres de Ponent, molts municipis li diuen així. Sí,
2: d'aquesta manera. I, Eric, tornant al carrer Major, pel que has comentat, ara és una via plena de botigues.
3: Exacte, a banda de ser l'eix històric, com comentàvem, és una de les artèries comercials més rendibles d'Europa, perquè cada portal, si tu passeges pel carrer, és una botiga i conflueix també, doncs,

0: com estem acostumats, no?, a un centre comercial tancat. Sí, sí.
1: Eric, doncs moltíssimes gràcies per portar-nos avui a ramblejar per aquest carrer Major de Lleida, que no es diu Rambla, no és una Rambla com a tal, però bé, fa la feina de Rambla, no?
0: Sí, sí, doncs gràcies a tu també, Anna.
1: Vinga, doncs parlem aviat.
0: Adéu, adéu. Anem a la Rambla.

Hola, Tere. Mira, per aclamació popular, demà mateix et fem un espai perquè ens parlis de l'ús de la garrofa. Vinga, fins demà, un petó. Adéu.

0: És que...
1: Una curiositat fascinant és la història de la Gran Esfinx de Giza, una imponent estàtua de lleó amb cap humà que es troba a les afores del Caire, a Egipte. Aquesta antiga meravella, que data del voltant del 2500 abans de Crist, ha intrigat arqueòlegs, historiadors i visitants durant segles a causa de diversos misteris que envolten la seva construcció i significat. La Gran Esfinx és una de les estàtues més grans i antigues del món, amb una longitud aproximadament de 73 metres i una alçada de 20 metres. Una de les curiositats més intrigants és que es creu que originalment estava pintada de colors vius, incloent-hi el vermell i el groc. Un dels misteris més notables és la identitat del faraó que va ordenar la seva construcció i el propòsit darrere d'aquesta majestuosa escultura. Tot i que alguns egiptòlegs creuen que representa el faraó Khafre, altres sostenen que podria ser una representació d'un déu lleó, com el déu Sekhmet. A més, s'ha especulat sobre la possibilitat de càmeres i paisatges ocults dins de l'esfinx, tot i que no s'han trobat proves conclusives. L'erosió en aquesta esfinx ha generat debat sobre la seva antiguitat i sobre la possibilitat de que hagi estat construïda molt abans del que es pensava originalment. Els patrons d'erosió a la roca suggereixen la influència de l'aigua, la qual cosa ha portat teories sobre un clima diferent a l'antic Egipte.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de persones vitamina. Imagina algú que refresca l'ànima i reanima l'esperit només amb la seva presència. Imagina algú que és com un toc de menta en un dia calorós. Imagina algú sempre amb un somriure que desglaça les preocupacions i les seves paraules sonen a música. Imagina algú que sense vareta màgica té el poder de fer-te sentir millor amb una abraçada. Imagina algú que és com aquell glob d'aigua fresca després d'una caminada sota el sol d'agost. Imagina algú que és com aquella brisa que t'acaricia la cara quan estàs assegut a la vora del mar. Aquest algú que t'estàs imaginant és una persona vitamina. Em va agradar moltíssim quan la Sílvia em va incloure en el seu grup de dones vitamina. Un grup de dones que, com aquest algú, que has imaginat. Però, clar, és que la Sílvia és una superdona vitamina. I com que la vitamina és contagiosa, al seu voltant, brilla. I ja només em queda dir-te que t'envoltis a persones vitamina, perquè la vida és més bonica, més creativa i més divertida.

0: Sabies que...
1: Si volguessis, podries escalfar una tassa de te només amb la teva veu.

0: La veritat és que per generar la quantitat d'energia suficient per això, hauries de passar-te 8 anys, 7 mesos i 6 dies cridant sense parar. Massa temps per esperar un té calentet, oi?
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Consells de com fer porteig amb infants o nounats de manera saludable.
3: Portar els nadons a prop del cos és una pràctica que aporta grans beneficis tant per al nadó com per als pares. És important fer-ho correctament per evitar lesions i garantir la comoditat. La fisioteràpia pot oferir consells i tècniques per assegurar que es faci de manera segura i ergonòmica, afavorint el desenvolupament adequat del nadó i reduint el risc de problemes posturals per als pares.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Per fer un bon porteig d'un nounat, sobretot és important tenir en compte que els nounats s'estan formant, encara tenen les articulacions que no estan del tot desenvolupades i una correcta postura facilitarà la seva evolució correcta. Llavors, important que portem el nounat sempre amb panxa contra panxa, és a dir, la panxa del bebè amb la panxa del que fa el porteig. D'aquesta manera ajudem a que el maluc estigui en una correcta postura, que és en obertura, mirant cap a la persona que fa el porteig, i que la columna es pugui créixer i enfortir de manera natural. Important també que faci una miqueta de panxona a l'esquena quan el portem, que no estigui molt recte per no provocar incomoditat en el bebè. Important, mai portar el bebè esquena contra panxa, perquè si no, no facilitarem el seu desenvolupament.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida, passada la mitjanit, a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la ronda de dalt, han afectat el servei de rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. De seguida entrem a fons en les afectacions que encara queden a hores d'ara per aquest episodi de temps violent. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dijous 17 de setembre. I al punt de les 7 repassem més titulars. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas, a l'Aragó. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i el nou director general de la policia, Ferran López. Dels esports, el Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes d'Adeyemi i Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I en cultura, Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Són les 7:03 del matí. És moment per saber com se circula per la xarxa viària catalana, si aquestes pluges encara ocasionen alguna dificultat i, per tant, connectem amb el RAC i li preguntem a en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous, com deies, pendents d'encara algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre i aquesta matinada arreu de Catalunya. A hores d'ara hi ha inundacions encara a la carretera C15B que obliguen a tallar la calçada durant més de 4 quilòmetres i mig entre Canyelles i Sant Pere de Ribes, en dos sentits de la marxa. Per altra banda, és cert que ahir, per exemple, aquí a la ronda de dalt, va haver-hi talls en aquesta circulació, també per inundacions, però a hores d'ara doncs, ja circula amb normalitat. On tenim un accident és a la AP2 a Vila-rodona, on queda un carril de circulació obert només en direcció Lleida, provocant un quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, doncs, d'aquesta manera es formen retencions també als voltants de Barcelona. A hores d'ara centren l'atenció sobretot al vessant Besòs, on hi ha retencions més intenses per la C58 i C33, també per la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que de retruc doncs deixen retencions arreu del nus de la Trinitat i també afecten a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat també en direcció a Barcelona hi ha retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i al Papiol durant 3 quilòmetres i mig. I al Vallès, retencions a la C58 entre Terrassa i Sabadell, també en direcció a Barcelona, i en sentit sud a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. En moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: També el transport públic encara arrossega algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix la línia L4 ofereix un servei parcial entre les estacions de la Pau i Verdaguer. És per això que s'ha habilitat un bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. L'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua i la L11 ofereix servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. Ara sí, temps pel temps, doncs, per saber què ens espera de cara a les properes hores. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, déu-n'hi-do. La ploguda de les últimes hores, molt local, però que en alguns casos, sobretot el barcelonès i també el Garraf, han deixat registres de més de 100 litres per metre quadrat. Aquest matí encara tindrem alguns ruixats locals, que de fet s'estan produint a hores d'ara, a la Costa Daurada, arribant fins al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al Barcelonès. A la resta del país, més clarianes, amb núvols una mica més abundants, si de cas, a la Catalunya Central, i el matí que ha despertat més fresquet que ahir. De fet, la tarda ja serà plenament renovada, no tindrem gaire calor, i aquesta tarda amb algun ruixat que es reproduirà a tot el Pirineu, i sobre tot a la Costa Daurada. Novament, al voltant del migdia, sobretot, algun xàfec entre el Tarragonès i la banda del Barcelonès. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida, passada la mitjanit, a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cabal. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot el litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya, majoritàriament a la regió metropolitana sud. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la Ronda de Dalt a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. La pluja també ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, aquest matí, de com es va restablint la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la Costa Central un cop passat el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges Est Alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental, també al Barcelonès i al Maresme, per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats i a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'Hospital Infantil. Avui s'espera, però, que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a d'altres punts del país, com el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals, com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. I encara sobre els aiguats, la Fundació Salines Marines, que gestiona les salines de la Trinitat del Delta de l'Ebre, han reclamat actuar amb anticipació per reforçar la barra del trabucador davant l'impacte de futurs temporals i els efectes del canvi climàtic. L'entitat considera necessari concretar actuacions que permetin augmentar la resiliència de la barra litoral. És una informació d'en Dani Camacho, de Canal T24.
4: Després de l'impacte dels temporals Glòria i Filomena, la barra del Trabucador va quedar greument debilitada, malgrat s'ha pogut recuperar parcialment amb diferents accions dutes a terme pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Des de les Salines de la Trinitat alerten que no ha recuperat encara el seu estat anterior al Glòria i que la barra continua sent molt vulnerable davant de l'impacte de futurs temporals.
5: La barra del Trabucador, si no hi hagués de venir cap temporal bèstia, doncs està bé, val? Però vindran temporals. Temporals que amb la quantitat d'energia que està acumulada del mar, degut a aquestes grans temperatures que estem tenint, perquè estem batent rècords constantment, llavors tens una energia que ho rebenta tot.
4: Davant d'esta realitat, la principal demanda és reforçar físicament la barra, però des de les Salines demanen també poder avançar en el projecte de resiliència desenvolupat amb Eurecat, que preveu crear una mena de columna vertebral soterrada al llarg del Trabucador per donar-li més estabilitat davant dels temporals. La barra del Trabucador funciona com a barrera de protecció de la badia dels Alfacs, a més de tindre una importància estratègica per a les Salines, ja que és la seva única via d'accés.
1: Set i deu, us ho destacàvem en el sumari, s'incrementen de manera exponencial els robatoris de cable de coure a Catalunya. Des de principis d'any ja n'hi ha hagut més d'un centenar de denunciats i això té un impacte directe, sobretot en la xarxa de Rodalies. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on s'han reforçat des d'aquesta passada nit els serveis de vigilància després que ahir es visqués el sisè robatori d'aquestes característiques en només 10 dies. I això va derivar en retards generalitzats que van patir els usuaris de la línia R2 Sud. Els trens van haver de circular per via única entre les parades de Garraf i Castelldefels, amb demores que van arribar als 30 minuts de mitjana. De fet, avui ja s'ha reforçat la vigilància al voltant d'aquesta estació de França. Mentrestant, Transports ja ha anunciat que s'hi instal·laran càmeres de vigilància i que s'està treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables de patir aquestes accions a la xarxa de trens. Uns robatoris de coure que no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sostracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica al Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
6: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en que afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
1: Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra quatre policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol, abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses.
7: La majoria de la gent, com feia jo, estàvem esperant ja d'una vegada per totes que pugessin les furgonetes al cordó policial. Algunes furgonetes ja havien encarat el carrer Gran Via i estàvem esperant que acabessin de retirar-se. I després de veure les imatges, només em queda l'opció d'una represàlia contra el pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la. Jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat des d'Extremadura el nou model de finançament i ha afirmat que no va en detriment de la resta d'Espanya. Ho ha dit durant l'acte de la diada que el govern ha celebrat a Mèrida. Des d'allà, el cap de l'executiu també ha lloat els vincles que uneixen catalans i extremenys i ha fet una crida a la fraternitat i al diàleg davant les veus que alimenten, ha dit, l'enfrontament entre territoris.
8: Manteniu estesos els ponts entre Extremadura i Catalunya i obertes les finestres entre totes dues comunitats. L'efecte entre les nostres terres ha de cultivar-se en les dues direccions. Que una iniciativa se piense, se plantee i se proponga des de Catalunya no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España. Al contrario.
1: El govern espanyol ha expressat aquest dimecres la seva perplexitat per la decisió de l'Audiència Nacional de frenar cautelarment la instal·lació del campament per a migrants al port de Ceuta. Fonts de l'executiu han recordat que el campament estava llest per acollir de forma imminent 1.700 persones i han reclamat a l'Audiència Nacional agilitar per desbloquejar la situació. La decisió del tribunal es mantindrà fins que el tribunal resolgui la petició de mesures cautelaríssimes presentada pel Sindicat Unificat de Policia, que reclama la paralització immediata del projecte. Aquesta crisi a Ceuta, que també ha estat motiu de confrontació entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez ha acusat Feijóo de voler cronificar aquesta crisi i de ser un patriota de passo que t'emboli. D'altra banda, Junts ha acusat els socialistes d'empobrir la ciutadania i d'aplanar el camí a l'extrema dreta. Ha estat a la sessió de control a l'executiu que s'ha dut a terme al Congrés de Diputats. I ho ha seguit Lamón Carvajal.
9: Ha començat la sessió el cap dels populars, Alberto Núñez Feijóo, assegurant que Sánchez no vol expulsar els migrants.
10: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
9: El president Pedro Sánchez ha contestat que el Partit Popular vol cronificar el problema de Ceuta.
11: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
9: De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
12: El seu lema de campanya era fets, no paraules. Doncs aquí tenim els fets. Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
9: Pedro Sánchez ha dit que el govern ha executat 3.000 milions d'euros a Rodalies, que ahir va aprovar atorgar-ne 2.000 per l'aeroport del Prat i que enguany s'han creat 116.000 llocs de treball nous a Catalunya.
1: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 anys a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l'autorització d'un pare, mare o tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. De nou a casa nostra, la Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions a invertir més en recerca sobre l'Alzheimer i a preparar el sistema sanitari i social per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que la velocitat del diagnòstic s'ha disparat i també la troballa de fàrmacs per a estadis primerencs d'aquesta malaltia neurodegenerativa i per això diuen que cal estar preparats. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que un 2% de la població està afectada per alguna demència. És una informació de la Maite Polo.
13: Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
14: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat, de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
13: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
1: Detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar la resta d'implicats, mentre l'alcalde, Fèlix Larrosa, ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida, que se celebrarà dilluns a 11:15 amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. És una crònica de l'Eix Planella des de Lleida Televisió.
15: Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El PAE en cap ha decidit avançar a la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
16: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Vindrà la consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions. No? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
15: Aquestes són les imatges que hi ha en enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilanova.
1: I al Ripollès, un menor d'edat ha estat detingut per una presumpta agressió sexual a una noia també menor a Sant Joan de les Abadesses. Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major al municipi. La noia va fer la denúncia l'endemà i la investigació dels Mossos d'Esquadra va portar a la detenció del jove. A Barcelona, els afectats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet veuen encara molt allunyat un acord amb la Generalitat sobre les indemnitzacions, tot i que confien que l'acord es pugui tancar abans de les pròximes eleccions. Així ho ha explicat aquest dimecres Carmen Pérez Pozo, advocada i representant del 90% dels afectats després de la darrera reunió mantinguda amb el govern. Pérez Pozo, que fa una setmana es preveia arribar a un acord aquest mateix mes, ara diu que esperen que l'acord marc arribi abans de finals d'any, tot i que calcula que el cas continuarà obert fins a mitjans del 2027 perquè les obres encara no hauran acabat i quedaran qüestions pendents. El que sí que han acordat és que l'enginyer de la UPC, Javier Ruiz Gandullo, supervisi les obres.
17: Después de la reunión de hoy, los afectados están un poco más tranquilos por la información, pero siguen con la angustia y la incertidumbre de no saber cuándo se va a volver a casa, porque las fechas que se están barajando es el mejor de los casos en octubre y en el peor de los casos al año que viene. Nosotros sospechamos que va a ser más largo de lo que se está diciendo, porque la tuneladora todavía no se ha puesto en marcha y porque además los informes técnicos de cuáles han sido las causas tampoco se han publicado.
1: El Barça continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor arrencada blaugrana de la història amb la 7a victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar, de nou, liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick. Cancelo, amb un doblet, i Adeyemi i Lamin Yamal, amb un gol cada un, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
18: Es las ganas de querer ganar siempre. Entonces, ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar. Y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
1: El Barça d'en Bol es juga avui el liderat de grup de la Champions a la complicada pista del Montpellier. Tots dos conjunts van debutar a la competició amb victòria i buscaran un triomf per arribar a la main round amb una bona renda de punts. Carlos Ortega recupera Aleix Gómez, que es va perdre el primer partit europeu, i l'estrena a la Lliga per problemes a l'espatlla esquerra. El tècnic blaugrana admet que són un dels rivals més potents i destaca la importància de sumar una victòria a la pista francesa.
19: Pot ser que el Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase, però encara queda molt. Sense dubte, els punts que s'arrastren són molt importants de passar amb ells, no?
1: I dissabte arrencarà el Club Tenis Sabadell la 32a edició del Torneig Internacional de Tenis, que acollirà un any més esportistes del top 1000 mundial. Tot plegat just abans que la ciutat es converteixi en la capital del tenis català. Ens amplia la informació el Josep Cullell de TV Sabadell Vallès.
20: Un torneig que comptarà amb jugadors com l'italià Lorenzo Gistini, el número 201 del rànquing ATP, el grec Ioannis Chilas o el rus Ivan Gakov, tots ells per sota del top 500. Un nivell que mostra que l'ITF està completament consolidat i que continua gaudint d'una bona salut. Maria Rosa Vella debuta com a presidenta de l'entitat i es mostra il·lusionada amb la seva estrena al capdavant del club.
21: El poder oferir tant a la ciutat com en els nostres socis el poder gaudir d'un tennis d'alt nivell. També estem encantats de promocionar aquest esport, sobretot amb els joves esportistes que necessiten una mica aquests tornejos per promocionar-se, aconseguir punts i poder-se obrir camí a la seva... intentar fer el seu camí a la seva carrera professional dins el món del tennis.
20: El torneig arrenca aquest dissabte amb la fase prèvia, mentre que la fase final iniciarà el dimarts 22, ja amb 32 tenistes en el quadre. La final serà el diumenge 27 a les 11 del matí a la pista central de les instal·lacions.
1: Quatre minuts per arribar a dos quarts de vuit. En marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Lasso de Simone. La proposta juga amb les convencions del directe per explorar la relació entre música, artista i públic i qüestionar el paper que cadascun ocupa en l'experiència d'un concert. Us recordem que des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la Ronda de Dalt, han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És Alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. De seguida ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest 17 de setembre. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. De seguida analitzarem a fons aquest increment dels robatoris. Quin és també el rendiment econòmic que busquen els delinqüents amb aquest material? Ho farem en conversa amb Victòria Ferrer Maimó, directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya. Anirem també en directe fins a l'estació de França de Barcelona. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i també el nou director general de la policia, Ferran López. Dels esports, el Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes de Adeyemi i de Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I en cultura non-concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo, de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha encara algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre i matinada. A hores d'ara, hi ha inundacions a la carretera C15B que obliguen a tallar la calçada durant 5 quilòmetres entre Canyelles i Sant Pere de Ribes, en tots dos sentits de la marxa. Per altra banda, és cert que ahir al vespre, per exemple, hi van haver talls a la Ronda de Dalt també per inundacions, però que a hores d'ara ja estan resoltes i, per tant, es circula amb normalitat. On tenim un accident és a l'AP2 a Vila-rodona, on queda un carril obert en direcció Lleida. I a l'AP7, un altre accident a l'altura de Campmany, en sentit nord, també deixa un carril obert. Pel que fa al transport públic, encara s'arrosseguen algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats de les darreres hores. Ara mateix la línia L4 ofereix un servei parcial entre les estacions de La Pau i Verdaguer. És per això que s'ha habilitat un bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. L'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua i la L11 ofereix servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. I pel que fa al temps, aquest matí encara tindrem alguns ruixats locals a la Costa Daurada que poden arribar al Vallès Occidental, al Baix Llobregat i també al Barcelonès. A la resta del país, més clarianes, amb més núvols a la Catalunya central i un ambient més fresc que ahir. Al voltant del migdia també es podrà formar algun xàfec entre el tarragonès i el barcelonès. A la tarda no tindrem gaire calor i es reproduiran alguns ruixats a tot el Pirineu i, sobretot, a la Costa Daurada.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida, passada la mitjanit, a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cabal. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot al litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya, majoritàriament a la regió metropolitana sud. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la Ronda de Dalt a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació. La pluja també ho ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, aquest matí, de com es va restablint la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central un cop passat el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges és alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental, també al Barcelonès i al Maresme, per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats i a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'hospital infantil. Avui, però, s'espera que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a d'altres punts del país, com per exemple el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals, com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. I molt pendents també avui de la reunió que mantindran Renfe, Adif i els Mossos d'Esquadra per coordinar el reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona davant els reiteratius robatoris de coure. Aquest dimecres s'ha produït el 6è robatori en només 10 dies en aquesta estació. Des de principis d'any, el balanç de robatoris de coure arriben al centenar de denúncies a tot Catalunya. Tot plegat té un impacte directe en el dia a dia del servei de Rodalies i els usuaris pateixen constants retards com a conseqüència. El Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz són ara mateix al voltant de l'estació. Bon dia, Anna, què n'esperem de la reunió d'avui?
2: Hola, Elena, bon dia. Si n'esperem un llistat de mesures capaces de barrar el pas aquests robatoris constants que es reparteixen, es distribueixen per tota la xarxa ferroviària catalana, que suposen un mal de cap constant reiteratiu per al servei de Rodalies perquè afecten a la qualitat del servei, perjudiquen i rompen en el seu dia a dia i els usuaris acaben pagant la factura amb llargues demores i retards en els seus trajectes diaris. Però la situació és especialment sagnant a l'estació de França perquè en només 6 dies s'han produït 10 robatoris. L'últim a ahir. Així que aquesta nit, en les últimes hores, s'han reforçat els equips de vigilància privada als voltants i entrades i accessos de la zona de vies de l'estació de França i, a més, s'espera aquesta reunió prevista per avui dijous entre els representants dels Mossos, també d'Adif i Renfe, que han de servir per plantejar mesures que siguin eficaces per poder regirar la situació i acabar amb aquests robatoris de coure que, Helena, no només es limiten aquí a l'estació de França, perquè es distribueixen per tota la xarxa ferroviària catalana. Ja són un centenar els casos denunciats en el que portem d'any. Aquí, a l'estació de França, les línies més afectades pels robatoris de coure habitualment són la R2 Sud, també les línies regionals del Sud, i el robatori del coure en altres punts de la xarxa ferroviària acaben afectant directament el servei de la línia R3. L'escenari està provocant reaccions polítiques. Per exemple, Junts presentarà un llistat de bateries de preguntes sobre la situació al Parlament de Catalunya, i des del govern central s'acaba d'aprovar una partida de gairebé 17 milions d'euros que ha de servir per comprar material nou que pugui substituir el coure robat.
1: Gràcies, Anna. Sí, veritablement un problema que ja fa temps que s'arrossega, és un mal endèmic, i és que els robatoris de coure no només afecten el transport ferroviari, com ara ens explicava l'Anna Ruiz, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos, que necessiten estar clar carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sostracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica a Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
3: Hem trobat, sobretot, que fan rutes, és a dir, que comencen, agafen un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
1: Després d'explicar, doncs, l'últim episodi de robatori de coure, l'impacte sobre la xarxa ferroviària i el reforç de vigilància en punts crítics, cal entendre què passa dins del mercat del metall i com es pot filtrar coure robat al circuit legal. Per això avui parlem amb Victòria Ferrer Maimó. Ella és directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, que coneix de primera mà com funciona el sector. Senyora Ferrer Maimó, gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia.
4: Molt bon dia. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos a veu.
1: D'entrada, per què el coure és tan buscat? Quins usos industrials el fan tan valuós i quin pes té el coure reciclat dins del mercat?
4: El coure és una cosa que trobem en el nostre dia a dia. Gairebé no ens n'adonem, però, per exemple, en el sector agrari s'utilitza molt per fer fertilitzants, però en les coses que nosaltres tenim cada dia hi ha coure a tot arreu, no? Aleshores, és un material que és molt demandat, certament. A més, la particularitat que té és que el coure reciclat, òbviament, té una petjada de carboni molt menys elevada que la de l'extracció del metall natural, per dir-ho d'alguna manera, i té moltes més avantatges. Per tant, forma part del que diem metalls infinits, perquè es pot recuperar infinites vegades, i això a nivell de sostenibilitat, doncs, òbviament, ens va molt bé. A banda de que té uns preus molt elevats, precisament per tots aquests usos que se'ls donen, no?
1: A qui compra realment el coure a Catalunya? És a dir, quin és el perfil dels compradors autoritzats i com es canalitza el material dins del circuit legal?
4: El canal legal és que qualsevol empresa o persona que tingui cable de coure, en aquest cas, si parlem del ferroviari o d'alta tensió o de la xarxa elèctrica general, òbviament han de ser empreses adjudicatàries per les subhastes que fan Adif, Renfe o qualsevol empresa d'electricitat pel seu manteniment de les instal·lacions, que serien els autoritzats a poder vendre aquest material. I, per tant, hi ha empreses que entren en aquestes licitacions i són les adjudicatàries d'aquest material. Però qualsevol persona, qualsevol particular o empresa que es dediqui al manteniment d'instal·lacions pot canviar una xarxa elèctrica d'un domicili, d'un bloc de pisos i vendre aquest material amb un ferroballer. I això és perfectament lícit. Quan nosaltres ens entra dintre del circuit legal aquest material, el primer que fem és una identificació de la persona que ens porta el material, identifiquem amb tot el DNI, tot com ve, si ve amb un vehicle, si ve amb qualsevol, totes les dades que ens puguin identificar aquella persona, identifiquem i fem una descripció del material i cada dilluns al matí tots aquests llistats s'envien al cos de Mossos d'Esquadra per tenir un control. Diguem-ne que estem sotmesos a una regulació que és molt similar a la que puguin tenir les joieries, per exemple.
1: Quines inspeccions o verificacions ha de passar un lot abans d'entrar al circuit legal? O sigui, es pot filtrar material robat? Hi ha manera de detectar-ho?
4: Mira, nosaltres, com a Gremi de Recuperació de Catalunya, ja fa molts anys que fem formació i pedagogia en aquest sentit, no? I junt amb la Federació Espanyola del Reciclatge tenim aquest cartell que posa aquí, que és compte que no te la colin, d'acord? I és un cartell on hi ha les indicacions del que ha de fer una empresa quan entra material d'aquest tipus, no? I el que ens diu és que has de vigilar molt quan entra material de ferroviari o d'altres infraestructures, que has de tenir molt clar a l'origen, perquè penseu que qualsevol empresari o empresària que entri dintre d'aquest joc està sotmès està exposat a fer còmplice d'un delicte penal, amb la qual poden respondre fins i tot amb el seu patrimoni. Per tant, en el circuit legal no és tan fàcil blanquejar aquest coure, perquè les responsabilitats o les conseqüències són tan grans que moltes vegades no compensa el fet, no? Després, o sigui, hi ha el material ferroviari i d'altres infraestructures, hi ha el cable de comunicacions, el cable de transport d'electricitat i altres, tipus equipament viari, equipament municipal, etc. El que nosaltres fem és sol·licitar el DNI o el CIF, preguntem l'origen i complimentem els registres, que no són només aquests registres que comentava de Mossos d'Esquadra, sinó uns registres d'entrades i sortides que també es passa a l'autoritat competent, que en aquest cas és l'Agència de Residus de Catalunya.
1: Tot i això, els robatoris ho estem veient, els mitjans ens en fem ressò, està augmentant. Quin impacte té aquest robatori de coure en el sector legal? És a dir, el mercat negre pot distorsionar preus, us fa la competència, afecta la reputació? Com afecta els ferroballers que treballen correctament tota aquesta màfia de robatoris?
4: Absolutament. Pensa que a nivell de reputacional nosaltres som un sector que fa l'economia circular real, és a dir, que contribuïm a pal·liar la problemàtica del canvi climàtic, no? Però mai se'ns dona veu per aquest sentit, sempre se'ns dona veu pel tema de robatoris de coure, no? Quan igual aquí la incidència que tenen sobretot potser és una falta d'inversions en quant a les mesures perquè no hi hagi aquests robatoris a la xarxa ferroviària. Dit això, hem de tenir en compte que cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament. I moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar, no? De fet, nosaltres, quan fem aquestes denúncies, el primer que ens assegurem és que aquella empresa no ha sol·licitat una llicència d'activitat legal, perquè entenem que l'administració valenta i els permisos els dona molt lentament, però en el cas de les empreses que fan aquesta entrada de coures il·lícits, òbviament no demanen ni llicències ni res. Aleshores, ens fan una competència molt directa perquè, òbviament, com que no paguen i no tenen cap despesa, poden pagar el material inclús per sobre de preu. Òbviament, el material il·lícit nosaltres no l'agafem, però és que també s'emporten el material lícit. Per tant, és material que no ens entra dintre del circuit legal, el lícit, em refereixo.
1: Victòria Ferrer Maimó, doncs moltíssimes gràcies per aquesta lliçó pedagògica i tots aquests aclariments sobre aquest mal endèmic que esperem que es resolgui o s'intenti resoldre ben aviat. Gràcies, bon dia.
4: Gràcies, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: 10 minuts i arribarem a les 8 en punt. Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia, perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra 4 policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol, abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses.
5: No vaig veure cap situació de risc. La majoria de la gent, com feia jo, estàvem esperant ja d'una vegada per totes que pugessin les furgonetes al cordó policial. Algunes furgonetes ja havien encarat el carrer Gran Via i estàvem esperant que acabessin de retirar-se. I després de veure les imatges, només em queda l'opció d'una represàlia contra el que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la. Jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
1: El govern espanyol ha expressat aquest dimecres la seva perplexitat per la decisió de l'Audiència Nacional de frenar cautelarment la instal·lació del campament per a migrants al port de Ceuta. Fonts de l'executiu han recordat que el campament estava llest per acollir de forma imminent 1.700 persones i han reclamat a l'Audiència Nacional agilitat per desbloquejar la situació. La decisió del tribunal es mantindrà fins que el tribunal resolgui la petició de mesures cautelaríssimes presentada pel Sindicat Unificat de Policia, que reclama la paralització immediata del projecte. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 anys a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten, això sí, amb l'autorització d'un pare, mare o tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. De nou a casa nostra us expliquem que s'ha detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar la resta d'implicats, mentre l'alcalde Fèlix Larrosa ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida, que es celebrarà dilluns a 11:15 amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. Ens en dona més detalls en la següent crònica, Aleix Planella, des de Lleida Televisió.

0: doncs no. És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
1: Aquestes són les imatges que hi ha en l'enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilanova.
2: I al Ripollès, un menor d'edat ha estat detingut per una presumpta agressió sexual a una noia, també menor, a Sant Joan de les Abadesses. Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major al municipi. La noia va fer la denúncia l'endemà i la investigació dels Mossos d'Esquadra va portar a la detenció del jove. El Barça continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor arrencada blaugrana de la història amb la 7a victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar, de nou, liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick. Cancelo, amb un doblet, i Adeyemi i Lamine Yamal, amb un gol cadascun, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
3: Es las ganas de querer ganar siempre, entonces ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
2: L'Hilerna Lleida i el bàsquet a Girona s'enfrontaran justament demà en el darrer duel abans de l'arrencada a l'ACB. Un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més. Els de Gerard Encuentra, que aquesta setmana van saber que perden a Dianyer durant tot el curs per lesió, rastregen el mercat en busca d'un 5 de garanties. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida TV.
4: L'Hilerna Lleida afronta aquest divendres el darrer compromís de pretemporada davant del Girona, però totes les mirades estan posades en el mercat i en la necessitat d'incorporar un pivot per cobrir la baixa de llarga durada de Dianyer, que ha estat un gerro d'aigua freda per a l'equip. El tècnic veu necessari incorporar un jugador que reforci el joc interior, tot i que reconeix que el mercat ofereix poques alternatives.
5: Com sempre, som molt partidaris de no fitxar per fitxar. Mirarem el mercat a veure què ens ofereix, no? Que pel que m'han comentat a mi ara mateix, pues és poca cosa, no? Llavors estarem atents al que pugui aparèixer o al que hi hagi i que també pugui ser una opció real per nosaltres.
4: Pel que fa a l'aspecte esportiu, Dani García i Courquat han realitzat la primera sessió d'entrenament amb el grup i apunten a estar disponibles per a l'inici de la competició domèstica a València, abans l'últim test de nou contra els de Moncho Fernández, en què l'equip buscarà mantenir la bona dinàmica de joc.

0: En marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic, una 38a edició que reuneix des d'avui fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Us recordem que des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. La Bola Negra, de Javier Ambrosi i Javier Calvo, ha estat seleccionada per representar Espanya als Òscar en la seva 99a edició, en la categoria de millor pel·lícula internacional. Tot i les bones crítiques i la destacada rebuda als cinemes del Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, o dels diversos premis espanyols que va guanyar Los Domingos, de Laura Ruiz de Azúa, tot augurava que la nova pel·lícula dels Javis seria la seleccionada per la Acadèmia de Cinema Espanyola per anar a Hollywood. Guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes, La Bola Negra inicia ara el seu camí cap als premis de Hollywood.
1: ¿Y lo eres?
2: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Atención.
3: Funky Tracks Radio. Tony Modulation.
4: La sociedad, cuando ve a una persona así, ya huye.
5: Yo le he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre uns 270 avisos a Catalunya fins a les 7 d'aquest matí. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la Ronda de Dalt. Han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 17 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del sisè robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. La directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, ha contextualitzat el problema i considera que l'administració actua massa tard per afrontar-lo d'arrel. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
2: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? El gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament. I moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
1: Afegirem una altra veu a aquesta problemàtica dels robatoris de coure. Ho abordarem des del punt de vista de la seguretat pública en conversa amb Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i el nou director general de la policia, Ferran López. Dels esports, el Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes d'Adeyemi i de Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I de la cultura Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Passen 4 minuts de les 8 en punt, és hora punta, volem saber com se circula per la xarxa viària catalana i quins són els problemes que encara s'arrosseguen per culpa de les fortes pluges d'aquesta passada mitjanit, d'aquesta passada nit en total. En definitiva, connectem amb l'Eduard Sánchez, del Servei Català de Trànsit, perquè ens ho expliqui. Eduard, molt bon dia.
3: Bon dia. Doncs de moment ens queda una via tallada, encara per les inundacions, pels aiguats d'ahir. Es tracta de la C15B a l'altura de Sant Pere de Ribes, en aquest punt de la C15B trànsit tallat, i es fan desviaments senyalitzats. D'altra banda, també hi ha alguns accidents d'aquesta matinada i matí que estan complicant el trànsit. En el cas de l'autopista AP7, a l'altura de Capmany, Aquí hi ha hagut una topada entre dos camions i un turisme, sembla que sense massa gravetat, però sí, amb aquests vehicles que obliga a tallar l'autopista, de fet ja més enrere, a l'altura de Llers, en sentit nord. Aquí ja es desvia el trànsit per la sortida 20 cap a la Nacional 2 en aquest punt, per tant sí que hi ha aturades de moment de 2 quilòmetres en aquest punt de Llers. I també es comença a acumular volum de trànsit a la Nacional 2, a la zona de Llers i de Pont de Molins. Destaquem també la C-17, en aquest cas també per un accident a Manlleu, ha estat tallada una estona, ara queda un carril obert, és en sentit nord, en sentit de Ripoll. En aquest punt també hi ha aturades de la C-17, un altre accident a la C-32 a l'altura de Premià de Dalt, sentit Barcelona, queda un carril tallat en aquest punt, aturades ja d'uns 5-6 quilòmetres des de Cabrera de Mar fins a aquest punt de Premià. Destaquem també en aquest cas a l'autopista AP2, a l'altura de Vila-rodona, per un camió accidentat d'aquesta matinada, un camió que ha quedat travessat en aquest punt. Deixa un sol carril obert en sentit Lleida. Aquí no hi ha molta cua, però sí cal passar amb prudència. I un altre focus de retencions per incidència, també per accident, és la C-58, a l'altura de Ripollet. Aquí, per aquest accident, hi ha cues ja significatives des del nus de la Trinitat, des de l'inici d'aquesta autopista del Vallès, per tant, uns 7 quilòmetres de pujada en sentit Terrassa, que ja comencen a afectar també el seu torn a les dues rondes en sentit Besòs per connectar amb aquest nus de la Trinitat. En el cas de la ronda litoral, cues de moment de Sant Adrià fins al nus i en el cas de la ronda de dalt des de Roquetes fins al nus. Per tant, molta prudència, molta paciència aquest matí. És tot, bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, també encara arrossega algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix la línia L4 ofereix un servei parcial entre les estacions de la Pau i Verdaguer. És per això que s'ha habilitat un bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. L'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua i la L11 ofereix servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, les tempestes més fortes i generals són o no són història, ja? Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs ja són història. Prou feny han donat les últimes hores. Recordem, al barri d'Horta de Barcelona Capital, 107 litres per metre quadrat, gairebé 100 litres per metre quadrat també al voltant de Cassà de la Selva, o en el cas del Garraf, a Sant Pere de Ribes, més de 90 litres per metre quadrat. Tenim constància que al voltant del massís de l'Ordal, ja al vessant del Penedès, també hem passat dels 100 litres per metre quadrat. Tot això és història, també les llampegades, les fortes ratxes de vent i les pedregades, però podem dir que ens queda encara una mica de ressac d'aquesta petita gota freda, d'aquesta petita zona de tempestes, petita geogràficament parlant, però molt efectiva, lògicament, i es tradueix en alguna pluja que va caient en aquests moments i que, de fet, continuarà caient al llarg d'aquest matí en alguns indrets de la costa i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, aproximadament des del Tarragonès i l'Alt Camp fins al Vallès Occidental i al Baix Maresme. Aquí, en alguns moments, anirà plovent, com, per exemple, plou a hores d'ara, amb una mica de gràcia, a l'Alt Penedès o a l'Anoia. Ja la resta del país, un matí una mica més tranquil, però amb aquests núvols baixos, aquest ambient enrarit, aquest ambient humit i més fresquet. De fet, aquesta tarda ja la temperatura serà la plena normalització, estarà la plena normalització, un ambient suau, però no pas molt calorós. I aquesta tarda encara s'anirà arrossegant algun ruixat a prop del mar, especialment a la costa barcelonina, i per una altra banda al Prepirineu, sobretot al voltant del Port del Comte, de la Vallfosca, també al Ripollès, al sud de la Garrotxa. Aquí encara algun ruixadet, però Helena, tranquil·litat, no serà el que ha caigut les últimes hores. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cabal. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot al litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre 270 avisos a Catalunya, majoritàriament a la regió metropolitana sud fins a les 7 del matí. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la Ronda de Dalt a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la Pota Nord de Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. La pluja també ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, aquest matí, de com es va restablint la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. Protecció Civil, de la seva banda, ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central un cop passat el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges És Alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats. I a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'Hospital Infantil. Avui s'espera, però, que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a altres punts del país, com el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals, com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. És una altra de les notícies que us estem destacant aquest matí de dijous. S'incrementen de manera exponencial els robatoris de cable de coure a Catalunya. Des de principis d'any ja n'hi ha hagut més d'un centenar de denunciats. I això té un impacte directe, sobretot, en la xarxa de Rodalies. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de seguretat a l'estació de França de Barcelona, on s'han incrementat des d'aquesta passada nit els serveis de vigilància, després que ahir aquesta estació visqués el sisè robatori d'aquestes característiques en només 10 dies. I això, està clar, va derivar en retards generalitzats que van patir els usuaris de la línia R2 Sud. Els trens van haver de circular per via única entre les parades de Garraf i Castelldefels, amb demores que van arribar als 30 minuts de mitjana. De fet, avui ja s'ha reforçat la vigilància al voltant de l'estació de França. Mentrestant, Transports ja ha anunciat que s'hi instal·laran càmeres de vigilància i que s'està treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables de patir aquestes accions a tota la xarxa de trens. Uns robatoris de coure, però, que no només afecten el transport ferroviari, ja que, darrerament, els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sustracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica al Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
5: Hem trobat, sobretot, que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en que afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
1: Doncs des del Gremi de Recuperació de Catalunya, entitat que agrupa empreses dedicades al reciclatge i valorització de residus i materials, asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan competència deslleial. A més, lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament, i moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
1: Era la veu de Victòria Ferrer Maimó, que és la directora general d'aquest gremi. Doncs bé, davant d'aquesta situació, que ja fa temps que dura, com us expliquem, volem analitzar quins són els perfils criminals que hi ha darrere d'aquests robatoris, quins són els punts febles del sistema i què està fallant encara avui perquè la sustracció de coure s'hagi convertit en un problema endèmic al país. Busquem, doncs, l'expertesa de Montserrat Iglesias Lucía. Ella és directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, especialista en criminologia aplicada i vulnerabilitat d'infraestructures. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia.
1: Ho sentíem ara de part del gremi, però m'agradaria també que vostè ens ho expliqués, ens ho aclarís, qui pot haver-hi al darrere del robatori de coure. No sé si són xarxes organitzades, si són delinqüents comuns oportunistes, si són màfies o són grups especialitzats.
6: La veritat que és un delicte molt peculiar perquè el mapa de diferents perfils que actuen en aquest tipus de delinqüència és molt variat. És a dir, des d'un delinqüent oportunista que el que fa és veure una oportunitat per poder treure una quantitat de diners, fins a multireincidents que s'estan especialitzant i veuen en aquest tipus de delinqüència el seu modus operandi de vida. I després ja comencem a escalar, a parlar de grups criminals, inclús organitzacions criminals. La diferència quina és? El nivell de sofisticació i què fan amb aquest coure. És a dir, si veiem que el petit delinqüent, no, aprofita aquella oportunitat, ho fa per obtenir un benefici econòmic petit, el multireincident ho fa com el seu modus de vida, veiem que conforme anem escalant, el que es fa és ampliar aquest negoci. És a dir, ja no obtenim diners no només per guanyar-nos la vida, sinó que els obtenim com a negoci il·lícit. És a dir, no només em vull guanyar la vida, sinó que vull tenir uns beneficis. Hi ha els casos, per exemple, d'organitzacions criminals extraordinaris per no només viure, sinó per mantenir un nivell de vida molt elevat. Per tant, al final el que veiem és una casuística molt diferent i això també ens complica la intervenció.
1: Evidentment. Com funciona el negoci del coure robat, encara que sigui a grans trets? Quin és el circuit real del metall sostret? Qui el recull? Com es mou? Com es blanqueja? De quina manera, a més, que això potser també és clau, entra al mercat legal?
6: Clar, aquí depèn de la persona que ha executat. Si bé és cert que a grans trets és sostreure el coure, el transportem o bé l'ocultem, perquè el que veiem, per exemple, en tot el que és els grups criminals, el que fan és ocultar-lo per tenir uns grans nivells i després moltes vegades l'exportem fora, no només de Catalunya, sinó inclús d'Espanya, per mercats internacionals com pot ser Europa de l'Est o inclús Xina. En canvi, el petit delinqüent el que fa és moure'l a nivell local. Per tant, veiem que una primera fase és sostreure aquest coure, en un segon moment és o bé moure'l dins del territori o bé ocultar-lo per acumular grans quantitats i després moure'l o a nivell nacional o internacional. I després els que ens trobem són els intermediaris, que són igual d'importants en aquesta cadena delinqüencial. Per què? Perquè al final quan robem aquest coure és per guanyar diners. Si no tinguéssim un intermediari en el que li puguem facilitar, és a dir, que ens fa aquesta receptació d'aquest material, no tindria cap sentit fer aquest delicte. Aleshores, en trobem aquest intermediari o inclús aquests punts clandestins que el que fa moltes vegades és ja barrejar aquest coure per transformar-lo, que això ens dificulta molt més poder, en aquest cas, detenir els delinqüents i després, lògicament, o l'exportem o ja la portem a aquest mercat. Mercat que pot ser legal o il·legal. És a dir, moltes vegades, especialment quan parlem de grups o criminals, el que es queda també és en aquest mercat il·legal. Ja quan el barregem i l'introduïm a botigues, ja és per tornar-lo al mercat legal.
1: Montserrat Iglesias, Lucía, vaig acabant amb una pregunta que ens ocupa, que avui és actualitat, perquè Mossos, Seguretat Privada, han reforçat els punts crítics com l'estació de França, un dels punts claus. També hi ha avui una reunió de la cúpula ferroviària per intentar solucionar el problema. No sé si això funcionarà o no, perquè el que insistim, quin tipus de vigilància seria realment efectiva? Això es pot controlar, es pot erradicar o senzillament es pot intentar apaivagar una mica?
6: La veritat que és un repte important. Per què? Perquè al final estem parlant de la xarxa ferroviària, que és amplíssima, i això ens dificulta molt fer el control, tant el control formal com l'informal. Això per un costat. Per un altre costat, jo també crec que el problema és com plantegem aquest tipus de delinqüència. És a dir, si parlem, i ho acabem d'escoltar, des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equival als impactes socials que té aquest delicte. I això implica destinar recursos. Quan nosaltres ho veiem com una incidència de menor impacte, els recursos que es destinen són menors. I això ve perquè estem obviant o estem ignorant les necessitats de les persones, en aquest cas. I després vull afegir un altre tema. També hem de tenir en compte que és un delicte molt atractiu pels que es dediquen a això. Hem de tenir en compte que si analitzem dades oficials, el negoci del delicte de robar coure prepandèmia, postpandèmia, ha crescut un 84%. Per què? Perquè al final és un negoci que, tant si és un lladre oportunista com si estàs professionalitzat, tu per què ho fas? Vols robar coure perquè tindràs un rendiment econòmic. Allò que a tu tant t'agrada, dona la casualitat que d'on l'has robat el reposen automàticament, com aquell que diu. Per què? Perquè és un bé que necessitem per prestar el servei públic. Per tant, al final els delinqüents, per dir-ho així, tenen una diana on poder atacar. I aquesta diana, si no posem diferents sistemes per capes de seguretat, des de, lògicament, una primera capa de seguretat física, tecnològica, de recursos humans, per ells és molt fàcil tornar a reiterar en aquell tipus de delinqüència. Per tant, el que hem de fer és trencar aquesta seqüència de revictimització de la infraestructura. I per això, si pensem que posant ara més mitjans de més patrulles de seguretat privada, de Mossos d'Esquadra, el que farem és una solució puntual en aquella vulnerabilitat, és a dir, en aquell punt crític que sabem que estan atacant. Però la xarxa és tan àmplia que amb allò no ho solucionem. Per tant, al final, que hem d'actuar amb intel·ligència policial, és a dir, analitzar totes les vulnerabilitats per reforçar-ho, implementar un sistema de capes, perquè, si no, amb una intervenció puntual, com estan anunciant, no serà suficient. I canviar la perspectiva. És a dir, no és només un delicte patrimonial, legalment sí, però l'impacte que té sobre la vida de les persones és un alt impacte. Jo crec que això és la seguretat. Analitzar el benestar i la qualitat de vida de les persones.
1: Quin panorama. Mala peça al taler i esperem que feina, doncs, fonda a fer. Montserrat Iglesias, Lucía, gràcies per les explicacions i bon dia per acompanyar-nos.
6: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
7: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia, perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra 4 policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol, abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que fins als 15 anys puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l'autorització d'un pare, mare o tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor.

0: 6 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Temps per la crònica esportiva. I comencem pel Barça, que continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor arrencada blaugrana de la història amb la 7a victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar de nou liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick. Cancelo, amb un doblet de gols, i Adeyemi i Lamine Yamal, amb un gol cadascun, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. La golejada encara hagués pogut ser més àmplia, ja que Lamine va fallar un penal al primer temps. Joan Garcia es va retirar a la mitja part per molèsties físiques, però les primeres proves descarten una lesió greu. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
1: Es las ganas de querer ganar siempre, entonces ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
0: Aquest dissabte arrenca la divisió d'honor masculina de waterpolo i el cap de setmana que ve ho farà la femenina. Totes dues competicions s'han presentat al Casino de Rubí. En categoria masculina, l'Atlètic Barceloneta es presenta com a gran dominador de la competició, mentre que la femenina, el Mataró, defensa el títol.

0: En marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui i fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Cada any, entre els actes de Santa Tecla, n'hi ha un que desperta una tendresa especial. L'entrega del Xumet a la Víbria, una de les figures emblemàtiques del seguici. Les criatures es tornen protagonistes i entre plors i nostàlgia fan un gran pas, com si fos un ritual, doncs. Al voltant d'uns 200 xumets ha recollit enguany la Víbria, una xifra important. Com a reconeixement pel pas fet, els infants reben un diploma i una llaminadura.
1: La xarxa...
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre uns 270 avisos a Catalunya fins a les 7 d'aquest matí. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part a la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la ronda de dalt, han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. Pel que fa al transport públic, encara s'arrosseguen també algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix, la línia L4 està tallada entre les estacions de Verdaguer i Trinitat Nova i un bus llançadora està oferint el servei alternatiu. Tot seguit hi anirem en directe per veure com va la paciència dels usuaris. Mossos d'Esquadra i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. La directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, ha contextualitzat el problema i considera que l'administració actua massa tard per afrontar-ho d'arrel. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
2: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? El gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament. I moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
1: En espera dels resultats d'aquesta primera reunió entre els Mossos i Adif, que se celebra al matí, els experts apunten a la necessitat d'una solució estructural i no només actuar amb reforços puntuals per abordar l'impacte social d'aquest fenomen delictiu. N'acaba de parlar, també al Notícies en xarxa, la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
3: Des del punt de vista de seguretat, ho tractem com un delicte patrimonial. I com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equival als impactes socials que té aquest delicte.
1: La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i el nou director general de la policia, Ferran López. El Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes de Gabriel Jesús i Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I de la cultura, Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cavall. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot el litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya, 270 fins a les 7 d'aquest matí, majoritàriament a la regió metropolitana sud. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la ronda de dalt a l'altura del nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la pota nord a Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació. La pluja també ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, encara aquest matí, de com es va restablint de mica a mica la normalitat els diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. De la seva banda, Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central, un cop passat, però, això sí, el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges és alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats. I a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'Hospital Infantil. Avui, però, s'espera que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Pel que fa al transport públic, encara s'arrosseguen, us ho estem explicant, algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix, la línia L4 està tallada entre les estacions de Verdaguer i Trinitat Nova i un bus llançadora està oferint el servei alternatiu. Anem, doncs, fins a aquest punt. Allà hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació i com va la paciència d'aquests soferts usuaris?
2: Bon dia, Elena. Bé, els usuaris entenen que ahir va ploure, les tempestes van ser molt intenses i que aquestes pluges intenses han provocat algunes conseqüències que encara a aquesta hora són visibles a la ciutat de Barcelona. Sí, som molt a prop de l'estació Verdaguer del metro de Barcelona, en el punt on s'ha habilitat aquest bus llançadora que completarà el trajecte des de Verdaguer fins a la resta d'estacions que no tenen en aquests moments servei de metro. Recordem que el servei funciona ara de manera parcial a la línia 4 entre La Pau i Verdaguer i en aquest punt els usuaris poden fer servir la xarxa habitual, normal de busos de la ciutat de Barcelona o bé el servei especial que s'ha habilitat, un bus llançadora que passa cada 7-8 minuts des de primera hora d'aquest matí i que permet a Elena que els usuaris puguin desenvolupar la resta del seu trajecte des de l'estació de Verdaguer del metro de la línia 4 del metro de Barcelona. Recordem que a partir de l'estació de Verdaguer el servei no funciona. Aquest servei de bus llançadora ha de funcionar les properes hores i la previsió és que a primera hora de la tarda, potser una mica abans, el servei es pugui restablir un cop s'hagi normalitzat tota la situació a l'estació, a les diferents estacions del metro de la línia 4 afectades per les intenses pluges d'ahir dimecres. Així que, Elena, aquesta és la situació, és la fotografia més visible de l'afectació de les intenses pluges d'ahir dimecres que han provocat alguns mal de caps pels usuaris i la rutina habitual a la ciutat de Barcelona. Un bus llançadora des d'aquest punt substitueix el trajecte de metro que no està operatiu a la línia 4 del metro de Barcelona. Recordem, però, que els usuaris tenen l'opció de fer servir la xarxa de busos habitual o bé també fer transbordament a la línia 4 amb la línia 5 i d'aquesta manera continuar amb els seus trajectes diaris.
1: Un autobús llançador, Anna, força concorregut, és evident, és hora punta i la gent ha d'anar a treballar, d'anar a l'escola i, per tant, necessita aquest transport alternatiu. Gràcies per la feina feta. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat altres punts del país, com el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. És una altra de les notícies que us estem destacant des d'aquí, des del Notícies en Xarxa, i és que s'incrementen de manera exponencial els robatoris de cable de coure a Catalunya. Des de principis d'any ja n'hi ha hagut més d'un centenar de denunciats, i això té un impacte directe, sobretot en la xarxa de Rodalies. Mossos d'Esquadra i Adif es reuniran avui, aquest matí, per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on s'han reforçat des d'aquesta passada nit els serveis de vigilància, després que ahir aquesta estació visqués el sisè robatori d'aquestes característiques en només 10 dies. I això va derivar en retards generalitzats que van patir els usuaris de la línia R2 Sud. Els trens van haver de circular per via única entre les parades de Garraf i Castelldefels, amb demores que van arribar als 30 minuts de mitjana. Mentrestant, Transports ja ha anunciat que s'hi instal·laran càmeres de vigilància i que s'està treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables de patir aquestes accions a la xarxa de trens. Uns robatoris de coure que no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos, també, que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sostracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica el Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
3: Hem trobat, sobretot, que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure, actualment, Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
1: Aquest negoci il·lícit de robar coure ha crescut un 84% des del 2020. El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa la Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, que ha afegit que posar ara seguretat privada a les zones on més es roba coure és una solució puntual. Per a Iglesias Lucía, el problema és com es tipifica legalment aquest tipus de delinqüència, ja que cal canviar la perspectiva de com afecta sobre les persones.
4: Des del punt de vista de seguretat, ho tractem com un delicte patrimonial. I com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equival als impactes socials que té aquest delicte.
1: I des del Gremi de Recuperació de Catalunya, entitat que agrupa empreses dedicades al reciclatge i valorització de residus i materials, asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan competència deslleial. A més, lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Ho ha explicat també el Notícies en Xarxa Victòria Ferrer Maimó, directora general d'aquest gremi.
5: cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament. I moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
1: Tres quarts de nou, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 anys i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l'autorització d'un pare, d'una mare o d'un tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i també pel Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. Detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar a la resta d'implicats, mentre l'alcalde Fèlix Larrosa ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida que s'havia de celebrar, que s'ha de celebrar, que celebrarà, de fet, ara ho dic bé, dilluns a 12:15, amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. És una crònica de l'Eix Planella des de Lleida Televisió.
6: Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El PAE en cap ha decidit avançar a la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
7: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Tindrà la consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions, no? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
6: Aquestes són les imatges que hi ha en enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilanova.
1: Esports, us expliquem que aquest dimecres s'ha celebrat a l'Auditori de Girona el primer fòrum de municipis. Una trobada per debatre sobre els principals problemes als pobles i ciutats gironins. Entre els temes destacats s'ha parlat d'habitatge, de sensellarisme, també s'ha abordat el pla de barris, s'ha parlat d'infraestructures, de mobilitat o fins i tot de seguretat. És una crònica d'en Marc Guibas, de Televisió de Girona.
8: Una de les frases més comunes que s'han escoltat és que els ajuntaments dels municipis són el primer lloc on es dirigeix un ciutadà quan té un problema. En aquest sentit, una de les dificultats principals que viuen els ciutadans avui dia és l'habitatge. I l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, n'ha volgut expressar la seva opinió.
9: Del gran capital estranger que s'està quedant l'habitatge al nostre país. I això és un problema greu.
8: El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, també ha volgut dir la seva en l'aspecte del sensellarisme.
10: Ens haurem de plantejar i s'haurà de plantejar el govern del país i haurem de ser-hi nosaltres ajudant i col·laborant de que hi hagi més espais per acollir.
8: Així doncs, el Fòrum de Municipis ha tocat els temes més rellevants dels ciutadans gironins i ha comptat amb la presència de molts alcaldes de la província i responsables d'empreses de mobilitat o habitatge que han pogut debatre sobre les possibles solucions a uns problemes que cada dia dificulten més la vida de les persones.
1: Quan falten 10 minuts per les 9 del matí, abordem la crònica esportiva i ho fem amb la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
11: Bon dia.
1: El Barça, que continua intractable.
11: Sí, sí, no només suma els partits per victòria, sinó que ho fa per golejades. Amb el 7-2 d'ahir sobre el Racing, l'equip signa el millor inici de temporada de la història. 7 victòries amb 7 partits oficials. Rafinha va fer un hat-trick, Cancelo un doblet i també van marcar Gabriel Jesús i Lamine Yamal, que van premiar així els 50.000 espectadors que es van aplegar al Camp Nou malgrat la pluja. Rafinha, que ja suma 11 gols aquesta temporada, diu que l'equip no té sostre.
12: És les ganes de querer ganar sempre, entonces ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
11: El Barça d'handbol es juga avui el liderat de grup de la Champions a la complicada pista del Montpellier. Tots dos equips van debutar a la competició amb victòria i buscaran un triomf per arribar a la main round amb una bona renda de punts. Carlos Ortega recupera l'Aleix Gómez, que es va perdre el primer partit europeu i l'estrena a la Lliga per problemes a l'espatlla esquerra. A la divisió d'honor femenina, el CAC 7 Granollers ha perdut el duel de la tercera jornada contra el Morvedre per 16-22. Després d'una primera part igualada, la bona actuació de la portera Daniela Pinto va marcar diferències a la represa. Tots i els intents de les vallesanes de mantenir el ritme al marcador, un parcial d'1-6 al tram final va deixar el duel en mans de l'equip valencià. L'Espart Girona continua preparant l'inici de temporada i avui té un test de nivell davant un dels rivals que es trobarà a la Lliga, el Jairis. El duel, que es disputarà a Sant Andreu de Llavaneres, servirà per mesurar el moment de forma de les de Roberto Íñiguez. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Girona, Bru Ortega.
13: El conjunt gironí es desplaça fins al Maresme per enfrontar-se al rival de major entitat fins al moment en aquesta pretemporada. Les gironines rebran la visita del Jairis a la pista de Sant Andreu de Llavaneres amb el propòsit de continuar agafant automatismes i posant-se a to davant un rival de la mateixa categoria amb el que també es creuaran durant l'any. L'única baixa confirmada per al duel és la d'Axel Mercerón, que continua lesionada, pendent de proves mèdiques que determinin l'abast definitiu de l'esquins del turmell, i Iana Martín, que encara ha d'aterrar a Fontejau. El dubte fins a l'últim moment serà el de Marta García, que arrossega molèsties. Així doncs, prova de nivell de que afronta el conjunt gironí davant l'equip de l'exentrenador gironí Bernat Canut, on miraran de continuar agafant bones sensacions de cara a final de mes amb la disputa de la prèvia de l'Eurolliga.
11: Aquest dissabte arrenca la divisió d'honor masculina de waterpolo i el cap de setmana que ve ho farà la femenina. Totes dues competicions s'han presentat al casino de Rubí. En categoria masculina, l'Atlètic Barceloneta es presenta com a gran dominador de la competició, mentre que la femenina, el Mataró, defensa el títol. Escoltem els entrenadors del Terrassa, Xavi Pérez i Sergi Mora, i els del Sabadell, Enric Arnella i Albert Espanyol, que s'estrenen a la banqueta vallesana.
14: Tenim un equip molt competitiu, amb moltes ganes, hem reforçat molt bé la plantilla i fer un saltet més.

0: Fins demà, que ja és divendres.
1: Fins demà.
0: Vinga. I en cultura, en marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui i fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra de l'italià Andrea Lasso de Simone. I un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell amb dansa i música d'arrel. Més detalls amb el David Navarro.
2: L'Espiga del Gas, a tocar de les platges del Somorrostro i de la Barceloneta, és el lloc escollit per l'espectacle El Fil Vermell, de Barcelona a Xangai, dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, però al moll de la fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUP, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
3: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest eslògan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
2: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de Costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels esbarts barcelonins i de l'Orquestra de Músiques d'Arrel.
0: Rosalía ha estat una de les triomfadores, d'una de les grans triomfadores de les nominacions als Latin Grammy 2026 en aconseguir 7 candidatures en les categories més destacades. Així, la cantant de Sant Esteve Sesrovires optarà a premis com el disc de l'any, millor cançó i gravació de l'any. També està nominada a millor àlbum de música alternativa, millor cançó pop, millor cançó en llengua portuguesa i millor vídeo musical. Una altra catalana, Bat Guial, ha estat nominada amb el millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton. La cerimònia d'entrega dels premis està prevista per el 12 de novembre. Amb La Perla de Rosalía ens acomiadem. Bon dijous. Fins demà.

0: Sí. No sabe lo que es cotizar.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
3: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
4: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
5: L'univers infinit.
4: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Les pluges intenses de les darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal. Un home ha mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers han localitzat el cos passada la mitjanit, uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants en la mobilitat, especialment a Barcelona, amb talls a la Ronda de Dalt i també a diverses estacions de metro que continuen encara afectades. A banda, també, les línies R2, R3 i R4 de Rodalies han acumulat retards i s'han cancel·lat també 23 vols a l'aeroport del Prat. Pel que fa a les carreteres, les inundacions deixen encara tallada la C15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperant la normalitat. A banda, pel que fa a la resta d'incidències, la P7 està tallada en sentit França a l'altura de Capmany per un accident. També hi ha afectacions a la C32 en sentit Barcelona per un altre accident i també hi ha retencions a la C58 en sentit Sabadell i també la C-17 a Manlleu. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Victòria Ferrer Maimó, directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, creu que aquestes mesures són insuficients. Ho ha dit avui al Notícies en xarxa.
2: Per tant, el que hem de fer és trencar aquesta seqüència de revictimització de la infraestructura. I per això, si pensem que posant ara més mitjans de més patrulles de seguretat privada, de Mossos d'Esquadra, el que farem és una solució puntual en aquella vulnerabilitat, és a dir, en aquell punt crític que sabem que estan atacant. Però la xarxa és tan àmplia que amb allò no ho solucionem.
1: Justament aquest matí els trens d'entre Lleida i Saragossa circulen amb retards també per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. I el Congrés ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat que elimina les incompatibilitats entre prestacions i permetrà combinar diferents serveis com ara la teleassistència i els centres de dia. La norma estableix que l'Estat haurà d'assumir el 50% del finançament del sistema de dependència i reconeix la teleassistència com un dret universal. I un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport. El consistori ha expressat el seu suport a la víctima i ha reclamat que cap dona hagi de limitar la seva llibertat per por de patir una agressió sexual. Els fets van passar en una zona boscosa de la urbanització Aigua Viva a Parc, on un home hauria abordat i violat la dona després d'amenaçar-la. Els Mossos encara continuen treballant per localitzar el presumpte agressor.
0: Notícies en xarxa.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
4: No hi gona.
5: Hola, què tal? Molt bon dia. Ahir, finalment, les tempestes van afectar la nostra comarca. Ho van fer de forma irregular, mentre que en alguns sectors amb prou feines vam arribar als 4 o 5 litres per metre quadrat. En altres, com és el cas, per exemple, de la zona alta de Mataró, es van superar els 30 litres per metre quadrat. A més, caiguts en poca estona, la qual cosa va fer que, per exemple, la riera de Sant Simó baixés amb ganes. A banda d'això, doncs, tenim altres registres, també arribant cap als 17 litres per metre quadrat a Dosrius. A la zona del Mont Negre també es van superar els 30 litres per metre quadrat, a Collsacreu, a la zona alta d'Arenys de Munt. Per tant, unes precipitacions que van acabar regant tota la comarca i que ens han portat també un descens de temperatura, podríem dir que destacable. S'han normalitzat les temperatures altra vegada, com ja va passar dimecres passat, però això no vol dir que encara no puguem tenir algun pic de calor al llarg dels pròxims dies. Sense anar més lluny, diumenge, alguna màxima fregarà els 30 graus. Mentre això no arriba, de moment, la situació, com dèiem avui, continuarà amb aquests núvols que tenim, nuvolositat variable, estones més abundant, estones més esqueixada. Creiem que com més cap al migdia hi haurà més estones amb sol, sobretot cap al Maresme Sud, on les clarianes guanyaran àmpliament protagonisme amb el pas de les hores, mentre que la tarda doncs, també es presenta dominada pel sol, tot i que augmentarà la nuvolositat cap a l'àrea del Maresme Nord a mesura que avanci la tarda, sobretot ja de cara al vespre. De moment, núvols poc importants. Els vents avui fluixos aquest matí, com a molt lleugerament moderats aquesta tarda de Garbí, i la situació marítima que estarà dominada pel marejol en mar de fons aquest matí per àrees de maró durant la pròxima tarda. Com ja hem dit, temperatures avui plenament normalitzades i les màximes quedaran al voltant dels 24-25 graus on més pujaran. Pel que fa a la predicció de cara a demà, doncs bàsicament hem de destacar que aquesta propera matinada, ja és dia de demà, però només a primeres hores del dia, hi ha el risc de precipitacions localment intenses a la franja costanera de la comarca i, per tant, doncs, hauríem d'anar encara amb precaució perquè encara queden aquestes restes d'inestabilitat. Després, demà ha d'anar millorant ràpidament i el sol s'ha d'acabar imposant amb unes temperatures que més o menys seran com les d'avui. Ja de cara al cap de setmana, dissabte, l'ambient serà assolellat durant tot el dia. Potser al matí hi hagi alguna nuvolada, però marxarà ràpidament. Temperatura un pèl més alta i de cara a diumenge, com ja hem dit, el temps serà completament assolellat durant tot el dia i les temperatures podran pujar una mica més.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...

0: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
5: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Benvinguts i benvinguts un dia més al nostre podcast Salut i Benestar amb Ioga. Atenció, perquè avui el capítol va dedicat a un d'aquells ítems que cada vegada guanya més importància, tant a nivell social, és a dir, que se'n parla molt, com també a nivell de ciència. Cada vegada més està més demostrat que treballar aquest concepte és molt important per millorar el nostre estat vital i la nostra salut. Avui parlarem de força, i qui millor que fer-ho amb la Mònica i l'Àlex del taller de ioga. Benvinguts. Què tal, Mònica? Com estàs?
1: Molt bé, contenta d'estar aquí i de parlar d'aquest tema, perquè moltes vegades no s'associa el ioga amb la força i tenim molt a dir, i realment qui coneix el ioga sap que la practiquem, bé.
0: Cada vegada, Àlex, se'n parla més, que diuen que fer força s'hauria de practicar 2-3 cops a la setmana, sobretot per millorar la nostra qualitat de vida una vegada que van passant els anys.
2: De fet, els metges ho diuen, ho estan dient molt, i ja voldré matitzar que tan important és la força com la flexibilitat. Són dues qüestions, podríem dir oposades, però són complementàries. El nostre cos és fort i també és flexible. Si els dos pols no estan en harmonia, hi ha disfunció. Però si et sembla...
0: Anem pel principi, sí. Mira, per situar-nos, i si comencem a definir què és la força o què és la força corporal, Àlex, com podem explicar què és?
2: Val, si parlem de força hem de parlar dels músculs. El múscul és aquest teixit, la carn, que té aquesta capacitat de, primer, d'estirar-se, que seria el referent a la flexibilitat, i de contraure's, que seria quan el múscul es fa curt i gran, que aplica força, perquè els músculs estan agafats als ossos. I doncs quan un múscul es contrau, l'os es mou. La força... Què anava a dir ara?
0: Ha marxat del cap, Et preguntava justament què és això de la força, i ens deies la importància que té...
2: Sí. Avui...
1: Últimament els músculs se'ls està donant molt paper, un paper desconegut fins ara. De fet, es va fer un estudi per veure quin tipus d'exercici millorava més la qualitat de vida i la longevitat. I aquí és quan es va descobrir que la gent que treballava força sortia guanyant. Vale? Llavors van començar a investigar el múscul, i es va veure que el múscul té més paper del que ens pensàvem. És a dir, el múscul, òbviament, fa moure les articulacions, com ens deia ara l'Àlex, però també s'ha vist que és un òrgan metabòlic. És a dir, tenir un múscul entrenat, m'he fet una llista per si no m'ho sé, tenir un múscul entrenat millora la gestió del sucre a la sang. És a dir, ens protegeix de la sensibilitat a la insulina. És a dir, hi ha un punt a la teva vida on la insulina no és tan efectiva i et queda la glucosa en sang, nivells més alts, i és quan pots acabar fent diabetis. Doncs et protegeix d'això, Protegeix els ossos, és a dir, una bona massa muscular el que dona és que l'os estigui més irrigat. Quan jo treballo el múscul, estic també irrigant l'os, i en les dones ens protegeix de l'osteoporosi passada la menopausa, quan hi ha aquesta baixada d'hormones. I en general, quan treballem el múscul, doncs el que tenim és una sensació d'eufòria i de benestar psicològic. Per què? Perquè quan el múscul es contrau i s'estira, quan el treballem, el nostre cervell emet unes substàncies que es diuen endorfines, i les endorfines ens fan sentir bé, ens fan tenir aquesta hormona com de felicitat. Per això, moltes, ara dins de tractaments contra la depressió, contra l'ansietat o tot el que té a veure amb el benestar emocional, s'està prescrivint l'exercici de força acompanyat de l'exercici també aeròbic. Vale? És a dir, hem de mantenir les dues.
0: És a dir, que va més enllà només de vull tenir un cos fort o vull tenir un cos definit o em vull veure bé. És a dir, si treballem la força, estem treballant tot això més enllà d'aquesta massa muscular que dèiem que també amb el pas dels anys es va perdent, malauradament, no? I que hem d'intentar doncs, tenir-la el millor possible.
2: Inclús també un aspecte important és el sistema circulatori. El múscul demana molta sang, demana posar a prova el cor, així que podríem dir que cultivar la força muscular també reforça el nostre cor i el nostre estat metabòlic en general.
0: Mm-hmm. Una salut global, podríem dir,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I hi ha un altre tema important, que és que el múscul, com hem dit abans, sosté l'estructura òssia, és el que sosté la postura. I moltes vegades hem parlat ja aquí, amb els anys que portem a Premià Mèdia, de la importància que té una bona postura de cara a com em percebo jo a mi mateixa, de cara a poder respirar, de cara a poder sostenir aquesta presència. Si jo no tinc un múscul fort, sobretot en ioga posem més èmfasi als músculs, que ara se'n parla del core. El core és l'abdomen, les lumbars, el sòl pèlvic, els glutis i els quàdriceps, també els isquios, que és allò que et manté doncs, ben posat. Quan això està fort, la meva actitud front a la vida és de més seguretat, és de més autoestima, és de més presència. En canvi, quan el múscul em falla, ai, em sento insegura. I és com una informació constant que el múscul està donant al cervell. Estic insegur, estic insegur. No em puc sostenir per mi mateix. I a nivell molt inconscient, allò va calant. Uh-huh. I al final et sents insegura.
0: Uh-huh. Àlex, Mònica, hem sentit a parlar molt de força i que s'ha de treballar en un gimnàs, per exemple, no? Amb pesos o així. Com es fa a través del ioga? És possible treballar la força només amb el propi cos?
2: Oh, i tant. De fet, també hi ha el terme calistènia, que són exercicis que es treballen amb el propi pes, bàsicament, principalment. I, de fet, inclús podríem treballar la força sense cap mena d'exercici, amb la intenció. Ara mateix podem tensar el cos, això que fan els culturistes per mostrar múscul. Així mateix ja es podria reforçar, però molt, eh? Inclús podríem guanyar volum. Però sí que el ioga té molts exercicis, el que busca, el que et deia abans, eh? Força i també flexibilitat, però que posen realment a prova aquesta fortalesa amb el propi pes, com són les planxes que tenim aquí en aquest dibuixet, i que no sols és de braços, també treballa tota la cadena muscular anterior. Els gimnasos, per suposat, tenen la mateixa funció. De fet, hi ha qui treballa amb màquines. Les màquines s'ha de vigilar perquè treballen els músculs d'una forma molt concreta, inclús de vegades aïllada. Els moviments naturals del cos humà demanen la involucració de tota una cadena de músculs. I normalment, quan treballo força d'una part, treballo de moltes altres. Les màquines de vegades aïllen molt, eh? Que de vegades interessa per aquests culturistes o per treballar concretament un múscul.
0: Un múscul concret.
2: Però també en els gimnasos es fa un treball de calistènia, treball de...
1: Aquí és important remarcar que quan volem treballar força i no ho hem fet mai, hem d'anar acompanyats d'un professional, ja sigui al gimnàs, ja sigui a ioga, ja sigui en el parc, perquè hem de aconseguir treballar tots els músculs, com deia l'Àlex, de manera harmoniosa. Llavors, abans de treballar, és important que informis a la persona que t'acompanya si tens alguna lesió sobretot d'esquena, perquè aquella pràctica sigui segura. Perquè de vegades ens posem a treballar de manera autònoma i tendim a fer o el que més ens surt, i de manera que ja reforcem el que teníem més fort, sí? I ens costa molt treballar aquell múscul més dèbil perquè no ens surt, ens costa, etc. Llavors, sempre una guia, ja sigui en el gimnàs, ja sigui en el parc de calistènia o ja sigui en qualsevol altra disciplina. Anar acompanyats i informar bé de quin és el meu estat real.
2: I sobretot la progressió. Ha d'haver una progressió. La força no s'entrena de cop. Primer ha d'haver un escalfament i durant unes setmanes treballar amb certa durada o intensitat i així el cos es va preparant. La força, per millorar-la, comporta una microrotura de fibres que després s'han de reparar durant les 24-48 hores després, segons la intensitat, i és important que hi hagi aquest descans i aquesta progressió. Si m'aixequem massa, el cos es fereix, en certa manera, podríem dir-ho així.
1: S'ha de dir que pot ser que surtin agulletes els primers dies, i que és normal, i que si no ho he treballat mai, els 2-3 primers dies, la primera setmana, després aniré baldada i cruixida. ¿Vale?
2: Però hauria de ser...
1: mínim, però passa. És a dir, si jo no he mogut mai, no he fet una contracció, hi ha com adherències, li costa, he de fer massa muscular, tiro d'altres llocs perquè no tinc múscul aquí, llavors faig servir altres parts del cos. Llavors això pot passar. Llavors, sobretot, els dic molt als meus alumnes, no us desanimeu, atrevesseu aquest període on el cos s'inflama, el cos reacciona, perquè després és quan ja comencem a notar els beneficis. És a dir, hi ha com un període de crisi de vegades, no us ha passat mai? Vas al gimnàs per primera vegada i el dia següent no pots ni moure't.
0: Sí, sí, i tant.
1: Ens ha passat a tots, no? Doncs aquí no desistiu. Precisament, si tens aquelles agulletes, estàs construint massa muscular, continua sense lesions i veuràs com la força apareix.
0: Vinga, va, anem al gra. Anem a les postures de força que ens proposeu avui a través del ioga per poder millorar el nostre estat corporal i així també moltes més coses. Estat d'ànim, com deia la Mònica, també, qüestions de composició corporal i, evidentment, també qüestions de salut. Què ens proposeu?
2: Doncs tres exercicis amb els que treballarem, es pot dir, tot el cos. Tota la cadena muscular de tots els costats. El primer que proposem, té un nom de xalabassana, de la llagosta. Una llagosta completa, panxa avall, ens estirem boca terrossa, i és molt simple, la llagosta té una cua que s'aixeca, doncs nosaltres les cames estirades seran la cua que la volem aixecar. Posarem les mans, en aquest cas us proposem una variant diferent a la clàssica, les mans al costat del cos, darrere, agafem
1: darrere.
2: Les mans darrere agafades entre dits creuats i a panxa avall, de sobte aixequem, alcem el cap i els peus, i també els braços, fent com una mica d'arc amunt. Aquí estem treballant tota la part posterior, des del clatell fins als talons, i també afegim els braços. Això es pot fer de forma mantinguda o de forma repetida, alternant amunt i avall unes quantes vegades.
0: Molt bé. Aquesta seria la primera.
1: La segona és aquesta que tenim aquí al darrere. És una asana, en ioga li diem kumbhakasana, més coneguda com la famosa planxa. El que fem és una força de tot el cos per mantenir el pes del cos amb el recolzament de les mans al terra, ben recolzades a l'alçada de les espatlles i dels dits dels peus, d'acord? Volem fer una línia vertical. Per això, el que serà molt important és controlar des de l'abdomen la posició de la pelvis, perquè normalment el que tendim a fer és pujar el cul amunt i en lloc d'una planxa recta ens queda més aviat com un triangle o una V baixa.
0: Hi ha un pic, no?
1: Hi ha un pic. Doncs aquest pic ben lliset, és a dir, volem una planxa. La planxa és això, Llis. Per això activem aquests músculs que dèiem abans, que són del core. Glutis, panxa endins, esquena, cames, ho activem tot i mantenim. Llavors, aquesta planxa, si ens fa mal els canells, perquè no estem acostumats a sostenir tant de pes, jo que peso, per exemple, 50 quilos, no estem acostumats a sostenir tant de pes amb els canells, el que podem fer és sostenir-nos sobre els colzes. Els colzes i els avantbraços ja tenen més superfície de recolzament, que no només les mans, i els canells no patiran tant. Llavors, podem alternar. Fins quan hem de sostenir la planxa? Home, jo et diria que apuressis. Apura, i quan ja no puguis més, doncs desfàs. Hi ha una altra planxa que és més difícil en ioga, que és Chaturanga Dandasana, que és des de la planxa alta, des de la que acabem de dir, flexionar els colzes i quedar-nos en flexió de braços. Aquí els braços treballen molt més. És bastant més dura perquè quan més a prop del terra estàs és com que la gravetat la sents amb més força i costa més, doncs Chaturanga Dandasana seria una progressió d'aquesta planxa.
0: Fantàstic.
2: Seria braços estirats la planxa baixa, alta, i braços flexionats la planxa baixa. Mm-hmm. Sempre sense tocar el tronc en l'aire, al terra. Mm-hmm. I un detall que també estaria bé pel qui li costi, com a progressió, és fer el mateix però amb els genolls al terra. En comptes dels peus, recolzar els genolls. Seria més fàcil i més accessible.
0: I així, a poc anem trobant aquesta progressió i aquesta millora, també. No?
2: Sí.
0: Molt bé. I la tercera?
2: Val. Hem treballat la primera, que era per treballar tota la part posterior, aquesta planxa per treballar la part anterior, doncs quedarien als dos costats i ho podem fer amb una planxa lateral, per entendre'ns. Vasisthasana és recolzar-se amb una mà o, si hi ha problemes de canell, amb el colze, amb l'avantbraç, i aquí es tracta de mantenir aquesta planxa de costat, en la que podríem afegir, per afegir més to muscular, la cama de sobre aixecada també, eh? El braç de sobre i la cama de sobre enlairats. Una postura que el que hem de canviar primer un costat i després l'altre, i que al final haurà fet un treball molt complet de les tres planxes per treballar realment tots els músculs del cos, es pot dir, eh? Gairebé tots.
3: Molt bé, aquestes són les propostes d'avui de l'Àlex i de la Mònica per poder treballar la força de tot el cos, fer un pack complet. Sí. Quin mantra proposem per avui?
1: Bé, doncs la idea és estar en meditació i connectar amb la força. És a dir, sentir com el teu cos et sosté, sentir com estàs arrelada, com pots mantenir la postura, com el teu cos et dona seguretat. Aquesta és la idea. Llavors, el mantra... Espera't, que no el trobo, miro la xuleta.
2: Jo tinc un que m'agrada...
1: Ah, sí? Explica.
2: La mantra és com una resolució que et fas, una reafirmació, i ja associat a la respiració, el concepte de força inseria l'acte d'inspirar, i el relax i l'estirament a l'acte d'expirar. Inspirant, repeteixes internament, soc fort, soc forta. Expirant, soc flexible. Són aquests dos pols que, en equilibri, et porten cap a l'harmonia. I ho podeu fer unes quantes repeticions, eh? Inspiro, soc forta. Expiro, soc flexible. Dos qualitats que ens interessen en el cos i també en la ment. Hem de tenir un caràcter fort i també flexible.
1: Mm-hmm. Diu el Tao Te Ching que no és més fort qui més resisteix, sinó qui més s'adapta. No? És a dir, és una força intrínseca. La flexibilitat d'adaptar-te et porta a la força. I això sempre m'ha semblat molt bonic, de dir, mira, tinc un atac, l'absorbeixo, m'adapto i després el retorno. No? I és aquest rebre i aquest donar, aquesta contracció i aquest estirament, aquest pulsar entre els contraris de la vida, que al final el que fa és generar energia i fer que et sentis bé i que puguis entre cometes, amb tots. Mm-hmm. Entre cometes, moltes cometes, eh? Que també, com hem dit abans, ha d'haver moments de deixar-se anar, de relaxar-se i de recuperar per tornar a la força.
3: Doncs vinga, va, per tancar el capítol d'avui, aquest capítol sobre la força, acabarem, com sempre, amb aquestes frases inspiradores, amb aquestes cites que ens agraden i que trien també cada mes l'Àlex i la Mònica. Àlex, què ens proposes avui? Quina cita fas servir per acabar?
2: A veure, hi ha qui va dir, no és fort qui resisteix més, sinó qui sap sostenir-se sense trencar-se. La força s'ha d'aplicar amb consciència, eh? Amb molta consciència, i realment no fa falta fer barbaritats, sinó realment que la força sigui útil per mantenir-nos dempeus en el dia a dia.
3: Mònica?
1: Doncs mira, justament amb aquesta, la veritable força és la que et permet sostenir la vida amb presència. És a dir, no és tenir un cos bonic, sinó tenir un cos útil que ens permeti gaudir de tot això que ens és donat i viure el dia a dia amb els obstacles que ens porti.
3: Perfecte, doncs fins aquí aquest capítol de força. Recordem també, per cert, que si algú pateix una lesió o té algun tipus de mal, evidentment que consulti el seu metge i els especialistes, eh?
1: Evident,
3: això sens dubte, que també és un camí de progressió, però no sempre és fàcil, no? A vegades el cos també es pot ressentir.
1: Sí, sí, sí.
3: I pràctica, com sempre, conscient i amb professionals.
1: I tant.
3: Molt bé, ha sigut un plaer un dia més. Àlex, Mònica, gràcies i fins al proper capítol.
1: Fins a la propera, gràcies.

0: A continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
1: Bon dia, sóc Marta Solà, regidora de Crida Premianenca. Avui, des de Crida i des del nostre espai d'opinió, us volem parlar de l'inici de curs i de tot el que ha suposat per les escoles de Premià de Mar. El curs s'ha iniciat teòricament amb normalitat al nostre municipi, però no podem oblidar que segueixen les vagues de les docents i els docents per aconseguir una escola pública de qualitat. Des de Crida ja vàrem donar suport en el seu moment a les mobilitzacions i tornem a reiterar la nostra posició. Creiem que s'han d'assumir responsabilitats i que s'han d'assumir ja i fer efectives les promeses que es varen fer a les negociacions de març-maig i del juliol entre la Generalitat i els sindicats. A Premià de Mar hi ha encara molta manca de vetlladores, de serveis psicosocials i psicopedagogs a les escoles, falta de personal docent i les ràtios que encara podrien baixar més. I un llarg etcètera que fa que, aterrats a la realitat, aquest inici de curs no sigui el que hauria de ser. Per altra banda, a Premià de Mar hem perdut una escola, una línia d'escola pública, amb tot el que comporta. Des de Crida sempre hem defensat l'escola pública de qualitat i en català i el dret a escollir de les famílies de portar els seus infants a una escola pública. L'escola Mar Nova està patint el retras de la seva construcció des de fa mesos, afectant a la comunitat educativa de l'escola, als infants i a les famílies. Des de Crida Premianenca demanem que s'acceleri el procés i que s'intenti que tinguin aquestes obres la mínima incidència en el dia a dia de l'escola. Hem encetat el setembre amb l'obertura de l'escola Bressol als Corriols. Una escola bressol buscada, demanada i reivindicada per Crida des de fa molts i molts anys i molt necessària pel nostre municipi. Aquesta obertura no ha estat mancada d'entrebancs. Creiem que l'escola bressol podria haver obert en millors condicions i amb tot el material corresponent. Crida Premianenca ja vàrem fer un comunicat fa unes setmanes on expressàvem la nostra preocupació per l'obertura. Pensem que precipitada de l'escola Bressol. Tot i així, celebrem que per fi el nostre municipi tingui una segona escola Bressol i que les famílies hagin pogut triar portar els seus infants a una escola pública i que s'hagin fet realitat aquestes 170 places. Esperem i demanem des de Crida que les obres, igual que les de la Mar Nova, avancin i que s'acabin sense interferir en aquest dia a dia d'infants i de docents. Gràcies.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: L'aranyenca Sílvia Catà s'ha convertit en la primera dona en situar-se al capdavant dels Mossos d'Esquadra, un ascens que respon als canvis de lideratge del cos policial. Catà, que fins ara comandava la regió policial de Girona, ha trencat el sostre de vidre i passa a la història per ser la primera dona que liderarà el cos policial. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha posat en valor la trajectòria de Catà i les responsabilitats assumides per ella fins ara.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Acaba la temporada de platges amb un balanç més que positiu. Aquest dimarts s'ha posat el punt i final al servei de socorrisme a les platges de Premià de Mar i l'empresa responsable MarSafe assegura que ha estat un estiu tranquil, malgrat les fortes temperatures i també hi han jugat a favor les novetats d'aquest curs, com per exemple l'augment de dues guixetes de vigilància, també la incorporació d'una moto d'aigua i bicicletes que permetien el trasllat dels socorristes. També diuen que ha estat un èxit gràcies a la bona predisposició de tots els banyistes.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià Mèdia. Informació.
2: En cultura, aquest dijous, 17 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, es presentarà la nova temporada de l'Amistat 2026-2027. L'acte servirà per desvetllar als assistents les novetats de la temporada en teatre, música i òpera. La presentació s'espera amb molta expectació. Hi ha entrades gratuïtes que es poden descarregar a la web de l'Espai L'Amistat.
1: Premià Mèdia. Informació.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
4: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
5: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
4: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
6: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: I en esports, la carrera futbolística de la premianenca Martina González fa anys que promet. Formada al Club Esportiu Premià, la jove defensa de 18 anys debutava dissabte com a jugadora del primer equip del Barça. Va jugar els seus primers minuts oficials. Des del Club Esportiu Premià celebren la fita de la Martina i se n'alegren per ella.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: En cultura, cavalleria rusticana del compositor italià Pietro Mascagni es podrà veure aquest dissabte, 19 de setembre, a l'Espai L'Amistat. És una invitació a gaudir d'una proposta operística que s'inspira en El Padrí, on la música i les veus en directe són les grans protagonistes. Sobre l'escenari, un cor de 40 cantaires dirigit per Jordi Lalanza, amb què els espectadors podran endinsar-se a la Sicília més emotiva. Una història de passió, rivalitat, família i honor. De fet, la soprano premianenca Anna Puche assegura que és el rol més difícil que ha fet mai. Hi ha entrades disponibles a través de Code Tickets o de manera presencial.
0: Premià Mèdia. Informació. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia. Informació.
1: El centre comercial Mataró Park ha tornat a patir un robatori. A primera hora de diumenge, a 6:45 del matí, un grup d'assaltants han castat dos cotxes contra una botiga per aconseguir entrar a l'interior de l'establiment i robar-hi. Després han marxat amb el botí i han abandonat els dos cotxes. Ara mateix els Mossos d'Esquadra investiguen els fets pels quals encara no hi ha detinguts. De fet, fonts policials relacionen el robatori de Mataró amb la sustracció anterior de diferents vehicles d'alta gamma a l'aeroport de Barcelona. I també a Mataró, i molt a prop del centre comercial, un veí ha mort aquest cap de setmana després d'accidentar-se en una rotonda. La policia local mataronina ha obert una investigació per aclarir els fets i les causes de l'accident, ja que no hi havia implicació de cap altre vehicle.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Les pluges intenses de les darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal. Un home ha mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera a Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers han localitzat el cos passada la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants en la mobilitat, especialment a Barcelona, que encara es mantenen com ara afectacions a les línies de metro de l'L4 i l'L11 i també a les línies R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat i a l'R4 de Rodalies. Pel que fa a la polèmica de l'enviament de les alert, la consellera d'Interior, Núria Parlon, en la compareixença que està tenint lloc ara mateix sobre el balanç d'aquestes pluges, ha exposat que es va rectificar la previsió i que el sistema d'alerta no s'activa per advertir de què plourà, sinó de quan cal protegir-se per les conseqüències d'aquests temporals.
2: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: Pel que fa a les afectacions a les carreteres, les inundacions encara deixen tallada la C-15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperar la normalitat. A banda, pel que fa a la resta d'incidències, diversos accidents compliquen també la circulació. Una a l'AP-2 a Vila-rodona, una altra a la C-32 a Premià de Dalt, a l'AP-7 a Cerdanyola del Vallès i finalment una altra a la C-17 a Manlleu. I els Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del sisè robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit, de fet, ja s'ha incrementat els patrullatges. Justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa circulen també amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. I l'Audiència Nacional ha ordenat al govern espanyol que de moment no executi la instal·lació d'un campament per acollir prop de 1.000 migrants al port de Ceuta. La decisió respon a una mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia que reclama aturar el projecte per motius de seguretat. I un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport. El consistori ha expressat el seu suport a la víctima i ha reclamat que cap dona hagi de limitar la seva llibertat per por de patir una agressió sexual. Els Mossos, a hores d'ara, continuen treballant per localitzar el presumpte agressor. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: Amb el nou curs també arrenca el programa Mentora, que torna. Les àrees d'educació i serveis socials posen sobre la taula aquest espai socioeducatiu que permet acompanyar joves de tercer i quart d'ESO perquè no renunciïn als seus estudis i puguin seguir formant-se. Cada jove compta amb una figura mentora voluntària, la qual s'acaba convertint en un model i una influència positiva. Per a més informació, consulteu la pàgina web equitat.org/mentora.
3: Premià Mèdia. Informació.
5: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
6: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
7: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: A veure, parla'm una mica, tu.
1: Hola, sóc el López.
0: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
2: Vale.
0: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
2: Em van a Morgades Valldosera.
0: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
2: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
0: Vale, doncs ja està.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Si vols aprendre català o millorar-lo, això t'interessa. L'Oficina de Català de Premià de Mar engega un nou curs amb una proposta de cursos per tots els nivells, des del més bàsic fins al superior, el C2. Us hi podeu apuntar des del 14 de setembre fins al dia 21, amb un torn preferent per alumnes que ja en cursen algun. Trobareu més informació a l'oficina del carrer Torres i Bages, número 16.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Bon dia, sardanistes! Ja som aquí. A la sintonia de Premià Mèdia ha arribat l'hora de Fem Rotllana.

0: Benvinguts al Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
1: Benvinguts i benvingudes a Fem Rotllana, aquí a la sintonia de Premià Mèdia, que es troba en el punt del 95.2 de la freqüència modulada del dial del vostre receptor i també pel portal web premiamedia.cat. Fem Rotllana, un programa on els oients poden intervenir mitjançant el telèfon, el WhatsApp o bé el correu electrònic.
2: Però com sempre, i com que avui és dijous i fem el programa en directe, hem de revelar la fórmula que fem servir per posar en marxa les sardanes a Premià Mèdia, que no és una altra que
1: mercat, sardanes i arròs.
2: I aquí no menja arròs mentre és a la ràdio, és el company Carles Soler, el que tenim els comandaments tècnics. Bon dia, Carles,
3: bon
2: i moltes
3: dia.
2: Gràcies.
3: Bon dia, diem que no menja arròs, però no ho sabem, eh? Igual té un tàper en allà i va fent...
2: Eh? Jo podria ser, podria ser. No sé, si no s'amaga molt, eh?
3: S'amaga molt.
1: Bé, fora bromes, avui aquí a l'estudi, com ja és de costum, som en la parella de sempre. Un servidor de vostès, Joan Vinyals, acompanyat de l'amiga Maite Llatjà. Bon dia, Maite.
2: Molt bon dia. I a tothom, a tothom. Anem, doncs, pel programa número 844 de Fem Rotllana. I primer d'aquest 22ena temporada, déu-n'hi-do, eh? Mm-hmm. I esperem que el calor no us hagi perjudicat gaire.
1: Doncs mira, n'ha fet-hi molta, de calor enguany.
2: Ostres!
1: Però vaja, mira, anem, doncs, cap a per la temporada aquesta 26-27. Lluny ja queda aquell setembre del 2005 que vam començar aquesta aventura. I aquesta temporada la comencem ara mateix amb moltes novetats al programa. Les anirem coneixent si ens feu companyia aquí a Premià Mèdia i veureu que hem evolucionat força, eh? Anem per la primera, Maite.
2: Som-hi. Aquest any començarem dedicant la primera sardana del programa a un aplec que celebri aquell cap de setmana,
1: diguem-ne. El cap de setmana que toqui,
2: no? Que toqui,
1: eh?
2: Sí.
1: Exacte.
2: I avui no podia ser un altre que l'aplec de Sant Mateu, perquè ja hi som, és aquest diumenge, és l'aplec de Sant Mateu, diumenge que ve, dia 20 de setembre. I per això la primera que escoltem és aquesta obra del compositor premianenc en Josep Fecúndez, que ens presenta la cobla premianenca, l'aplec de Sant Mateu.

0: Doncs acabem d'escoltar l'Aplec de Sant Mateu, de Josep Fecúndez i Martínez, estrenada l'any 1993 i interpretada en aquesta ocasió per la Cobla Premianenca. Bé, anirem informant d'aquesta plec, que és diumenge que ve, dia 20 de setembre, a Sant Mateu, a Premià de Dalt.
1: Sí, senyor.
0: Maite, com anirà això de Sant Mateu?
1: Mira, si comencem pel principi, que és més fàcil,
0: sí,
1: és que inicialment fem una caminada popular per pujar a Sant Mateu, que se surt des de la plaça de la Foneria a 8:45 del matí. Això representa que la gent s'ha d'inscriure, hi ha diversos llocs per poder-ho fer, i es paga abans del dia 10 euros, i el mateix dia 12.
0: O sigui, el mateix dia encara estem a temps d'inscriure.
1: Sí, sí, sí, tothom ho pot fer. Llavors, ja es puja a partir de 4:15, pugem a Sant Mateu, i quan arriben allà la gent troben un esmorzar.
0: Ah, molt bé.
1: Està molt bé. Es poden esmorzar i ja quasi bé pràcticament començarà l'aplec. L'aplec comença a 10:45, explica-ho.
0: Sí, no, a 10:45.
1: La ballada.
0: No, deia que he vist que portes una samarreta molt xula de Sant Mateu.
1: És que és molt maca i aquest any brilla.
0: Ah,
1: és molt bonica.
0: Que també va inclòs amb el preu, no?
1: Sí, el preu inclou això, una samarreta que ja es don a la sortida, per qui la vulgui portar,
0: exacte,
1: i l'esmorzar. I això és aquest preu.
0: I després, estic veient ara el pòster aquí de l'aplec, pròpiament dit, a les 10 hi ha una missa, la mica
1: sí,
0: de Sant Mateu, per qui vulgui anar-hi.
1: Sí, sí, sí.
0: I a 10:45, l'aplec amb la Cobla Xaloc.
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs anirem informant d'això durant el programa.
1: Sí, però hi ha una altra cosa aquest any, una novetat
0: a veure,
1: molt guai.
0: Anem evolucionant, no?
1: Sí, perquè aquest any s'hi ha afegit el centre cívic, que allí hi ha molta gent gran que no té vehicle i que no pot fer la caminada. I llavors els hi feia il·lusió pujar, evidentment, a l'aplec tampoc podia anar-hi.
0: Ja,
1: llavors els hi fa molta il·lusió anar a l'aplec i en el centre cívic s'ha muntat un bus petit de 30 places per començar, per veure què passa. I està ple, s'ha emplenat. I aquesta gent la deixaran anar a la cornisa a l'arribada mateix de Sant Mateu, allà és molt a propet,
0: sí.
1: I la gent només haurà de pujar un trosset.
0: Ja, i després els podran tornar a baixar, també.
1: Després els tornaran a baixar. Evidentment, quan s'hagi acabat tot, baixaran.
0: Doncs molt bé.
1: I és gratuït, vull dir que està superbé.
0: I això hem d'agrair al centre cívic.
1: Al centre cívic i a l'Ajuntament que col·labora.
0: Molt bé. Perfecte, doncs, anirem ampliant durant el programa.
1: Sí, sí, sí.
0: Ja tenim feina aquest cap de setmana. Recordeu que els telèfons, el 93-752-2544... El telèfon del directe, truqueu fins a d'aquí 2 hores, encara serem aquí, fins a acabar el programa. Feu les vostres peticions i les posaríem la setmana que ve, com sempre hem fet. O expliqueu-nos què heu fet aquest estiu, si heu passat molta calor o com ha anat. Podeu enviar un missatge de texta o de veu al número 649-198207. 649-198-207. Prometo, i ho dic aquí que queda gravat, mirar-me'ls. Prometo mirar-me'ls. Ara entendreu el perquè.
1: Sí.
0: Doncs vinga.
1: Sí, aquest senyor de menjar cues de pansa,
0: exacte,
1: perquè de vegades s'ha d'allà.
0: Exacte. La següent sardana que escoltarem en aquest primer programa d'aquesta temporada és precisament un missatge rebut el mes de juliol per un aniversari i que un servidor no va recordar passar-ho. Ho esmenem avui. El missatge és de la nostra oient, la Maria Antònia de Mataró, que ens deia el següent. La Maria Antònia volia dedicar una sardana al Pere Tamboleo de Vilassar de Mar pel seu sant el dia 29 de juliol i el seu aniversari el 3 d'agost. No, perdó,
1: no,
0: el 29 de juny i l'aniversari el 3 de juliol. El 29 de juny és Sant Pere i el 3 de juliol és l'aniversari del Pere. La sardana demanada és l'Andreu de Gramenet, de Jordi León, i presentada a la gala número 2 dels Premis Preludi. I la Maria Antònia ens remarca que escoltem amb atenció els 4 primers compassos de les tirades de llargs, perquè tenen una melodia que tots coneixem. Gràcies per tot. Bé, doncs, aquí la tenim. Felicitem pel sant i l'aniversari al Pere de Vilassar, de part de l'Antònia i de tots els oients de Fem Rotllana, amb la sardana del compositor barceloní Jordi León, que ens ofereix la Cobla Sant Jordi, l'Andreu de Gramenet.

0: L'Andreu de Gramenet, de Jordi León i Royo. Es va estrenar el desembre de l'any 24 i l'ha interpretat la Copa al Sant Jordi. I l'hem dedicat, de part de la Maria Antònia de Mataró, en Pere Tamboleu de Vilassar de Mar, pel seu aniversari, a finals de juny i a primers de juliol.
1: Sí, i és aquesta celebrava sardana... el sant i l'aniversari.
0: Exacte, i per això hem escoltat aquesta sardana que li dedicava la Maria Antònia, que tenia aquestes notes del feliç aniversari, tal com ella deia. Per molts anys, Pere.
1: Hem estat atents.
0: Sí, tant.
1: Molt bé, una altra de les novetats que volem fer aquesta temporada és que posarem un tastet, dos segons d'una sardana, i a veure si amb les vostres trucades ens la podeu dir el títol. Si pot ser títol i autor, millor. Però bé, amb el títol ja ens donem per ben pagat.
0: Sí.
1: D'acord?
0: Joan, ens volen saludar, m'apareix.
1: Doncs fem una cosa. Ara agafarem la trucada, però suposo que aquest o aquest oient que està al telèfon també està escoltant. Escoltem aquest tastet a veure si sabeu quina sardana és. I prou, ja està bé. A veure, bon dia.
2: Hola, bon dia, sóc la Salva.
1: Hola, Salvadora, què tal?
2: Bueno, bé.
1: Molt bé.
2: Ja ens tornem a trobar.
1: I tant que
2: jo
1: sí.
2: Jo voldria que toqués una sardana la setmana que ve, el dia que tinc, voleu?
1: Setmana que ve.
2: Aquesta de Martí Mont, que van estrenar, que no sé si es diu XX, 3X.
1: Però que van estrenar...
2: L'últim aplec.
1: Que van estrenar l'últim aplec. Sí. És La teva pell salada.
0: La pell salada.
2: Ah, com que no sabia el nom.
1: Esclar, és que en el programa es posen 3X perquè no sabem...
0: Sí. Teòricament
1: no sabem el nom.
2: La teva pell
0: salada.
1: Ara, també... La teva pell salada.
2: Sí.
1: També t'haig de dir, Salvadora, que la portem avui, eh?
0: La sentirem,
1: clar,
0: la sentirem.
1: Que avui la portem i explicarem el per què aquest títol...
2: Pell salada. Devia sortir de Marc.
1: Por ahí va, sí, per aquí va.
2: N'acabaré un altre.
1: Com vulguis.
2: La galanesa, aquesta de l'Anna Bat.
1: Val, perfecte, aquesta és molt maca.
2: Per
1: molt
2: tots bé. Els oients.
0: Molt bé.
1: Galanesa per tothom, molt bé.
0: Molt bé.
2: Bueno, ja anirem trucant.
1: Sí, I tant que sí.
2: Per això que heu trucat en aquest moment no...
1: Bé, ara anem fent aquest concurs, a partir d'avui el anirem fent cada setmana. Avui, per qui el guanyi, per qui adivini aquesta sardana que hem posat un segon o dos segons,
2: sí.
1: Li regalarem una samarreta d'aquesta caminada i aplec de Sant Mateu.
2: Ah, molt bé.
1: D'acord? La vols escoltar? A veure si potser saps quina és.
2: Els noms no els recordo mai.
1: Bueno, tornem-la a posar.
2: La tinc d'allò, però no sé quina és.
1: Bueno.
2: I els títols no me'n recordo.
0: Bueno. Ja l'anirem repetint.
1: L'anem repetint, Salvadora.
2: Molt bé.
1: Cada setmana farem una.
2: Molt bé.
1: D'acord? Moltes gràcies.
2: És diumenge.
1: Sí,
0: que vagi
1: gràcies,
0: bé, i tant.
1: Sí, fins diumenge, gràcies.
0: Fins diumenge.
1: Doncs un altre oient que vol passar per antena.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
3: I benvinguts.
1: Hola. La Maria Lluïsa.
3: De tanta calor,
1: i tant.
3: Convé les sardanes aquestes més fresquetes.
1: I tant que sí. Que s'ha pogut suportar bé o què, la calor?
3: No, ens ha deixat fets caldo.
1: Ja.
3: Sí. Ens
1: ha bullit. Ens ha quedat bullits. digues.
3: Però bueno, he escoltat aquests compassos d'aquesta sardana, però... jo no sé si és l'Empordà o Pirineu o una cosa d'aquestes.
1: Doncs
0: no és
1: aquesta.
0: No anem bé, no.
3: Doncs ja està.
1: Doncs bueno, el tornem a posar fins que acabem el programa. Sou a temps de trucar i dius és tal.
3: Bueno, després ara ja ho tornaré a escoltar.
1: D'acord, doncs.
3: Llavors és per a tots els oients i tots els que feu possible fer-ho rotllana, us dediqueu una cançó ben maca i, sobretot, també felicitant en Fecundes per la sardana tan maca de Sant Mateu.
0: Molt bonica, sí senyor.
1: Exacte.
0: Que té lletra, que la sardana té lletra.
1: Sí,
3: ja ho sé. El dia que la va inaugurar a Sant Mateu, ell la cantava.
0: I tant.
1: Molt bé, doncs, ho tenim apuntat. Vinga. I ho faríem la setmana que ve.
3: Doncs per tothom... bona tardor i bon programa.
1: Moltes gràcies.
0: Vinga, adéu.
1: Gràcies, bon dia.
0: Adéu,
1: Maria Lluïsa. que sí, ja ens ha fet aquest encàrrec per la setmana que ve, també. Bé, recordeu els telèfons. El del directe, aquí a Premià Mèdia, és 93-752-2544. Per enviar un missatge de text o de veu al 649-198-207. Tal com he dit, prometo mirar-me'ls, eh? I també anem informant d'aquest 46è aplec de la sardana de l'ermita de Sant Mateu, amb la cobla Xaloc. Això és aquest diumenge que ve, que hi ha aquesta, com hem dit, aquesta caminada, eh? Aquesta,
0: sí, aquesta caminada popular.
1: Trentena caminada a Sant Mateu i 46è aplec de la sardana. Se surt, em deies, de la plaça...
0: La plaça de la Foneria, de la Foneria, Països Catalans.
1: Dos quarts de nou.
0: Sí. Sí, sí, allà encara es poden fer inscripcions, si voleu, i a partir d'aleshores cap amunt, i esmorzar i a ballar.
1: Arriba allà, hi ha la samarreta que us donaran, la samarreta
0: a l'inscripció. La samarreta a la sortida mateixa ja te la donen, eh?
1: I després l'esmorzar, i a dalt, a Sant Mateu, a les 10, hi ha...
0: Una missa
1: per qui vulgui anar, i a dos quarts d'11...
0: Començarem a ballar amb la cobla Xaloc aquest any, vale? I també hi haurà gent que haurà pujat amb aquest autocar que dèiem, que això es fa aquest any, i és la primera vegada que es fa. I aquest és un autocar gratuït, perquè la gent que no té possibles de pujar caminant o amb el cotxe, pugui pujar. Això ho fa el centre cívic, evidentment s'ha de ser soci del centre cívic, i ja està, cap problema. I arriben allà dalt, i també esmorzaran, saps? I ara, mentrestant, nosaltres anem evolucionant. I a continuació, dedicarem una sardana als amics de l'agrupació sardanista de Santa Perpètua per totes aquelles peticions que poden haver quedat sense fer durant la temporada passada. Perquè ens perdoni, no?
1: Sí,
0: per totes aquelles peticions i amb el desig de posar el comptador a zero, eh? Escoltarem tot seguit una sardana firmada pel compositor de Blanes i intèrpret de tenora, en Jordi Molina, que ens l'ofereix la cobla Sant Jordi. Espurnes perpètues.

0: Acabem d'escoltar la fantàstica sardana del Jordi Molina, Espurnes Perpètues, estrenada el 5 de maig de l'any 2002 durant el 66è aplec de la sardana de Santa Perpètua, i l'hem escoltat per la cobla Sant Jordi. L'hem dedicat als amics de l'agrupació sardanista de Santa Perpètua amb el desig de posar el comptador de peticions a zero. Moltes gràcies.
1: Fem rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
2: Molt bé. I recordem aquest aplec de Sant Mateu, perquè sí, ja el tenim a sobre.
0: Ja està.
2: I dir-los que encara us poden apuntar. Bé, encara hi ha... Bueno, nosaltres anem apuntant fins que al mateix dia.
0: Coincideix amb aquest 46è aplec de la sardana de Sant Mateu.
2: Ah, exacte, coincideix que són anys,
0: Sí, exacte, exacte.
2: I 20 anys de pujades, 30. Caminant.
0: 30 anys de pujades.
2: Perdó, és el dia 20. 20
0: sí, és el dia 20. No, 30 anys de pujades, de caminar de Sant Mateu i 46 a plec de la Sardana.
2: Exactament, sí, senyor.
0: Se surt de la plaça dels Països Catalans a 8:45 del matí de diumenge, dia 20. Si no heu fet l'inscripció, la podeu fer allà mateix.
2: Sí.
0: I això comporta una samarreta i l'esmorzar a dalt.
2: Sí.
0: I aleshores, una vegada arribats a dalt, fet ja amb l'esmorzar, hi ha el 46è aplec de la sardana. Hi ha una missa a l'ermita per qui vulgui anar-hi a les 10, i a 11:15 l'aplec amb la cobla Xaloc.
2: Sí, senyor. D'acord? Així mateix. Molt bé.
0: Molt bé, doncs.
2: I ja pots recordar aquest correu electrònic,
0: sí,
2: si ens
0: volen
2: explicar.
0: Sí, tenim un correu electrònic, també, a part dels telèfons, que ja els sabem, que és femrotllana@hotmail.com. Vinga, Maite, que tenim un altre missatge que va quedar sense fer al final de la temporada passada.
2: D'acord. Ara és l'amic Pere Tamboleo, de Premià de Mar, que va fer una petició per l'últim programa de la temporada passada per felicitar tothom que celebrava quelcom durant les vacances d'estiu. I ens van fer una llista, que és la següent. En Pere ens diu: hola, Maite i Joan, una petició múltiple per la propera setmana, que era la primera del mes de juliol.
0: Era... Ja anem 2 mesos tard, però anem tard. Fem.
2: Voldria dedicar la sardana Com a casa, d'en David Estanyol, per felicitar els dies del Sant a Carme Mateu, Marta Clotet i Marta Ventalló.
0: També la Maria Rosa Andreu, que el fa el 23 d'agost, i el Pere Tamboleu de Vilassar de Mar el 29 de juny.
2: Això. I en Gaietà, que també el 7 d'agost, no? I la Lluïsa Manent, el 25...
0: Exacte, la Rosa Maria Montlló, el dia 30 d'agost. I després, aniversaris. Ara venen aniversaris,
2: ara
0: ja.
2: Ara aniversaris. La Lluïsa Manent, l'1 de juliol...
0: El Pere Tamboleu de Vilassar de Mar, el dia 3 de juliol. I tu, Maite...
2: Ah, sí, jo
0: 8,
2: també hi era, el dia 8,
0: clar, el dia 8,
2: el dia 8 de juliol també vaig fer festes,
0: Sí.
2: I també en Gaietà, que era el dia 10 d'agost.
0: Exacte, la Marta Ventalló, el dia 4 de setembre. D'això fa, 10 dies.
2: I és que ja està, és que ja... Passa de pressa,
0: exacte,
2: tot,
0: I, també,
2: i la Montse, l'amiga Montse Manent, el 28 d'agost. Doncs a tots aquests sants aniversaris que sabem, i en els que no sabem també, tothom que hagi celebrat alguna cosa, dediquem la sardana del compositor badaloní, en David Estanyol, que ens interpreta la cobla Marinada, Com a casa.

0: Bé, acabem d'escoltar la sardana Com a casa, d'en David Estanyol i Martells, estrenada, interpretada per la Cobla Marinada. Estrenada, sí, el dia 26 d'abril del 2003 a Sant Sadurní d'Anoia, de part de l'amic Pere Tamboleo, de Premià de Mar, per tots aquells que han celebrat sant o aniversari durant les vacances de Feu Rotllana. De Fem Rotllana.
1: Ah, això. I heu connectat això, amb Fem Rotllana.
0: Tenim una trucada, em sembla.
1: Ah, llavors, parlem.
0: Hola, bon dia.
2: Hola, Joan, sóc la Maria Rosa.
0: Maria Rosa, m'han dit que t'agrada molt el pernil, eh?
2: Oh, quin aplec, quin aplec. Va ser fabulós. Has de pensar que estàvem a la taula amb la Lluïsa.
0: Sí.
2: I van tocar i vam dir, ai, avui estem com una mica aixonades, aixonadetes.
0: Sí, sí, sí.
2: I van tocar Premià Joja del Maresme.
0: Sí.
2: Mira, vam donar un vot.
0: Home, clar.
2: Mira que no ballem sardanes gaire, perquè ja tenim una mica d'edat.
0: Sí, sí.
2: Però, bueno, la vam ballar tota. Bueno, van començar els premis. I, bueno, en Josep Maria de Sagarra, la Ruta Blava,
0: sí,
2: em va tocar el llibre.
0: Sí, ah, molt bé. Ah, ah, també el llibre de...
2: No,
0: oh, mira,
2: així
0: és dos premis.
1: Una capara... Ho va acaparar tot.
2: De la... Tot, sí. I l'últim, doncs, el pernil.
0: Ah, veus? Molt
2: que
0: bé.
2: Que avui l'haig d'anar a buscar, que ja m'ha l'entallat.
0: T'ha l'entallat, molt bé. Perfecte,
2: I,
0: perfecte.
2: I, bueno, vam passar una nit molt bona.
0: I
2: donar-vos les gràcies de tot, perquè, bueno, és el que diem. Allà veus a gent de Premià que fa temps que no la veus.
0: Exacte.
2: I xafardegem una mica, i parlem de tot, clar, i ballem...
0: Sí. I s'arregla el poble, eh? S'arregla el poble.
2: Sí, perquè hi ha molta cosa per arreglar. Hi ha molts forats buits, eh?
0: Molt bé.
2: O per omplir...
0: Ja, ja. Digues, digues.
2: Una traca.
0: Digues.
2: Bueno, doncs pues, la Joia del Maresme és preciosa.
0: Doncs,
2: quan pugueu,
0: doncs
2: la torneu a posar. Per tots, pels que van treure el numeret del pernil,
0: sí, sí.
2: Pel qui va treure el numeret del llibre,
0: pel,
2: i per tots vosaltres.
0: Pel presentador, aquell locutor que hi havia en aquest aplec, era fabulós.
2: Ui!
0: Ah, que sí? Ah, escolta, era fabulós aquell locutor, aquell presentador que hi havia en aquesta pleca, eh?
2: Hombre, ah. I tant, i les coples també,
0: també,
2: eh?
0: Sí, la veritat és que sí.
2: Oh,
0: la veritat és que sí.
2: I la tarda que feia.
0: Sí, és que ens va fer molt bon, molt bon temps, això sí.
1: Tarda. Sí, jo crec que he sigut un aplec des de fa anys,
0: sí,
1: que ha quedat rodó.
0: Sí, sí, sí, va anar molt bé.
1: Perquè a mi em sempre passava alguna, sí, coseta, i aquest any ha estat fantàstic.
0: Va anar tot molt bé, el sopar, la botifarrada,
1: no, la meravella,
0: concurs,
1: sí, sí,
0: de colles...
2: Hi havia ambient,
0: molt, exacte.
2: Sí. Que t'agrada, que...
1: Gent
2: molt
1: maca, gent molt bonica.
2: Colles ballant.
0: Sí, gent, sí,
2: el que,
0: sí,
2: em vaig perdre va ser la cabalgata aquella del final.
0: Ja.
2: Que veieu que va ser un 10, eh?
1: També, també. Tot va ser un 10.
0: Escolta una cosa. Has escoltat això, aquest concurs?
2: Sí, la felicitació d'en Pere.
0: No, sí, també, també.
2: Sí.
0: No, aquest concurs que fem, que posem un trosset d'una sardana...
2: Ah, bueno, he sentit un trosset, però molt poquet.
0: Bueno, escolta'm el telèfon, eh? El podríem tornar a posar, sisplau?
2: A veure.
0: Escolta. Quina sardana és?
2: La Balanguera. No?
0: No anem per aquí.
2: No anem per aquí.
1: S'hi assembla, eh?
0: S'hi assembla, però no anem per aquí.
2: No és que poseu molt poc.
0: Ja, bueno, és que clar, si posem massa, aquestes sardanes és molt coneguda, eh? També deixo dir que és una sardana molt coneguda.
2: Que l'ha fet en Pinyol.
0: No. No, és més antiga, bastant més antiga.
2: Bueno, ja la tornareu a posar.
0: Sí, la tornem a posar, i si no, al final del programa direm quina és, si no l'encerta ningú, i qui l'encerti el primer, li regalarem una samarreta de l'aplec de Sant Mateu.
2: Val.
0: D'acord?
2: Molt bé.
0: Moltes gràcies, Maria Rosa.
2: A vosaltres per tot, eh?
0: Gràcies.
1: Adéu, vagi molt bé. Doncs sí, aquesta...
0: Heu connectat.
1: Estem connectadíssims.
0: Sí, sí, sí.
1: I, a més, ara mateix, volem explicar que aquest any vam anar a una extraordinària festa, mm-hmm, que això no se sap, perquè la nostra amiga, la Marta Ventalló, també va fer anys.
0: Sí.
1: I vam canviar de dècada, i ho vàrem celebrar a lo grande,
0: sí,
1: no?
0: Sí, tant, d'allò més bé.
1: Molt bé. I la Copla Sant Jordi volia... Ho dic bé, tot això.
0: Sí, li dediquem a la Marta Ventalló, que va fer aquest aniversari rodó, perquè era un aniversari molt rodó.
1: Molt rodó.
0: Li dediquem...
1: I que ho vam passar superbé, va,
0: exacte,
1: ser un dia molt bonic. I era, bueno, li dediquem una sardana del seu estimat Enric Ortí, uh-huh, I ja està. I es diu la Cuisa Mai Linda.

Acabem d'escoltar la sardana A Coisa Mais Linda, d'Enric Cortí i Martín, estrenada el 12 de març de 2023 a Santa Eulàlia de Ronçana. L'hem escoltat per la Cobla Sant Jordi i l'hem dedicat a la nostra amiga, companya Marta Ventalló, de Premià de Mar, que el passat 4 de setembre celebrava el seu aniversari. Per molt

0: Ja. He pujat a Sant Mateu a peu ple d'anys.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Amb en Rafael, escolta, tots dos.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Clar que sí.
0: Amb la veïna, amb la Maria del Carme, les nenes, els nens...
1: Molt bé.
0: Tothom que replegàvem cap a Sant Mateu a peu.
1: Sí. Doncs mira, aquesta cap de setmana hi ha la caminada i la plec de Sant Mateu.
0: Ja ho sé, ja, però escolta'm.
1: Molt bé.
0: Escolta'm que no.
1: Molt bé, d'acord, doncs.
0: Perdona'm, ja
1: no,
0: està,
1: no,
0: ja
1: no, no l'hem de perdonar de res, al contrari. Agraïts, contents de parlar amb vostè, de que...
0: No, tractis a vostè.
1: O de parlar amb tu, que tornem a connectar.
2: Ja hem tornat.
1: De que tornem a connectar.
0: Adéu, guapo.
1: Molt bé, Rosita, que vagi molt bé.
0: Us anem escoltant. Adéu.
1: Gràcies, bon dia.
2: Adéu.
1: Bon dia. Bé, doncs, anem a tornar a posar aquesta sardana incògnita que tenim aquí. Aviam si la podem tornar a posar. A veure si algú la pot adivinar. Podem donar...
2: Una pista, va,
1: una
2: Joan.
1: Una pista, va.
2: Sí, home.
1: Diem l'autor.
2: Va, diem l'autor.
1: Enric Morera.
2: L'Enric Morera, sí.
1: L'Enric Morera és l'autor d'aquesta sardana incògnita.
2: Ah, això és una pista bona.
1: Exacte. I tenim un altre oient que vol parlar amb nosaltres.
2: Bon
3: dia. Bon dia.
1: Hola, bon dia, digui'm.
2: Pere.
3: No. Vicenç.
1: Hola, Vicenç, home.
2: Hola.
1: Vicenç, què tal?
3: Com estem?
1: Home, bé, feia dies que no parlàvem. Bueno, amb la teva senyora per WhatsApp sempre parlem.
3: Ja ho sé,
1: sempre
3: ja.
1: Sempre parlem.
2: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
3: Oh. Ja ho sé,
1: sí.
3: Ja.
1: Sí, sí.
3: Escolta'm, dos coses.
1: Digues.
3: Lo primer, agrair-te molt per preocupar-te de nosaltres,
1: sí,
3: quan l'incendi.
1: Home, no, a veure, jo de seguida que d'això vaig com a mínim preguntar, i si es pot ajudar amb algú, aquí estem.
3: Sí, sí, però és molt d'agrair, de debò.
1: I tant.
3: De debò.
1: I tant que sí.
3: Va ser un susto gros.
1: Home, i tant. I tant.
3: Oi, aquesta nit que ha caigut una tormenta molt gran.
1: Sí, també molt fort, oi, per aquí baix?
3: Però també s'ha incendiat un llamp.
1: Ostres.
3: Ha tornat a on estava sec, de cremat.
1: Sí.
3: Ha tornat a encendre's una altra vegada, però com al moment ha caigut l'aiguat...
1: Sí.
2: S'ha apagat.
3: Doncs ja l'ha parat sol.
1: Vaja, ja. Bueno, millor. Millor que hagi sigut així.
3: Sí, aquí, bueno, és que, ja lo sabes, la caca, cuanto más se remueve,
1: ja,
3: más huele.
1: Sí, ja.
3: Pues esto es lo que pasa.
1: Ja sé per on vas, ja sé per on vas, ja.
3: Ja està. Volia demanar una sardana.
1: Sí, tant.
3: Recorda cada instant de l'Enric.
1: Molt bé. Ara n'hem posat un per la...
2: Per la Marta.
1: Per la Marta, aquesta... Que coisa més linda.
3: M'han enganyat com un xino.
1: Per què?
3: Perquè la Carme l'ha adivinat de seguida que era l'Enric.
1: Ah, ja, aquesta, sí, sí.
3: Sí, perquè l'hem posat ara i ja estava començada.
1: Ja, bé.
3: I jo dic, no, si això sembla d'en Casú.
1: No,
3: pues no.
1: És de l'Ortí.
3: Tenia raó, sí, que era, sí, de l'Enric.
1: És de l'Ortí. Doncs posarem aquesta, recorda cada instant, per tots els oients, de part vostra.
3: Molt bé.
1: D'acord?
3: I moltíssimes gràcies.
1: De res, a vosaltres. Que estigueu bé i una abraçada forta per la família.
3: Perfecte.
1: Gràcies.
2: Adéu.
1: Bon dia. Bé, haurem de deixar-ho aquí. Però
2: sí, podríem
1: fer una cosa. Sabent que és de l'Enric Morera... Escolteu això. A veure... Aviam, hem donat ja una pista. Em queda un minut i mig. Et donem una altra, Maite?
2: Va.
1: Va, una altra pista.
2: Va, dale.
1: Va ser estrenada l'any 1919.
2: De l'any 19, sí, té uns quantets.
1: Té més de 100 anys.
2: És una sardana,
1: té més de 100 anys.
2: Sí, l'hem escoltat moltíssimes vegades.
1: Exacte, li demanem al tècnic que ho torni a posar i després
2: i
1: ja...
2: I que la balla molta
1: sisplau.
2: Gent.
1: Sisplau.
2: Vinga. I que la balla gent amb fandilles llargues.
1: Ah, això sí, i tant. 937522544, encara queda una hora per poder trucar i poder adivinar aquesta sardana. De premi, el primer que l'adivini, una samarreta de la pujada de Sant Mateu.
2: Exacte.
1: I de la plec de Sant Mateu,
2: sí, sí, sí,
1: d'aquest diumenge.
2: I us hi esperem, tots els que pugueu, sí, allà
1: això
2: dalt.
1: Sí. Això sí, mira, recordem-ho, que tenim aquesta caminada, 30a caminada a Sant Mateu i 46 a plec.
2: Ah, això.
1: Se surt de 8:45 del matí de la plaça dels Països Catalans.
2: Sí,
1: sí. I allà es pot fer la inscripció, si no l'heu feta.
2: Per fer la caminada.
1: I us donaran la samarreta i el tiquet per l'esmorzar, que es fa l'esmorzar a dalt, i després, ja, després de l'esmorzar, hi ha una missa a les 10 del matí,
2: l'aplec.
1: Qui vulgui anar-hi a l'ermita...
2: I qui vulgui pujar amb el seu cotxe particular, també, també, cap
1: i tant,
2: problema.
1: També pot fer-ho. I l'aplec de les sardanes amb la Cobla Xaloc a partir de 11:45.
2: Sí, senyor.
1: D'acord?
2: Clar.
1: Doncs i ja momentàniament està. Ho deixem aquí.
2: Ho
1: però
2: deixem,
1: diem allò, Maite, allò de sempre.
2: Ah, sí, val. Doncs
1: no
2: que no marxin gaire lluny, que

0: que ara n'hi ha més.
1: I que vagi molt bé, Maite.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les pluges intenses de les darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal. Un home mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers han localitzat el cos passat a la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants en la mobilitat, especialment a Barcelona, que encara es mantenen com ara afectacions a les línies de metro L4 i l'L11, també les línies R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat, i a l'R4, l'R2, l'R2 Nord i també l'R11 de Rodalies. I pel que fa a la polèmica de l'enviament de Les Alert, la consellera d'Interior, Núria Parrón, ha explicat en compareixença que no es pot parar el país quan plou i que Les Alert s'envia quan la població s'ha de protegir.
4: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
3: Pel que fa a les afectacions a les carreteres, les inundacions deixen encara tallada la C-15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperant la normalitat. A banda, també pel que fa a la resta d'incidències, una avaria, la C-60 Argentona, deixa un carrer tallat en sentit Granollers. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar el reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure només 10 dies. Aquesta passada nit, de fet, ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen també amb retards per un robatori de cable, en aquest cas a l'Aragó. I en plana internacional, Trump ha amenaçat la Unió Europea amb imposar-li aranzels molt elevats si tira endavant l'associació amb el Canadà com a primer membre associat del bloc comunitari. El president nord-americà ha advertit que podria aplicar nous gravaments o fins i tot deixar de comerciar amb Europa en diversos àmbits, però ha matisat que només actuaria així si considera que l'acord es fa amb mala intenció o com un acte hostil. I un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport. El consistori ha expressat el seu suport a la víctima i ha reclamat que cap dona hagi de limitar la seva llibertat per por de patir una agressió sexual. Els fets van passar en una zona boscosa de l'urbanització Aigua Viva, Parc, on un home hauria abordat i violat una dona després d'amenaçar-la. Els Mossos continuen treballant per localitzar el presumpte agressor. I això és tot fins aquí, les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
5: Premià Mèdia. Informació.
6: I atents, si t'agrada el cinema, el Teatre Patronat anuncia la tercera edició del Patrofest, el festival de curtmetratges dedicat a joves autors i autores apassionats per la ficció i el documental. Tota la teca es repartirà en dues jornades. La primera, una secció documental, el dissabte 26 de setembre, i el 27 de setembre el dia es dedicarà a la ficció, a més d'una petita cloenda. Les dues sessions seran a les 11 del matí. Pel que fa a les entrades i preus, podeu consultar-ho al web del teatre i per informació també a Instagram.
5: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
2: Continues escoltant Fem Rotllana, les sardanes a Premià Mèdia.

0: Bé, doncs anem per aquesta segona part d'aquest punt de trobada que es fem rotllana, aquesta proposta sardanista de la que avui emetem l'edició número 844 i que és la primera d'aquesta temporada 26-27. Exactament, el primer programa d'aquesta 22a temporada, perquè aquesta aventura del Fem Rotllana va començar el dia de la Mercè de 2005, tot recollint el testimoni deixat per l'amiga Agnès Céspedes aquí a Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia en l'actualitat. Però aquesta segona hora tenim ja un oient que vol passar per antena. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
1: A veure si ho ensopego.
0: Ets de Maria Lluïsa?
1: Sí.
0: Som-hi.
1: És per allò de la sardana.
0: A veure.
1: Els compassos.
0: Sí.
1: Podrien ser, no sé, o la Santa Espina.
0: No. La Santa Espina.
1: O la sardana de les monges.
0: Vinga, sardana de les monges. Un aplaudiment per la Maria Lluïsa. La sardana de les monges d'Enric Morera, veus? Estrenada l'any 1919. Et farem arribar una samarreta d'aquestes de la pujada a Sant Mateu.
1: La volia venir a buscar, però mira, la vindré a buscar i em...
0: Molt bé.
1: De regalo.
0: Molt bé, d'acord. Doncs, en tot cas, no sé on ens podíem trobar o has de pujar a Sant Mateu.
1: Sí.
0: Vale, doncs ja
1: parlaré... Amb l'autocar que ens han posat al centre cívic.
0: Doncs parlarem la Maite i li diré que te la guardi.
1: Molt bé.
0: D'acord?
1: Estupendo, moltes gràcies. Te venia a esmorzar,
0: gràcies.
1: Per això.
0: Molt bé. Bueno, d'acord. Doncs moltes gràcies i mira, t'endús el primer premi d'aquest nou concurs que fem.
1: Molt bé, em fa molta il·lusió. Vinga.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
1: I m'agrada molt aquest acudit que heu tingut.
0: Bueno, mira, ho anirem perfeccionant, això encara està a les beceroles. Ho anirem perfeccionant més. Moltes gràcies.
1: A tu, a vosaltres.
0: D'acord.
1: Adéu.
0: Bon dia.

0: Doncs dit això, recordeu... Bueno, hem acabat d'escoltar la sardana de les monges d'Enric Morera, que ens ha adivinat la Maria Lluïsa Torrents. Dit i fet això, recordeu que avui som en directe i dissabte que ve a partir de les 9 del matí la repetició, sense canviar de sintonia, tot això, eh? Tot aquí a Premià Mèdia, al 95.2 FM i també a la premiamedia.cat. En aquest mateix lloc web podeu trobar també els programes dels últims anys que us estan esperant. I també els podeu recuperar a la plataforma ivox.com posant al cercador Fem Rotllana i de seguida us sortiran. Ens acompanya els controls tècnics l'amic Carles Soler, que també us atendrà la línia telefònica quan truqueu. I aquí saludem de nou. Bon dia, Carles. I aquesta temporada tornem amb poesies, amb el record sempre posat en la nostra estimada Daria Ferrando, que va col·laborar tants anys amb nosaltres. Enguany escoltarem una poesia recitada per David Espunya. I qui és David Espunya? David Espunya és locutor, actor, actor de doblatge, DJ professional, locucions professionals d'empreses i particulars, publicitat per ràdio i televisió, documentals, audiollibres, jingles, doblatge, etc. Un ventall molt ampli amb tot relacionat amb la locució. El David també és president de l'agrupació sardanista Mugent, que seria els Amics de la Sardana de la Roca del Vallès i Sant Agnès de Malanyanes. I té les seves poesies a la plataforma YouTube, on tothom les pot veure lliurement. Hem parlat amb ell i tenim el permís per escoltar-les al nostre programa i després escollirem una sardana dient com fèiem sempre. També tenim la seva paraula de que un dia, que li vagi bé dintre aquest curs, vindrà aquí a l'estudi per parlar de poesies i sardanes amb nosaltres, que és la seva especialitat. Abans d'escoltar, però, la primera poesia, ell mateix ens ha enviat una salutació per tots nosaltres. Escoltem-lo.
1: Molt bon dia i benvinguts. Sóc en David Espunya. I, primerament, us volia desitjar una molt, molt bona nova temporada de Fem Rotllana a Premià Mèdia. Alhora que donar-vos també les gràcies per escoltar i escollir els poemes que jo mateix vaig penjant al meu canal de YouTube. De debò, moltes gràcies per escoltar-los a través d'aquest mitjà tan fantàstic i especial que és la ràdio. També, com a sardanista que sóc, moltes felicitats per la nova temporada i que per molts anys de Fem Rotllana. Gràcies i fins aviat.
0: Doncs moltes gràcies, David. Gràcies per deixar-nos entrar en la teva feina, a les teves poesies i per deixar-nos escoltar-la en aquest programa, el nostre programa Fem Rotllant aquí a Premià Mèdia. Doncs anem per la poesia. I la primera que escoltarem és una de l'escriptor i poeta català Francesc Mateu Fornells. I el seu títol és No et sàpiga greu. Ens la recita, com dèiem, David Espunya, sobre un fons de piano compost per Juli Garreta. No et sàpiga greu.
1: No et sàpiga greu. De Francesc Mateu. No et sàpiga greu el ser petiteta. També ho són les flors i ho són les estrelles i ho és aquell Déu que l'amor governa. D'un res de llavor se'n forma una arbreda, d'un sol espurnic se'n fa una foguera, d'un trist gra d'encens se n'omple una església. No et sàpiga greu el ser petiteta.

Bé, doncs, era aquesta poesia No et sàpiga greu, escrita per Francesc Mateu sobre música de Juli Garreta i recitada per David Espunya. Aquesta poesia ens explicava que no ens ha de saber greu ser petits o petites, perquè podem fer grans coses. I per això hem triat, per complementar aquesta poesia, una sardana de la compositora ripollesa Montserrat Pujolar, que ens interpreta la Cobla Juvenívola de Sabadell. Petitona.

0: Doncs era la sardana Petitona, de Montserrat Pujolà i Jiménez, estrenada l'any 1980 i interpretada per la cobla Juvenívola de Sabadell. Aquesta sardana Petitona és dedicada als pares de Montserrat Pujolà, als seus pares. I amb aquesta sardana hem farcit la poesia que avui hem programat, llegida per David Espunya. Bé, anem recordant aquest aplec de Sant Mateu de diumenge que ve, el dia 20. És a la, ja també coincideix amb la 30a caminada a Sant Mateu i el 46è aplec de la Sardana. La caminada surt a 8:45 del matí dels Països Catalans. Si no heu fet la inscripció, la podeu fer allà mateix. La inscripció dona dret a una samarreta i també a l'esmorzar quan arribeu a dalt. Una vegada a dalt de Sant Mateu, a les 10 hi ha una missa, per qui estigui interessat en anar-hi o vulgui anar-hi, i a 11:15 amb la cobla Xaloc a l'aplec de sardanes. Bé, i anem atenent els nostres oients. Bon dia!
1: Hola, bon dia, Joan.
0: Hola, bon dia, Marta.
1: Què tal?
0: Bé, digues.
1: Ben tornats.
0: Sí, gràcies, moltes gràcies.
1: A veure, com que suposo que ja estàs a punt amb les dedicatòries,
0: sí.
1: ja estàs en pau amb tothom, no?
0: Sí. Jo ho he fet tota la primera hora, sí.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Doncs en demano una per la setmana que ve.
0: Molt bé.
1: Que és la Mercè.
0: Exacte, sí, és veritat. Vale. Sí, sí.
1: Llavors, volia dedicar-los, bueno, a la Marcelzina.
0: Sí.
1: I a la Mercè Herrero, que sé que a vegades també ens escolta.
0: Sí.
1: I havia pensat per tu, Mercè.
0: Per tu, Mercè.
1: D'en Conrad Saló,
0: sí.
1: Que precisament està dedicada a la Mercè Herrero.
0: Perfecte.
1: I així servirà per les dues.
0: Molt bé. Que precisament ara estic mirant, és divendres... és dijous.
1: Dijous
0: sí, mateix, sí, sí.
1: Sí,
0: és el mateix dijous.
1: Vale.
0: Doncs ho tenim apuntat i ho farem la setmana que ve, Marta.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Gràcies, bon dia.
1: Adéu.
0: Bon dia. Doncs després de parlar amb l'amiga Marta Ventalló, que ja ens ha donat aquesta petició per la setmana que ve, el que tampoc pot faltar és la nostra vanera de cada setmana. Som-hi!
2: La rosa del port quan surt a la mar, les blanques gavines la van voltejant.
3: El fem rotllana, melodies del mar.

Avui atendrem la petició de la nostra oient, la Isabel Andreu, que en la seva trucada durant l'últim programa de la temporada passada ens va demanar una havanera de les anxovetes per dedicar a la seva germana, la Maria Rosa, amb el missatge de «per si li ha anat bé el viatge». Bé, tot esperant que el viatge hagi anat del tot bé, escoltem les anxovetes interpretant l'havanera escrita per Josep Antoni Pujol, el Llibori, vell pescador.

0: Vell pescador, escrita, lletra i música per Josep Anton Pujol, en Llibori. L'hem escoltat per el grup Les Anxovetes. La nostra oient, Isabel Andreu, de Premià de Mar, l'ha dedicat a la seva germana, la Maria Rosa, desitjant que hagi anat molt bé el viatge. Era el nostre espai Melodies del Mar. Bé, doncs truqueu, si voleu, si us va bé, el telèfon del directe, el 93-752-2544, i també hi ha un WhatsApp, un número de WhatsApp per enviar missatges de texta o de veu, que és el 649-198-207, 649-198-207. Bé, i continuem endavant, continuem obrint aquells espais que són de sardanes noves i de sardanes velles.
1: Sardanes acabades d'acollir.
0: Continuem evolucionant i una altra de les coses que hem fet aquest estiu és anar a ballar sardanes a Premià de Dalt. Com segurament sabreu, les sardanes es solen fer, a les sardanes de les ballades de plecs es solen fer sortejos per recollir aportacions que ajuden al funcionament de les agrupacions. Ja fa anys que el sorteig estrella és un pernil, una espatlla ibèrica, que fa que la venda de números sigui bona. A Premià de Dalt també ho fan. Però el sorteig més top, per dir-ho així, és que l'amic Josep Fecúndez, compositor de sardanes, escriu una sardana al guanyador o guanyadora d'un sorteig especial que es fa a final d'estiu. És a dir que, si et toca aquell sorteig, l'any següent s'estrena una sardana dedicada a l'agraciat o agraciada amb el número guanyador. L'any passat, el guanyador va ser el nostre amic oient Pere Tamboleu de Vilassar de Mar. I enguany, durant l'aplec del dia 22 d'agost, es va estrenar la sardana que ara mateix escoltarem. Com deia, escrita per Josep Fecúndez, interpretada per la Cobla Marinada amb el títol de Navegant. Sí.

0: Doncs era Navegant, de Josep Fecúndez i Martínez, estrenada el dia 22 d'agost de l'any 2026 durant el segon aplec de Sant Jaume, Premià de Dalt. L'hem escoltat per la cobla Marinada. Com dèiem, una sardana acabada d'acollir, dedicada al Pere Tamboleo de Vilassar de Mar, que va ser el guanyador del Premi Gros, dèiem, de les ballades de Premià de Dalt. Una bona iniciativa i una feinada també per l'amic Josep Fecúndez. Bé, recordeu que tenim els telèfons oberts, encara queda mitja horeta de programa, el 93-752-2544, telèfon del directe, i també tenim un correu electrònic, que és femrutllana@hotmail.com. I anem recordant aquest aplec de Sant Mateu, diumenge dia 20, que correspon també ja la 30a caminada a Sant Mateu. Al mateix moment, a partir de 8:45 del matí, se surt caminant cap a Sant Mateu de la plaça dels Països Catalans, d'aquí de Premià de Mar. Si no heu fet la inscripció, la podeu fer allà mateix, a 8:45 del matí, a la plaça dels Països Catalans. Bon dia!
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: Soc la Salva, altra vegada.
0: Sí, digue'm.
1: Escolta'm, és que no me'n recordava que és la Mare de Déu del Mercè.
0: Ah, sí?
1: Espera't. Mm. Tinc dues Mercès.
0: Molt bé.
1: La Mercè Estrada, la meva cosina.
0: Mercè Estrada, la... cosina, sí.
1: I la Mercè Abril, amiga.
0: Mercè Abril, amiga, molt bé.
1: I li vull dedicar a Mercè.
0: Perfecte. Mercè del mestre Puigferrer, em sembla que és, oi?
1: Sí, és molt maca.
0: D'en Saderra. Molt bé.
1: Sí,
0: doncs
1: molt bé.
0: Ho tenim apuntat, això, Salvadora. Moltes gràcies.
1: Molt bé. Adéu.
0: Gràcies,
1: adéu.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs estàvem informant d'aquesta... Doncs més oients que volen passar per antena. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, digui'm.
2: Soc l'Isabel.
0: Ah, hola, sí, Isabel, hola, què tal?
2: Mira, perquè he sentit la banera.
0: Sí.
2: I a mi m'agraden molt les habaneres.
0: Sí.
2: Pues voldria una per la setmana que ve.
0: Sí.
2: D'en Tomeu Penya.
0: Molt bé.
2: Si pot ser.
0: Sí, tant.
2: Als meus nets.
0: Té una que es diu Habanera, que és molt maca.
2: Sí. D'en Penya m'agrada tot.
0: Molt bé.
2: A mi.
0: Doncs...
2: Si pot ser pel Roger i per l'Aleix.
0: Cap problema. Ho tindrem la setmana que ve, això.
2: Vale.
0: D'acord, Isabel.
2: Ja que està aquí ara l'Aleix...
0: Sí, exacte, si ara el teniu aquí...
2: Pues, millor.
0: Molt bé. I escolta, vale. el viatge de la Maria Rosa ha anat bé, no?
2: Tot,
0: val, vale. Val, perfecte,
2: sí.
0: Perfecte.
2: Yeah,
0: home, doncs, ho hem suposat perquè també ens ha trucat a primera hora, però...
2: Sí, ja l'he sentida.
0: Molt bé. Doncs millor
2: ha
0: que hagi anat
2: bé.
0: Ha
2: sigut ella que m'ha dit que no escolta les sardanes, ja no me'n recordava.
0: Sí, sí, hem començat avui. Avui és el primer dia. De totes maneres, dissabte hi ha el programa repetit. Vull dir que si us heu perdut alguna cosa i voleu recuperar-ho,
2: sí,
0: dissabte...
2: Sí, ella sí que escolta.
0: Dissabte...
2: Però jo és que no me'n recordo,
0: bé,
2: eh?
0: Bé, no passa res, no passa res. Tots tenim coses al cap.
2: Sempre. A més, jo. Sí. Cada dia estic més malament del cap.
0: No, home, no, això no. Tenim coses del cafè, dels cafè diaris, coses que hem de fer diàriament.
2: Sí. Vale, maco. Doncs,
0: molt bé, moltes gràcies, Isabel.
2: Vale, fins una altra.
0: Gràcies,
2: adéu.
0: Bon dia.
2: Adéu.
0: Doncs anàvem informant d'aquest aplec i després, a partir de 8:45, se surt de la plaça dels Països Catalans, podeu fer allà la inscripció, i una vegada s'arriba a dalt, hi ha l'esmorzar, que també va juntament amb una samarreta amb el preu de la inscripció, i hi ha el 46è aplec de la sardana de Sant Mateu, a partir de 11:45 amb la cobla Xaloc. Això és diumenge que ve, dia 20. Bé, i després d'una sardana acabada d'acollir, estrenada fa molt poc, ens endinsem en buscar una que ja té molts anys. I per això ens hem arribat fins...
3: El magatzem sardanista.
0: Les sardanes que escoltem en aquest espai del magatzem són discos que té un servidor de vostès a casa des de fa, què sé jo, almenys uns 1.200 anys, i que són l'alegria de tota la família, perquè com que no ocupen gaire, no ocupen gaire espai, no acumulen gaire pols, doncs tothom està content, ja m'enteneu. Bé, avui escoltarem una sardana del compositor lloretenc Domènec Moner, que està inclosa en un d'aquests discos petits, editat per la discogràfica Alhambra l'any 1959 i enregistrat per la Cobla Barcelona. A la portada, una foto a tot color d'una cala de la Costa Brava, serà, on es veu una embarcació que entra cap a dins, una embarcació sola, no n'hi ha més. A la part de dalt, amb lletres vermelles, que contrasten amb el blau del mar, consten els quatre títols de les sardanes enregistrades en aquest disc. A la part inferior, també amb lletres vermelles, diu Sardanes en la Costa Brava, Cobla Barcelona, tenora solista, José Roura. Recordeu que som a l'any 1959. A la part del darrere, sobre fons blanc i amb lletres negres, torna a dir el mateix, però afegint que el director de la cobla és Antoni Ros Marbà. A sota, els quatre títols d'aquest disc, els quatre títols d'un alt... i també els quatre títols d'un altre disc de la mateixa col·lecció. Les sardanes d'aquest disc són Platja d'Aro, de Josep Maria Tarrides, Mar Blava, de Joaquim Serra, L'Encís de la Costa Brava, d'Eduard Toldrà, i la que escoltarem, com dèiem, per la Cobla Barcelona i escrita per Domènec Moner, Lloret, Vila Encisera.

0: Lloret Vilancisera, de Domènec Moné i Basart, estrenada l'any 1958 i interpretada per la Cobla Barcelona. Heu pogut veure un enregistrament de l'any 1959. Una fantàstica sardana que hem anat a buscar al nostre magatzem sardanista.
1: Fem rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia.
0: Doncs continuem el programa d'avui atenent els nostres oients. Bon dia.
2: Hola, bon dia i bona hora.
0: Bon dia. Hola, Enric, què tal? Com va?
2: Doncs mira, estem per aquí escoltant el teu programa.
0: Sí, molt bé, moltes gràcies.
2: I diguéssim, escoltant i sentint de què tens bona veu.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Perquè sembla ser que ahir potser et vas remullar una mica.
0: O... Bueno, sí, em vaig remullar bastant. Bastant.
2: I dic que potser hi cridar 7 vegades, doncs està bé.
0: No, també... no, em vaig remullar bastant, però no, vam aguantar estoicament i estem bé, gràcies a Déu.
2: Doncs vinga, doncs jo, diguéssim, trucava per recolzar el vostre programa.
0: Moltes gràcies.
2: I animar-vos a que, diguéssim, això segueixi endavant i endavant, i agrair que ho feu molt bé.
0: Moltes gràcies.
2: I, doncs bé, només era això, felicitar a tots els que heu anat felicitant aquests dies, veig que la Marta Ventalló també ha arribat als 70, com
0: sí,
2: jo veig que
0: arribarà sí,
2: fa uns dies també. Som de la mateixa quinta.
0: Sí, el teu també va ser fa poc?
2: Sí, el 10 d'agost.
0: El 10 d'agost, molt bé.
2: També vaig canviar el primer número, sí, sí. Sí,
0: sí, no?
2: Ah, exacte.
0: Molt bé.
2: I d'això. I molt bé. Només era per reanimar el programa i seguir participant.
0: Doncs moltes gràcies per molts anys, encara que sigui una mica retrasat, per molts anys, i que sigui per molts anys que ens puguem anar escoltant.
2: Molt bé.
0: Gràcies per trucar, Enric.
2: Una abraçada a tots els oients. Apa.
0: Igualment, gràcies.
2: Adéu, bon dia.
0: Bon dia. Bé, si voleu fer com l'Enric, que ha trucat ara mateix, el telèfon és el 93-752-2544. Tenim encara 20 minuts de programa i també podeu enviar un missatge de text o de veu al 649-198207. Bé, i què més hem fet aquest estiu, a part de passar molta calor? Doncs vam celebrar aquí, a Premià de Mar, el 53è Aplec de la Sardana, el dia 29 d'agost. Un gran dia que vam passar en companyia d'amics i amigues sardanistes vinguts de tot arreu. I entre les sardanes que vam ballar, n'hi va haver una que va ser d'estrena. El jove compositor de Castelló d'Empúries, en Marc Timón, va escriure una sardana per dedicar-la als amics de la sardana de Premià de Mar, que ens la va interpretar per primera vegada a la Cobla Sant Jordi. I l'autor li va posar un títol molt... Com podríem dir? Que ens parla molt del mar, de la celebror del mar i del contacte que tenim amb cada un dels balladors o balladores quan coincidim a la plaça per ballar. I per això el seu títol és La teva pell salada.

0: Doncs era la sardana La teva pell salada, de Marc Timón i Barceló, estrenada el dia 29 d'agost de l'any 2026, aquí a Premià de Mar, durant el 53è aplec de la sardana. L'hem escoltat al moment de la seva estrena per la Cobla Sant Jordi i és dedicada als sardanistes premianencs. Una gran obra, titllada pel mateix autor com una sardanassa. Bé, fet això, recordem els telèfons, que si voleu trucar i passar en directe és el 93-752-2544. Si voleu enviar un WhatsApp de texta o de veu, és el número 649-198207. Doncs atendrem aquest oient que ha marcat aquest nostre número de telèfon. Bon dia!
1: Bon dia!
0: Hola, bon dia, la Montserrat. Com anem, Montserrat, per Vilassar?
1: Bé.
0: Bueno, millor.
1: L'has refrescat una miqueta.
0: Sí, una mica,
1: i
0: sí.
1: O almenys respires una mica millor.
0: Clar que sí. Es pot dormir per les nits, s'està millor. Ha baixat
1: exacte
0: molt la temperatura. Molt bé.
1: Molt bé. A veure, jo voldria que posessis una sardana per la setmana que ve, la que a tu t'agradi.
0: Sí.
1: Per tothom. Principalment per la família.
0: Per tots els oients i la família, molt bé.
1: Exacte.
0: Perfecte, doncs ens ho apuntem i ho faríem la setmana que ve.
1: D'acord, vinga, gràcies. Adéu.
0: Gràcies per trucar, Montserrat.
1: Adéu,
0: gràcies,
1: adéu, gràcies,
0: bon
1: gràcies a tu.
0: Doncs després dèiem que tenim més oients que volen passar per antena. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Hola, bon dia, digui'm.
2: Hola, mira, sóc la Rosa i en Salvador Turull.
0: Mira, sí, digues, hola. Què tal? Molt content de sentir-vos. Molt content, de veritat.
2: Vale. Pues a veure, voldríem una sardana,
0: sí,
2: d'en Fecunde.
0: Sí.
2: A premiar a Poble d'Empenta.
0: Molt bé, perfecte.
2: Dedicada, pues, a tota la família.
0: Perfecte. Per tota la família.
2: Sí.
0: Doncs ho tenim apuntat,
2: vale,
0: i això ho fem la setmana següent, ja sabeu la mecànica. Doncs
2: ja,
0: escolta,
2: ja
0: estic molt content de sentir-vos, de que hàgiu trucat.
2: Molt bé.
0: Gràcies, Rosa.
2: Vale.
0: Una abraçada.
2: Sí, una altra.
0: Gràcies.
2: Adéu.
0: Doncs molt bé, anem informant també aquests minutets que ens queden d'aquest 46è aplec de la sardana de Sant Mateu i també la trentena caminada també cap a Sant Mateu. Se surt a 8:45 del matí de la plaça dels Països Catalans. Allà podeu fer també la inscripció si no l'heu fet abans i us donaran samarreta i un embal per l'esmorzar. Una vegada s'arribi a dalt a Sant Mateu, hi ha l'esmorzar i després a les 10 hi ha una missa per qui vulgui anar-hi a l'ermita de Sant Mateu i a partir de 11:45 amb la Cobla Xaloc el 46è aplec de la sardana. Doncs què més vam fer aquest estiu? Vam anar a veure castells a la plaça de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Vam canviar uns dies les sardanes pels castells i vam gaudir de la Diada Castellera de la Festa Major de Vilafranca per Sant Fèlix el 30 d'agost. Quatre colles hi havia. La Jove de Tarragona, que va ser l'única colla que va descarregar les quatre construccions que va fer a la plaça. Una altra colla era la Vella de Valls, que va fer la seva millor actuació en un Sant Fèlix. La tercera colla era la Jove de Valls, que va fer una jornada excel·lent. Només se'ls va resistir el 2-8, que no va poder descarregar. I la colla anfitriona, els castellers de Vilafranca, que van fer la millor actuació de la seva història. Un 3-10 en folre i manilles, un 3-9 en folre i manilles i carregat un 4-10 en folre i manilles, que això ja és el carro gros, que en diuen. Més emoció impossible a la Festa Major de Vilafranca. Bé, i la Festa Major de Vilafranca, que el compositor vilafranquí Francesc Bové li va dedicar la sardana que escoltarem a continuació, interpretada per la Cobla Catània i basada sobre melodies de danses populars del Penedès. És un enregistrament que té molts anys, però és un bon document sonor. Escoltem la Festa Major de Vilafranca.

Doncs aquesta era la Festa Major de Vilafranca, de Francesc Bové i Rius, estrenada l'any 1945 a Vilafranca del Penedès. L'hem escoltat interpretada per la cobla Catània. I aquesta sardana és, té la base sobre melodies de danses populars del Penedès. Gran sardana que hem escoltat aquí. Fem rotllana a Premià Mèdia. Bé, i continuarem endavant. La sardana que posarem ara l'haurem de tallar, però m'agradaria també fer aquesta menció d'un altre lloc on hem anat aquest estiu, és a ballar sardanes a Vilassar de Mar cada dijous dels mesos de juliol i agost i també a l'aplec de Santiga, Santa Perpètua, diumenge passat, 13 de setembre. Doncs dediquem una sardana a les agrupacions de Vilassar de Mar i de Santa Perpètua per la seva feina incansable cada temporada. Escoltem la cobla Sant Jordi interpretant la partitura de Joan Jordi Baumala, Un racó de cel.

0: Bé, dedicant aquesta sardana a les agrupacions de Vilassar de Mar i de Santa Perpètua i totes les agrupacions de Catalunya que per la seva feina incansable cada temporada que sempre ens preparen aquests aplecs i aquestes ballades, recordem aquest aplec de sardanes de Sant Mateu, diumenge que ve, dia 20, a partir de les 10, de les 11, de les 10, dos quarts d'11 del matí, perdoneu, dalt a Sant Mateu, i a dos quarts de 9 del matí surt la caminada cap a Sant Mateu, una trentena caminada de la plaça dels Països Catalans. Si no us heu inscrit, us podeu inscriure allà, us donaran un tiquet per l'esmorzar i també una samarreta. Això és diumenge que ve a Sant Mateu. I nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies al Carles per la seva feina a les vies de so. I us deixem amb... continuar amb la companyia de Premià Mèdia. Fins la setmana que ve.
1: Contenidors oberts a partir de l'1 de gener del 2027 i una nova taxa d'escombraries.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: Novetats importants parlades a la taula de sostenibilitat que es reunia aquest dimecres i que deixa canvis destacats. El regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, ha explicat a Premià Mèdia que s'està treballant en aquesta nova ordenança municipal perquè a partir de l'1 de gener del 2027 tots els contenidors estiguin oberts. Un canvi que també modificarà l'ús de la targeta, que serà voluntari però que reduirà

0: restringirà el pagament de la taxa d'escombraries, que d'entrada s'aplicarà amb penalització. D'aquesta manera, qui faci servir la targeta tindrà bonificació i acabarà pagant menys, segons explica Ripollès, que la quantitat actual. Aquests canvis s'esperen pel 27, però abans hi haurà una nova redistribució de la recollida comercial, que es farà en 4 zones i amb nous horaris, i també canvis en la recollida de voluminosos. A més, també hem sabut que el percentatge de reciclatge premianenc s'ha situat aquest 2025 per sobre del 58%. La Biblioteca Martí Rosselló presenta nous tallers amb motiu del Commemora 2026 d'Arquitectura i Urbanisme. Si us agraden les titelles i les activitats familiars, us presentem Gaudim amb Gaudí, una funció de titelles que obre les portes a petits i grans per veure el món amb els ulls d'Antoni Gaudí. I el 22 de setembre, a partir de les 6 de la tarda, una proposta adreçada als usuaris per reflexionar sobre com es dissenya l'espai de la biblioteca i com pot millorar l'equipament. I, per cert, avui també es podrà conversar amb l'escriptora Mercè Pujades per parlar de la seva obra Tries invisibles a la biblioteca a partir de les 6 de la tarda. Els propers 2, 3 i 4 d'octubre, a l'Espai l'Amistat, Premià de Mar es tornarà a convertir en un punt de trobada pels amants de la novel·la i el cinema negre, el crim i la crònica criminal. És una nova edició del festival Premià del Mal. El divendres 2 d'octubre serà el torn de la psicòloga Sònia Cervantes per parlar de Bullying, el crim perfecte, i el dissabte 3 d'octubre, entre els autors, Xus González, Albert Calls, Sílvia Tarragó i Ampar González. I la cantant vilassarenca Bad Gyal ha aconseguit les seves dues primeres nominacions als Latin Grammy. Serà la 27a edició dels Premis de la Música Llatina i l'artista opta el guardó de millor àlbum de música urbana per Mascara i el de millor interpretació de reggaeton per Choque, amb la seva col·laboració amb el cantant porto-riqueny Chencho Corleone. I en esports, el Premià de Waterpolo guanya el Sant Adrià per 17 gols a 13 i passa ronda a Copa Catalunya. L'equip de Xavi Julià va calcar el marcador de l'anada i va guanyar per 17 a 13, així que el proper rival a batre serà el Montjuïc en semifinals.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
2: Estàs escoltant? Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
3: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
4: No sabia que t'agradessin els musicals.
5: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
6: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
4: Aquest no ets tu.
7: No, és el Gene Kelly.
5: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Iniciem aquest mes de setembre el curs escolar, també el curs polític. Tornem a la rutina, a la normalitat, i van passant coses. Ahir, per exemple, a Premià de Mar teníem taula de sostenibilitat, de la qual avui volem extreure conclusions perquè s'esperen novetats. Estem pendents d'aquell procés d'examen, de canvis importants. És per això que avui hem convidat el regidor de Medi Ambient a la ràdio perquè ens expliqui, a veure com va anar. Pep Ripollès, benvingut, molt bon dia.
2: Molt bon dia, ben trobats.
1: Temes candents, ha engegat el curs i pràcticament, com aquell qui diu, les energies que hem anat recuperant a l'estiu ja les tenim a punt i disponibles per posar-nos a treballar.
2: Bé, de fet, no, això no s'atura mai, és una màquina que no s'atura mai. El que passa que sí que és veritat que aquest any sí que ens hem agafat per necessitat uns dies més de vacances i ara vens amb el ritme una mica més baix, però res, amb tota la força i amb totes les ganes de seguir treballant i millorant.
1: Doncs vinga, som-hi, traiem conclusions d'aquesta taula de sostenibilitat. Com va anar, Pep?
2: Doncs bé, va ser una taula llarga que va sortir molts temes a sobre la taula, moltes propostes, l'actitud molt positiva de totes les formacions polítiques amb ganes de participar i d'escoltar i d'intentar arreglar la percepció de tant de la recollida selectiva com de la... com de la neteja viària del carrer. Per tant, quan ens posem a parlar d'aquesta manera, de manera propositiva, doncs tot flueix molt, molt millor. I ahir es van presentar una sèrie de propostes per validar-la políticament i des de la taula de sostenibilitat, que ara en parlarem, i penso que l'actitud va ser molt positiva i amb ganes d'aprovar sobretot aquesta percepció de millora de la neteja i de la recollida selectiva.
1: Vau poder escoltar i es van poder expressar totes les veus de les forces polítiques?
2: Totes, evidentment. A més, ho vam posar sobre la taula com una cosa no feta, sinó una cosa per discutir i per treballar, sobretot el tema del canvi de la nova ordenança, que és el que ja portem parlant de l'obertura de contenidors i etcètera, etcètera. Pues es va explicar ahir d'una manera molt, molt clara i penso que la percepció que vam sortir d'aquella reunió és que l'actitud era molt positiva i amb ganes de provar coses i de fer canvis perquè hi ha una situació que l'hem de arranjar entre tots.
1: Molt bé. I d'aquest debat, quines conclusions són factibles o què li expliquem a la ciutadania? Què passarà? Què canviarà?
2: Mira, hi ha canvis que passaran aviat i de manera immediata. Són situacions de millora del contracte que tenim, que jo ja ho he dit per activa i per passiva, que és un contracte que quan es fa un contracte d'aquesta mena, quan es fa unes bases amb un projecte com aquest, amb un canvi, diguem-ne, cultural i de l'ús de la brossa, doncs és molt fàcil, quan està tot escrit tot és molt bonic, però quan s'aplica és quan venen els problemes i veus que aquest contracte estava mal dimensionat, o sigui, que s'ha de fer un replanteig seriós. La sort que tenim és que tenim 5 anys, en portem 3 en marxa, queden 2 per pal·liar-ho. Per tant, és un sistema que hem de millorar. Paradoxalment, també, veiem que les dades continuen estant per sobre del 55%. L'altre dia vam tenir una visita a l'Agència Catalana de Residus, en el qual li vam explicar la nova ordenança i com ho volíem fer, i la van avalar, la van dir que era una bona proposta de mirem a veure com ho podem articular. Ara us ofereixin cèntims d'aquesta proposta de la nova ordenança. Uh-huh. I és un sistema que els números avalen, o sigui, ens van indicar que estem gairebé, bueno, estem per sobre del 58% de la recollida de residus. Per tant, estem 3 punts per sobre del que marca la normativa europea. Ara, portem 2 anys estancats entre el 56 i 58 i és un tema que no està evolucionant. Per tant, és un tema que hem de prendre mesures. I l'altre tema és la percepció de les brosses a terra i la brutícia a terra en les illes de contenidors, que també és un tema que estem tractant. Com a canvis immediats, el que sí que estem fent és un tema d'imatge, és un tema que ens preocupava des de bon començament, que és el tema de la recollida de comercial, que fins ara estàvem fent recollides, dividíem el poble en dos bandes, en dues zones, i es feien les recollides per aquestes dues zones. Ara s'ha distribuït en 4 zones i s'està fent la redistribució de recollides molt més clara i cadascú tindrà la seva zona i sobretot el que es vol és que es facin aquestes recollides en horari no comercial, o sigui, el que volem és eliminar, veure els bujols i veure la brossa a les portes dels comerços en horari comercial. I això s'ha explicat en els comerços i s'ha explicat a tothom qui ha de participar, i si tot va bé, a l'octubre ja es posarà en marxa aquest nou procediment, que són de dividir el poble en quatre franges, en el qual tant l'empresa concessionària com els comerciants assumeixen de dir que ho intentaran. A més, es parla d'unes franges horàries, o sigui, el que volem és reduir l'impacte no agradable de veure bosses a les portes dels comerços, i es provarà aquesta mesura.
1: Els hi sembla bé, als comerciants?
2: Els comerciants, el que sigui millorar la seva imatge i treure la brossa del davant de les seves façanes, doncs és favorable. I a més a més, si nosaltres ho podem fer com a organització, com a ajuntament, i ho fem en horari no comercial, la recollida selectiva, també millorem també la mobilitat als carrers, etc, etc. O sigui, és un win-win total. Anem a veure com funciona, anem a veure com va, i també s'ha tancat molt el que jo deia, el servei a la carta, perquè aquest és un dels problemes que ens hem trobat en el tema del RECOM, que és que cadascú treia la brossa en el moment que li feia nosa, i llavors aquí el que hem dit ara és anem a treballar per fraccions, i hi haurà uns dies que es recollirà per fraccions. I estem amb aquesta situació, i el comerç està també pendent a veure com ho arreglem.
1: Molt bé.
2: Una altra de les...
1: Perdona. El diàleg amb l'empresa que, en aquest cas, té el servei, també és fluid, perquè també hem anat retocant moltes coses, no? No sé, al final, fins a quin punt, diuen, d'acord, això també ho acceptem, d'acord, això també, d'acord, això ho millorarem.
2: Dir-te que ha sigut fàcil no és cert, no és fàcil. Converses amb l'empresa concessionària, perquè tots els retocs que es puguin fer significa que ells han de fer uns canvis estructurals i han de fer canvis de programacions i tot això. Però també entenen que el que aquí treballem tots és cap a una mateixa direcció, i tots ens hem de mullar. O sigui, uns farem canvis cap a una direcció i ells han de fer canvis cap a una altra, i sobretot és no tocar molt el contracte, perquè ja saps que quan es toca un contracte d'aquestes dimensions, després els diners van i venen, que dona gust, i llavors s'ha d'estar amb molts peus a terra, perquè el nivell econòmic, el contracte està al límit ja de superar qualsevol situació, i el que no volem és carregar encara més la taxa en els veïns.
1: Però és veritat que també és un contracte viu, no? L'empresa també sap, evidentment, que si s'implanta un nou sistema de contenidors, hi haurà d'haver canvis, hi haurà d'haver millores, hi haurà d'haver períodes de prova, no? És a dir, imagino també que cert marge hi ha d'haver, no?, perquè això passi.
2: Hi és, i està contemplat en el contracte aquest marge, i que diguem-ne que és l'estat de millora que s'ha plantejat. De totes maneres, l'empresa sabia perfectament el que s'estava fent, les condicions eren molt clares en aquest contracte, que era bona neteja, bona recollida selectiva, etc, etc. Doncs tot això s'ha de complir, s'ha de fer complir. Per tant, és el que estem treballant, i ens hem de mullar tots en aquests canvis, que de fet, aquest contracte d'aquests 5 anys no deixa de ser una caixa de proves, d'anar provant totes les modalitats i de tots, des del contenidor, des de les ubicacions dels contenidors, les ampliacions de serveis. O sigui, estem en 5 anys de fer-ho, de fer les proves, perquè de cara al 2028 la nova concessionària sí que hem d'estar molt perfilada i molt clara cap a quin és el model i quina és la manera d'utilitzar els contenidors i la neteja viària d'aquest poble.
1: Us ha sorprès aquest 58%, més del 58%? N'esperàveu més?
2: No ens esperàvem més, perquè realment diguem-ne que tenim pedres a les sabates que hem d'anar millorant, i el nivell de brossa a terra no baixa, sempre són les mateixes bateries que ho fan, ens trobem amb diferents dificultats, amb grups organitzats que ens estan bloquejant els contenidors, sobretot últimament ens estem trobant molta voluminosos, o sigui, moltes neveres, molts mobles repartits per tot el municipi, i clar, tot això trenca d'alguna manera la recollida i l'organització i la planificació del servei.
1: També es fan coses, explicava l'alcalde, que també hi hauria aquest reforç, aquesta vigilància, no?, aquesta coordinació també amb policia local, i aquest equip propi,
2: sí,
1: fins i tot...
2: Que ja està funcionant.
1: Que està funcionant.
2: Però vull deixar molt clar que aquest equip propi serveix per nosaltres per no trencar l'estructura i l'organització que té muntada l'empresa concessionària. O sigui, és, moltes vegades el que passa és que, com que no tenim aquest servei, quan hi havia una dificultat al carrer, ja pugui ser una fuita d'oli o ja pugui ser una brutícia produïda pel que sigui, doncs nosaltres li dèiem a l'empresa que fes aquesta neteja. Això significava que l'empresa anava a fer aquesta neteja, però es deixava de fer el seu ordinari. Llavors, a partir d'aquí és, pel meu carrer no passen, pel meu carrer no netegen, i etcètera, etcètera. Llavors, per evitar això, s'ha creat aquesta unitat, que realment ens ajudarà molt a treure la brutícia superficial del terra, i també se'ns servirà per ser més àgils a l'hora de la recollida de brossa del carrer de manera accidental, com pugui ser una fuita d'oli o pugui ser qualsevol situació.
1: N'esteu contents d'aquests primers dies de funcionament?
2: De fet, nosaltres ho notem. És veritat que notem perquè sabem on estan actuant i on estan fent. Premià és molt gran i s'estan actuant d'una manera molt, molt oberta per tot arreu. Ara estem fent campanyes de comunicació en el sentit de quins són els carrers que estem baldejant i que estem fent, perquè si ho fas, això ho hauries de fer cada dia, i si no ho fas és que els carrers estan bruts i no es netegen. Val? I aquí ja vam tenir una experiència, a més la vaig tenir jo personal, que fa dos estius vaig fer durant 15 dies seguiment de quins eren els carrers que es feien i m'ho deien, eh? Ara estàs fent campanya, ara estàs fent no sé què. Aquí mai plou el gust de tothom, mai, millor dit, però nosaltres el que hem de tenir molt clar, i som molt conscients perquè anem pel carrer, veiem els contenidors i veiem la situació del carrer i anem arreglant a cop de foto, a cop de reclamació i a cop de dir-ho.
1: Parlant avui amb el regidor de Medi Ambient, amb en Pep Ripollès, d'aquesta taula de sostenibilitat que es duia a terme ahir a la tarda, parlant d'aquesta nova ordenança, pensant en el 2028 també, per repensar el contracte de neteja, amb canvis importants a la recollida comercial, amb quatre zones a partir d'ara per redistribuir, també amb un nou horari que no sigui en l'àmbit comercial, per reduir també l'impacte visual de la brossa, i amb aquests canvis també i retocs amb la vigilància i amb aquesta unitat cívica, amb aquest equip propi que també ha posat ara a l'Ajuntament. Què més? Quines conclusions més traiem?
2: També, quan hem parlat dels voluminosos, també hem vist que era un tema, un efecte que era molt, molt impactant al municipi, trobar-te neveres, trobar-te rentadores, trobar-te brossa i mobles repartits per tot el municipi. El que també ara farem, s'està ja planificant, és que farem una... Sabem que tots han de trucar i han de venir i ens venen a buscar les coses a casa, doncs ara el que volem provar, que això serà fàcil experimental aviat, és designar barris i dies de recollida. O sigui, el barri tal es recollirà els dilluns, l'altre barri es recollirà els dimarts i l'altre barri es recollirà els dimecres, en el qual sí que volem que continuïn el procediment de les trucades, però si algú baixa o en deixa una nevera o necessita baixar un sofà, diguem-ho d'alguna manera, que tothom sàpiga quin és el dia que li toca al seu barri que li faran aquesta recollida, sobretot per minimitzar el fet aquest de trobar-nos a mobles cada dia i de trobar-nos a tots els sofàs i totes les neveres del poble repartides pel municipi, perquè l'efecte no és positiu. I després ja vam parlar molt abastament de la nova ordenança, del nou plantejament de la nova ordenança que vam presentar a l'Agència Catalana de Residus, que el que ens diu és la possibilitat de deixar els contenidors oberts i que tothom de manera voluntària, qui llença, o sigui, qui està fent bé la seva feina i està fent una distribució adequada dels residus, doncs anirà reduint per cada vegada que utilitzi aquests contenidors. Val? Què és el que ens hem trobat i què és el que ha passat? Ja sabem que les ordenances municipals funcionen d'any en any, per tant, hem d'acotar molt bé en un any es treballen les ordenances, ara estem treballant les ordenances del proper any 27, i és la proposta que volem fer de modificació d'aquesta ordenança de cara a la recollida de residus i, sobretot, al tema de l'aplicació de la taxa. Que això que us explicaré ara no és una pujada de la taxa, sinó és una manera diferent de veure-ho, perquè ens hem donat compte de que ara mateix la taxa que tenim és una taxa base i llavors, en funció de bonifiques, redueixes aquesta taxa i si llences a rebuig o a plàstics, quedes penalitzat, per tant, pagues més del que puja la taxa. Però, clar, què ens estem trobant? Que per mi, jo busco el millor, sobretot per premiar i per salvaguardar les persones que estan fent bé la seva distribució dels residus i que estan fent una feina a casa important. I ara, actualment, te n'adones que sí que qui ho fa redueix, no redueix d'una manera molt, molt ampla, però, per exemple, totes aquestes persones que es deixen la brossa a terra tenen una tarifa plana perquè ells ni bonifiquen ni penalitzen. I això és un tema que ens ha fet replantejar de que això no podia ser. Llavors, el que farem és moure la taxa. Sabem que la taxa ara, per exemple, ara faig un exemple, són 102 euros en els pisos, doncs possiblement amb les penalitats i en tot això passarien a ser 150 euros amb tota la... si utilitzes el rebuig només i tot això, passarien a ser 150 euros. Ara parlo per xifres perquè ens entenguem tots, eh? Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, la idea és que tothom comenci per 150 euros i a partir d'aquí, qui utilitzi els contenidors de manera selectiva, doncs anirien reduint. Per tant, no hi hauran contenidors que bonifiquen, però tampoc hi hauran contenidors que penalitzen. Per tant, tantes vegades que anem fent servir els contenidors, anirem reduint. Quins són els contenidors que anirem reduint? Els contenidors que anirem reduint són els de rebuig, sobretot, els de cartró i els d'envasos. El que no redueix per res i es queda a zero és el de rebuig. Per tant, el que estem dient és que la gent distribueixi millor i que llenci les coses per cada fracció, perquè llavors, a partir d'aquí, sí que aniran reduint la seva pròpia taxa. O ho estem ideant de tal manera que qui ho faci molt bé, qui utilitzi la deixalleria, qui utilitzi tots aquests sistemes, pugui pagar menys del que està pagant ara.
1: Dels 102.
2: Dels 102. El 102 és el general dels pisos, eh? Que també haig de dir que tothom paga, tothom diu... Que estem pagant molts impostos, doncs que sàpiguen que Premià és el penúltim poble del Maresme que paga impostos en la recollida de la taxa de la brossa. Vale? Que en pobles ens estan doblant i hi ha alguns que ens tripliquen aquí al Maresme en poblacions molt més petites que la nostra. Eh? Per tant, també això dimensionem-ho d'alguna manera. Llavors, la idea és moure la taxa a la part alta i si a partir de la part alta, si jo utilitzo els contenidors, aniré baixant les fraccions. Per tant, és el que diem nosaltres a l'ús de la targeta voluntari. L'ús de la targeta funcionarà, l'ús de la targeta tot serà exactament igual, però si utilitzes els contenidors et aniràs reduint la taxa. Si tu deixes a terra o no vols utilitzar la targeta i tot això, de manera voluntària, nosaltres aquí no ho hem fet mai ni hem dit res mai, pagaràs la part més alta de la taxa amb les, diguem-ne, penalitats afegides.
1: Els 150. Però, clar, tenim contenidors oberts, hi ha qui ho deixa a terra.
2: És que una d'aquestes mesures que volem fer és aquesta, és evitar que la gent ho deixi a terra. Vale, ara ens estem trobant que hi ha persones que, sobretot en els envasos, ens obren els contenidors, deixen la bossa encallada i baixen la tapa i llavors sembla que el contenidor està ple i està... I no, és que és la bossa aquesta. I una altra de les mesures que farem és treure totes aquestes limitacions de les boques reductores que es van posar en el seu dia, també es trauran perquè realment tinguin tota la capacitat els contenidors i que no hi hagi l'excusa de que se m'encalla o què es fa. I després també tenim altres problemes com els tambors del rebuig i de l'orgànic, que aquest és un tema que portem arrossegant durant molt de temps perquè és un error de contenidors i també hem d'assumir que els contenidors, qui hagi escollit aquests contenidors de tambor no funciona. De fet, estem canviant alguns i provant alguns de posar-los en normal de rebuig i ens estem trobant igual bosses a terra i tot això. O sigui, sembla que s'hagi instaurat la facilitat de deixar la brossa a terra i penso que aquí això ho hem d'eliminar i també hem d'eliminar i penalitzar amb les multes que dèiem de la unitat cívica i de poder-ho fer, perquè a poc hem d'anar reduint aquesta sensació de que la gent tingui la impunitat total de deixar la bossa a terra. I deixa'm dir una cosa molt clara. Quan parlo de la gent no estem parlant de la majoria de gent, estic parlant d'una minoria, molt minoria. I són una sèrie de contenidors, una sèrie de bateries les que ens estan passant això. Per tant, que ningú es digui que ara ens està dient que estem deixant tota la bossa a terra. No estic dient això. Estic dient
1: la minoria que fa soroll.
2: És la minoria que fa soroll. I és la que entre tots, perquè ens fa mal a tothom. Perquè si algú pensa que aquest ajuntament i el Pep li agrada veure els deixalleries i veure tot la brossa terra i veure tot això repartit per terra, pues s'equivoca molt, perquè jo he viscut a Premià tota la meva vida i veure la situació de Premià no m'agrada, i sempre ho he dit, i la brossa no ve sola, la brossa ve generada perquè algú la porta. Hem ampliat papereres per tot el municipi, més de 250 papereres, i estic veient llaunes repartides per tot arreu, sota dels bancs, sota això, i això és el que hem d'anar eliminant a poc a poc.
1: Amb aquesta obertura de contenidors, totes les forces polítiques també ho veuen amb bons ulls?
2: Ho van veure bé, ara està en fase de valoració i que ells ho puguin interioritzar i que puguin fer les seves aportacions. Hem quedat després del ple. El ple és el proper dimecres, doncs el següent dimecres ens tornarem a parlar per treballar aquest tema, perquè l'ordenança ha d'estar en marxa a finals d'octubre, que és l'aprovació de les ordenances municipals de cara al proper any, doncs treballar-ho d'aquesta manera. I penso que la millor manera és que anem tots a una i que treballem tots cap a aquesta direcció. I ahir em va donar aquesta sensació de que l'actitud propositiva de treballar era important, perquè es van parlar de moltes coses i de molts fets, i penso que és una actitud positiva. Penso, jo sempre he cregut que és la millor actitud, de poder parlar les coses de manera honesta, sense culpabilitzar ningú, perquè aquest és un tema que es poses en marxa un nou servei i no saps com et sortirà, ni com et sortirà l'empresa, ni com et sortirà la reacció de la gent. Pues, per tant, penso que aquesta és la línia que hem de continuar.
1: Si fem aquesta ordenança cap a l'octubre, quan la tindríem aprovada? És a dir, quan tindrem aquestes novetats, aquests contenidors
2: tot
1: oberts?
2: Tot això, totes les ordenances s'apliquen a partir de l'1 de gener.
1: 1 de gener,
2: Sí, aquí entren tot l'1 de gener, es posaria en marxa ja tot això. Per això ara el que estem fent és fer-ho a finals d'octubre, perquè el novembre les exposicions públiques, tot això, i l'aprovació definitiva cap al desembre per l'aplicació d'aquest concepte.
1: Molt bé. Un munt de novetats pel que fa a la recollida d'escombraries, també pendents d'aquesta taula de sostenibilitat i de les conclusions que avui ens ha explicat el regidor de Medi Ambient, en Pep Ripollès. No sé si ens deixem alguna cosa
2: no,
1: més, Pep.
2: No, és aclariment, Mai hem deixat de treballar per la millora d'aquest servei, tant de la neteja com el tema de la brossa, i hem estat molt preocupats, i continuem estant preocupats, perquè hi ha coses que sí que estan evolucionant molt bé. Per exemple, diu, el sistema és un fracàs, però resulta que sí que ens donen els números i les xifres. Per tant, no és tan fracàs. El que hem de fer és millorar-ho entre tots i que tothom tingui el consentiment de que aquest és un benefici per tota la població i per tots, i que l'Ajuntament ha assumit unes responsabilitats que no li pertocaven, que la prendre decisions. Això ho vam dir l'altre dia a la taula a l'Agència Catalana de Residus, que eren ells qui haurien de promoure un model o d'ajudar en els models. Aquí hi ha hagut un campi qui pugui, i entre municipis ens hem anat ajudant, i Premià ha tingut la sort o la desgràcia, digue-li com vulguis, de que hem volgut avançar molt en aquest sentit, i que ve del passat mandat, i que aquest s'ha posat en marxa i que ha funcionat d'aquesta manera, però que ningú es pensi que això ha sigut gens agradable, sinó és tot el contrari. Estem molt preocupats amb aquest tema, i de fet quan fem valoració de l'acció de govern d'aquests 3 anys, veiem que la brossa és la pedra que ens fa mal a les sabates al caminar. La resta ha funcionat molt bé, hem fet moltes coses, però aquesta és una sensació que et queda molt agradolça del funcionament, i no serà perquè no ens hi hem dedicat, i no serà perquè no hem canviat coses, i no serà perquè no hem fet tot el possible i que no hem escoltat a ningú, sinó tot el contrari, hem fet tot un seguit de situacions que realment volíem que això millorés la situació, i no, i també n'hem d'aprendre d'aquestes coses, i veus que el nivell de reciclatge i de tot això a nivell general, doncs és molt baix, i penso que aquí també és una tecla que hem de picar a tots els ajuntaments i sobretot l'Agència Catalana de Residus.
1: Una bona explicació del regidor de Medi Ambient, a qui agraïm que vingui a la ràdio i ens faci pedagogia del que passarà a partir d'ara i a partir del 2027 amb aquesta nova ordenança i aquests canvis que implica també, doncs, a la RECOM, a la recollida comercial, evidentment, i en aquesta nova unitat de vigilància també, i el reforç de la neteja viària als carrers premianencs. Pep, gràcies, que vagi molt bé el dia.
2: Moltes gràcies, igualment per vosaltres.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: I en esports parlem de la 30a caminada a Sant Mateu, organitzada pels Amics de la Sardana, que coincidirà amb un nou aplec de la Sardana, que serà el 46è. La caminada serà diumenge 20 de setembre, engegarà a la plaça Països Catalans a les 8 del matí i arribarà a Sant Mateu. Hi ha inscripcions disponibles, inclouen samarreta i esmorzar per un preu de 10 euros.
0: Premià Mèdia, informació.
2: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
4: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar, lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
5: Estàs escoltant?

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Continguts en xarxa.

0: Avui al POU parlarem d'un descobriment que porta una nova mirada sobre la manera com el cervell regula l'alimentació. Un estudi liderat per investigadors del Clínic IDIBAPS i de la Universitat de Yale ha identificat un mecanisme cerebral que permet anticipar l'arribada dels aliments abans fins i tot que comencem a menjar. El treball apunta que quan aquest mecanisme s'altera, també poden aparèixer canvis en el metabolisme que afavoreixen el desenvolupament de malalties com la diabetis o l'obesitat. Per entendre què han descobert i quines implicacions pot tenir, avui ens acompanya Alicia García, que és investigadora de l'IDIBAPS i primera autora d'aquest estudi. Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé. Abans d'entrar en els resultats, Alicia, m'agradaria començar pel principi. Quina pregunta us fèieu també? Què us va portar a investigar aquest mecanisme?
1: Doncs mira, el que ens va portar a investigar aquest mecanisme era una necessitat que creiem que no estava resolta en el camp de la ciència, i era com unes determinades neurones que estan a l'hipotàlam, que és una regió del cervell que té una funció essencial en la regulació del nostre metabolisme perifèric, el gasto energètic i com sentim la gana. Doncs hi ha una població de neurones que es va... Històricament se sap que s'activen quan mengem per induir satietat. Fa com 10 anys es va descriure que, a més, aquestes neurones s'activaven només de manera sensorial, és a dir, quan ensumem o veiem el menjar, però no se sabia ni per què ni com passava això. Nosaltres el que volíem era respondre a aquesta pregunta.
0: I si haguéssiu d'explicar aquest estudi a algú que no té coneixements científics, què diríeu que heu descobert una vegada heu resolt la pregunta?
1: Mira, jo tinc una filla de 8 anys. I quan li explico aquest projecte, sempre li dic que és molt important com mengem i menjar amb consciència. I és molt important que ensumem el menjar abans de menjar, perquè això dona les ordres al nostre cervell per preparar la resta del cos per la feina de digerir aquests aliments i distribuir correctament aquests aliments. Per tant, jo crec que aquest és el missatge final.
0: Per tant, el que dèiem, no? Tradicionalment s'havia considerat que el nostre organisme reaccionava quan els aliments ja havien arribat al cos, i aquest estudi demostra que alguna cosa que no sabíem, no? Que no només és quan arriba, sinó quan ja el sent el cos, no? Sensorialment.
1: Sí. El que aquest estudi apunta i, bueno, ensenya és que no només això, quan ja hem ingerit els aliments, el nostre cos respon als increments de, no?, quan absorbim, doncs, ens pugen els temps de glucosa, de lípids, etc., sinó que abans, fins i tot, de consumir aquests aliments per estímuls sensorials, és a dir, vista i olor, principalment, olor, el nostre cos ja té unes reaccions que són donades, les ordres són donades a nivell cerebral per a unes determinades neurones que prepara el cos per digerir aquests aliments i per una correcta digestió d'aquests aliments i distribució de l'energia.
0: I, per tant, què li passa al nostre organisme abans, fins i tot, de fer aquest primer mos? És a dir, quan parleu que el cervell és capaç d'anticipar la ingesta, què li comença a passar al cos?
1: Sí, mira, hi ha el que es diuen unes reaccions anticipatòries, que bàsicament són secrecions de determinades hormones, entre elles la insulina, i nosaltres en el nostre estudi ens centrem en la secreció anticipatòria d'insulina, que és un petit pic d'insulina que succeeix això quan veiem el menjar o l'ensumem, d'acord? I aquesta secreció anticipatòria, el que hem vist és que és important a llarg termini que es doni correctament per després no desenvolupar malalties metabòliques com diabetes i obesitat. Una altra, per exemple, adaptació que va descriure un grup uns anys abans que nosaltres, i nosaltres també ho hem demostrat en els nostres models, que no tenen aquesta activació, aquesta percepció sensorial del menjar, és una activació, per exemple, del fetge de determinades vies que afavoriran la digestió dels aliments.
0: Per tant, us ha sorprès tots aquests resultats, a vosaltres?
1: Digue'm.
0: Us han sorprès els resultats?
1: No, no ens han sorprès, perquè sí que hi havia petits indicis. Aquestes secrecions anticipatòries de determinats aliments, determinades hormones en resposta a la detecció d'aliments, és un fenomen que ja des dels anys 70 estava descrit, però no se sabia què feien ni quines neurones estaven ordenant aquesta secreció ni quina era la funció fisiològica d'aquestes secrecions. El nostre treball ve una mica a posar una raó de ser en aquestes secrecions anticipatòries, en concret la de la insulina.
0: Clar, sobre això de la secreció anticipatòria d'insulina, per què és important que el cos també alliberi insulina abans fins i tot de començar a menjar?
1: Bueno, perquè això senyalitza als diferents òrgans sensibles a la insulina que es preparin, determinades vies moleculars que seran essencials després per poder digerir els aliments i metabolitzar els increments de diferents nutrients, glucosa, lípids, etc., que implica l'absorció d'aliments.
0: De fet, l'estudi mostra que aquests canvis poden aparèixer abans que hi hagi un augment de pes. Per tant, això canvia, no?, la manera d'entendre com es desenvolupen, com abans ara parlaves, no?, de malalties com la diabetis o l'obesitat.
1: Exacte. I, de fet, això, si nosaltres inhibim aquesta, nosaltres en el nostre estudi vam generar diferents models animals en els que no es donava aquesta activació sensorial d'aquestes neurones de l'hipotàlam, i aquests animals eren incapaços de mobilitzar totes aquestes respostes anticipatòries. I què els passava? Fins i tot amb una alimentació sana, al llarg del temps, acabaven desenvolupant diabetis i obesitat. I, de fet, a edats més tempranes, amb models joves, ja tenien una sintomatologia típica de la prediabetes, és a dir, resistència a insulina, que és el que passa en molts casos just abans de desenvolupar una diabetes oberta.
0: Per tant,
1: és essencial aquesta senyalització en els òrgans perifèrics d'aquestes increments hormonals anticipatòries.
0: Per tant, com sovint associàvem l'obesitat només a l'alimentació o a l'activitat física, aquest descobriment reforça també la idea que el cervell també té un paper molt més important del que es pensava, no?
1: Exacte, totalment així. De fet, nosaltres, amb el nostre col·laborador de Yale, de fet, ell sempre diu, quan parla de l'obesitat, és que, i jo estic d'acord amb ell, és que l'obesitat és una malaltia del cervell. Perquè al final és el cervell, des de l'hipotàlam, diferents centres amb diferents grups de neurones que tenen un paper fonamental en la regulació tant del metabolisme perifèric com de la sensació de gana que tenim. I aquest és un exemple de desregulació dels mecanismes d'aquestes neurones que comporten a llarg termini obesitat i diabetes, fins i tot en un context de dieta sana.
0: De fet, estem parlant, perquè la gent ho entengui, d'un problema en la manera com el cervell interpreta aquests estímuls. Per això parleu, per exemple, en nota de premsa que ens han passat, d'una mala percepció sensorial dels aliments, no?
1: Exacte. Quan parlem de percepció sensorial, parlem d'aquella connexió que hi ha entre l'olfacte i el cervell, que informa al cervell de que hi ha menjar disponible. I quan això no passa, és quan es desencadenen totes aquestes alteracions metabòliques que a llarg termini desenvoluparan prediabetes, finalment diabetes i obesitat.
0: Aquest és un estudi fet en models animals. Quins passos falten ara perquè aquest coneixement es pugui traslladar també a les persones?
1: Aquesta és una pregunta molt bona. De fet, en la nostra recerca és una gran limitació traslladar a les persones, perquè, òbviament, com et pots imaginar, no podem, és molt difícil, de fet, és molt difícil obtenir mostres de satisfet de persones, òbviament, o traslladar a persones. Per tant, sí que és veritat que els estudis de secrecions d'hormones, per exemple, a nivell sensorial, en persones amb o sense obesitat, ens donarien una pista de si això realment ho podem traslladar a persones, que, de fet, apunto que la secreció anticipatòria d'insulina és un fet que sí que està vist que passa en persona. Per tant, tenim una gran evidència que això sí que passa en persona. Doncs estudis més clínics on es vegi què passa amb aquesta secreció anticipatòria d'insulina, d'altres hormones que regulen la gana com grelina,

0: gens intervencionistes, que no impliquen farmacologia, fins i tot, no? És a dir, simplement el que deia al principi de l'entrevista, entendre que menjar és important, no només què mengem, sinó com ho mengem, i menjar-ho realment amb tots els sentits. És a dir, entendre que menjar és una cosa que fa amb tots els sentits, que és molt important l'aroma. Una altra qüestió molt important que jo em plantejo ja a títol personal és com ens afecten tots aquests, en els menjars processats, totes aquestes molècules que fan que tinguin olors artificials, estan intervenint en una... interferint negativament en aquesta secreció anticipatòria d'hormones, no tenen un impacte a llarg termini en la nostra salut metabòlica.
1: En quin punt es troba aquest estudi i projecte després d'aquest descobriment i una mica ara les passes a seguir, cap a on anirien?
0: Mira, a mi una pregunta que ara mateix em sorgeix i que m'agradaria respondre és precisament el que et deia en humans. Què passa en un estat d'obesitat? Perquè en el nostre estudi descriu que en individus sants existeixen aquestes activacions sensorials de determinades hormones, de determinades neurones, perdó, i que és important per regular el metabolisme. Però quan ja està espatllat, diguéssim, el sistema, en situacions d'obesitat, en la que ja aquestes neurones no estan funcionant bé, continuen tenint o també s'ha espatllat la detecció sensorial d'aliments? Precedeix a l'obesitat o és posterior a l'obesitat? Aquest tipus de respostes que una mica enmarquin en el temps el desenvolupament de la malaltia, a mi ara mateix és el que m'interessa respondre.
1: Perquè la gent entengui, quants anys de feina hi ha darrere d'un estudi com aquest, Alicia?
0: Mira, aquest projecte és un projecte particularment llarg perquè ha anat superant diferents reptes tècnics bastant importants, la veritat. En aquest sentit, estem molt contents d'haver-ho anat superant i ens ha portat ben bé 2 anys de recerca.
1: Déu-n'hi-do.
0: Perquè... on and off, diguéssim. Ha anat avançant a diferents ritmes. Ha estat al calaix una temporada perquè teníem obstacles tècnics que no podíem superar. Després hem aconseguit la reina, hem tornat a començar. Bueno, ha estat un projecte particularment llarg perquè tècnicament és particularment un repte.
1: Seguirem doncs de prop d'aquest projecte i també dels resultats que aneu trobant. Hem parlat amb la científica Alicia García, investigadora de l'IDIBAPS. Moltes gràcies per atendre'ns al POU i molt bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia.
2: Continguts en xarxa.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del Pla Inuncat després de donar per acabat l'episodi de pluges intenses. El 112 ha rebut 1.130 trucades relacionades amb 699 incidents, principalment per inundacions, mentre que els bombers han atès 260 avisos, sobretot per acumulacions d'aigua. Entre les actuacions destaca la localització del cos sense vida d'un home arrossegat per una riera olivella i també la inundació d'un càmping de Sitges on uns 270 usuaris es van autoevacuar. A banda, encara es mantenen afectacions en algunes línies de metro, com són l'L4 i l'L11 de Barcelona, també a les línies R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat i, finalment, a l'R4, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies. Pel que fa a la polèmica de l'enviament de Les Alert, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat aquest matí en compareixença que no es pot parar el país quan plou i que Les Alert s'envia quan la població s'ha de protegir.
2: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són

0: pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: En total, les pluges han deixat gairebé 100 litres per metre quadrat a punts del Garraf, al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i també al Mollanès. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuneixen avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del sisè robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges i justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa han circulat amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. I els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí a Tarragona el primer dels 6 macrocontrols de trànsit previstos a Catalunya les properes setmanes per detectar distraccions al volant i conductors que hagin consumit alcohol. La policia ha situat patrulles del Camp de Tarragona i de l'àrea metropolitana sud en diversos punts de l'AP-7, la T11 i també a la C14. El dispositiu posa el focus en l'ús del telèfon mòbil arran de l'augment de les distraccions per aquest motiu. També es fan proves d'alcoholèmia i drogues i controls de documentació. I en plana internacional, Trump ha amenaçat la Unió Europea amb imposar-li aranzels molt elevats si tira endavant l'associació amb el Canadà com a primer membre associat al bloc comunitari. El president nord-americà ha advertit que podria aplicar nous gravaments o fins i tot deixar de comerciar amb Europa en diversos àmbits, però ha matisat que només actuaria així si considera que l'acord es fa amb mala intenció o bé com un acte hostil. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Contenidors oberts a partir de l'1 de gener del 2027 i una nova taxa d'escombraries.
4: Premià de Mar en 3 minuts.
3: Novetats importants parlades a la taula de sostenibilitat que es reunia aquest dimecres i que deixa canvis destacats. El regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, ha explicat a Premià Mèdia que s'està treballant en aquesta nova ordenança municipal perquè a partir de l'1 de gener del 2027 tots els contenidors estiguin oberts. Un canvi que també modificarà l'ús de la targeta, que serà voluntari però que reduirà el pagament de la taxa d'escombraries, que d'entrada s'aplicarà amb penalització. D'aquesta manera, qui faci servir la targeta tindrà bonificació i acabarà pagant menys, segons explica Ripollès, que la quantitat actual. Aquests canvis s'esperen pel 27, però abans hi haurà una nova redistribució de la recollida comercial, que es farà en 4 zones i amb nous horaris, i també canvis en la recollida de voluminosos. A més, també hem sabut que el percentatge de reciclatge premianenc s'ha situat aquest 2025 per sobre del 58%. La Biblioteca Martí Rosselló presenta nous tallers amb motiu del Commemora 2026 d'Arquitectura i Urbanisme. Si us agraden les titelles i les activitats familiars, us presentem Gaudim amb Gaudí, una funció de titelles que obre les portes a petits i grans per veure el món amb els ulls d'Antoni Gaudí. I el 22 de setembre, a partir de les 6 de la tarda, una proposta adreçada als usuaris per reflexionar sobre com es dissenya l'espai de la biblioteca i com pot millorar l'equipament. I, per cert, avui també es podrà conversar amb l'escriptora Mercè Pujades per parlar de la seva obra Tries Invisibles a la biblioteca a partir de les 6 de la tarda. Els propers 2, 3 i 4 d'octubre, a l'Espai l'Amistat, Premià de Mar es tornarà a convertir en un punt de trobada pels amants de la novel·la i el cinema negre, el crim i la crònica criminal. És una nova edició del festival Premià del Mal. El divendres 2 d'octubre serà el torn de la psicòloga Sònia Cervantes per parlar de Bullying, el crim perfecte, i el dissabte 3 d'octubre, entre els autors, Xus González, Albert Calls, Sílvia Tarragó i Ampar González. I la cantant vilassarenca Bad Gyal ha aconseguit les seves dues primeres nominacions als Latin Grammy. Serà la 27a edició dels Premis de la Música Llatina i l'artista opta el guardó de millor àlbum de música urbana per Mascara i el de millor interpretació de reggaeton per Choque, amb la seva col·laboració amb el cantant porto-riqueny Chencho Corleone. I en esports, el Premià de Waterpolo guanya el Sant Adrià per 17 gols a 13 i passa ronda a Copa Catalunya. L'equip de Xavi Julià va calcar el marcador de l'anada i va guanyar per 17 a 13, així que el proper rival a batre serà el Montjuïc en semifinals.
4: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
5: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
6: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
5: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
6: Home, testimonis.
5: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
6: A la teva ràdio local.
7: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: A continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
10: Bon dia, sóc Marta Solà, regidora de Crida Premianenca. Avui, des de Crida i des del nostre espai d'opinió, us volem parlar de l'inici de curs i de tot el que ha suposat per les escoles de Premià de Mar. El curs s'ha iniciat teòricament amb normalitat al nostre municipi, però no podem oblidar que segueixen les vagues de les docents i els docents per aconseguir una escola pública de qualitat. Des de Crida ja vàrem donar suport en el seu moment a les mobilitzacions i tornem a reiterar la nostra posició. Creiem que s'han d'assumir responsabilitats i que s'han d'assumir ja i fer efectives les promeses que es varen fer a les negociacions de març-maig i del juliol entre la Generalitat i els sindicats. A Premià de Mar hi ha encara molta manca de vetlladores, de serveis psicosocials i psicopedagogs a les escoles, falta de personal docent i les ràtios que encara podrien baixar més. I un llarg etcètera que fa que, aterrats a la realitat, aquest inici de curs no sigui el que hauria de ser. Per altra banda, a Premià de Mar hem perdut una escola, una línia d'escola pública, amb tot el que comporta. Des de Crida sempre hem defensat l'escola pública de qualitat i en català i el dret a escollir de les famílies de portar els seus infants a una escola pública. L'escola Marnova està patint el retras de la seva construcció des de fa mesos, afectant a la comunitat educativa de l'escola, als infants i a les famílies. Des de Crida Premianenca demanem que s'acceleri el procés i que s'intenti que tinguin aquestes obres la mínima incidència en el dia a dia de l'escola. Hem encetat el setembre amb l'obertura de l'escola Bressol als Corriols. Una escola Bressol buscada, demanada i reivindicada per Crida des de fa molts i molts anys i molt necessària pel nostre municipi. Aquesta obertura no ha estat mancada d'entrebancs. Creiem que l'escola Bressol podria haver obert en millors condicions i amb tot el material corresponent. Crida Premianenca ja vàrem fer un comunicat fa unes setmanes on expressàvem la nostra preocupació per l'obertura. Pensem que precipitada de l'escola Bressol. Tot i així, celebrem que per fi el nostre municipi tingui una segona escola Bressol i que les famílies hagin pogut triar portar els seus infants a una escola pública i que s'hagin fet realitat aquestes 170 places. Esperem i demanem des de Crida que les obres, igual que les de la Mar Nova, avancin i que s'acabin sense interferir en aquest dia a dia d'infants i de docents. Gràcies.

0: Bon dia i bon dijous, 17 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 17 de setembre, avui repassarem la golejada del Barça i sota la pluja 7-2 contra el Racing de Santander, que manté el conjunt blaugrana líder en solitari a la primera divisió masculina amb un rècord de gols. Demà mateix, per cert, ja arrenca la 7a jornada de Lliga amb un Espanyol Elx. En parlarem demà perquè avui a la tarda en parla Manolo González. Futbol, però també en vol, amb la prèvia del Montpellier-Barça de Champions masculina que juga aquest vespre i la crònica de la derrota del Granollers a la Lliga Guerreres d'ahir contra el Morvedre. I també tenim, parlarem de l'inici del Mundial d'handbol en cadira de rodes, que es disputa també a la capital del Vallès Oriental, i de la Golden Cat d'hoquei patins, que tenia en marxa ara mateix a Can Xarau, al pavelló de Can Xarau a Cerdanyola del Vallès, de moment amb un Alemanya 0, Catalunya 8. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça torna a golejar, igual al seu millor rècord històric a la Lliga, la primera masculina, amb 6 victòries en 6 partits.
1: El conjunt blaugrana va superar per 7-2 el Racing de Santander en un partit boig sota una intensa pluja a l'Spotify Camp Nou. Rafinha, que continua batent rècords golejadors i ja suma 9 gols en les 6 primeres jornades de Lliga, va fer un hat-trick. Cancelo, que va fer 2 gols amb 2 grans xuts des de fora de l'àrea. Gabriel Jesús també es va unir a la festa, i Lamine Yamal, que havia donat l'assistència al brasiler i havia fallat un penal, va tancar el marcador rematant una gran jugada d'un altre dels destacats, Karim Adeyemi.
0: Karim Adeyemi, que va provocar 2 dels 3 penals que va xutar ahir al Barça. El Barça continua liderant 18 punts de 18 possibles i 28 gols a favor en 6 partits.
1: L'única mala notícia és la lesió de Joan Garcia, que es va haver de ser substituït al descans per Tec, després d'una relliscada anant a buscar una pilota en l'última jugada de la primera meitat. Precisament el porter polonès va protagonitzar una errada amb la pilota als peus, regalant-li al conjunt càntabre el segon gol.
0: Veurem per quan en té Joan Garcia. De moment encara no tenim comunicat oficial del club, comunicat mèdic sobre aquests problemes que va dir Flick que eren al genoll. De moment avui es completa la 6a jornada de Lliga amb els 2 últims partits, el Betis-Getafe i el Màlaga-Vilareal.
1: I demà ja arrenca la 7a, just abans d'una llarga aturada de seleccions de pràcticament 3 setmanes amb el partit de l'Espanyol, que rebrà a l'RCD Stadium a l'Elx.
0: Aquesta tarda en parla Manolo González. Demà, evidentment, escoltarem el més destacat aquí a l'Enjoc. Dissabte serà el torn del Barça, en aquest cas, que juga al Sánchez-Pizjuán, a la Sevilla, contra el Sevilla, a les 9 del vespre. En bàsquet, avui a l'Espart Girona juga un partit amistós a Sant Andreu de Llavaneres contra un dels equips més potents, que ha d'estar a la part alta a priori de la Lliga Femenina, el Jairis Murcià, que dirigeix el català i extècnic del conjunt gironí, Bernat Canut.
1: L'equip gironí es prepara per l'inici de Lliga el primer cap de setmana d'octubre, però sobretot per l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga Femenina, prevista per el 30 de setembre. Abans, en dimecres de la setmana vinent, jugarà la final de la Lliga Catalana contra el Cadí la Seu a Reus.
0: En categoria masculina, aquest cap de setmana n'hem anat parlant, el Palau Olímpic de Badalona acollirà la Supercopa d'Endesa.
1: Amb 2 representants catalans, l'anfitrió, el Joventut, s'enfrontarà al Baskonia a semifinals. A l'altre semi tindrem un Barça-València.
0: D'altra banda, ahir es va haver de suspendre a mig partit la final de la Lliga Catalana de Segona FEB.
1: Per culpa d'unes goteres al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat, el duel entre en Bisbal Bàsquet i Club Bàsquet Prat es va haver d'ajornar amb 27-41 al marcador a favor dels Pota Blava.
0: Veurem quan es pot reprendre. En handbol, el Barça afronta avui la segona jornada de la fase de grups de la Champions masculina.
1: Els blaugranes jugaran el primer partit europeu fora de casa a la pista del Montpellier. A priori, catalans i francesos han de ser els 2 equips, si no passa res d'estrany, que es classifiquin per a la ronda principal, però recordem que s'arrosseguen els punts i, per tant, un triomf avui és important per al futur de la competició. L'enfrontament a 3:15 del vespre.
0: En categoria femenina, més en vol, ahir el CAC Granollers va perdre la casa, la tercera jornada de la Lliga Guerreres.
1: Les vallesanes van caure 16-22 contra el Morvedre, després d'un parcial d'1-6 en el tram final, amb una gran actuació de la portera portuguesa del conjunt valencià, Daniela Pinto, que va acabar trencant un partit igualat.
0: Per cert, aquest partit es va jugar al Congost per l'inici del Mundial d'handbol en cadira de rodes, que va arrencar ahir també a Granollers, al Palau d'Esports, en aquest cas.
1: La selecció espanyola, amb 2 jugadors catalans, va superar Líbia en el debut per 2-16-0, 7-9 en el primer i 5-10 en el segon. Avui mateix torna a jugar el combinat estatal, en aquest cas contra França, a partir de les 8 del vespre.
0: En hoquei patins tenim en marxa des d'aquest matí, ahir en parlàvem, la Golden Cat, aquest torneig internacional de seleccions que es disputa a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès, amb Catalunya com una de les candidates. Ara mateix en competició femenina tenim en joc el debut de la selecció catalana precisament contra Alemanya, amb una golejada contundent quan falten 5 minuts per acabar el partit. 0-8 guanya Catalunya.
1: Aquest matí també en la competició femenina, golejada 9-1 de Portugal contra França. El combinat català tornarà a jugar aquesta tarda a 6:45 contra Portugal. En la competició masculina, a 3:15 començarà el Portugal-Angola i el debut de Catalunya serà a 8:45 del vespre contra França.
0: I un últim apunt de tennis. Bon debut de Paula Badosa al 8-250 de São Paulo, al Brasil.
1: La tenista empordanesa s'ha estrenat aquesta matinada amb un triomf per 6-3 i 6-2 contra la lituana Justina Mikulskate. Badosa no jugava des que va caure contra la nord-americana Coco Gauff en la segona eliminatòria de l'Obert dels Estats Units.

0: I ja és dijous i toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà divendres, Carme, tindrem ja bàsquet a la xarxa més.
1: A partir de les 8 del vespre es podrà seguir a la plataforma de streaming el partit de pretemporada entre dos equips ACB, Ilerna Lleida i el FIAC Girona a Sant Hilari Sacalm.
0: I dissabte tindrem futbol, en aquest cas a l'Enjoc TV.
1: Doble ració de futbol de tercera federació masculina amb dos duels consecutius del grup 5. A les 4 de la tarda es podrà seguir el Tona Poble de Mafumet, el municipal de la localitat usonenca, i a les 6 el Vilanova Peralada a l'estadi dels alumnes obres de la capital del Garraf.
0: I diumenge tindrem més futbol, però també waterpolo, natació i atletisme popular.
1: A partir d'un quart de nou del matí es podrà seguir a les televisions locals i a la xarxa més la retransmissió de la cursa de la Mercè 2026 amb el mateix recorregut que l'any passat a la capital catalana, amb sortida al carrer d'Aragó i arribada a la plaça Catalunya amb més de 17.000 corredors i corredores. A les 10 del matí, i en exclusiva a la xarxa més, tindrem l'edició número 82 de la travessia de l'Estany de Banyoles. Al migdia, també a la plataforma de streaming, la final de la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo des de la piscina Joan Serra de Mataró. I per a Mataró, a les 4 de la tarda, un dels partits més destacats de la primera jornada de la Lliga Elite, el derbi usonenc, entre el Manlleu i el Vic a l'estadi municipal de Manlleu.

0: Dijous 17 de setembre, 9 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol i d'una nova golejada del Barça de Hansi Flick, que va superar ahir 7-2 al Racing de Santander sota una intensa pluja. L'equip continua com una piconadora i, malgrat alguns errors en defensa que van causar els dos gols, de fet, del conjunt cantabre, ara en parlem, l'atac va ser en van fer 7, però en podrien haver estat més. Cancelo va obrir el marcador amb un golaç de fora l'àrea, que poc després va pràcticament repetir, de fet, una mica més lluny, això sí, amb l'ajuda d'un toc d'un rival, va amb el 3-1. Abans, Rafinha havia transformat un penal que havia provocat ell mateix amb una gran passada de Pedri, i el Racing havia retallat distàncies a l'única arribada del conjunt de Santander. Rafinha, el pitxí de rècord del que va de Lliga, va aprofitar una gran assistència de Dani Olmo per fer el quart abans del descans, i Lamine Yamal va fallar un penal, un del primer que va provocar un altre dels destacats ahir, Karim Adeyemi. Ja a la segona meitat, amb Tec Chesney a la porteria, després que Joan García es lesionés, veurem si no és greu, relliscant quan anava a buscar una pilota, el porter polonès va cometre una errada amb la pilota als peus, que es va convertir en el 4-2, però Adeyemi es va tornar a avançar en defensa per provocar un altre penal, tornat a marcar, en aquest cas, per Rafinha, per completar el hat-trick. Gabriel Jesús es va unir a la festa, aprofitant una molt bona assistència de Lamine Yamal, i el mataroní va tancar el marcador amb el seu golet, després d'una jugada espectacular també d'Adeyemi. Escoltem Hansi Flick, content amb el partit del seu equip.
1: No, I take every point we get. No, accepto cada punt que aconseguim ara. Al final, com he dit, un bon inici sempre és important. Ens dona confiança i crec que es pot veure que tenim confiança al camp. Ho demostrem. Clar, el més important per mi és la dinàmica, la intensitat que tenim en el nostre joc. I sí, tothom està implicat. Tothom també, com he dit abans, pressiona la pilota. I per mi, com treballem junts, com un equip, això és fenomenal. How we work together as a team,
0: this is crucial. Flick, que en aquest cas responia sobre la pregunta si li feia por de tenir aquest grau de nivell, aquest nivell ja a aquestes alçades de temporada, i responia això. L'entrenador alemany també li han preguntat un parell d'ocasions per la porteria i per si la errada de Tec el deixava o no tranquil. El tècnic alemany va defensar el seu porter. We decided this
1: because Tech is our... Hem decidit això perquè Tech és el nostre segon porter i al final, com he dit abans, tots cometem errors i són coses que passen. I crec que ell també sap que just després del primer toc es complica la vida. Es podia veure i el resultat final és clar, que rebem un gol més. I no era necessari, però el primer gol tampoc ho era. Però és així, mirem cap endavant, cap al pròxim partit. Però la confiança i també amb la convicció que tenim amb la pilota. Tothom comet errors i som un equip, hem de treballar en això. Hem de cometre menys errors. Al final, tot és qüestió de concentració.
0: Això deia Hansi Flick, en aquest cas, sobre l'errada de Tec. Va, pendents del que tingui Joan García, evidentment. Encara no tenim un comunicat oficial del club. Un últim document de Flick, en aquest cas, sobre un altre dels grans protagonistes de la nit. Malgrat que no va fer cap gol, va provocar dos penals i va donar una assistència a Lamine per fer el setè. Karim Adeyemi. You can see today
1: 3-4 actions and... Avui pots veure 3-4 accions que tothom, tots els culers, li dona suport i això es vol a veure. Estic content per ell perquè no ha passat una època fàcil a Alemanya, així que m'agrada el que veig. Crec que els jugadors els descriuria com algú molt divertit. Crec que també connecta amb els jugadors. Els cau bé i és un bon noi. I a més ho dona tot el camp i això és important. Té un marge de millora i treballarem en això. Però la seva velocitat és increïble. Ho he pogut veure al gol de Lamine. Ha estat extraordinari.
2: His speed is unbelievable, and you saw the goal from Lamine was outstanding.
0: El Barça torna a jugar dissabte, en aquest cas al camp del Sevilla, que ahir va guanyar el camp del Depor i es troba a la zona alta amb 13 punts. 18 n'ha sumat el Barça, líder en solitari amb una xifra de gols a favor també de rècord, 28 en 6 partits, més de 4 i mig per partit, 9 dels quals de Rafinha, que també va fer 2 en el partit de Champions, per tant en porta 11 en total, i 7 de Lamine Yamal. Avui es completa la 6a jornada amb els dos últims partits, Betis, Getafe i Màlaga a Villarreal, i demà ja arrenca la 7a, just abans d'una llarga aturada de seleccions, de pràcticament 3 setmanes. Ho fa amb l'Espanyol Elx, al RCD Stadium, a les 9 del vespre. Aquesta tarda en parla Manolo González. Evidentment, demà n'escoltarem el més destacat aquí a l'Enjoc. Més futbol, un parell de punts. El Terrassa va haver d'arribar a la pròrroga, però va acabar golejant 4-0 al Binèfar Aragonès en l'eliminatòria de partit únic de vuitens de final de la Copa Federació, amb doblet de Marcos Méndez i gols de Jaime Barrero i Max Marcet. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Romagosa.
3: Només una eliminatòria separa el Terrassa Futbol Club de la Copa del Rei 2026-2027. Victòria i golejada del conjunt agarenc per 4-0 davant un Binèfar que va oferir una molt bona imatge i va pagar car a la seva falta d'encert. I és que el Terrassa va despertar a la pròrroga. Oriol Alsina va haver de treure tota la fusta en un partit on el protagonista va ser la pluja. I és que els més de 25 litres per metre quadrat que van caure a Terrassa durant les hores del partit doncs van provocar la suspensió durant una estona per la intensa llampegada i tempesta elèctrica. Un Oriol Alsina que valorava així aquest 4-0, on també, recordem, destaca que Marcos Méndez va marcar per partida doble.
4: Sí, estic molt content. Bueno, tots sabem qui és en Marcos Méndez, és un jugador que segur que farà molts gols aquesta temporada, i a vegades aquelles dinàmiques dels futbolistes surten millor, surten pitjor, i a vegades pots estar fent un bon futbol, però el delanter centre, que és un jugador que juga una miqueta a part, no s'ha encertat de cara a punteria, tot i que faci una feina molt, molt bona, no? Llavors, a vegades és una qüestió de confiança, i crec que aquests dos gols que ha fet li aniran molt bé per acabar d'agafar aquesta confiança que tots nosaltres li tenim, no? I que ell mateix també es té.
3: Els agarencs que diumenge visiten l'Arnedo tornen a la feina pensant en aquest partit de Lliga, però també que només estan a una eliminatòria de poder disputar la Copa del Rei davant un Primera Divisió.
0: Gràcies, Miqui. D'altra banda, també en futbol n'hem anat parlant durant la setmana. Aquest cap de setmana arrenca la Lliga Elit, la màxima categoria del futbol català, amb la primera jornada, i destaca el derbi usonenc que podrem veure diumenge a la tarda a les televisions locals i a la Xarxa Més entre Manlleu i Vic. Ràdio Vic, Pep Portet.
5: La Xarxa Més oferirà aquest diumenge, en directe a partir de les 4 i 5 de la tarda, un dels plats forts de l'estrena de la temporada de la Lliga Elit, el derbi usonenc entre Manlleu i Vic. Continuant amb la llarga prèvia d'aquest duel de màxima rivalitat a Osona, arriba el torn del tècnic del Manlleu, Marc Prat. El jove entrenador dels groc i vermells s'estrena al càrrec després de 4 temporades al juvenil i com una aposta pel talent de casa. Prat ens parla del partit i de la seva estrena al capdavant de l'històric club manlleuenc.
6: Doncs del derbi n'espero un partit igualat, on segurament es decidirà per petits detalls, i al final la concentració i minimitzar els errors és el que pot donar la victòria a un o l'altre equip. Nosaltres arribem bé, arribem amb l'equip en forma, han agafat molt bé les idees que hem posat com a model de joc, i la veritat que estem molt satisfets de com s'ha donat la pretemporada i crec que arribem en un bon moment per poder afrontar el derbi. Evidentment, com deies, el Vic és un equip que acaba de baixar a tercera i, per tant, té jugadors i té armes per ser un equip que aquest any lluiti per objectius ambiciosos. Per tant, esperem un partit complicat on, amb les nostres idees i les nostres armes, intentarem treure els 3 punts. L'ambient, doncs, l'avantatge és que juguem a casa i sabem que tenim la millor afició de la categoria. La gent empenyerà, es preveu que hi hagi bastanta gent al camp i estem, bueno, segurs de que ens ajudaran i ens acompanyaran cap a la victòria. I l'objectiu nostre d'aquesta temporada és doncs, intentar lluitar per entrar al playoff, com vaig dir, al juny, i per tant ens mantenim aquesta idea. Crec que tenim jugadors i qualitat per fer-ho, i a partir d'aquí doncs, haurem de competir cada partit al màxim, perquè és una lliga molt igualada i amb l'ambició i l'il·lusió d'arribar a aquest objectiu.
5: El maig a les 4 i 5 de la tarda de diumenge amb la Xarxa Més en directe.
0: Gràcies, Pep. En handbol, el Barça afronta avui la segona jornada de la fase de grups de la Champions masculina, el primer partit fora de casa, a la pista del Montpellier. A priori, catalans i francesos han de ser els dos equips, i no passa res estrany que es classifiquin per a la main round, però recordem que s'arrosseguen els punts i, per tant, un triomf avui és molt important també per al futur de la competició. Escoltem l'entrenador blaugrana Carlos Ortega.
7: Jo crec que sí, que estem bé. Hem preparat el partit, van tenir 3 dies, hem preparat bé, estem davant d'un molt bon equip, juguem fora, això arrastra més dificultats sense dubte, però volem guanyar, no? Jo crec que nosaltres ens apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la de veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
0: I també podem escoltar Jorge Chicusa, ara al Barça, però que fa un parell de temporades va jugar cedit precisament al Montpellier.
8: Jo diria que sobretot amb Brian Monte i Agustín Casado i Artur Lent. I també tenen una porteria molt, molt bona, així que també remarcaria la seva porteria. Crec que és un equip que es manté molt a baix del 6-0 i crec que podem tenir molta efectivitat amb tirs exteriors. També penso que tenen bastants problemes en controlar el pivot, així que crec que és una bona manera de jugar aquest partit.
0: Aquest Montpellier-Barça avui a 3:15 del vespre. En categoria femenina, ahir el CAC Granollers va perdre a casa de 16-22 contra el Morvedre. Un parcial de 1-6 en el tram final va acabar trencant un partit igualat. En parlava dels mitjans del club, el tècnic del conjunt granollerí, Josep Morales.
9: En general, a nivell defensiu, hem estat bastant bé. Matisos, però en general hem estat bastant bé. I en atac, penso que a estones hem estat jugant, hem jugat bé, però hem fallat molts llançaments i això ens ha passat molta factura. Al final, penso que la seva portera és un 54%, que òbviament és una eficàcia molt gran, i després això ens ha condicionat a que altres situacions no hem jugat tan bé. Al final només queda una resposta, que és seguir treballant per seguir millorant i posar-nos al nivell. Crec que necessitem 4 dies de descans, que els aprofitarem, i després doncs, posar-nos 2 setmanes per poder treballar per nosaltres, per totes aquestes coses que no ens estan sortint o no ens estan sortint tot el bé que hauríem, doncs millorar-ho.
0: Ara bé, com sentíem, aturada de seleccions. Per cert, aquest partit, ho sentíem, es va haver de jugar al pavelló del Congost per l'inici del Mundial d'handbol en cadira de rodes, que va arrencar ahir també a Granollers, en aquest cas al Palau d'Esports. Ràdio Granollers, d'Arnau Camí.
10: La capital vallesana torna a ser l'epicentre de l'handbol després d'allotjar el 2013 part del Mundial d'handbol masculí i el 2021 al Mundial femení. Ara Granollers és la seu del quart Mundial d'handbol en cadira de rodes, una competició inèdita al Palau i amb més participació que mai, un esdeveniment que se celebra per primera vegada a la Unió Europea. Aquesta és Alba Barnusell, alcaldessa de Granollers.
11: Per nosaltres, per Granollers, és un orgull i un honor poder acollir aquest primer Mundial amb cadira de rodes d'handbol a nivell europeu, el quart que es fa a nivell mundial i, per tant, un honor, un orgull. Vam acollir, vam organitzar i organitzar un Mundial d'handbol masculí, un femení, i amb la federació ens ha brindat aquesta oportunitat per tornar a ser seu mundial de l'handbol, l'esport ciutat bressol del balonmano i, sobretot, acollir un esdeveniment d'esport adaptat.
10: La competició ja ha viscut els primers partits. Les seleccions del Japó, el Brasil, Xile i Espanya han sumat les primeres victòries. Ara és el torn de la fase de grups i a partir de dissabte ja començaran els quarts de final. 12 seleccions que buscaran coronar-se com la millor del món en cadira de rodes.
0: Gràcies, Arnau. I en hoquei patins tenim en marxa des d'aquest matí, ahir en parlàvem, la Golden Cat, aquest torneig internacional de seleccions que es disputa a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès, des d'avui fins diumenge amb Catalunya, com una de les candidates. Ahir en parlava de la importància del torneig aquí en joc el president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons.
12: És un torneig oficial, de gol escrit, per tant té una importància cabdal pel que fa al nostre esport, i en aquests dies Cerdanyola serà la capital mundial de l'hoquei patins. És significatiu també que les diferents seleccions de salut, les millors del món, ens donin la confiança necessària per tirar això endavant, perquè moltes d'elles repeteixen. Aquest any tenim la novetat d'Angola, però, per exemple, Portugal, França, Alemanya, repeteixen, i vol dir que estan ben tractats, que el torneig té una categoria doncs, a nivell internacional molt valorat, i això ens fa ser molt feliços i ens dona l'autoconfiança, la confiança suficient a la Federació Catalana de Patinatge per continuar fent esdeveniments com aquests.
0: Ha arrencat de moment la competició femenina amb una golejada 9-1 de Portugal contra França, i fa una estona acabat l'Alemanya 0, Catalunya 8. Per tant, Catalunya que també goleja contra Alemanya, Portugal goleja contra França. Aquesta tarda, de fet, el Comitè Català s'enfrontarà a partir de 6:45 precisament a Portugal. A la competició masculina, 3:15, començarà el Portugal-Angola i el debut de Catalunya serà 8:45 del vespre, també avui contra França. Canviem de qüestió. Demà comença la Shimano Sea Otter Europe Costa Brava Girona, una de les proves internacionals de gravel, de ciclisme, més prestigioses del calendari, i ho fa amb dos esportistes catalans amb discapacitat visual, l'Héctor Buti i l'Hugo Font, que competiran més enllà del resultat esportiu en un tàndem acompanyats dels seus pilots guia, Charlie Camacho i Jordi Figueres. Escoltem Hugo Font sobre aquest repte.
13: No sempre hem tingut l'acollida que hem tingut, les facilitats i el sí i la normalitat de dir, sí, dos persones amb discapacitat visual, voleu fer això? Amb gent que segurament té un nivell superior al vostre, cap problema, ho voleu fer, veniu, gaudiu i endavant. I és una manera de veurem una inclusió en aquest sentit. Farem la mateixa disciplina, amb les mateixes condicions, per la mateixa distància, això sí, amb una adaptació que anem muntant. Però la resta serà exactament el mateix. Segurament aniran alguns més ràpids que nosaltres, segurament, perquè som professionals, no? I nosaltres som amateurs. Però la il·lusió no ens guanyarà ningú en aquest sentit, no?
0: Els dos tàndems prendran dissabte la sortida a la prova de 109 quilòmetres. Tots dos destaquen, a fet, tant Hugo Font com Héctor Buti, la importància de seguir practicant esport després d'haver patit aquesta malaltia degenerativa, en els dos casos que els ha causat ceguesa. En parla Héctor Buti.
14: M'agradava córrer, m'agradava nedar, m'agradava pedalejar, ja no puc. I aquí a la 11 em van ensenyar que es podia córrer, que es podia tornar a nedar, que es podia tornar en bici, vale? I amb el cas que avui ens porta, el dia que el meu cul, les meves mans van empunyar un tàndem, ostres, vaig entendre que sí. Em va costar molt al principi adaptar-me a portar el tàndem, al no poder canviar, al no poder girar, al no poder... I sempre he trobat una persona que m'ha acompanyat davant, que és el guia, qui ens porta, i la gaudeixes plenament, la bicicleta, al final, d'anar al tàndem a darrere és gaudir-la plenament.
0: Com dèiem, els dos tàndems dels dos catalans prendran dissabte la sortida, la prova de 109 quilòmetres, una experiència per la qual s'han preparat durant mesos i que afronten amb il·lusió i respecte. I en rugby, la Unió Esportiva Santboiana comença una nova temporada a la divisió nord masculina, amb grans canvis a l'equip. El primer, a un nou entrenador, Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
15: La Unió Esportiva Santboiana ja prepara l'estrena a la divisió nord amb Ricardo Guatacortés com a nou entrenador. El tècnic xilè aposta per començar de zero després d'una temporada complicada i dona protagonisme als joves.
16: Es fundamental el rendimiento por sobre el resultado. Creo que el planteamiento de tener un buen rendimiento, entrenamiento a entrenamiento, partido a partido, es lo que te puede llevar a tener buenos resultados. No hay que quedarse con lo que fue la temporada pasada. Yo pienso que hay muy buenos jugadores, así que buscar el acomodo de esos jugadores, encajar bien las piezas, para poder llevar un sistema nuevo. Yo creo que eso va a andar bien.
15: A més, l'entrenador ha confirmat dos fitxatges nous. Tomás Jorge, davant amb experiència al Salvador i Ordizia, i el pilar argentí Alan Pedrol. La primera prova oficial serà el 27 de setembre al Valdir Eleu contra el Salvador, en el debut de Lliga de la nova Santboiana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Contenidors oberts a partir de l'1 de gener del 2027 i una nova taxa d'escombraries.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: Novetats importants parlades a la taula de sostenibilitat que es reunia aquest dimecres i que deixa canvis destacats. El regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, ha explicat a Premià Mèdia que s'està treballant en aquesta nova ordenança municipal perquè a partir de l'1 de gener del 2027 tots els contenidors estiguin oberts. Un canvi que també modificarà l'ús de la targeta, que serà voluntari però que reduirà el pagament de la taxa d'escombraries, que d'entrada s'aplicarà amb penalització. D'aquesta manera, qui faci servir la targeta tindrà bonificació i acabarà pagant menys, segons explica Ripollès, que la quantitat actual. Aquests canvis s'esperen pel 27, però abans hi haurà una nova redistribució de la recollida comercial, que es farà en 4 zones i amb nous horaris, i també canvis en la recollida de voluminosos. A més, també hem sabut que el percentatge de reciclatge premianenc s'ha situat aquest 2025 per sobre del 58%. La Biblioteca Martí Rosselló presenta nous tallers amb motiu del Commemora 2026 d'Arquitectura i Urbanisme. Si us agraden les titelles i les activitats familiars, us presentem Gaudim amb Gaudí, una funció de titelles que obre les portes a petits i grans per veure el món amb els ulls d'Antoni Gaudí. I el 22 de setembre, a partir de les 6 de la tarda, una proposta adreçada als usuaris per reflexionar sobre com es dissenya l'espai de la biblioteca i com pot millorar l'equipament. I, per cert, avui també es podrà conversar amb l'escriptora Mercè Pujades per parlar de la seva obra Tries Invisibles a la biblioteca a partir de les 6 de la tarda. Els propers 2, 3 i 4 d'octubre, a l'Espai L'Amistat, Premià de Mar es tornarà a convertir en un punt de trobada pels amants de la novel·la i el cinema negre, el crim i la crònica criminal. És una nova edició del festival Premià del Mal. El divendres 2 d'octubre serà el torn de la psicòloga Sònia Cervantes per parlar de Bullying, el crim perfecte, i el dissabte 3 d'octubre, entre els autors, Xus González, Albert Calls, Sílvia Tarragó i Ampar González. I la cantant vilassarenca Bad Gyal ha aconseguit les seves dues primeres nominacions als Latin Grammy. Serà la 27a edició dels Premis de la Música Llatina i l'artista opta el guardó de millor àlbum de música urbana per Mascara i el de millor interpretació de reggaeton per Choque, amb la seva col·laboració amb el cantant porto-riqueny Chencho Corleone. I en esports, el Premià de Waterpolo guanya el Sant Adrià per 17 gols a 13 i passa ronda a Copa Catalunya. L'equip de Xavi Julià va calcar el marcador de l'anada i va guanyar per 17 a 13, així que el proper rival a batre serà el Montjuïc en semifinals.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
3: Bon dia, són les dues.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Interior justifica l'enviament d'avisos és alerta enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple significatiu.
5: No enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
3: El temporal ha deixat una víctima mortal, un veí d'Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua en una riera de la localitat. També acumulacions d'aigua de fins a 100 litres per metre quadrat, al Garraf, al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès. Tot plegat avui genera importants afectacions a la mobilitat. La més important s'ha hagut de tallar la circulació a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, ja que han caigut pedres sota la via. Davant d'aquesta situació, volem saber ara mateix quin temps ens espera de cara a les properes hores, si ha de caure més pluja. Ja, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, déu-n'hi-do. El reguitzell de tempestes de les últimes hores han arribat a deixar fins a 106 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona capital, o gairebé 100 litres per metre quadrat també a Mollà o a Canyelles, cap al Garraf. En aquests moments, justament, la comarca del Garraf, també al Baix Penedès, cap al Baix Llobregat i l'Alt Penedès, tornen a tenir algun xàfec, però ni de lluny. És tan extens i tan important com els de la nit passada, però vaja, plou sobre mullat. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda encara tindrem algun remet més local que les últimes hores.

0: enganxats en aquesta zona de la costa i prelitoral de Barcelona, sobretot arribant fins a l'Alt Camp o fins al Baix Penedès, en el cas de Tarragona. Independentment, algun xàfec s'anirà formant al Prepirineu i a l'interior de Girona. Aquesta propera nit i el divendres al matí es tornarà a repetir algun aiguat, però molt local. El tindrem entre la Selva i el delta del Llobregat, però compta en aquestes zones poblades del país, perquè tornarà a ploure amb ganes, amb una temperatura ja molt més renovada. Estem pendents a la xarxa.
1: És dijous 17 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El robatori de coure es dispara un 84% en 6 anys a Catalunya. Sònia Kerr.
2: Uns robatoris que tenen un impacte directe a Rodalies i que generen perjudicis socials que van més enllà de la consideració legal que tenen. Ho explica a la xarxa la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
3: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes.
1: Creix la mobilitat amb vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics.
2: Representen prop del 2% del parc total de turismes. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori.
1: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants perquè puguin operar.
2: L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15.
1: En cultura engega la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend.
2: Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes.
1: I avui també us explicarem l'important desplegament mediàtic que faran aquesta casa, la xarxa i TAC12 en el 30è concurs de castells de Tarragona. Els esports, nova golejada del Barça, que està intractable, Joan Barberà.
4: El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders de la Lliga en solitari.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'enviament dels avisos és alerta i quan ja havia començat a ploure, perquè diu era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha assegurat, hauria paralitzat el país innecessàriament. Ha afegit a més que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Mont Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. Interior ha explicat que les ES Alert es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme, i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
7: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
6: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
8: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
6: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
1: La pitjor part d'aquest episodi de tempesta se l'ha endut al Garrafa, on un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella. També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada al Garraf, però també al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos. Canal Blau, Jordi Carrillo.
9: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent, que enllaça les urbanitzacions de les Colines i Mas Mestres, al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
10: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar, a 11. Va ser molt en simultani amb l'avís de les alerta i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt ràpid. El que passa, l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
9: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle el cos sense vida del conductor, un home veí de la urbanització de les Colines.
1: Els aiguats també han afectat la mobilitat de manera destacada. Al llarg del matí, l'aigua ha arrossegat pedra sota la via i ha obligat a tallar la circulació a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. També s'han registrat problemes al metro de Barcelona i als ferrocarrils de la Generalitat a l'Anoia, que ja han estat resolts.
2: La incidència a Rodalies ha afectat una de les vies, però també s'ha tallat l'altra per precaució. Renfe ofereix alternatives, com ara el transbordament a la línia R4, i també ha establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu. Les pluges també han inundat el taller de Renfe de Sant Andreu Comtal i s'hi ha hagut d'aturar l'activitat. En el cas del metro, la línia 4 funciona només entre La Pau i Verdaguer i l'11 ho fa entre la Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. A més, es troba sense servei l'andana central de Fabra i Puig de l'L1.
1: Justament davant dels estralls a la capital catalana provocats per aquest temporal, l'Ajuntament estudiarà la necessitat de revisar determinades infraestructures si es repeteixen inundacions com les de la passada nit.
2: Escoltem Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
11: En molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials, i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció, si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle, i la ciutat s'ha anat adaptant.
2: De forma rotunda, Collboni ha negat que les alertes enviat per Protecció Civil arribés tard a la capital catalana.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%. Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies, i per això avui s'han reunit Adif i els Mossos d'Esquadra per tal de coordinar un reforç de la seguretat, en concret a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos. Marc Dalmau, bon dia.
12: Bon dia. Un dels problemes per aturar aquest tipus de delinqüència és com es tipifica legalment. Ho ha explicat el Notícies en xarxa Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
3: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
12: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
13: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui ha de, té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
12: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
1: A més, són robatoris que afecten tota la xarxa. Enguany, a la línia R3 n'han comptabilitzat 63 d'actes vandàlics d'aquestes característiques. El 9FM, Judit Lechón.
14: L'R3 ha patit fins a 63 robatoris de cable de coure des de principi d'any i també s'han presentat 5 denúncies per vandalisme. Entre aquests, el cas que el matí de dijous de la setmana passada va obligar a tallar la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà durant una estona, moment en què es va detectar que s'havia trencat el cablejat de fibra òptica en 3 punts diferents. En una visita del mateix dia al Vallès Oriental, el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, va parlar obertament de sabotatge. També va denunciar que les sustraccions i els actes vandàlics causen un mal important a la infraestructura. A més, aquests robatoris de cable de coure poden tenir incidència sobre el calendari de la represa del servei. Per tot plegat, l'impacte d'un robatori no es limita només al material que s'emporten els lladres. Implica hores de treball tècnic, afectacions al servei, que vol dir mal de caps pels passatgers, i en els casos més greus, haver de replanificar obres previstes.
1: I no deixem la mobilitat, ja que creix la que implica els vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
16: No només és una mobilitat, o ha de ser una mobilitat metropolitana, ha de ser una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
15: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
5: Notícies en xarxa.
1: Un de cada 4 catalans considera que pateix fatiga visual per l'ús excessiu de pantalles. Així es desprèn d'un estudi de l'associació Visión y Vida per avaluar com influeixen les pantalles en la salut visual.
2: Més del 25% dels catalans assegura que té fatiga visual i ho atribueix a l'ús d'ordenadors, tauletes i mòbils. Un percentatge més elevat que el registrat a escala estatal, que no arriba al 20%. Una altra de les dades destacades de l'estudi és l'alt nombre de persones que considera que la seva visió ha empitjorat per l'ús de les pantalles, més del 80%. Des de l'associació Visión y Vida, l'Hisenda Ibáñez dona algun consell per millorar el cansament que provoca a la vista l'ús de pantalles.
17: Tenemos la regla del 20-20-20, que és cada 20 minuts un descanso de 20 segundos mirando a 20 pies, que és una medida americana que sería a 5 metros, que ya es el infinito óptico, de 5 metros para adelante, y parpadeando conscientemente. Porque otra de las cosas que nos ocurren es que percibimos sequedad ocular asociada al uso de pantallas, porque no parpadeamos.
2: L'estudi també reflecteix l'alt ús del mòbil que fan les generacions més joves. Un de cada 3 menors de 25 anys reconeix que el fa servir més de 5 hores al dia i gairebé un de cada 10 l'utilitzen més de 8 hores cada dia.
1: Justament, la Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per tal que puguin operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15, tal com van anunciar ahir la presidenta Ursula von der Leyen.
2: La proposta obligarà les grans tecnològiques que hi ha darrere de les plataformes d'intel·ligència artificial i les xarxes socials a demostrar que són segures per als infants per poder operar. Es tracta d'un canvi de paradigma que ha detallat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
18: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
2: La proposta, que ara haurà de ser debatuda i aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu, planteja obligar-les a presentar plans de compliment abans i tot que entri en vigor la llei.
1: I més conseqüències al discurs sobre l'estat de la Unió fet ahir per von der Leyen. El president nord-americà Donald Trump amenaça la Unió Europea amb aranzels molt elevats si converteix el Canadà en el primer membre associat del bloc comunitari.
2: Trump ha dit que només imposarà nous gravaments si l'associació es fa amb mala intenció. Des de la Unió Europea s'ha respost que l'anunci fet ahir per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, no va en contra de ningú, sinó a favor de la força comuna.
1: Tornem a Catalunya, en concret a Barcelona. A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Carina Bellver, bon dia.
19: Bon dia. Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
11: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
19: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
1: De Barcelona a Badalona, que es converteix avui i demà en la seu del Local Ciber, el primer congrés de ciberseguretat local. Vol oferir recursos a entitats i empreses per combatre amenaces digitals, com són el robatori de credencials o la suplantació d'identitat. Amenaces que posen en perill les dades personals de molts usuaris. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
20: Amb l'evolució de la tecnologia i l'aparició de noves eines digitals com la intel·ligència artificial, cada vegada apareixen més amenaces tecnològiques per a les entitats locals. Local Ciber, a través d'activitats i ponències, analitza el context actual i debat sobre les possibles solucions, incidint en temàtiques com la IA, la col·laboració entre serveis públics i les noves tecnologies de defensa. Eva Guijarro és del Consorci Local Red.
21: Comptem amb la confiança dels serveis que oferim al ciutadà. I aquests serveis han de ser de gran qualitat i no poden tenir els riscos dels atacs de la ciberseguretat que actualment estem patint. La intel·ligència artificial té un punt molt rellevant en la defensa de la ciberseguretat, però també en els atacs, i per tant hem d'estar preparats.
20: Catalunya, el passat 2025, va patir més de 450 alertes de seguretat i més d'una seixantena d'incidents en les entitats locals.
1: I és moment de destacar altres notícies d'avui. Intervenen més de 2.700 quilos de cocaïna a Sant Just d'Esvern i Màlaga en la desarticulació d'una organització criminal.
2: La Policia Nacional ha detingut 15 persones vinculades a la xarxa que importava i exportava la droga a altres països europeus. També han decomissat drogues, armes de foc i vehicles de gamma alta. Igualment han immobilitzat criptoactius, productes financers i béns immobles.
1: Mort Pilar Malla, qui va ser la primera síndica de greuges de Barcelona.
2: Malla va ocupar el càrrec des del 2004 al 2010. També va ser diputada al Parlament pel PSC el 1999. A més, va ser directora de Càritas Diocesana de Barcelona entre el 1993 i el 1998.
1: És moment per la cultura. Avui arrenca la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend. Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes. La festa es complementa amb activitats gratuïtes per a tots els públics i visites guiades. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. 23 galeries de Barcelona i dues de l'Hospitalet de Llobregat participen en un festival que, com ha explicat a la xarxa la directora Marinha Pino, és el tret de sortida de la temporada artística.
23: És aquest moment en què les galeries es posen totes d'acord per fer un esdeveniment conjunt, per obrir la temporada juntes, per fer una celebració i convocar a tot el públic, a tota la ciutadania de Barcelona, però també a professionals i col·leccionistes que ens visiten també de fora.
22: És el cas de la galeria House of Chapaz, situada al barri de Gràcia, que ja fa 8 anys que participa en el Barcelona Gallery Weekend. Segons el seu director, Ismael Chapaz, el festival serveix per promocionar la feina dels artistes.
24: Entonces sí, ocurren muchas más cosas, ya no solo a nivel ventas, sino bueno, pues que todos esos comisarios locales, nacionales e internacionales pueden ver un interès en los diferentes artistas y proyectarlos más allá de nuestras fronteras.
22: És el cas de les artistes Momo and Noés, Lucía Moreno i Eva Noguera, que a House of Chapaz presenten Front Running i Trampa, un projecte que transforma en bellesa l'obsessió extractivista del capitalisme. Les visites a galeries es complementen amb activitats gratuïtes com trobades amb artistes, rutes guiades i visites per a famílies.
1: Més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 ofereixen un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
0: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una vuitantena de professionals. A nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
4: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? De dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho hem dit això. Jo crec que es dona en unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
0: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
1: I Castellà del Vallès acull des d'avui fins diumenge la primera edició del Fòrum Vallès Amateur de Teatre. Ràdio Castellà, Maria Antúnez.
6: Impulsat per la coordinadora de grups amateurs de Teatre del Vallès, el certamen neix amb la voluntat de compartir la feina de les companyies amateurs i apropar-la al públic. Castellà és l'anfitrió d'aquesta primera edició, que concentra espectacles en 4 dies i 2 espais. José Antonio Aguado és codirector del Forbat.
7: Bueno, és una trobada de companyies del Vallès per donar a conèixer la feina que fem entre nosaltres mateixos i entre el públic de Castellà del Vallès i del Vallès.
6: La mostra compta amb grups de Bellaterra, Llinars del Vallès, Sabadell, Sant Cugat, Ullastrell o La Garriga, entre d'altres. Les entrades tenen una aportació única de 8 euros i també hi ha abonaments de 3, 4, 5 o 6 espectacles.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Nova golejada del Barça, que està intractable.
8: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders de la Lliga en solitari. Escoltem el brasiler Rafinha.
25: És les ganes de querer ganar sempre. Entonces, ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
8: En un partit on es va lesionar el porter Joan García, que serà baixa per jugar el proper duel contra el Sevilla. Al Terrassa passa ronda la Copa Federació de Futbol en guanyar el Binèfar 4-0. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
26: Només una eliminatòria separa el Terrassa Futbol Club de la Copa del Rei 2026-2027. Victòria i golejada del conjunt agarenc per 4-0 davant un Binèfar que va oferir una molt bona imatge i va pagar car a la seva falta d'encert. I és que el Terrassa va despertar a la pròrroga. Oriol Alsina va haver de treure tota la fusta en un partit on el protagonista va ser la pluja. I és que els més de 25 litres per metre quadrat que van caure a Terrassa durant les hores del partit doncs van provocar la suspensió durant una estona per la intensa llampegada i tempesta elèctrica. Un Oriol Alsina que valorava així aquest 4-0, on també, recordem, destaca que Marcos Méndez va marcar per partida doble.
27: Sí, estic molt content. Bueno, tots sabem qui és en Marcos Méndez, és un jugador que segur que farà molts gols aquesta temporada, i a vegades aquelles dinàmiques dels futbolistes surten millor, surten pitjor, i a vegades pots estar fent un bon futbol, però el davant de centre, que és un jugador que juga una miqueta a part, no s'ha encertat de cara a porteria, tot i que faci una feina molt bona, no?
26: Els agarencs que diumenge visiten l'Arnedo tornen a la feina pensant en aquest partit de Lliga, però també que només estan a una eliminatòria de poder disputar la Copa del Rei davant un Primera Divisió.
8: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Granollers és l'escenari del Mundial d'Handbol en cadira de rodes i en hoquei sobre patins. Avui arrencat a Cerdanyola del Vallès la Golden Cat, que es tancarà diumenge amb les finals. I en handbol, avui el Barça té partit de la Champions contra el Montpellier.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita parada, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Contenidors oberts a partir de l'1 de gener del 2027 i una nova taxa d'escombraries.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: Novetats importants parlades a la taula de sostenibilitat que es reunia aquest dimecres i que deixa canvis destacats. El regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, ha explicat a Premià Mèdia que s'està treballant en aquesta nova ordenança municipal perquè a partir de l'1 de gener del 2027 tots els contenidors estiguin oberts. Un canvi que també modificarà l'ús de la targeta, que serà voluntari però que reduirà el pagament de la taxa d'escombraries, que d'entrada s'aplicarà amb penalització. D'aquesta manera, qui faci servir la targeta tindrà bonificació i acabarà pagant menys, segons explica Ripollès, que la quantitat actual. Aquests canvis s'esperen pel 27, però abans hi haurà una nova redistribució de la recollida comercial, que es farà en 4 zones i amb nous horaris, i també canvis en la recollida de voluminosos. A més, també hem sabut que el percentatge de reciclatge premianenc s'ha situat aquest 2025 per sobre del 58%. La Biblioteca Martí Rosselló presenta nous tallers amb motiu del Commemora 2026 d'Arquitectura i Urbanisme. Si us agraden les titelles i les activitats familiars, us presentem Gaudim amb Gaudí, una funció de titelles que obre les portes a petits i grans per veure el món amb els ulls d'Antoni Gaudí. I el 22 de setembre, a partir de les 6 de la tarda, una proposta adreçada als usuaris per reflexionar sobre com es dissenya l'espai de la biblioteca i com pot millorar l'equipament. I, per cert, avui també es podrà conversar amb l'escriptora Mercè Pujades per parlar de la seva obra Tries invisibles a la biblioteca a partir de les 6 de la tarda. Els propers 2, 3 i 4 d'octubre, a l'Espai l'Amistat, Premià de Mar es tornarà a convertir en un punt de trobada pels amants de la novel·la i el cinema negre, el crim i la crònica criminal. És una nova edició del festival Premià del Mal. El divendres 2 d'octubre serà el torn de la psicòloga Sònia Cervantes per parlar de Bullying, el crim perfecte, i el dissabte 3 d'octubre, entre els autors, Xus González, Albert Calls, Sílvia Tarragó i Ampar González. I la cantant vilassarenca Bad Gyal ha aconseguit les seves dues primeres nominacions als Latin Grammy. Serà la 27a edició dels Premis de la Música Llatina i l'artista opta el guardó de millor àlbum de música urbana per Mascara i el de millor interpretació de reggaeton per Choque, amb la seva col·laboració amb el cantant porto-riqueny Chencho Corleone. I en esports, el Premià de Waterpolo guanya el Sant Adrià per 17 gols a 13 i passa ronda a Copa Catalunya. L'equip de Xavi Julià va calcar el marcador de l'anada i va guanyar per 17 a 13, així que el proper rival a batre serà el Montjuïc en semifinals.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Interior justifica l'enviament d'avisos és alert enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple.
5: No enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
3: El temporal ha deixat una víctima mortal, un veí d'Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua en una riera de la localitat. Hi ha acumulacions d'aigua de fins a 100 litres per metre quadrat, tant al Garraf com al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès. Tot plegat genera avui importants problemes de mobilitat. Els més destacats, el tall de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Davant de tot plegat, volem saber quin temps ens espera les pròximes hores, si ha de caure més pluja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, déu-n'hi-do. El reguitzell de tempestes de les últimes hores han arribat a deixar fins a 106 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona capital, o gairebé 100 litres per metre quadrat també a Mollà o a Canyelles, cap al Garraf. En aquests moments, justament, la comarca del Garraf, també al Baix Penedès, cap al Baix Llobregat i l'Alt Penedès, tornen a tenir algun xàfec, però ni de lluny. És tan extens i tan important com els de la nit passada, però vaja, plou sobre mullat. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda encara tindrem algun remet més local que les últimes hores, enganxats en aquesta zona de la costa i prelitoral de Barcelona, sobretot arribant fins a l'Alt Camp o fins al Baix Penedès, en el cas de Tarragona. Independentment, algun xàfec s'anirà formant al Prepirineu i a l'interior de Girona. Aquesta propera nit i el divendres al matí es tornarà a repetir algun aiguat, però molt local. El tindrem entre la Selva i el Delta del Llobregat, però compta en aquestes zones poblades del país, perquè tornarà a ploure amb ganes, amb una temperatura ja molt més renovada. N'estem pendents a la xarxa.
3: És dijous 17 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El robatori de coure es dispara un 84% en 6 anys a Catalunya. Sònia Kerr.
7: Uns robatoris que tenen un impacte directe a Rodalies i que generen perjudicis socials que van més enllà de la consideració legal que tenen. Ho explica la xarxa la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
8: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes.
3: Creix la mobilitat en vehicle elèctric a la província de Barcelona. S'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics.
7: Representen prop del 2% del parc total de turismes, ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona, que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori.
3: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants, per tal de poder operar.
7: L'executiu comunitari ha presentat la nova llei europea de protecció a la infància a internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15.
3: En cultura engega la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend.
7: Fins dijous, 23 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes.
3: Avui també us explicarem el desplegament mediàtic que farà en aquesta casa, la xarxa, i també TAC12 durant el 30è concurs de Castells de Tarragona. Els esports, nova golejada del Barça, que està intractable a la Lliga, Joan Barberà.
9: El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders en solitari.
3: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'enviament dels avisos és alerta ahir, quan ja havia començat a ploure, perquè, diu, era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha assegurat, hauria paralitzat el país innecessàriament. Ha afegit, a més, que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Interior ha explicat que les ES Alert es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme, i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir, i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
5: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviarem més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
10: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada, perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
11: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències, conjuntament amb els operatius, amb el Servei de Meteorologia de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
10: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
3: La pitjor part d'aquest episodi de tempesta s'ha endut al Garraf. Allà un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella. També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa en global gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada tant al Garraf com al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos. Canal Blau, Jordi Carrillo.
12: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent, que enllaça les urbanitzacions de les Colines i Mas Mestres, al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
13: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar, a 11. Va ser molt en simultani amb l'avís de les alerta i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt ràpid. El que passava, l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
12: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle el cos sense vida del conductor, un home veí de la urbanització de les Colines.
3: Els aiguats també han afectat la mobilitat de manera destacada. L'aigua ha arrossegat pedres sota la via, que han fet un forat, i això ha obligat a tallar la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11 a Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, una incidència que es localitza justament en una zona a pocs metres del punt on el mes de juliol hi va haver un esvoranc de grans dimensions, a prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. També s'han registrat problemes al metro de Barcelona.
7: La incidència a Rodalies ha afectat una de les vies, però també s'ha tallat l'altra per precaució. Renfe ofereix alternatives, com ara el transbordament a la línia R4, i també ha establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu. Les pluges també han inundat el taller del Renfe de Sant Andreu Comtal i s'ha hagut d'aturar l'activitat. En el cas del metro, la línia 4 funciona només entre la Pau i Verdaguer i l'L11 ho fa entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. A més, es troba sense servei l'andana central de Fabra i Puig de l'LU.
3: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%. Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies. Per això avui s'han reunit Adif i els Mossos d'Esquadra per tal de coordinar un reforç de la seguretat, en especial a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos. Marc Dalmau, bon dia.
14: Bon dia. Un dels problemes per aturar aquest tipus de delinqüència és com es tipifica legalment. Ho ha explicat el Notícies en Xarxa Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
8: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
14: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
15: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
14: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
3: Els robatoris de coure no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics.
7: Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sostracció d'aquest metall. Albert Sagarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, ha explicat a la xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
16: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
3: I no deixem la mobilitat, ja que creix la que es fa amb vehicle elèctric a la província de Barcelona. S'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho afirma un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
18: No només és una mobilitat, o ha de ser una mobilitat metropolitana, ha de ser una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
17: L'informe apunta que, més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
3: Ens situem ara a l'Aldea, al Baix Ebre. Allà celebren ser una de les quatre zones de Catalunya on el govern preveu desplegar noves terminals ferroviàries estratègiques per al transport de mercaderies, segons l'estratègia de terminals ferroviàries que ha aprovat aquesta setmana l'executiu. Canal T, Dani Camacho.
19: En el cas de les Terres de l'Ebre, la inversió prevista és de 7 milions d'euros i des de l'Ajuntament de l'Aldea, l'alcalde Xavier Rolló ha celebrat que s'avança en l'estació de mercaderies, un projecte pendent des de fa més de 20 anys.
20: Tot el que sigui avançar per fer més competitius i atractius el nostre territori a nivell industrial, doncs és una gran notícia. Està, ja tots ja sabem que és una acció que fa igual... Fa més de 20 anys que se n'està parlant, avança molt poc a poc, i si això ha de servir per avançar, doncs molt bona notícia.
19: El govern ha assegurat que la planificació respon a una demanda d'empreses dels sectors de la fusta i de l'agroalimentació. Cal recordar que els plans de creixement de l'empresa Cronospan del polígon Catalunya Sud depenen en gran mesura d'esta estació de mercaderies i del ramal ferroviari. Tot plegat ho acabarà definint el pla director urbanístic del polígon Catalunya Sud.
3: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials a menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15, tal com es va anunciar ahir.
7: La proposta obligarà les grans tecnològiques que hi ha darrere de les plataformes d'IA i xarxes socials a demostrar que són segures per als infants per tal de poder operar. Es tracta d'un canvi de paradigma que ha detallat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
21: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
7: La proposta, que ara haurà de ser debatuda i aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu, planteja obligar-les a les tecnològiques a presentar plans de compliment abans i tot que entri en vigor la llei.
3: Hi ha encara més conseqüències del discurs sobre l'estat de la Unió. Donald Trump amenaça la Unió Europea amb aranzels molt elevats. Ha dit si converteix el Canadà en el primer membre associat del bloc comunitari.
7: Trump ha dit que només imposarà nous gravàmens si l'associació es fa amb mala intenció. Des de la Unió Europea s'ha respost que l'anunci fet ahir per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, no va en contra ningú, sinó a favor de la força comuna.
2: Notícies en xarxa.
3: Són 3:15, ens situem ara a Barcelona. A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i el cos dels Mossos d'Esquadra. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
23: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
22: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
3: Atenció al nou cicle de grau mitjà que acaba de posar en marxa l'Institut Mollerussa. Es tracta d'un grau especialitzat en l'elaboració de productes alimentaris i ho fa amb un model molt pràctic. L'aula es converteix en una petita indústria on els alumnes poden seguir tot el procés de producció, des de la recepció de les matèries primeres fins a l'elaboració dels aliments.
7: Un sector amb prop de 5.000 treballadors que ha detectat la necessitat de disposar de professionals amb aquesta formació específica.
3: Ràdio Ponent Mollerussa, Míriam González.
0: El curs ha començat amb un bloc dedicat a la fruita, on ja es preparen sucs i controlen els graus brics. Més endavant treballaran amb verdures, productes làctics i carn, a més d'altres productes com els torrons. En parla la professora del cicle d'Indústries Alimentàries, Marta Renyer.
1: La classe és com una petita fàbrica. Llavors el que volem és aproximar l'alumne amb la situació real. En lloc de tenir un magatzem frigorífic per l'expedició, tenim la nostra nevera. En lloc de tenir un camió per recepció, doncs nosaltres anirem a comprar els nostres productes, la matèria prima, a les botigues de l'entorn, on cediran des de les empreses i després farem tota l'elaboració seguint tot el procés, que seria una fàbrica, però dins de la nostra classe.
0: El cicle compta ja amb 7 alumnes i preveu arribar a una vintena. L'objectiu és apropar la formació professional a la indústria alimentària del Pla d'Urgell i oferir noves oportunitats laborals als joves.
3: I és moment per la cultura. Avui arrenca la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend. Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una 50ena d'artistes. Una festa que es complementa amb activitats gratuïtes per a tots els públics i amb visites guiades. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. 23 galeries de Barcelona i dues de l'Hospitalet de Llobregat participen en un festival que, com ha explicat a la xarxa la directora Marina Pino, és el tret de sortida de la temporada artística.
6: És aquest moment en què les galeries es posen totes d'acord per fer un esdeveniment conjunt, per obrir la temporada juntes, per fer una celebració i convocar a tot el públic, a tota la ciutadania de Barcelona, però també a professionals i col·leccionistes que ens visiten també de fora.
4: És el cas de la galeria House of Chapaz, situada al barri de Gràcia, que ja fa 8 anys que participa en el Barcelona Gallery Weekend. Segons el seu director, Ismael Chapaz, el festival serveix per promocionar la feina dels artistes.
24: Entonces sí, ocurren muchas más cosas, ya no solo a nivel ventas, sino bueno, pues que todos esos comisarios locales, nacionales e internacionales pueden ver un interés en los diferentes artistas y proyectarlos más allá de nuestras fronteras.
4: És el cas de les artistes Momo and Noés, Lucía Moreno i Eva Noguera, que a House of Chapaz presenten Front Running i Trampa, un projecte que transforma en bellesa l'obsessió extractivista del capitalisme. Les visites a galeries es complementen amb activitats gratuïtes com trobades amb artistes, rutes guiades i visites per a famílies.
3: Més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
25: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una 80ena de professionals. A nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
26: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? De dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho han dit això. Jo crec que es donen unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
25: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
3: I la ciutat de Tàrrega, a l'Urgell, es prepara per acollir una nova edició del Galacticat, el Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent. El certamen arriba a la 13a edició amb una setantena de pel·lícules i una destacada presència de cinema internacional i del territori. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
5: El cinema és majèstic han acollit la presentació del Galacticat, que celebrarà del 28 de setembre al 4 d'octubre. Més del 60% dels films que s'hi projectaran seran estrenes a Catalunya o a l'Estat. Entre els títols destacats hi ha Fjord, del romanès Christian Mungiu, guanyador de la Palma d'Or de Cannes d'aquest any. El director del festival, Ramon Botxaca, destaca aquesta nova edició.
8: Aquest fet de poder moure'ns aquestes dates ens ha permès pensar també en programar pel·lícules que estan més en el marc de calendarització dels grans festivals de cinema europeu i mundials. Tindrem altres estrenes també rellevants i això força aquesta idea que teníem de passar a ser un festival generalista amb aquesta possibilitat d'incrementar l'interès de la nostra programació respectant això que sempre diem de buscar la mirada doncs, dels directors emergents i les noves mirades a nivell cultural, però també reforçant-lo amb aquesta programació cada cop més potent.
5: A més, la Galàctica t'homenatjarà el cineasta lleidatà Francesc Xavier Capell i dedicarà la secció clàssics a David Lynch.
3: I és moment pels esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Nova golejada del Barça, que està absolutament intractable.
9: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders a la Lliga en solitari. Escoltem el brasiler Rafinha.
10: És les ganes de querer ganar sempre, entonces... ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que este hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
9: En un partit on es va lesionar el porter Joan Garcia, que serà baixa per jugar al proper duel contra el Sevilla. El Terrassa passa ronda a la Copa Federació i ja es troba pràcticament a tocar de ser a la Copa del Rei. Van guanyar el Binèfar 4-0. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
11: Només una eliminatòria separa el Terrassa Futbol Club de la Copa del Rei 2026-2027. Victòria i golejada del conjunt agarenc per 4-0 davant un Binèfar que va oferir una molt bona imatge i va pagar car a la seva falta d'encert. I és que el Terrassa va despertar a la pròrroga. Oriol Alsina va haver de treure tota la fusta en un partit on el protagonista va ser la pluja. I és que els més de 25 litres per metre quadrat que van caure a Terrassa durant les hores del partit doncs van provocar la suspensió durant una estona per la intensa llampegada i tempesta elèctrica. Un Oriol Alsina, que valorava així aquest 4-0, on també, recordem, destaca que Marcos Méndez va marcar per partida doble.
12: Sí, estic molt content. Bueno, tots sabem qui és en Marcos Méndez, és un jugador que segur que farà molts gols aquesta temporada. I a vegades aquelles dinàmiques dels futbolistes surten millor, surten pitjor, i a vegades pots estar fent un bon futbol, però el delanter centre, que és un jugador que juga una miqueta a part, no està encertat de cara a porteria, tot i que faci una feina molt bona, no?
11: Els agarencs que diumenge visiten l'Arnedo tornen a la feina pensant en aquest partit de Lliga, però també que només estan a una eliminatòria de poder disputar la Copa del Rei davant un Primera Divisió.
9: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. I Granollers és l'escenari del Mundial d'handbol en cadira de rodes. Ens ho amplia Arnau Camí, des de Ràdio Granollers.
13: La capital vallesana torna a ser l'epicentre de l'handbol després d'allotjar el 2013 part del Mundial d'handbol masculí i el 2021 al Mundial femení. Ara Granollers és la seu del quart Mundial d'handbol en cadira de rodes, una competició inèdita al Palau i amb més participació que mai, un esdeveniment que se celebra per primera vegada a la Unió Europea. Aquesta és Alba Barnosell, alcaldessa de Granollers.
27: Per nosaltres, per Granollers, és un orgull i un honor poder acollir aquest primer mundial amb cadira de rodes d'handbol a nivell europeu, el quart que es fa a nivell mundial i, per tant, un honor, un orgull. Vam acollir i vam organitzar un mundial d'handbol masculí un femení, i amb la federació ens ha brindat aquesta oportunitat per tornar a ser seu mundial de l'handbol, l'esport ciutat bressol del balonmano i, sobretot, acollir un esdeveniment d'esport adaptat.
13: La competició ja ha viscut els primers partits. Les seleccions del Japó, el Brasil, Xile i Espanya han sumat les primeres victòries. Ara és el torn de la fase de grups i a partir de dissabte ja començaran els quarts de final. 12 seleccions que buscaran coronar-se com la millor del món en cadira de rodes.
9: I en hoquei sobre patins, avui arrencat a Cerdanyola del Vallès, la Golden Cat, que es trencarà diumenge amb les finals. Ja ha jugat Catalunya el primer partit en categoria femenina, ha golejat Alemanya per 8-0.
3: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens hi tornarem a posar demà a partir de les 2. Bona tarda.

0: PAL perquè a partir de l'1 de gener del 2027 tots els contenidors estiguin oberts. Un canvi que també modificarà l'ús de la targeta, que serà voluntari però que reduirà el pagament de la taxa d'escombraries, que d'entrada s'aplicarà amb penalització. D'aquesta manera, qui faci servir la targeta tindrà bonificació i acabarà pagant menys, segons explica Ripollès, que la quantitat actual. Aquests canvis s'esperen pel 27, però abans hi haurà una nova redistribució de la recollida comercial, que es farà en 4 zones i amb nous horaris, i també canvis en la recollida de voluminosos. A més, també hem sabut que el percentatge de reciclatge premianenc s'ha situat aquest 2025 per sobre del 58%. La Biblioteca Martí Rosselló presenta nous tallers amb motiu del Commemora 2026 d'Arquitectura i Urbanisme. Si us agraden les titelles i les activitats familiars, us presentem Gaudim amb Gaudí, una funció de titelles que obre les portes a petits i grans per veure el món amb els ulls d'Antoni Gaudí. I el 22 de setembre, a partir de les 6 de la tarda, una proposta adreçada als usuaris per reflexionar sobre com es dissenya l'espai de la biblioteca i com pot millorar l'equipament. I, per cert, avui també es podrà conversar amb l'escriptora Mercè Pujades per parlar de la seva obra Tries invisibles a la biblioteca a partir de les 6 de la tarda. Els propers 2, 3 i 4 d'octubre, a l'Espai l'Amistat, Premià de Mar es tornarà a convertir en un punt de trobada pels amants de la novel·la i el cinema negre, el crim i la crònica criminal. És una nova edició del festival Premià del Mal. El divendres 2 d'octubre serà el torn de la psicòloga Sònia Cervantes per parlar de Bullying, el crim perfecte, i el dissabte 3 d'octubre, entre els autors, Xus González, Albert Calls, Sílvia Tarragó i Ampar González. I la cantant vilassarenca Bad Gyal ha aconseguit les seves dues primeres nominacions als Latin Grammy. Serà la 27a edició dels Premis de la Música Llatina i l'artista opta el guardó de millor àlbum de música urbana per Mascara i el de millor interpretació de reggaeton per Choque, amb la seva col·laboració amb el cantant porto-riqueny Chencho Corleone. I en esports, el Premià de Waterpolo guanya el Sant Adrià per 17 gols a 13 i passa ronda a Copa Catalunya. L'equip de Xavi Julià va calcar el marcador de l'anada i va guanyar per 17 a 13, així que el proper rival a batre serà el Montjuïc en semifinals.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Interior justifica l'enviament de diversos avisos, és alert, a més de l'episodi de tempestes d'ahir, per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple significatiu.
4: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
3: El temporal ha deixat una víctima mortal, un veí d'Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua en una riera de la localitat. I també ha afectat la mobilitat de manera destacada. Ha arrossegat pedra sota la via i ha obligat a tallar la circulació de la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. També s'han registrat problemes al metro i als ferrocarrils de la Generalitat a l'Anoia. Justament d'aquests estralls a la capital catalana provocats pel temporal n'ha parlat l'alcalde Jaume Collboni.
5: Amb molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle i la ciutat s'ha anat adaptant.
3: I el primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha defensat que la Unió Europea i el Canadà són forts cadascun, però que poden ser més forts encara junts. Ho ha fet durant el seu discurs a l'Eurocambra. Carney ha celebrat la proposta que hi va plantejar la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, perquè el país es converteixi en el primer membre associat de la Unió Europea. Precisament, la Unió Europea, ho hem sabut avui, obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat

0: una nova llei europea de protecció de la infància a internet que planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15. I avui arrenca la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend. Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet obren les seves portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes, una festa que es complementa amb activitats gratuïtes per a tots els públics i també amb visites guiades.
1: Comença l'Hora Maresme.
2: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
1: Molt bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Com bé sabeu, vivim envoltats d'obligacions. La feina, la casa, els encàrrecs, els missatges que hem de respondre, les coses que deixem pendents per demà, però enmig de tot això, quant temps reservem simplement per fer alguna cosa, perquè ens agrada? Llegir, pintar, córrer, ballar, cuinar, fer fotografies, tocar un instrument, anar a pescar o perdre'ns per la muntanya. Els hobbies no han de servir per ser més productius ni per guanyar diners, ni tan sols per fer-ho bé. De vegades, l'únic objectiu és passar-ho bé i potser aquí hi ha la gràcia, en una societat on sembla que cada minut ha de tenir una utilitat, dedicar temps a una afició, pot ser també una manera de desconnectar, conèixer gent, descobrir habilitats que no sabíem que teníem o simplement tenir una estona per nosaltres. Avui, dijous 17 de setembre, a l'Hora Maresme, parlem dels hobbies, de les aficions de tota la vida, de les més curioses i també d'aquelles que encara ens agradaria provar.
2: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
1: I hi ha persones que amb aquest tema dels hobbies no es conformen només amb una sola activitat, sinó que en tenen moltes. Anem a conèixer el nostre primer convidat des de Palafolls, amb en Jordi Prats Avall. Jordi, bona tarda.
3: Sí, Gemma, de fet, per començar el programa, el que volem és proposar-vos un exemple. Un noi que coneixem molt aquí a la ràdio, en Xavi Sitjà. Ara te'l presento, que no sé d'on et treu el temps per veure tantes pel·lícules, per llegir tants llibres i per anar a tants de concerts. Obro parèntesis. Sobretot del Bruce Springsteen. En tenim amb nosaltres aquí avui a l'Hora Maresme. Xavi, molt bona tarda, benvingut.
4: Hola, què hi ha?
3: Nosaltres aquí a Palafolls et coneixem molt perquè col·labores també aquí amb la ràdio, però sobretot pels teus hobbies. Escolta, volem fer-te la pregunta ja directament. D'on es treu tant de temps, perquè òbviament tens la teva feina, tens la teva vida social, per dedicar a veure 3 pel·lícules a la setmana, llegir 2 pel·lícules també a la setmana, quan cau algun concert del Bruce a Catalunya o a fora també hi vas? Com s'organitza tot això?
4: Bé, la veritat és que a vegades és una mica caòtic, però sí que és veritat que al final, com tu bé dius, els hobbies, jo crec que una de les coses principals que ha de tenir la gent en compte és que no ha de ser mai una obligació. És com el que té el hobby, per exemple, d'anar al gimnàs o d'anar al cinema, de llegir. A veure, per exemple, en el meu cas, amb el tema del llegir, vull dir, no suposa per mi una obligació aixecar-me i posar-me a llegir o posar-me a llegir una hora abans d'anar-me'n a dormir. Ha de ser, sobretot, una cosa... Qualsevol hobby, sigui anar a caminar a la muntanya i tal, jo crec que el principal és que sigui una cosa que et surt, que et ve de gust i que ve, doncs, que t'omple.
3: Però hobbies que tenen també la seva aportació econòmica, diguéssim, Xavi, perquè, òbviament, perquè una pel·lícula la pots veure des de casa, però també vas al cinema, per tant, òbviament, té el seu import comprar la seva entrada. Els llibres els compres, per tant, també els tens a casa i em diràs tu quina gran biblioteca tens. I també, com dèiem, la part més gran, els concerts, per exemple, un concert d'en Bruce no és precisament barat. Per tant, la part econòmica com la portes?
4: Bueno, sí que és veritat que al final... Una de les avantatges, entre cometes, és que ara mateix, ara com ara, com tu bé deies, de Bruce Springsteen o com passarà aquesta setmana que ve amb els concerts d'Oasis, la majoria de concerts que surten ara, la veritat és que, clar, com que surten les entrades a la venda a un any vista, és com, per dir-ho d'alguna manera, una inversió. També és veritat que parlant moltes vegades amb companys i amics, la meva feina està vinculada a l'hostaleria. Llavors, què passa? Que en realitat tampoc tenim tant temps lliure, almenys durant tota la temporada estival, i sí que és veritat que al final estàs 4 o 5 mesos que no surts pràcticament i que no gastes, i que tot això després ho pots reinvertir, per dir-ho d'alguna manera, amb tota la temporada de concerts, entre cometes, hivernals, amb vacances, amb escapades, amb llibres o amb teatre.
3: D'on et ve, i permetem dir-ho amb estima, tot aquest fanatisme? És a dir, d'on neix? Quan recordes tu que vas llegir el primer llibre, que vas veure la primera pel·lícula, que vas anar al primer concert, i a partir d'aquí has seguit apostant per tota aquesta cultura?
4: Doncs mira, la veritat és que totes aquestes coses que m'estàs preguntant les tinc claríssimes. Una de les primeres vegades que vaig veure el cinema va ser el cinema aquí a Palafolls. Aquell cinema que es feia només dissabtes i diumenges, a la botiga dels meus avis portaven cada setmana doncs, els pòsters de les pel·lícules que farien. Estem parlant de pel·lícules que us feu la idea, clar, de la meva edat. O sigui, jo tenia pocs anys i van fer doncs, Indiana Jones, van fer les pel·lícules de la Guerra de les Galàxies. Totes aquestes pel·lícules que, lògicament, a mi em van marcar, primera, per l'edat, i segona, perquè era la màgia del cinema, tot i ser un cinema de poble. Aquells pòsters que després els meus avis anaven a llançar i deien, no, guarda-me'ls, jo tenia l'habitació tota forrada d'aquests pòsters i d'aquestes històries. Els llibres, una mica el mateix. El mercat de Tordera, quan jo era petit i anàvem quasi cada diumenge amb els meus pares, hi havia una parada de llibres de segona mà, que potser, crec recordar, no ho sé, no em facis molt cas, perquè estem parlant de fa més de 40 anys, que potser hi havia llibres que dos o tres llibres valien 500 pessetes i que al cap d'un parell de setmanes o tres potser tornaves i te'ls tornaven a canviar. Vull dir, era com una llibreria, una paradeta
3: d'intercanvi, no?
4: D'intercanvi de llibres. Llavors, doncs, allà recordo doncs, les meves primeres lectures de Jules Verne, de Charles Dickens, de tots aquests clàssics de la literatura que llegíem quan érem petits, aquelles primeres històries dels 5. En el cas de la música, sí que és veritat que de ben petit ja tocava aquí a l'orquestra, vam fer una orquestra aquí al poble, anava a classes de músiques, al que era l'aula de música quan jo era petit, i que portava a terme un mossèn que hi havia doncs, a l'època, mossèn Marcelí, i molts dels joves d'aquella època, d'aquí al poble, que segurament ens estan escoltant, doncs recordaran que van aprendre música en aquesta aula. I a partir d'aquí, lògicament, cadascú escoltava doncs, la seva música. La primera feina que jo vaig tenir, el primer contacte que vaig tenir amb l'hostaleria, doncs un amic em va regalar un caset de llavors, el recent editat disc de Sopa de Cabra, per exemple, amb un caset.
3: Tot aquest fenomen de la música, Xavi, perdona'm, perquè els oients també ho sàpiguen, t'ha portat fins i tot a tenir molt bona relació i fins i tot portar el marxandatge d'algunes bandes de rock en català, com el Ja t'ho diré, o conèixer molt de prop en Gerard Quintana o a d'altres vocalistes del rock en català. Per tant, déu-n'hi-do. Mira, perquè no se'ns acabi el temps, el que sí que et volia preguntar és per què tu ets un home de hobbies? Hem dit cinema, hem dit llibres, hem dit música. Si t'hagués de obligar a crear un rànquing, amb què et quedaries? És a dir, si et quedessis només amb un hobby d'aquests, haguessis de triar?
4: Home, és molt complicat. Saps què passa? Que al final és com si et diuen quina és la teva cançó preferida o quina és la teva pel·lícula preferida, quin és el teu llibre. Jo crec que cada moment de la vida, cada situació que vius, o segons el teu estat anímic i vital del moment, doncs hi ha una cançó per cada moment, hi ha un llibre per cada moment, una imatge d'una pel·lícula per cada moment. És molt complicat. El que sí que és veritat que, per exemple, amb els llibres, d'alguna manera entres i si ets capaç de desconnectar amb qualsevol història que et puguin explicar i que aquesta història t'arribi, que hi hagin uns personatges que realment doncs, t'atrapin, jo crec que potser la màgia dels llibres és potser la més forta.
3: La pel·lícula et condiciona més i un concert el gaudeixes, però entenc que et queda com a experiència, no com a història,
4: sí.
3: No? Suposo.
4: Sí. Els concerts, la veritat és que sí, que tens molt bons records i, com tu bé deies, contacte, doncs, amb, si tens possibilitat, amb alguns cantants o autors. I la veritat és que sí que tens aquell feeling, aquella història i molts records, clar que sí. Però jo crec que sí que en els llibres resideix l'autèntica màgia.
3: Doncs ho hem aconseguit, eh? En aquest cas, els llibres és el principal hobby que té el nostre participant d'avui en aquest Hora Maresme. Xavi Sitjà, gràcies per explicar-nos les teves vivències.
4: A vosaltres.
1: I tenir hobbies és el més normal del món, llegir, fer esport, veure pel·lícules, però n'hi ha alguns que s'allunyen una mica del que entendríem per normal. Hobbies estranys, insòlits, esperpèntics, poseu-hi el sinònim que vulgueu. I avui en Sergi Ferrer ens porta alguns dels hobbies més estranys que us pugueu imaginar. Endavant, Sergi.
5: Tots tenim hobbies, alguns més singulars que d'altres. Per exemple, a mi m'agraden els videojocs. Hi ha qui prefereix llegir, fer esport, cuinar, tocar un instrument... Fins aquí, tot normal. Però una cosa és tenir un hobby una mica peculiar i una altra és dedicar el teu temps lliure a coses que, quan les expliques, fan que l'altra persona et pregunti.
6: Però això és de veritat un hobby?
5: Gràcies, Marc. I avui us porto alguns dels hobbies més estranys que he trobat. Comencem per un que costa bastant de superar. El protagonista d'aquest hobby es diu Chuck Lamb. És nord-americà i durant anys es va dedicar a fer-se fotografies com si fos mort. Es posava en diferents situacions, tirat per terra, aparentment víctima d'un accident, al bany. La seva dona li feia les fotografies i ell les publicava a internet. I no penseu que això ho van veure quatre amics. La seva pàgina web es va fer tan popular que va arribar a aparèixer en mitjans de comunicació d'arreu del món i ell mateix es va convertir en una mena de personatge conegut com Dead Body Guy, l'home del cadàver, i tot perquè tenia el somni de sortir a la televisió i al cinema. De fet, després va acabar participant en algunes produccions com Krampus, Kentucky Horror Show o Thanksgiving, o sigui que, tècnicament, el seu hobby de fer-se el mort li va acabar funcionant. I anem ara pel segon hobby, i he de dir personalment que alguna vegada l'he fet. Estem parlant de la guitarra elèctrica d'aire. Sí, agafes una guitarra imaginària i fas veure que toques. I podria semblar una broma que dura 30 segons, jo mateix ho puc assegurar, però a Finlàndia se celebra des de 1996 el Campionat Mundial de Guitarra d'Aire a la ciutat d'Oulu. Hi participen aficionats d'arreu del món i fins i tot hi ha una filosofia darrere del campionat. Segons els organitzadors, si tothom toqués la guitarra d'aire, les guerres s'acabarien i el món seria un lloc millor. No sé si funcionarà per aconseguir la pau mundial, però almenys, això sí, no cal comprar-se una guitarra. I d'una activitat que no necessita pràcticament material, passem a una que probablement no ve de gust provar. Under the sea, under the sea. I amb Under the Sea us presento el següent hobby, i és que, si ens anem a Gales, hi ha una competició anomenada Bog Snorkeling, i consisteix literalment a nedar per un canal ple de fang i aigua bruta, intentant recórrer una distància determinada tan ràpid com sigui possible. Els participants es posen ulleres, tub i vestit de neoprè i es fiquen dins d'aquestes aigües. I el més curiós és que aquesta activitat té fins i tot campionats mundials. És a dir, que hi ha gent que un cap de setmana pot pensar, què faig avui? I respon, doncs em posaré un neoprè i nedaré per un pantà. I anem a per l'últim, un hobby que és probablement el més difícil de considerar-lo hobby. Hi ha un nord-americà anomenat Jonathan Lee Rich que ha presentat més de 2.600 demandes judicials des de l'any 2006. Per això ho considerem un hobby, bàsicament. I entre els seus demandats hi ha persones famoses, empreses i fins i tot coses que no poden anar a judici. En una de les seves demandes va arribar a incloure noms com Nostradamus, Plató, la Torre Eiffel, el Sant Grial o el planeta nan Plutó. I hi ha una última ironia. Quan es va saber que el Guinness podia considerar-lo l'home que més demandes havia presentat, també va demandar el Guinness. Ara bé, el mateix Guinness va aclarir posteriorment que aquesta categoria de rècord no existia. Per tant, no podem dir que tingui oficialment el rècord mundial de demandes, però sí que podem dir que tenia molta feina als jutjats. Així que ja ho veieu, potser després d'això podem deixar de dir que tenim hobbies estranys, perquè si el nostre hobby és jugar a videojocs, anar al gimnàs, llegir o simplement col·leccionar coses, encara estem bastant dins de la normalitat. I potser, i jo crec que per mi, la pregunta interessant cap a vosaltres és: quin és el hobby més estrany que teniu? Doncs Gemma, ja veus que hi ha hobbies molt inversemblants.
0: Sí, sí.
5: I respecte a aquesta última pregunta, te pregunto a tu personalment si tens algun hobby que consideres estrany.
0: Estrany? Tant com estrany, no, perquè a mi m'agrada, per exemple, molt el tema d'astrologia, llegir horòscop,
1: Hi ha molta gent aficionada, eh? Per tant, no diria que sigui estrany, però potser no és tan habitual, no? Com, per exemple, dir, no, a mi m'agrada fer esport. Això és molt típic.
5: Clar, és que la línia de poder és... bueno, en aquest cas no és tan fina, però clar, què considerem estrany i què no?
1: Clar,
5: no? A veure, els que per
1: mi és normal.
5: Moment...
1: Clar, clar. Bueno, clar, sí, el del senyor que fa demandes, aquest molt bo, eh?
5: Aquest
1: boníssim,
5: sonat,
1: sí. No. Però és que, clar, hi haurà persones que deuen tenir doncs, unes aficions ben particulars i ells ho deuen veure completament normal.
5: Correcte. Bé, i després, amb la pregunta del dia que després doncs, la comentarem, ja m'agradarà saber l'opinió dels nostres companys i companyes respecte als seus hobbies. Ja hi arribarem.
1: Molt bé, Sergi, fins ara.
5: Fins ara.

0: ara anem fins a Sant Vicenç de Montalt perquè en Martí Capçada ens descobrirà algunes de les activitats i aficions que podem practicar en aquest municipi, opcions per a tots els gustos i, sobretot, ben a prop de casa.
1: Doncs sí, Gemma, comença el curs, arriba ja el setembre i per molts i moltes també arriba el moment de buscar una nova activitat per fer durant la setmana. Un hobby que ens permeti desconnectar, fer esport, conèixer gent o bé simplement dedicar una estoneta a nosaltres mateixos. I a Sant Vicenç de Montalt, doncs, no cal anar gaire lluny per trobar opcions de hobbies. I, per tant, us en explicarem unes quantes, començant, primer de tot, per un clàssic.

Caminar i fer senderisme. Sant Vicenç de Montalt té una combinació privilegiada de mar i muntanya i això permet fer des de passejades tranquil·les fins a rutes una miqueta més exigents pels camins que pugen cap al Montalt. Una bona manera de fer exercici i al mateix temps poder gaudir de les vistes de la nostra comarca, del Maresme. Baixem de la muntanya i ens acostem cap al mar, on també trobem moltíssimes possibilitats, com per exemple nedar, caminar per la platja, fer fotografia o simplement llegir davant del mar. Això és el que poden acabar convertir-se en petits hobbies del nostre dia a dia. Així que parlem ara de fotografia. La

0: Precisament la fotografia és una altra activitat que pot practicar gairebé tothom i a qualsevol lloc. I Sant Vicenç de Montalt ofereix molts escenaris. Els carrers del municipi, les vistes de la costa, la muntanya, les postes de sol o fins i tot les activitats i festes que es fan aquí durant tot l'any. No cal tenir una càmera professional avui en dia, sinó que amb un simple mòbil qualsevol pot començar a experimentar aquest hobby. Aquí tenim la sort de tenir l'Associació Fotogràfica de Sant Vicenç de Montalt, on durant l'any hi trobem exposicions i podem gaudir d'aquest hobby tan especial. Pels que prefereixen una activitat una mica més esportiva, les opcions també són diverses. Aquí tenim futbol, bàsquet, tennis, natació o altres esports que permeten mantenir-se actiu i sobretot convertir l'exercici en una activitat habitual. I hi ha un altre hobby que sovint associem a generacions més grans, però que continua tenint molts seguidors aquí a Sant Vicenç de Montalt. Parlem, en aquest cas, de la petanca.
1: La petanca es mejor que el fútbol.

És una activitat una miqueta més tranquil·la, però que també és competitiva, ja que combina precisió i estratègia i que, sobretot, té un component social molt important. A Sant Vicenç de Montalt hi ha el Club de Petanca Sant Vicentí, una entitat esportiva del municipi que reuneix aficionats a aquest esport i promou la pràctica de la petanca com una activitat esportiva i també de lleure. El club ofereix un espai de trobada pels seus membres, fomentant la participació, convivència i l'activitat esportiva entre veïns i veïnes d'aquí, de Sant Vicenç de Montalt. I parlant de la part social, els hobbies culturals també tenen molt i molt de pes.

0: Acabem amb el teatre, la música, la dansa, la lectura o activitats artístiques, que són alternatives perfectes per a aquelles persones que prefereixen estimular la creativitat abans que posar-se les sabatilles esportives. Al final, trobar un hobby no és només omplir una tarda lliure. És trobar una activitat que ens faci desconnectar de la rutina, que ens permeti aprendre alguna cosa nova o bé simplement passar una bona estona. I a Sant Vicenç de Montalt, com us hem dit, entre mar, muntanya, esport, cultura i natura, opcions no ens en falten.
1: I per acabar, parlarem avui també de War Game, jocs de rol, màgic i jocs de taula. Les associacions en què juguen aquests jocs han proliferat i viscut un augment de socis des de Malgrat. Laura Espanyol, amb qui parlem avui? Disculpeu, perquè
2: avui ens acompanya a la ràdio l'Eduardo, vicepresident d'un D10, per parlar doncs, de què ofereixen dins de la seva associació i també relacionat amb el tema del dia, que són els hobbies. Bona tarda, Eduard.
3: Hola, bona tarda, Laura. Què tal?
2: Quin tipus de jocs feu o oferiu a l'associació?
3: Mira, doncs, en principi, el motiu que va fer néixer l'associació era molt centrat en els jocs de rol. Al final és el nostre buc insígnia, el que fem més, i la gent sembla que tira més cap allà, no? Històricament s'han vist una mica com demonitzats, no? Perquè la gent ho associava a coses estranyes, però sembla que hi ha un repunt i la gent està animada, va fent cosetes. A part d'això, intentem també tocar més vessants lúdiques com poden ser doncs, els jocs de taula, TCGs, que és el que acostuma a conèixer la gent del mundillo, que són trading card games, són jocs de cartes col·leccionables, on el més conegut és el màgic. I després també toquem una mica el tema de wargames, no tant amb els més importants o més coneguts com poden ser les vessants de Warhammer, que tenen com un més futurista i un més fantàstic, sinó que toquem un joc més petit, que és com fet per fans, on qualsevol persona pot jugar amb les miniatures que tingui a casa. No et demana que tinguis una miniatura concreta per jugar, sinó que tu pots, mentre ho representis mitjanament, en tens prou.
2: I heu notat un augment d'interès per als jocs de taula, però també com amb el màgic i les partides de rol, que sempre han sigut més de nínxol, però ara des de fora sembla que hi ha hagut un augment.
3: Sí, jo suposo que ve tot una mica lligat, no, als fenòmens aquests de televisió, com per exemple Stranger Things, que ho ha obert molt al públic i dius, hòstia, mira, també crec que ha sigut una part molt intel·ligent per part de Wizards of the Coast, que és l'empresa que porta, que té la llicència de D&D, que és, com diguem, el joc de rol més conegut de tot el món, el que juga pràcticament tothom. I paral·lelament amb el que parlàvem abans, Magic també és d'aquesta mateixa empresa. Llavors, jo crec que tenen tota l'estratègia allà muntada perquè la cosa tiri allà. Arrel d'aquestes coses, la gent s'ha interessat més i sembla que s'ha perdut una mica la por aquesta de, bueno, pues juntem-nos en una taula i anem a explicar històries, que al final és el que consisteix el joc de rol.
2: Perquè el joc de rol té com el seu narrador i tu simplement has d'anar prenent decisions, no?
3: Exacte. Hi ha molts sistemes. El que passa és que normalment l'estàndard és que sempre hi hagi una persona, que és el Dungeon Master o el director de joc, com li vulguin dir la gent, que és qui normalment corre més i és el que es prepara a casa la història per entretindre a la resta de jugadors. Sí que és cert que hi ha una imatge a vegades de que, oh, el màster, que és també com se'l coneix, és aquella persona que ens vol matar o que tal, no sé què. I al final, lo maco del rol és que tots a la taula estem per explicar la mateixa història. Sí que hi ha un fil conductor, hi ha una persona, que és aquesta figura que et deia, que és el director de joc, el que al final condueix una mica el camí que han de seguir els jugadors, però sempre s'espera que hi hagi una mica de llibertat de decisió i tot i que tu tinguis, i passa més del que t'esperaries, tot i que tu com a màster tinguis en el cap, els jugadors potser en aquest moment haurien de fer això o fer l'altre, al final se'ls acudeixen idees boges i dius, vale, pues tot el que havia preparat no serveix per res perquè han decidit passar tota la sessió comprant al mercat.
2: Vaja.
3: I passa, però bueno, també és divertit. Al final és això, és juntar-nos a una taula, evadir-nos una mica del dia a dia, que hi ha força farragosers, i explicar històries entre tots. I hi ha moltes ambientacions. Al final la gent té el cap amb això de també Stranger Things i el que juguen els nanos, mons de fantasia, que potser és el que més tira, però hi ha de tot. Hi ha partides postapocalíptiques, hi ha ambientacions sobre zombis, hi ha molts jocs de rol també per nens petits, que estan pensats. Jo, per exemple, tinc una casa que vaig comprar quan la meva filla era petita, que es diu Pequeños Detectives de Monstruos, i està pensat perquè els nens, mica en mica, vagin perdent la por a la foscor i aquestes coses. Okay. I els hi vas fent com una petita gincama. A més, no és només estar assegut a taula, sinó que et permet també moure't per casa, intentar trobar objectes, i amb això ells van perdent aquesta por que tenim innata quan són petits, de, ui, aquell racó de casa que em fa por perquè hi ha un soroll raro o que està molt fosc o tal. Serveixen molt per aquestes coses també, sobretot a nivells més petits.
2: Clar, això per als jocs de rol. Uh-huh. De cares al màgic, que té com aquesta aura de és complicat de jugar, com afronteu des de l'associació si ve algú que vol aprendre màgic però té aquesta por de dir no se'm donarà bé?
3: Normalment en el món de màgic, qui et ve a preguntar ja sap de màgic. No saps com la gent neix sabent màgic. No, és, al final, quan fem jornades nosaltres de portes obertes, de fet, en breu en farem una, que anem fent de forma assídua durant l'any perquè la gent ens pugui venir a veure l'associació, ens conegui i tal, normalment sempre tenim un parell de baralles que venen pregenerades i que suposadament són més fàcils. Què passa? Magic és un joc que té 40 anys, si no m'equivoco, o gairebé. Llavors, al principi les cartes tenien tres paraules i eren molt fàcils d'entendre. Però al final les empreses el que volen són vendre material i cada vegada es compliquen més. Llavors trobes cartes que tenen molt de text. I hi ha molta gent que té aquesta por de dir, uau, màgic, hi ha moltes cartes, per on te començo? Llavors nosaltres el que intentem fer és, a forma d'accessibilitat, donar aquestes baralles, que són potser més senzilletes, que estan pensades també perquè la gent s'inicia en aquest món, i els intentem explicar lo bàsic, no? Pues mira, això és una terra, això funciona així. Aquests són els tipus de cartes que t'hi pots trobar, i a partir d'aquí pues, vas fent i mica en mica la gent va aprenent.
2: D'acord, doncs moltes gràcies per acostar-nos als jocs i aquest tipus de hobbies a la ràdio.
3: No, a vosaltres, o sigui, tot el que sigui difusió a nosaltres ens va bé. Al final són activitats que molta gent practica, però sembla que practicar-los amb altres persones fora del seu nucli familiar o alguna cosa així costa una miqueta. Llavors, que sàpiguen que hi ha un espai on poden venir a compartir amb la resta de persones està bé. Gràcies a vosaltres.
1: Molt bé, doncs nosaltres acabem aquesta primera meitat del programa i ara tot seguit anem a fer un cop d'ull al cel amb la crònica del temps d'en Quim Serra.
4: Hola, bona tarda. Avui, finalment, jornada amb força núvols, fins i tot amb alguns ruixats irregulars al llarg d'aquest matí, migdia i primeres hores de la tarda. Ara mateix tenim una situació cada cop més tranquil·la, tot i encara persisteix alguna gotellada cap al Maresme Nord, però esperem que aquesta propera matinada es puguin produir alguns aiguats a la franja costanera del Maresme, nuvolades que es formaran mar endins, però que poden tocar algun sector del litoral. Per tant, precaució. De cara a demà quedaran restes de núvols al matí, amb tendència a marxar a mesura que avancin les hores, ja no hi haurà més precipitacions i les temperatures que demà al centre del dia poden pujar una mica. Tot i així, continuem amb uns valors plenament normalitzats per l'època de l'any.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps d'en Quim Serra. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem, com sempre, ens fixarem en les xarxes socials, repassarem què és notícia avui dijous. També parlarem de natura amb la nostra companya des de Malgrat, la Laura Espanyol. També parlarem de moda, com cada dijous, amb la nostra col·laboradora, experta en moda i estilista, la Judit Jiménez, i parlarem d'un tema molt interessant que és relacionar la moda amb la autoestima, i acabarem el programa amb una tertúlia sobre el tema del dia. Tot això aquí a l'Hora Maresme. Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: Seguim en directe i ara és moment de fer el repàs a les xarxes socials amb en Sergi Ferrer. Sergi, bona tarda.
3: Bona tarda de nou.
2: Què ens expliques? Què és important conèixer avui al Maresme?
3: Doncs mira, de la comarca parlem d'un professor d'Hípica d'Arenys de Munt que ha acceptat una condemna de 29 anys i mig de presó per abusar sexualment de 9 menors entre el 2019 i el 2022. L'home, que aleshores tenia 42 anys i era propietari i professor del Centre Natural Equestre L'Espiga, ha admès que va aprofitar la seva posició per guanyar-se la confiança de les alumnes i abusar-ne sexualment, en alguns casos amb violacions. També ha reconegut delictes de pornografia infantil i tracte degradant.
2: En clau internacional, en què ens fixem?
3: Doncs un tema que també té molta polèmica entre els que utilitzem el cotxe, i és que el preu de la gasolina encadena ja 11 setmanes consecutives de pujades i ha assolit un nou màxim anual. Segons el butlletí petroler de la Unió Europea, el litre se situa de mitjana en 1,866 euros, un 2,88% més que la setmana anterior i gairebé un 30% més car que a finals de juny. La gasolina manté, a més, el preu per sobre del dièsel, després d'avançar-lo per primera vegada des del març.
2: Posar benzina s'ha convertit en tot un luxe, eh, Sergi?
3: Totalment, totalment.
2: I el tema curiós?
3: Doncs mira, abans de mencionar el tema curiós, et vull preguntar, Gemma, si saps què és una wedding planner, un o una?
2: Sí, i tant. És la persona o el que organitza un casament, no?
3: Correcte. De fet, d'això va el tuit curiós, perquè parlem de que els casaments han deixat de ser, en molts casos, només un dinar i una festa, i cada vegada més parelles busquen convertir-los en una experiència per als convidats. Això ha fet créixer el paper dels weddings planners, professionals que s'encarreguen d'ajudar a planificar l'esdeveniment, trobar proveïdors i distribuir el pressupost segons les prioritats de cada parella, com bé mencionaves. Gemma, Clàudia Martín, que fa 12 anys que es dedica a aquest sector, explica que la professió ha guanyat pes perquè també han augmentat les expectatives i moltes parelles no tenen temps per organitzar-ho tot.
2: Segurament jo, si m'arribo a casar algun dia, acabi contractant una wedding planner, no?, perquè m'ajudi amb tota la festa.
3: Jo encara no ho tinc tan clar perquè encara em queda molt per casar-me.
2: Però t'agradaria?
3: Hosti, una pregunta. Segurament, sí, sí, però no hi penso ara.
2: No?
3: Però segurament, sí.
2: Molt bé. Molt bé, Sergi, anem a conèixer la pregunta del dia. Què estem preguntant avui?
3: Pregunta clara. Quin és el vostre hobby per excel·lència? Aquell hobby que és vostre, que us el feu vostre. Llavors, ens agradaria saber l'opinió dels oients, però també dels nostres companys i companyes, que en tinc molta curiositat, la veritat.
2: Molt bé, doncs va, no sé si tenim aquí la gent ara mateixa connectada, però en un minutet, si voleu saber els hobbies dels locutors del programa. Marc Tresserres, quin és el teu hobby? No sé si estàs per aquí, Marc.
4: Sí, sí que estic per aquí. Estic per aquí.
2: Marc, què t'agrada fer, tu?
4: A veure, a mi com a hobby, sobretot, clar, molt bàsic, eh? Jugar a bàsquet, va, òbviament.
2: Com o no?
4: El que passa que potser és un hobby que ja és més com un pla, no? De dir, vale, ja tinc l'entrenament, llavors hi vas perquè toca, també, però realment és un hobby, perquè no visc d'això i realment ho gaudeixo molt. O un altre hobby, per exemple, és... bueno, és que sóc periodista esportiu, realment, molt periodista esportiu. Mirar-me, t'ho prometo, mil resums de partits de diferents lligues, ja sigui de bàsquet, futbol, etc. O sigui, sóc capaç de fer això durant 3/4 d'hora tranquil·lament i no avorrir-me gens. Al contrari, dir, oh, vaig a mirar aquests partits.
2: Molt bé. I hi ha algú més que vulgui explicar el seu hobby?
5: Jo estava per aquí, jo tinc un hobby més tranquil que no pas el de Marc, que ara explicava. Jo sóc fanàtic dels jocs de taula. Tinc estanteries i estanteries plenes de jocs de taula raros, tipus Catan, Carcassonne, històries d'aquestes.
4: Però el Catan no és tan raro.
5: Ja, però és que té un hàndicap, que és que has de trobar gent que vulgui jugar amb tu. I això no sempre és fàcil, i a casa doncs no estan molt per la qüestió, eh? També us ho dic ara.
2: Molt bé, molt bé, molt bé. Hobbies interessants. Com que anem curtets de temps, em sap greu no conèixer tots els altres hobbies dels companys, però vaja, gràcies a tots. Fins ara.
3: Fins ara.
4: Fins ara.

0: ara és moment de la nostra secció de natura amb la Laura Espanyol. Laura, bona tarda. Amb qui parlem avui?
1: Bona tarda, Gemma. Doncs avui parlem amb Carme Buixalleu, presidenta de Natmón i doctora en biologia especialitzada en botànica, i parlarem sobre la vegetació litoral que tenim a la comarca. Bona tarda, Carme.
2: Hola, bona tarda.
1: Com definiries la vegetació litoral del Maresme? Quines espècies tenim a les nostres platges?
2: Les nostres platges, la vegetació que hi ha... Vegetació entesa com un conjunt de plantes, eh? No com a plantes isolades, que cadascú fa la seva, sinó com el conjunt de que unes interactuen amb les altres. Doncs ho definiria com una cosa única i excepcional, no present a la resta de Catalunya. Perquè vegis la importància que té. Si jo et preguntés el tipus de vegetació, l'ambient litoral més que vegetació, què et ve al cap?
1: De primeres em venen les rieres, però sí que és veritat que també penso en la vegetació que tenim aquí a Malgrat i Santa Rosana protegida, que ara mateix no em ve el nom, però sé que només la tenim aquí.
2: Sí, però no et ve al cap dunes, no et venen?
1: Clar, com a vegetació a mi no em venen dunes al cap.
2: No, però com a vegetació, no, com a espai del litoral. No et venen dunes?
1: Sí, com a espai, sí, clar.
2: Sí, doncs no tan clar. Perquè, i aquí ve la cosa excepcional que tenim aquí al Maresme, d'acord? Sí que és veritat que algunes platges hi ha dunes, i hi ha d'haver dunes, i responent a aquesta presència d'aquestes dunes tenen un seguit de plantes típiques d'aquests ambients especials, però també és cert que hi ha altres platges que de dunes no en tenen, com les del Maresme. I això què es deu? A veure, per exemple, a l'Empordà, posem per cas. Doncs si hi ha un vent molt fort, que no és rar que cada 2x3 hi sigui, i a més la granulometria, la mida del gra, no és gruixuda, sinó que és fineta, què passa amb la sorra? Es belluga, no? I al bellugar-se es formen les dunes. Perquè una altra pregunta, a veure, va, jo t'he dit que era molt pregunta, no? Una altra pregunta, què és una duna?
1: És una acumulació de sorra, no?
2: Sí, però i si has d'afegir una altra cosa? Acumulació de sorra deguda a... que és transportada, aquesta acumulació, deguda a l'existència del vent. O sigui, és conseqüència del vent. Si és una acumulació de sorra que no ha sigut deguda al vent, allò no és una duna, d'acord?
1: D'acord.
2: Per tant, què passa al Maresme? Tenim tramuntanes? Sovint?
1: No.
2: No, no. La mida del gra de sorra de les nostres platges? Cap a gruixut? Per tant, següent qüestió, es poden formar dunes aquí al Maresme? No. És impossible. La vegetació que s'hi desenvolupa és molt especial, perquè has de tenir en compte que la franja que hi ha en aquestes, que es donen aquestes condicions, més o menys s'estableix al Maresme, més o menys, i en lloc més de Catalunya. Tenim unes condicions que les fa una cosa única i extraordinària.
1: Clar, jo... S'ha perdut vegetació litoral?
2: Primer de tot, es veu en compte que les platges és un ambient no dur, és duríssim, d'acord? Que són condicions que unes poques plantes hi poden viure. Aquestes úniques poques plantes són les típiques que s'anomenen semòfiles litorals, d'acord? Que només les trobarem en aquest ambient, d'acord? També es troben als ambients dunars. I nosaltres aquí al Maresme també en tenim algunes. Però al Maresme, a més, tenim unes altres plantes que els hi podríem dir pròpies, que també tenen característiques semòfiles, o sigui que els hi agrada l'ambient sorrenc com les platges, però no únicament creixen al litoral, sinó que també creixen terra endins. Per tant, aquí al Maresme tenim una barreja entre aquestes espècies pròpies i aquestes espècies típicament semòfiles, estrictament semòfiles litorals. Dins d'aquestes estrictament semòfiles litorals, o bastant estrictes, diguem-ho així, teníem més o menys pels anys 40, posem per cas, no me'n recordo, ho dic de memòria, però teníem més o menys una quarantena d'espècies. Comparant-les amb les que hi ha actualment, sí que s'ha vist que hi ha hagut una davallada, d'acord? El que passa que ara també val a dir que gràcies a aquestes bones iniciatives que han tingut alguns ajuntaments de protecció de les platges, sembla que aquelles que quedaven de manera relicta s'han recuperat Déu-n'hi-do i que algunes espècies han aparegut per elles soletes o fins i tot o se'ls hi ha ajudat que la seva presència, sí, se'ls hi ha plantat una altra vegada.
1: D'acord, Carme, doncs per avui ens quedem sense temps, però tenim pendent continuar aquesta conversa perquè ens n'anem amb un bon regust de boca sabent que hem recuperat molta vegetació litoral, però també ens ha faltat parlar de moltes coses. Així que moltes gràcies per tota aquesta informació i en parlem la setmana que ve.
2: Moltes gràcies a vosaltres per permetre'm donar a conèixer aquest patrimoni natural.

0: I avui és dijous i com cada dijous toca parlar de moda amb la nostra experta i estilista, la Judit Jiménez. Aquí ja tenim amb nosaltres. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com estàs? Com va tot?
1: Bé, sí? Bé, amb fresquet, contenta, però estic amb una dessuadora i amb els texans. Avui.
0: Molt bé, molt bé. Doncs amb aquest canvi de temps, Judit, avui volem parlar d'un tema una mica diferent del que hem tractat fins ara, però creiem que és molt important parlar-ne, de la moda i l'autoestima. Com creus que ens afecta la manera de vestir-nos amb el nostre físic o la manera en la que ens veiem?
1: Mira, és molt... La gent no sé, suposo que hi haurà gent que sí que se n'adonarà, però sense voler, si et fixes segons el color que portes, segons l'estat d'ànim que tens, segons com et trobes, ai, avui no em veig bé, però si et fixes ja el que t'has posat de roba és coses que no t'afavoreixen gens ni mica, saps? Mm-hmm. O sigui, jo tinc molt clar que amb el tema de la roba podem corregir una miqueta, si més no una miqueta, l'estat d'ànim que podem tenir en un dia. Clar, no vol dir que et canviï el dia i tinguis un dia perfecte, de cop i volta, perquè no és veritat, però sí que és veritat que pot canviar. Espera que em fico dintre, perquè m'he posat a fora, que ja saps que jo soc molt de ventilar-me, però em sembla que m'estic ventilant massa i s'escoltarà i tot, saps?
0: Tranquil·la.
1: I així estem millor.
0: Els dies aquests que tenim tots, podríem dir, en què sí? Doncs no et veus bé amb res, és la roba o té més a veure en com ens sentim amb nosaltres?
1: Jo crec que som nosaltres com estem. Saps que tenim una percepció de cadascun de nosaltres? De vegades tu no t'ha passat, pregunto, o el pregunto a tots els nostres oients, que et mires al mirall i dius, ai, avui em veig, no sé, diferent, saps? Em veig gordo, o em veig raro, em veig amb panxa, o em veig amb la cara. I a vegades ets tu mateix que t'alteres la teva realitat, saps? Perquè no estàs bé, pel que sigui, tens un mal dia, o simplement no has descansat bé, o qualsevol cosa, o tens alguna cosa que t'amoïna, i llavors necessites un canvi d'ànims total. I jo penso que... Bueno, de fet, ho estan estudiant, Això és una cosa que s'està estudiant a nivell psicològic, i tot. I, clar, em fa molta gràcia perquè realment, si et fixes, hi ha molta gent a vegades que potser em foten un camp de cols que no em toca, però que hi ha gent que, per exemple, que té depre o així, doncs que no s'arregla, perquè no té, pobres no tenen ganes, estan amb aquesta malaltia, que és una putada, perdó, i no poden fer-ho millor, no poden i no pots obligar, tampoc. Però sí que és veritat que simbòlicament, si ens vestim d'una manera ja amb una predisposició, bueno, vas a una entrevista de treball a algun lloc que vols impressionar i t'arregles.
0: És que és molt curiós,
1: vas a una primera cita que tens ganes de tenir o marcar o fer i et poses d'una manera o d'una altra. Vull dir, és que ens empodera d'una manera de vestir-se o no. Saps?
0: Clar, al final fer com aquest esforç extra, no?, per vestir-nos d'una manera determinada ens pot com ajudar.
1: Clar que sí. I a veure, clar, jo no et dic ja que no sigui una persona que té un problema, que ha d'anar al metge i que potser està medicant-se i tot, i que ell sí que no... O sigui que quan es trobi millor, doncs si té una millor autoestima, per tenir una bona autoestima, doncs t'has de veure bé. Al final, tot és el peix que es mossega la cua. Si és com quan comences un dia amb el peu tort i intentes, en lloc d'intentar-ho arreglar, vas recreant-te en aquella cosa que t'ha passat. I no passes d'això ja i te'n vas cap a una altra banda. Al final aquest got d'aigua pot pesar molt, no? Com deia aquell senyor. Uh-huh. Llavors és molt important veure'ns bé, sentir-nos bé, sobretot. Si un dia és una miqueta així, nyof, doncs posa't una miqueta alegre, maquilla't una miqueta, vesteix-te d'una manera que et faci sentir bé. Uh-huh. Perquè lo de la roba pel diumenge això ja ha passat de moda, això era abans. I posa't com et sentis bé i bé, perquè no vol dir que perquè et sentis bé has d'anar arregladíssim, Peces que t'afavoreixin, no sé.
0: Hi ha un tema, Judit, que a vegades amb moltes persones ens comprem una peça de roba en concret, potser una mica més extremada que la resta del que estem habituats a posar-nos, i diem, això m'ho guardo per una ocasió especial, però al final van arribar en ocasions especials i no ens suposem perquè no ens atrevim. Això també té a veure amb l'autoestima?
1: No, això té a veure amb la zona de confort. Uh-huh. Nosaltres estem acostumats, penso, estem acostumats a anar d'una manera, ja ho has dit, és roba que se surt de la teva forma de vestir. Llavors has de tenir molt clar, quan agafes aquesta prenda, si realment tu vols fer aquest canvi o no. Perquè, clar, si tu realment no t'atreviràs a posar-te no sé quin tipus de tendència pot ser, doncs un escot molt a nube, d'aquests que arriben fins al melic, per exemple, no? O el vestit escotat a l'esquena que baixa molt l'escot, coses d'aquest tipus que tu dius, jo això no m'ho posaria mai. Si no t'ho posaries mai, no t'ho agafis. si realment et fa tanta il·lusió que dius que m'ho vull posar i després no veus la manera, doncs no sé, això ja potser contacta amb algun expert o truqueu-me o que ens contactin i els diem a veure de quina manera ho poden combinar. Però realment sí que és cert que sortir de la zona de confort, clar.
0: Creus, Judit, que hi ha roba que realment no és per una edat determinada o que hi hagi doncs, algun col·lectiu de persones que no es pugui posar o la roba se la pot posar
1: No.
0: tothom?
1: La roba no té ni gènere ni sexe. Estic cansada de la gent que... És que això és de noi, és que això és de noia, és que aquestes bambes són d'home, perdona una cosa. A veure, quina diferència hi ha? Si jo tinc el peu ample, potser em puc posar una bamba que representa que està feta per un home, perquè és més ample de davant, que només estreta i em farà menys mal i aniré més còmoda. Els pantalons, doncs si et queden bé els del tallatge d'home, doncs benvinguts siguin. Els vestits, perquè els homes no es volen posar vestits, el dia que es vulgui posar vestits se'ls podran posar. Jo tinc amics que es posen vestits. La cosa és, no, no, no ho crec. Jo penso que tothom es pot posar tot amb gust. Clar, no, a veure, hi ha coses, doncs, jo que sé, que tu ja mateix dius, no m'ho vull posar, però per què? Doncs perquè ja tens una edat, perquè potser la carn de la part del genoll ja et penja més, i llavors t'estimes més dur, doncs, una faldilla o un pantaló que et passi per sota el genoll que no pas un que vagi per sobre, no? Però això és el criteri de cada persona i el que parlem, que és el més important i el que parlem avui, l'autoestima d'aquesta persona i com se senti aquesta persona.
0: Clar.
1: Perquè si aquesta persona la fa sentir bé anar vestida amb aquesta roba, ningú li ha de poder dir res, saps?
0: Totalment.
1: És que em sembla que ja està bé, ja està bé.
0: Judit, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ens escoltem la setmana que ve.
1: A vosaltres, una abraçada molt gran.
0: I ara, doncs, acabarem els últims minuts de programa amb la tertúlia dels dijous. Jordi Prats de Valls, què vols saber de nosaltres?
2: Doncs mira, jo volia lligar una miqueta arrel de la pregunta del dia que ens ha fet en Sergi i el que ja hem comentat, òbviament, els vostres hobbies, però contraposar-ho una miqueta amb el preu que això significa, perquè hi ha hobbies que són molt cars i fins i tot si es pot viure d'aquests hobbies, perquè hi ha molta gent, jo mateix era un fanàtic de la ràdio i estic treballant a la ràdio, per tant, no sé si us ha passat més a vosaltres. Què penseu sobre aquest tema?
3: Uf, el meu és complicat, eh? Perquè el meu hobby és un dels més, podríem dir, més cars, perquè el meu hobby és jugar a videojocs, i últimament s'ha doncs, tornat tot molt... Bueno, s'ha encarit molt comparat amb com era abans, no? Els jocs són més cars, però... estan arribant a 100 euros per joc, les consoles també, bueno, estan supercares, llavors el meu seria complicat de mantenir, sí.
0: Però hi ha un hobby més... Hi ha un hobby més... Perdoneu, que m'escoltava fluixa. Més car, per exemple... Sortir a fer un viatge, o sigui, una volta en vaixell, la benzina del vaixell és cara que...
3: Clar, sí.
0: Que t'hi cagues, perdoneu, eh?
2: Això ja són luxes, eh? Més que hobbies, Gemma.
0: No, no, no. Hi ha persones que el seu hobby és el diumenge anar amb el seu vaixell, o gent que va jugar al golf. El golf és caríssim, es veu.
3: Però bueno, jo, això, sí. Tenir un vaixell ja és de gent rica, eh, Gemma? Llavors...
0: No
2: crec
0: sé.
2: Que hi ha la Laura de Dona Malgrat per aquí, que també volia dir-hi la seva. Laura, estic amb curiositat. Quin és el teu hobby? No la tenim.
0: Ui.
2: Cap problema.
0: No passa res. Doncs això,
2: no,
0: hobbies
2: no
0: cars,
2: passa...
0: no? Tu parlaves de hobbies que són cars, no, Jordi?
2: Ah, mira, amb l'entrevistat que teníem a la primera part del programa, ell ens deia que allà on te pot anar es gasta els diners per anar a veure un concert de Bruce Springsteen, per exemple. Si comences a calcular viatge, estada, el concert, encara que sigui d'anada i tornada, tot això se te'n va una miqueta del tema dels diners. Tornant al meu hobby, per exemple, jo crec que m'hi gasto molt amb el tema dels jocs de taula per tenir-los en una estanteria. La meva parella es gasta molts diners, crec que alguna vegada ho he dit, amb el tema dels Funko Pops, les figuretes aquestes que només estaran en una estanteria i que són de col·leccionista.
0: Clar,
2: i comences a comptar...
0: És una inversió
2: i
0: estable, no? O sigui, tu et compres un Funko Pop, no? Es diu? Funko Pop.
2: Sí, exacte, sí.
0: I és teu, i si algun dia et canses el vens, no? Però després és com que has obtingut alguna cosa. Hi ha hobbies que són llançar els diners.
4: Sí, o són experiències, tot, no? Directament.
0: Sí,
4: no?
0: Experiències, exacte.
2: Que queden en la memòria, no? I després ja... Allò que disfrutes només amb el mòbil, no? De disfrutar l'experiència, però ho estàs gravant amb el mòbil, per tant, no ho vius directament.
0: Ja
2: que això també seria un altre tema de debat, eh?
4: No,
3: depèn
4: el que diu la Gemma d'anar de viatge, no?
0: No, no, jo d'anar de viatge, no ho sé, no ho
4: consideraria... Jo no ho consideraria com a hobby,
0: no,
4: tampoc,
0: jo
4: però...
0: tampoc, perquè crec que... no és un hobby. O sigui, és...
4: és que no pots fer sempre que vols. No. Bueno, a veure,
0: és un esforç, realment. I s'ha normalitzat massa anar de vacances quan fa uns anys anar de vacances no podia fer tothom i ara és com que tothom hauria d'anar-hi i no és així. O sigui, ens fan sentir fins i tot malament perquè hi ha gent que no viatja, perquè potser no pot, no té temps o no té diners. I, clar, bueno, no sé, és el que penso, eh?
3: Sí, depèn del viatge, també, eh? Pots clar, anar, no sé, moure't per el Maresme i això ho considerem viatge, ja.
0: No.
4: No.
0: Escapadeta, no. Escapadeta.
4: Escapada,
0: ai,
4: no?
0: Escapadeta, nois, va. nois, que acabem a 57. Jordi, si vols tancar, tu mateix.
2: No, gràcies per compartir també les vostres experiències amb nosaltres i cada dijous anirem fent tertúlia del tema del dia, clar que sí.
0: Molt bé, doncs gràcies a tots. Demà tornarem amb un nou tema del dia i amb noves històries per explicar-vos tot el que passa a la comarca del Maresme. Adéu, fins demà.
5: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.
6: Escúpele, papo fogonero.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Interior ha explicat que les 6 alertes van haver ahir quan ja plovia i no abans. És perquè el Metocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer, recordem el Barcelonès i el Maresme i després el Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial i ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat pels 50.000 espectadors del Camp Nou. A més, ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
2: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
1: I, per cert, en referència a aquest tema, la Comissió Europea ha proposat mobilitzar 489 milions d'euros del Fons de Solidaritat per ajudar Espanya, Portugal, Itàlia i Malta a recuperar-se dels forts temporals i inundacions que van patir entre gener i febrer d'enguany. No deixem l'àmbit. La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova llei de protecció a la infància a internet que planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir l'activitat. Fins als 15, escoltem la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen.
3: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
1: I la ciutat de Tàrrega es prepara per acollir una nova edició del Galàcticat, el Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent. El certamen arriba a la 13a edició amb una 70a de pel·lícules i una destacada presència de cinema internacional i del territori. Serà del 28 de setembre al 4 d'octubre. Més del 60% dels films que s'hi projectaran seran estrenes a Catalunya o a l'Estat. I darrer apunt, amb nom propi esports, el Barça intractable. El conjunt blaugrana, ja ho sabeu, es va imposar el Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2.

0: Hola, Anna. Soc la Míriam Martín Lloret, del Termcat. Sobre això que preguntes de l'oienta, en femení, t'he de dir que no és correcte perquè és un nom invariable. Tot i que és cert que en un registre col·loquial és típic formar femenins de forma regular, com ara atabalamenta o el clàssic l'ametlla amarganta. En cas de dubte, consulta el diccionari o el teu lingüista de capçalera. Gràcies per la consulta.
1: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
2: Ostres.
3: Rambla 54, Marta...
1: Amana Morgades, Valldosera.
3: Valldosera. Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
1: Vale, un altre cop.
3: Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
1: Perfecte.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Ets a Sallent, a la comarca del Bages. Estàs caminant i de cop t'atures davant una casa. És un edifici gran i antic. Tot sembla normal i corrent, però de cop aixeques el cap i un alien com el de Ridley Scott, a mida real, t'està mirant fixament des del sota escala, a punt d'atacar. Et revesteixes de valor i travesses la porta. I llavors...
2: Sayonara, baby.
1: L'Arnold de Terminator li acaba d'etzibar un tret i el robot del seu costat ho celebra. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54 i que la força t'acompanyi. On som?
3: Hola, Anna. Doncs mira, hem entrat a casa de la Xènia García.
1: I qui és la Xènia i per què hi té tota aquesta gent a casa?
3: Doncs la Xènia és una veïna de Sallent que, juntament amb la seva parella, ha convertit la seva passió pel cinema en tot això, en la decoració de casa seva. Xènia, benvinguda al programa.
4: Gràcies, bona tarda.
3: Ara nosaltres ens hem imaginat amb l'explicació de l'Anna, però quina és la reacció habitual de la gent quan traspassa la porta de casa teva?
4: Bueno, doncs la gent direm que al·lucina. Sí, no s'ho creu. Quan venen repartidors o gent així i s'ho mira com dient no estic entenent el que estic veient, però estic veient algo que acostuma a agradar. A tothom agrada. Siguin fans o no del cine, a tothom agrada perquè impressiona.
1: Xènia,
4: llavors, digues.
1: I d'on surten tots aquests personatges? Hem parlat d'un alien, que és un bitxo que t'he de dir que a mi sempre m'ha fet una por especial, d'un Terminator, d'un R2-D2, que aquest sí que sembla inofensiu. Quantes figures d'aquestes teniu a casa i quines són?
4: Doncs saps que no les hem comptat mai.
1: Però moltes.
4: A veure, moltes. Moltes per una casa normal. Sí, a mi a vegades em semblen poques. Però sí, doncs tenim, per exemple, tenim el Predator i tenim dos aliens. Un que és un traje, és el meu traje, igual que el Predator. Tenim trajes dels Colonial Marines. Tenim l'altre alien. De Terminator tenim el Terminator amb el Schwarzenegger. L'Endoskeletor. Tenim el T-1000. Un trooper, el Vader, el Han Solo en carbonita, el Boba Fett, tenim el Batman, tenim dos Batmans, tenim... Què més tenim?
3: Així, en plan,
4: tenim uns quants.
1: Sí. Jo he vist un Gremlin.
4: Hombre, sí, tenim els Gremlins. Tenim el Gizmo i tenim el Stripe i sí, tenim Gremlins també.
1: I tota aquesta gent, tots són de mida real, eh?
4: Aquests que t'he dit, sí. Hi ha alguns, per exemple, el Batman, encara no el tenim en mida real, és un projecte que ens encantaria en un futur. Tenim dos Batmans, el que són bustos, vale? Des del pit en amunt, o sigui, la cara sí que és a escala real, mida real, però no tenen el cos complet.
3: Uh-huh. I de tota aquesta col·lecció, tot això que ens has anat explicant, en tens alguna de preferida que t'agradi especialment o fins i tot que hagi estat molt difícil d'aconseguir, que l'hagueu perseguit durant molt temps?
4: Totes tenen la seva petita història i, clar, a mi totes m'apassionen, no? Formen part de la meva vida. Per mi, per exemple, el Predator, quan vaig entrar a casa del que ara és el meu marit, el Predator em va impactar molt. Em va fer com por i respecte. No havia vist la pel·lícula, he de dir. La vaig veure fa 10-11 anys, perquè ell me la va posar. Em vaig enamorar de la pel·lícula a primera vista. I el Predator, la primera cosa que em havia fet tanta por, em va enamorar. M'encanta, m'enamora. Soc molt fan de les pel·lícules de Predator, algunes més que altres, i posar-me el traje, he de dir que ha sigut una experiència increïble.
1: Xènia, i aquesta mena de figures, com s'aconsegueixen? Es compren? Les fabriqueu vosaltres? Com ho feu? Com aneu fent aquesta col·lecció?
4: Algunes ens les han fet, ¿vale? Per exemple, tant el Predator com el traje d'Alien ens els han fet, ens han fet a mida. El Boba Fett està a escala real perquè està posat en un maniquí i és també un traje que es posava el meu marit, que la gran part el va fer ell. Llavors, el Han Solo en carbonita l'ha fet a l'Edu Grau. L'Edu Grau és un noi que fa maquetes. Va fer... Sabeu la sèrie de Thor?
1: Sí.
4: Sí. Vale, doncs ell va fer les maquetes de tot el poble de Thor.
1: Uau.
4: I és un gran amic nostre. I ell va fer, per exemple, el Han Solo en carbonita, i tenim una altra peça d'ell a casa, que és l'Arc de l'Aliança, que és espectacular, increïble, que va fer ell per un museu fa molts anys d'arqueologia i ens l'ha acabat passant a casa. L'hi guardem.
1: Xènia, perdona, has dit Eduard?
4: Edu Grau, Eduard Grau.
1: Edu Grau, apunta, Grau, sí. Arnau, Edu Grau, el buscarem, que fa coses molt xules.
4: No és d'aquí, és de Barcelona, ho fa coses increïbles. Bueno, és una passada, i fa coses amb les mans increïbles. Està allà pel carrer Tallers de Barcelona.
1: Ahà, doncs l'anirem a veure, si ens deixa. Xènia, no sé si és indiscreció, quan pot arribar a costar una figura d'aquestes?
4: Pues és una pregunta que no acostumem a contestar, perquè és com quan et demanen dir tu què t'ha costat el cotxe,
1: yeah,
4: o les teves vacances, o la teva casa. Bueno, no sé. Com tot val diners, el meu marit i jo compartim l'afició. Per exemple, els cotxes no els valorem, no ens gastem diners en cotxes o en altres coses, i com que compartim això i ho fem amb passió, pues, quan podem, ho fem. I si no, pues, arreglem la casa, que també ho necessita. Però sí, costa, com tot, costa molt.
3: Clar, i deuen ser peces que poder són pràcticament úniques, no? Sobretot en el cas si us les fan especialment per vosaltres. I poder algunes fins i tot les heu hagut d'anar a buscar lluny, perquè em sona que vosaltres heu fet algun quilòmetre per anar a buscar alguna figura d'aquestes,
4: sí,
3: no?
4: Sí, algunes són úniques, com per exemple les que ha pogut fer l'Edu, perquè clar, són les seves mans. Pots fer còpies o tot, o per exemple el traje que porto jo d'Alien, clar, me l'han fet per mi, a mida me'l van fer, i llavors van trencar els motllos davant meu, que dius, òbviament hi haurà més trajes d'Alien, ja en pot fer més, però aquell, per exemple, és exclusiu. Tinc una figura que és la primera que em va regalar el meu marit, que correcte, se'n va anar a Múrcia a buscar-lo. És un Dobby, que mira, me l'he deixat. El meu Dobby també és a escala real, el Dobby de Harry Potter, que en soc superfan. I és un Dobby que no estava a la venda. Era un Dobby que van repartir per la segona entrega de la pel·lícula en alguns cines d'aquí a Espanya per promocionar-ho. I clar, no es podia comprar, no el podien vendre. I llavors el cine el va donar amb un Corte Inglés. I el Corte Inglés, quan ja va fer el que havia de fer, el va regalar. Va fer un concurs de dibuix per nens i el va regalar a una família. I aquella família no li agradava gaire, no el volia. I el va vendre. Va buscar quan podia costar i el va vendre. I el meu marit se'n va anar a Múrcia un dissabte nit, sense dir-m'ho, i em va fer. Es va plantar a casa amb el Dobby.
3: Múrcia és el lloc més lluny on heu anat?
4: No. Hem estat literalment a l'altra punta del món. Vam anar a Nova Zelanda pel viatge de bodes, quan ens vam casar, era la il·lusió de la meva vida, tot per al Senyor dels Anells. Jo sóc molt fan del Senyor dels Anells i sempre havia dit que jo m'aniria de viatge de casaments a Nova Zelanda i vam anar allà. I sí, ens vam portar algunes cosetes d'allà.
1: Xènia, i tota aquesta passió per les sèries i el cinema d'acció, diríem, no? És una mica d'acció, fantàstic. Com et va sorgir? Quan?
4: És una bona pregunta. No ho sé. No ho sé. Jo quan era joveneta, petita, sí, veia pel·lícules i això, però bueno, anar fent. I a mesura que em vaig anar fent gran, sobretot quan em vaig independitzar a Barcelona, que estava allà bastant sola, compartint pis i això, però sola, doncs anava veient pel·lícules. I veia pel·lícules que jo no havia vist mai, com per exemple les d'acció, perquè en els 90, que una noia veia pel·lis d'acció, no era gaire comú. I a casa no era algo que fomentaven. No per res, eh? Vull dir, no sorgia. I les anava veient i bueno, em feien sentir tan increïble. Em sentia, no sé, era meravellós. I com que era una afició que compartia jo, només jo, les veia i em veia i em nutria i molt, fins que vaig conèixer el meu marit. I és una afició que compartim i que ell entén de mi i jo entenc d'ell, perquè pots parlar de pel·lícules, però hi ha molta gent doncs, que no sent la mateixa passió per les pel·lícules i com més en veiem i en parlem i analitzem i doncs, ens alimentem l'un a l'altre.
3: Clar, amb el teu home compartiu el que deies, no? Aquesta passió pel cinema, i és una cosa que no només es veu a casa nostra, sinó que els vostres fills, si no m'equivoco, també tenen noms de pel·lícula. Com va anar això?
4: Sí, el meu fill es diu Jack Ripley i la meva filla es diu Ellen Connor. La Ellen Ripley és la protagonista d'Alien i Connor ve per la saga de Terminator, del John i la Sarah Connor. I el Jack és com un nom molt típic americà que a mi sempre m'ha agradat molt, perquè hi ha molts Jacks que m'agraden. I vam fer així com una barreja de noms compostos. En el nen li acabem dient Jack i la nena s'acaba dient Ellen. I bueno, ells estan contents d'on veurem els seus noms.
1: Sí, no han de donar moltes explicacions a l'escola?
4: Cap ni una. Tothom els coneix aquí, són el Jack i la Ellen, saben d'on ve tot i la mar de bé.
1: I ells com viuen aquesta afició? Com ho porten, això de topar-se amb un alien quan pugen a l'escala? No els ha fet por mai?
4: Mai. Ells han crescut amb això. Tinc vídeos increïbles dels nens de petit. És com veure un gerro que tens a casa. Amb ells era una cosa que estava allà i no els hi afecta. Com els hi afecta? Jo al meu marit sempre li deia dir que els nostres fills no valoraran això perquè han crescut amb això. I per ells no és especial perquè és el que hi ha a casa. Ara el nen, que ja té uns 8 anys, comença a dir, mama, necessito diners perquè em vull comprar aquesta figura, perquè vull això, perquè vull l'altre. Dic, vale, carinyo, mica en mica. A dia d'avui el Jack comença a tenir por a la nit i al costat del llit té un Vader i ells dormen el que és al costat del museu. I ell ho diu, mama, deixa una porta oberta perquè així ens veig el Vader perquè sé que ell em protegeix. Així que d'alguna manera és com un terapeuta ara mateix a casa.
5: Al contrari, no? En comptes de fer por, els ajuden.
1: La força l'acompanya, no?
4: Exacte, exacte.
1: La de l'altre cantó.
4: La de l'altre cantó, sí.
5: I, Xènia, no sé si heu pensat mai obrir les portes de casa vostra al públic per ensenyar tota aquesta col·lecció que teniu.
4: Ho havíem fet. Ho havíem fet, però no deixa de ser gent que em fico a casa que no conec. Ho havíem fet, però són moltes hores de pues, netejar, treure pols, típic, no? Però, i la gent venia i s'estava hores i hores i 3 i 4 hores un diumenge i dius, és que és el meu diumenge i necessito descansar. Però clar, et poses a parlar amb algú que s'emociona, que està feliç, que ve allà i et poses a parlar i és com, uau, i no callem. I al final vam dir, no podem seguir així i menys a canvi de misèria, diguéssim, no són les nostres hores, ens implica molt de temps i ara fa temps que no ho fem. La gent d'aquí al poble, que qual boca a boca i algú li fa il·lusió, sempre està convidat a casa. Sempre tenim les portes obertes. Nosaltres no les tanquem mai. També tenim altres coses a casa, no? Tenim alguna recreativa i coses així. Llavors, ens agrada molt compartir. Això sempre.
1: I teniu alguna cosa en cartera? De dir, ara mateix estic perseguint un Superman, o no sé, o alguna peça concreta, o no?
4: Nosaltres sempre, el problema és que sempre volem. Jo, com t'he dit abans, un Batman és algo que sempre diem que a casa d'entrada, però a escala real. De fet, jo li dic que el vull a la teulada de casa que es vegi des de fora, que m'encantaria. Però un Batman a escala real és algo que ens agradaria. Tenim un bustó d'Iron Man que també ens agradaria molt fer a escala real tot el traje d'Iron Man. I un altre del projecte és, que això ja cada cop queda més descartat, és que les habitacions que ens sobren al pis de dalt de casa, fer-les temàtiques de pel·lícules. I això sí que obrir-ho al públic. Però això, bueno, això ho veiem més lluny. Però peces, de moment, el Batman i l'Iron Man tard o d'hora acabaran. I el meu marit està molt, molt, molt capficat al que algun dia vol un DeLorean. I ell sap que algun dia hi haurà un DeLorean a casa. Potser sense motor i que no funcioni, però és molt fan de Regreso al Futuro i necessita un DeLorean.
5: Clar, i totes aquestes figures, com les busqueu? Com es troben? O les heu de demanar a algú específicament que les construeixi?
4: Doncs algunes sí, altres les trobem i altres se'ns ofereixen. Se'ns ofereixen de dir, ei, nois, he vist això, esteu al cas, el meu marit i jo, es diu Marcos, vaig dir el meu marit, el Marcos i jo, estem en un grup de WhatsApp de col·leccionistes d'Espanya, vale? De gent que té peces molt, molt, molt bèsties o que té, bueno, que no que s'hi dedica, perquè ningú s'hi dedica, eh? Tots tenen la seva feina, tot és com nosaltres, afició. I llavors estan molt posats en empreses ja que es dediquen a això quan treuen, perquè aquestes empreses estan en auge a dia d'avui, llavors quan treuen les noves col·leccions se'ns informa, o sigui, ens anem informant els uns als altres. A vegades quan algú es vol comprar una peça i es vol treure una altra de sobre i se la vol vendre, el primer que fa és oferir-ho al grup. Ei, nois, em trec això, algú vol? I si no, doncs, algú a la pop trobaries coses, tot i que no ho recomano perquè estan molt cares allà. Però s'acaba fent com una comunitat. I mira...
1: Com la comunitat dels anells, la comunitat del col·leccionista.
4: Sí, sí, senyora, tal qual.
1: Xènia, has dit DeLorean i a l'Ivan se li han posat uns ulls. L'Ivan és el nostre tècnic, eh? Uns ulls com plats.
4: Hola, Ivan.
1: L'has pogut posar, Ivan,
6: oh,
1: l'has pogut
6: posar.
1: És la
6: meva favorita.
1: Aquesta la tenies controlada.
6: Oh, m'encanta.
1: Xènia, no, moltíssimes... Perdona. Digues, digues.
4: No, Ivan, encara no el tenim. Algun dia és la il·lusió
6: del meu marit.
4: Però, escolta, m'estàs convidat a casa al cine a veure Regreso al Futuro al cine quan vulguis.
6: Merci.
1: Xènia, moltíssimes gràcies per haver-nos obert la porta de casa teva aquí al Rambla 54 i gràcies també a tu, Ona, per portar-nos aquesta història.
6: Escolta, Anna, perdona.
1: Digues, digues.
6: Que no li hem preguntat a l'Ona què li agrada amb ella.
1: Ostres, és veritat, gairebé se m'oblida. Ona, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio Sallent, i això ho estem fent amb tothom perquè l'oient doncs, vagi coneixent tota la gent que nodreix aquest programa, Voldríem saber quatre coses de la ràdio i de tu per conèixer-nos una mica més. Potser també, si ets fan d'aquesta mena de figures de cinema d'acció, doncs quina seria la teva? Què ens pots explicar?
5: Doncs mira, començant una mica per la ràdio, aquí Ràdio Sallent és un mitjà local bastant petit, amb força llarga trajectòria, però sempre ha sobreviscut gràcies als voluntaris, això ho hem de reivindicar moltíssim, perquè tota la gent que ve són voluntaris, entre ells el seu director, que és el Pitu Galobart, que es desviu per la ràdio. I pel que fa a mi, jo personalment no sóc cinèfila, dir que em va encantar veure a casa la Xènia, sinó que tiro més pel món de la música. I també us he de dir que aquí al Bages tenim un tou de músics que toquen bé i amb uns projectes fantàstics que a veure si algun dia també en podem parlar.
1: I tant, ves-nos fent propostes, tenim aquest Excel compartit i tal, tu ens ho poses allà i ramblegem ben aviat.
5: Perfecte.
1: Noies, gràcies a totes dues.
5: A vosaltres.
4: Bona tarda.

0: Doncs ja que ens hem posat tan pel·liculeros, Ivan, per donar pas a la nostra següent història, hi ha una altra sintonia, en aquest cas d'una sèrie de plataforma, que va que ni pintada. Ja fa uns anys, el 2020, Netflix va estrenar The Queen's Gambit, Gambito de Dama, una sèrie sobre una jugadora d'escacs que va comportar un allau puntual d'inscripcions a les escoles d'escacs. És un fenomen, però, que a Mas d'Enverge coneixen bé i, de fet, de molts anys abans, quan ningú imaginava encara ni les plataformes televisives ni les xarxes socials. En aquest cas, el protagonista es deia Josep Maria Lomà, que és el convidat que avui ens porta la Blanca Carol. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
1: Bona tarda.
0: Blanca, de seguida parlarem d'aquest fenomen dels escacs a Mas d'Enverge. Abans, però, deixa'm que demani que ens facis 5 cèntims de Ràdio Joventut i de tu mateixa, que si no després se m'oblida. Com que és el primer cop que connectem amb vosaltres, què hem de saber de la ràdio i de la redactora?
2: Bueno, Anna, primer que tot, felicitats pel Gambito de Dama. La veritat que és una molt bona sèrie, la recomanem a tothom. I avui intentarem que ens Maria Lomà ens transmeti també tota aquesta passió que té pels escacs. Pel que em preguntaves, Anna, Ràdio Joventut de Mas d'Enverge, me repetiré una mica el que han dit des de Ràdio Sallent, perquè també és un municipi molt petitet del Montsià, de l'interior del Montsià, i per tant la ràdio pues, se nodreix una mica també de voluntaris, de col·laboradors. Jo soc la persona que està al capdavant, des de fa 4 anys soc periodista, soc la persona que està al capdavant dels continguts que es fan per a la xarxa des de Ràdio Joventut, però a més d'això també hi ha molts programes, ja sigui esportius, musicals, informatius, tot per donat veu no a la gent tant d'este municipi com dels municipis també petits que hi ha al voltant. Així que aquesta és una mica la presentació, espero que ens puguem anar coneixent al llarg de les properes setmanes.
0: Doncs, fet aquesta presentació, ara sí, comencem la partida. Josep Maria, ens hem de situar l'any 1989, que és l'any que vas impulsar el Club d'Escacs de Mas d'Enverge, segons m'han explicat. Com va anar això? D'on et venia tu aquesta afició pels escacs?
1: Bueno, teníem certs coneixements de quan havia viscut a Barcelona amb altres companys i amics i tal. I hi ha una cosa que està clara, que als pobles petits no tenim cinemes, no tenim clubs d'escacs, ni clubs de ping-pong, ni clubs de billar i tot això. I t'has de muntar una mica tu mateix les activitats, no? Llavors va ser una mica pues, un grup d'amics de voler crear una afició i que altra gent del poble que es volgués també vincular i fer pues, un petit club d'escacs per poder competir a nivell comarcal.
2: Com bé comentes, Josep Maria, al principi el club va començar en molt poques persones, però en els anys va arribar a ser un dels clubs en més llicències federatives de Catalunya. Com se va aconseguir això? Com vos ho vau fer? Perquè fins en aquell moment Gambito de Dama encara no havia sortit a Netflix. Per tant, sí que havíeu de ser vosaltres que havíeu d'anar implicant una mica a tota la gent a que s'apuntés a aquestes llicències.
1: Bueno, d'entrada, hi ha dues circumstàncies que marquen bastant. Un és l'inici, que fins i tot van vindre des de fora a ensenyar-nos moviments bàsics i tal. I després, al cap d'un any aproximadament, vam entrar a l'escola. A l'escola de Mas d'Enverge n'estaven interessats, el seu director Rafel, un altre mestre que també estava allí i que també n'estava interessat, i nosaltres també, evidentment, no? Llavors, bàsicament, en un principi va començar allí a nivell a l'hora del pati. Més nosaltres anàvem dos cops per setmana a fer un extraescolar per les tardes. I bé, els dies que hi havia pluja també feien certes competicions d'escacs i tal, no? Llavors això va ser el que és, els inicis, el que a nosaltres ens va fer créixer un poc. O sigui, vam passar, per exemple, de 10 llicències a 25, per exemple, no? Després, bastant més endavant, pues ja devien portar pues, uns 15 anys aproximadament, s'estava muntant a nivell Catalunya el tema d'homologar l'assignatura dels escacs dintre dels instituts. No? Nosaltres, aquest mateix directiu, que estava a Masdenverge, llavors era va passar a ser director de l'IES Les Planes de Santa Bàrbara. I també hi havia, casualment, també hi havia una professora que sabia jugar als escacs i li agradava, i el seu pare també tenia molta afició, no? Total, de que vam legalitzar, se va anar a ensenyament i Tarragona va autoritzar a que es fes la signatura dels escacs dintre de l'horari lectiu com un crèdit variable, a primer i segon d'ESO, bàsicament.
0: I com va anar aquesta experiència? Perquè potser s'hauria...
1: Aquesta experiència va ser fantàstica. O sigui, amb aquesta profe, José Castellano, perquè, per dues coses, una, ella agafava a tots els nens de primer d'ESO, per exemple, fent un trimestre d'escacs, no? I, en certa manera... Van fer unes certes valoracions, també se van fer intercanvis amb altres països, amb França i Alemanya, i això ja a l'escola, bàsicament, no? Amb el nostre suport. I la veritat és que va agradar moltíssim. I aquí va ser el gran creixement de llicències federatives, no? Llavors ja, per exemple, doncs, van passar a 300 llicències, que per a un club petit és molt, i a nivell Catalunya doncs, van passar a ser, doncs, amb diferència, l'entitat o el club que més llicències federatives teníem, no? I que més ens movíem en aquell moment, no? Va ser un creixement sobresortint de la normalitat en aquell moment.
0: I això, no sé si saps, ho vau fer puntualment, això de fer una signatura com a tal d'escacs? No sé si a les escoles això es fa actualment o no. Perquè em sembla com bastant positiu, no? Per fins i tot per plantar cara a les pantalles, ajudar els nanos a baixar el ritme, a pensar, a fer estratègia, vull dir...
1: Per aquí va la cosa, no? Mm. El tema d'escacs a l'escola actualment està... la Federació i Ensenyament ja tenen un programa muntat. El que es fa actualment és s'allibera un mestre unes hores determinades, que se li fa uns cursos previs perquè pugui portar el tema dels escacs a l'escola, no? I vale. Moltes vegades va també en connexió amb algun club, moltes vegades. Però en aquell moment això era molt novedós. O sigui que la federació no tenia aquest programa. No existia a nivell Catalunya pràcticament, no? S'havia fet algun esbós, però que funcionés i que estés aprovat pel Departament d'Ensenyament i tal, fins ara, fins en aquest moment, no existia, no? I la veritat és que, doncs, va anar molt bé. O sigui, fins i tot van fer un apartat en què hi havia uns certs alumnes que no tenien uns grans mèrits o en aprendre, per exemple, no? Que no eren els més avançats, no? Mm-hmm. I se'ls va posar, per exemple, a l'escola d'escacs, a un horari. Evidentment, ells no volien gastar temps, com aquell que diu, aprenent coneixements, però a poc a poc van anar aprenent i van aconseguir que a través dels escacs poguessin tenir una concentració més gran per estudiar altres assignatures, no? I estem parlant d'alumnes no els més brillants, sinó possiblement els que menys en aquell moment donaven de sí, no? I els va anar molt bé.
2: Josep Maria, i més enllà d'això, d'esta incursió a l'escola, des del Club Escacs Masdenverge, també vau impulsar, no?, trobades internacionals en joves d'altres països.
1: Sí, a través del centre vam fer 3 anys que vam fer sortides a França i Alemanya, i després aquests joves també venien aquí, no? I, bueno, estaven allotjats o bé en cases, o bé a albergue o alguna... I la veritat va ser molt, molt positiu, hi havia moltes ganes d'anar-hi, no?
2: I actualment com està el Club d'Escacs Masdenverge? Quins reptes té per a continuar creixent i atraient jugadors? Perquè, fins on jo sé, té molt bona salut el Club d'Escacs Masdenverge.
1: Sí, ara no estem en aquell nivell perquè, malauradament, els crèdits variables van desaparèixer de l'ESO. Igual, és aquelles coses que es va fer una aposta en el seu moment molt, molt positiva, no en escacs en general, però per als crèdits variables, perquè entraven temàtiques de que no calia estar tot un any aquells alumnes, però sí que estaven trimestralment o aproximadament, i anava molt bé. però bueno, va desaparèixer, i a la qual cosa els escacs allí pues, també van desaparèixer, evidentment, no? Actualment ja dic que està arreglat d'una altra manera, i els centres de primària que s'hi volen acollir, ara actualment estan en primària, ho poden fer a través dels mestres, s'han de posar d'acord la direcció, la federació, etcètera, etcètera, no? Vale. Actualment, el que em pregunten, més que res, ho comentava, especificava una mica el per què va desaparèixer el tema dels escacs a l'escola en aquell moment amb el crèdit variable, no? Perquè, simplement doncs perquè els crèdits variables van desaparèixer. Actualment, la nostra salut està prou bé, no estem en aquell boom de fitxes federatives, evidentment, però bueno, estem competint, estem a la primera provincial de Tarragona, hi ha gent jove, tenim la nostra escola d'escacs, setmanalment fem 2 dies classe, i la veritat és que anem bastant bé, no ens podem queixar de tal com anem. No, anem creixent.
0: Josep Maria, i a nivell personal, després de tants anys vinculat als escacs, què creus que t'ha portat aquest esport? I què li diries a algú que ens està escoltant i no hi ha jugat mai perquè s'animi?
1: D'entrada, l'escacs és com a esport, o com a joc, com li volguéssim dir, perquè nosaltres també pot ser... Tenim l'àmbit simplement de practicar, però també està l'àmbit de competir. O sigui, això ho tenim les dues coses. A mi, la veritat és que m'ha portat coneixença de moltíssima gent, fer moltíssimes amistats, sovint ho comentem, estades que hem estat doncs, o bé a la mateixa província, o hem estat a fora, inclús a l'estranger, per exemple, i ha estat molt positiu. I de cara al jovent, doncs, diria que és una cosa molt positiva, perquè és concentració pura, i en una cosa que possiblement és un dels temes més delicats de l'ensenyament, aconseguir que els joves es concentrin per llegir, per escoltar el mestre, pel que sigui.
0: Doncs, Josep Maria, jo no sóc tan jove, però i fa molt que no trec el tauler, però me n'has fet venir força ganes. Ves que avui no el recuperi. Moltíssimes gràcies per haver portat al Rambla doncs, aquesta passió, i gràcies també a la Blanca. A tots dos, fins aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Ei, Anna, sóc l'Eric López, dueu Lleida Ràdio. Escolta, he vist que heu parlat d'escacs aquí al Rambla d'avui amb els companys de Ràdio Joventut. Què us sembla si agafo aquest meló que heu obert i us presento demà uns escacs que tenim aquí al Museu de Lleida? Us explico. És un conjunt de peces del joc fetes de cristall de roca i documentades de l'any 1068 a Àger, aquí a la comarca de la Noguera. Així que, Anna, conversem una miqueta mentre t'explico els escacs de cristall de roca amb la directora del Museu de Lleida. Què et sembla?
1: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona Fàbrega del 9FM. Mira, et comento, veig que aquesta setmana des de Rambla heu parlat sobre escacs i he tingut fred de peus i, per tant, jo també et portaré una proposta d'escacs des de la comarca d'Osona, Sant Pere de Torelló, i en concret parlarem amb l'Anna, que és la responsable de l'empresa Moraplay, una empresa que és l'única que fabrica peces des de zero d'escacs, l'única de l'Estat i l'única d'Europa, però això ho descobrirem juntes, no et faré més spoilers. Apa, que vagi bé.
2: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
3: Quan a l'Excel de propostes que tenim amb tots els companys de les 54 ràdios que formen part d'aquest Rambla, hi vaig llegir sardanes satàniques, m'hi vaig tirar de cap. És un nom increïble, no? Em vaig emocionar molt fins que la Jessica del Moral, que és la presentadora del programa de televisió 180 graus de la xarxa, que seu a la fila de taules de davant nostra a la redacció, em va dir, sí, home, aquesta sardana en qüestió és una cosa bastant comú i els dansaires no l'eviten ni els dona voltes al cap. Quina llàstima, vaig pensar. Però com que al Rambla 54 som gent curiosa i ens encanta aprendre coses, doncs vam decidir que li preguntaríem de què anava tot plegat a l'Albert Sant Andrés, que és... què era això de la sardana satànica? I sobretot, qui els porta al departament de màrqueting, perquè està molt, molt aconseguit. Albert, benvingut a la Rambla.
4: Hola, gràcies. Què tal?
3: Albert, de seguida traiem l'entrellat d'aquesta cosa demoníaca, però abans, com que avui us estreneu, què ha de saber l'oient que no oienta? Ens ha quedat molt clar, gràcies, Termcat, de Ràdio Castellà i de tu mateix.
4: Doncs mira, Ràdio Castellà es va fundar el 30 de juny de 1981. Aquest any fem 45 anys, precisament. És un mitjà municipal i una de les ràdios de Canes al Vallès Occidental. El nostre director és el Julià Guerrero i també tenim escacs aquí, ara que parlàvem d'escacs. De mi mateix, doncs mira, jo sóc un dels redactors d'aquí, de Ràdio Castellà i el diari L'Actual, que tenim també un diari, un setmanari gratuït, amb tota la informació del poble. Jo porto aquí 11 anys en aquesta casa i, bueno, esperem poder ensenyar-vos com és castellà.
3: Segur que sí. Albert, fetes aquestes presentacions, anem per la sardana en qüestió, que em diuen per ordres que es veu que és un estil que no és nou i que hores d'ara està agafant molta embranzida, sobretot entre la gent jove. Què és realment la sardana satànica i la clau? Per què es diu així?
4: Doncs mira, com parlaves abans de la sardana satànica, jo crec que quan vam escoltar la setmana passada parlar d'aquesta sardana satànica, tothom ens va cridar molt l'atenció. S'ha de dir que Castellà del Vallès serà la capital de la sardana aquest pròxim 2027 i l'agrupació sardanista Amics de Castellà, coneguda aquí com la SAC, ha volgut incloure aquest estil de la sardana satànica en el seu pròxim curs de sardanes i danses del món. Però és que realment, què és la sardana satànica? I ens ho explica el president de la SAC, el Joan Ventura, que ens fa 5 cèntims de què és aquest estil.
5: La sardana satànica és el mateix, els punts de la sardana normal, clàssica, però la part llarga dels tres punts que tu ballaries amb una rajola pues acaben voltant a la dreta i a l'esquerra i van quasi mitja volta, fan la rona cap a la dreta i mitja cap a l'esquerra, corrents i disfruten i allò que és el que ens interessa que el jovent agafi. I la sardana persiana és el mateix, però més lent.
3: Sardana satànica, i si la ralentitzes, sardana persiana. Segueixo fascinada amb aquests noms.
4: Sí, com veus, el nom de satànica no té res a veure ni amb el dimoni, ni amb l'inframon, ni amb res d'això, que és, jo crec, el primer que pensem tots, no? Segurament, pel que hem pogut saber i ens ha explicat el Joan Ventura, és més una estratègia del que podríem denominar màrqueting sardanista.
5: Jo també ho preguntava, dic, a veure, satànica per què? Satànica, satànica, suposo que jo m'imagino que deu ser el morbo d'aquell jovent amb aquesta paraula, com que som com són, doncs s'enganxin i ho provin, no?
4: Aquest estil, com ja parlaves abans, és un estil que existeix i que es va recuperar fa un temps, com ens ha explicat el Joan, de la colla de Molins de Rei, com ell mateix ho explica.
5: La sardana ja la ballava, que quan tenia 15 anys es va deixar de fer, i llavors els amics de Molins de Rei doncs, bueno, van posar-hi sardana satànica o persiana, i a partir d'aquí doncs, ha tingut bastant rebombori, doncs això, no? Pràcticament hi ha la gent precisament clàssica que no els hi agrada perquè diu que això no es balla sardanes, però bueno, si això hem d'agafar jovent, si això funciona, pues ens haurem d'acomodar el jovent.
3: O ens haurem d'acomodar, ens haurem d'acomodar. Amb aquestes coses sempre acostuma a sortir bastanta oposició, eh?
4: Sí, de fet, és una cosa que ens ha sobtat molt, no? que és que també té els seus detractors, no? Sobretot entre els més puristes de la sardana en general.
5: Sí, clar, té detectors, perquè la gent gran que, per exemple, doncs, que ara no balla, que està sentada mirant com balla la gent, i gent gran doncs, que balla, doncs estan acostumats a ballar el clàssic, no? Els curts, dreta-esquerra, i els llargs, doncs els tres punts clàssics, no? Dreta-esquerra-dreta, cap a l'esquerra o cap a la dreta, i així, no? I quasi no es mouen, no s'haurien de moure molts d'una rajola per ballar això. Però el jovent disfruta i balla. I els tenim allà, els tenim ballant la sardana. Sigui satànica, sigui persiana, o sigui punts lliures, o sigui d'exhibició, el que sigui. Però els tenim allà. Que és el que ens interessa, el jovent que vingui.
3: Escolta, i la música d'aquestes sardanes satàniques o persianes és la mateixa que la sardana tradicional?
4: Sí, de fet, per ballar sí, aquest estil, evidentment es necessiten ritmes una mica més ràpids dels normals. De fet, podeu veure, hem trobat vídeos a YouTube que es veu, és molt curiós. I com apunta Ventura, qualsevol sardana clàssica, de fet, pot servir per fer-ho.
5: Normalment, si enganxes una sardana doncs, balladora, com les que té, per exemple, Francesc Marrós, vull dir, és un compositor que les ballades, les sardanes poden ballar totes i es poden ballar girant de través del que vulguis, no? I disfruten, vull dir, a veure, cap problema. Hi ha algunes sardanes que potser no es pot fer perquè no et dona el peu a poder-ho fer perquè és molt lenta la sardana o no té gaire sal, perquè el principal és quan una sardana portes, doncs, la sardana normalment tira entre 71 i 91, més o menys, eh? Doncs això, hi ha uns punts finals, que potser n'hi ha entre 16 i 22, que et donen peu a poder córrer i a poder disfrutar de la sardana.
4: Aquest parlava dels punts, això ja és una mica per iniciats.
3: Exacte.
4: En resum, sí. En resum, això és un estil de sardana que s'adapta una mica més als temps moderns i que està servint per aconseguir apropar aquest ball a la gent més jove, que és el que intenten ells.
3: Doncs, Albert, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions i aclariments. Era important, crec, desfer aquest malentès, tot i una certa decepció. Fins aviat.
4: Gràcies, fins aviat.
6: Vale, Paola, primer el nom del programa, no?
7: Vale, Rambla 54.
6: Ara, potser una definició pel programa.
7: Rambla 54 és el millor programa.
6: I què escoltes?
7: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
7: Genial.
8: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.

0: Te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que a Rambla 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. Ah, i faig un cop que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
1: Tere Giné, benvinguda al Rambla 54.
0: Hola, Anna Morgades. Encantadíssima d'estar aquí al teu costat en aquesta Rambla 54.
1: Escolta, molt efectiu això del coque, eh? De xocolata de garrofa, no? Aquí em diuen que quin dia vens presencialment aquí.
0: No et preocupes, que no tardaré gaire en vindre, i sí, un coc fantàstic amb farina de garrofa, que a més, si hi ha alguna persona al·lèrgica, pues, se'l podrà menjar i llepar-se els dits. Vol prepararé, no us preocupeu.
1: Doncs sí, sí, el dia que vinguis ens hauràs de passar també la recepta, que segur que és boníssim. Però de moment, parlem d'aquesta matèria primera, de la garrofa, que ens vas dir, que és un dels cultius més especials i emblemàtics de l'Ebre, no?
0: Sí, efectivament. De fet, la garrofa històricament ve del garrofer. El garrofer era un arbre auster de secà que ja es buscava la vida, podríem dir, als marges dels camps. I durant dècades, la garrofa es considerava un fruit menor destinat quasi exclusivament al ferratge i a l'alimentació animal. Tanmateix, els darrers anys, pues, ha viscut una autèntica revolució.
1: I això?
0: Pues perquè és un producte molt cotitzat per la indústria alimentària, per la cosmètica i la farmàcia, per les seves múltiples propietats. I, de fet, per conèixer de primera mà com es presenta la campanya i quins usuaris, quins usos en fem d'aquest or negre, podríem dir-ho així, el gerent d'Indústries Ralda, d'aquí de Santa Bàrbara, ens explicarà tot el que fa referència a la collita d'enguany i també com ha anat, si et sembla, com ha anat canviant les plantacions tradicionals per aconseguir de més intensives.
2: Sí, això és un tema molt important. Durant els 10 últims anys, 10-15 anys, una associació que es diu AIG, que està promocionada principalment pels trossejadors de garrofa a nivell de tot el país, una de les coses que han fet, juntament amb un enginyer agrònom, Joan Tous, ha sigut seleccionar varietats que tinguin un creixement ràpid i que, per altra part, tinguin un percentatge de garrofí més alt en la garrofa, que això permet també que el fruit, ara que s'estan començant ja a fer algunes petites recollides, doncs aquest fruit se pugui pagar a un preu superior.
1: D'això se'n diu agrigenòmica, que aquesta me la sé, que amb l'Ivan estem preparant un Paraules Habitables de Genètica. És aquesta branca dedicada a crear aquestes noves varietats millorades.
0: Mira, doncs jo ho desconeixia, això, eh?
1: Veus?
0: De fet, diu que mai t'agitarà sense saber una cosa més, no? De fet, aquestes noves varietats tenen millor rendiment, expliquen, i permeten introduir la mecanització en un cultiu on fins ara la major part de la recollida s'havia de fer manualment.
1: I tot això per arribar a la pregunta barcelonina de per què ho fem, això? Què en traiem de la garrofa avui en dia?
0: Bueno, pues mira, del fruit se n'aprofita absolutament el 100%, separat principalment en dues parts, la llavor, el garrofí i la pulpa. Comencem, si et sembla, per la part més valuosa econòmicament, és el garrofí. I si vols saber quines aplicacions té la nostra alimentació quotidiana, ara mateix te les expliquem.
2: Bueno, el garrofí, de fet, és un espessant i estabilitzant, i un dels grans avantatges que té és que mesclat amb altres productes millora molt la cremositat i millora també el valor del producte que poden fer. El que comentàvem, per exemple, abans de la gran pujada del garrofí, el que fa la indústria és buscar altres solucions. Per exemple, un consumidor important a nivell mundial era la gent que fabrica formatges frescos d'untar. Per exemple, el conegut Filadèlfia. Pues aquesta gent, pràcticament, a conseqüència de la pujada, han desaparegut del mercat. O sigui, han canviat fórmules i han desaparegut del mercat. El mercat més fidel és el mercat dels gelats. És realment el mercat més fidel i gràcies a ell, pues avui continuen havent un consum de garrofí. Hi ha algunes petites coses, però la veritat és que igual en farmàcia que en productes de bellesa és molt testimonial. O sigui, és més per donar-li nom i per dir utilitzem un producte natural que perquè realment hi hagi un volum de quilos o de tonelades.
1: I la polpa d'això, Tere, què se'n fa?
0: Bueno, pues, tradicionalment anava per al pinso animal, però Indústries Ralda, la torra, per exemple, la micronitza i té altres usos per a alimentació humana i per a dietes especials.
2: I després també s'utilitza... Algunes fàbriques sí, altres no, perquè això amb tot aquest... Allí hi ha una fórmula, cada nutròleg té les seves idees, també pels piensos de gossos, també hi ha fàbriques que la utilitzen. Uh-huh. Però això estem parlant de la pulpa torrada i micronitzada. I que aquest producte també s'utilitza per alimentació humana com a substitut del cacau, però no com un substitut al 100%, sinó perquè potser amb una mescla determinada d'un xocolata doncs en pugui haure un 1 o un 2%, perquè sol, normalment, la gent diuen que és molt fort de sabor i molt fort d'olor. O sigui, té unes característiques que li donen una diferència i que hi ha gent pues, que bueno, pot hi haure algú que li agrada, però també hi ha molta gent que diuen que troben que és molt fort. Poden utilitzar-lo els diabètics encara que porta sucre. La riquesa principal de la garrofa són els sucres i, per altra part, no porta els components que porta el blat ni els altres cereals. Per tant, igual se pot utilitzar pels ciàlics que pels diabètics. Mm.
1: Doncs ja ens hem posat al dia de què fem a Catalunya i especialment a les Terres de l'Ebre amb les garrofes. Tere, ja saps que t'esperem amb els braços oberts, a tu i al teu coc. I com que és el primer dia que passes pel Rambla 54, t'he de demanar molt ràpid, una última cosa, i és que ens facis 5 cèntims de la Plana Ràdio i de tu. Què ha de saber l'oient?
0: Te ho faig molt ràpidament, perquè ja sé que sempre anem justos de temps. L'oient ha de saber que és una ràdio que fa 31 anys que està, concretament a la zona de l'interior del Montsià. Vam néixer el 9 de juliol de l'any 95. Aquí és una d'aquestes emissores de ràdio de les Terres de l'Ebre que tenim moltíssims col·laboradors, més de 31 col·laboradors. Hi estem el Víctor Montecino i una servidora, i és una ràdio molt propera a la gent que intenta sempre tindre este contacte directe amb la seva audiència. I de mi, pues, que tinc passió per la ràdio. Ràdio, què t'he de dir més, Anna?
1: I que saps cuinar.
0: També. Ara, no sé si tant com tu, perquè jo ja he vist tot el que tu prepares a través de les xarxes socials i no sé si et passaria davant, eh? Farem, si et sembla, una mica de concurs.
1: Ui, m'estan mirant aquí ja de volem el coc de la Morgades. Tere, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
0: Una abraçada.
3: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54. Jo escolto Rambla 54, Ràdio Montblanc.
1: Gemma Bufies, benvinguda al Rambla 54.
4: Hola, bona tarda.
1: Escolta'm, hores d'enregistrament a banda, les 12 de la nit, m'ha cridat molt l'atenció, que la persona que avui ens vens a presentar, una ermitana.
4: Exacte, és l'Alícia Devesa, una dona que va fer d'ermitana durant un any i mig al santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc. I enguany, que com sabeu, s'han celebrat les decenals, doncs ha tornat a viure aquesta festa tan especial aquí a Montblanc.
1: I tu l'has esperat pacientment, amb el micròfon en mà, perquè la puguem conèixer. Què n'hem de saber, Gemma?
4: Mira, hem de saber clarament a què es dedica una ermitana, com és el seu dia a dia, i ens ho ha explicat. Escoltem-ho ja.
5: Doncs, bàsicament, a la pregària. La vida eremítica, doncs, es tracta d'això, d'estar en silenci i solitud per estar més en connexió amb Déu. Llavors et dediques, bàsicament, a pregar i, evidentment, en el dia a dia de les teves ocupacions. Però aquesta solitud i silenci et porta a poder estar més per lo espiritual, però al mateix temps no estàs aïllat, no estàs aïllat de la resta. Justament com estàs més en connexió amb tot, pots pregar per tothom i estàs aportant aquesta dedicació, no? a la humanitat també.
1: I com va arribar això? Et lleves un dia i ja està? O és un procés?
4: Clar, és una mica surrealista pels que no ho hem sentit, no? Però clar, li vaig preguntar i ens explica que tot va canviar ara fa 6 anys.
5: Jo, de petita, bueno, vaig créixer en una família catòlica, havia anat a escola de monges, però després vaig desconnectar i vaig passar força anys de la vida desconnectada. Això sí, jo buscava espiritualment, i fa 6 anys vaig tenir una conversió. Vaig pujar a un santuari per passar uns dies i vaig tenir una conversió a la religió catòlica. Llavors em vaig dedicar plenament perquè hi ha un fet que nosaltres diem la crida, o sigui, hi ha persones, pràcticament totes les vocacions, no?, són per una crida que sents, no?, que has de seguir aquest camí. Jo l'havia sentit fa anys, però a l'estar apartada no ho vaig fer cabal. I ara, fa 6 anys, vaig poder entendre de dir sí, ara puc dir que sí. Vaig iniciar aquesta vida en un monestir. Llavors allà mateix se'm va orientar cap a la vida eremítica. Jo, de fet, havia sigut una persona també molt solitària, jo trobava Déu a la muntanya, i se'm va orientar. Llavors vaig fer una petició, se'm va orientar cap a l'arxidiòcesi de Tarragona, perquè aquí està organitzada, hi ha amb estatuts, hi ha un grup que ja fa molts anys, un grup d'ermitans també de fa molts anys, i vaig venir cap aquí. Llavors em van ubicar a Montblanc.
1: Gemma, i la relació amb Montblanc de vosaltres, què en recorda?
4: Doncs mira,

0: Un petit problema tècnic. Gemma, et preguntava, què en recorda de Montblanc?
1: Doncs mira, deia que l'Alícia, que va fer d'ermitana durant un any i mig aquí al Santuari de la Serra, recorda amb molt, molt especial aquesta primera vivència d'ella en solitud.
2: A la Serra va ser la meva primera experiència. Jo venia amb moltes ganes perquè sentia molt, molt, molt fort de fer aquest compromís. I a la Serra, la veritat és que vaig poder... Jo em vaig iniciar també amb el fet d'estar sola, amb el fet d'anar entrant més amb la pregària i, bueno, vas aprofundint també, no?, a nivell teològic. I Montblanc es va donar la circumstància de que a l'estar molt a prop també d'una població, doncs has d'anar jugant entre el recolliment, que és una paraula per mi clau de cara a la vida eremítica, que puguis estar en recolliment, que no dispersis amb altres coses del camí que estàs fent. Però jo vaig intentar preservar molt això, però al mateix temps, clar, entrava en contacte doncs, a través d'anar a missa o el cor que una mica també els ajudava. Vas entrar en contacte amb la població i la veritat és que va quedar, bueno, com una relació maca, no? Amb el fet d'això, amb aquesta proximitat també va tenir aquesta part positiva, no?
0: Gemma, una superhistòria que ens arriba des de Montblanc. Estem acabant el programa, però no et podem deixar marxar sense que et presentis tu i la ràdio. Fes-nos 5 cèntims d'aquí sou, si us plau.
1: Mira, Ràdio Montblanc és una ràdio municipal, va néixer ara fa 44 anys, el 82, i llavors es deia la veu jove de la Conca. Va ser per una iniciativa popular, lo típic, uns quants amics que es troben i fan una emissora. I jo, doncs, mira, sóc una maresmenca, es nota per l'accent, tu que això ho tens el nas afilat, i fa 6 anys vaig venir a parar doncs, a la Conca de Barberà, de fa 4 formo part de l'equip petitet també de Ràdio Montblanc, i aquesta ha estat, sens dubte, la millor manera de fer territori i arrelar a la Catalunya Nova.
0: Doncs, Gemma, moltíssimes gràcies. Tornem a ramblejar ben aviat. Una abraçada.
1: Una abraçada.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Contenidors oberts a partir de l'1 de gener del 2027 i una nova taxa d'escombraries.
6: Premià de Mar en 3 minuts.
5: Novetats importants parlades a la taula de sostenibilitat que es reunia aquest dimecres i que deixa canvis destacats. El regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, ha explicat a Premià Mèdia que s'està treballant en aquesta nova ordenança municipal perquè a partir de l'1 de gener del 2027 tots els contenidors estiguin oberts. Un canvi que també modificarà l'ús de la targeta, que serà voluntari però que reduirà el pagament de la taxa d'escombraries, que d'entrada s'aplicarà amb penalització. D'aquesta manera, qui faci servir la targeta tindrà bonificació i acabarà pagant menys, segons explica Ripollès, que la quantitat actual. Aquests canvis s'esperen pel 27, però abans hi haurà una nova redistribució de la recollida comercial, que es farà en 4 zones i amb nous horaris, i també canvis en la recollida de voluminosos. A més, també hem sabut que el percentatge de reciclatge

0: conversar amb l'escriptora Mercè Pujades per parlar de la seva obra Tries Invisibles a la biblioteca a partir de les 6 de la tarda. Els propers 2, 3 i 4 d'octubre, a l'Espai L'Amistat, Premià de Mar es tornarà a convertir en un punt de trobada pels amants de la novel·la i el cinema negre, el crim i la crònica criminal. És una nova edició del festival Premià del Mal. El divendres 2 d'octubre serà el torn de la psicòloga Sònia Cervantes per parlar de Bullying, el crim perfecte, i el dissabte 3 d'octubre, entre els autors, Xus González, Albert Calls, Sílvia Tarragó i Ampar González. I la cantant vilassarenca Bad Gyal ha aconseguit les seves dues primeres nominacions als Latin Grammy. Serà la 27a edició dels Premis de la Música Llatina i l'artista opta el guardó de millor àlbum de música urbana per Mascara i el de millor interpretació de reggaeton per Choque, amb la seva col·laboració amb el cantant porto-riqueny Chencho Corleone. I en esports, el Premià de Waterpolo guanya el Sant Adrià per 17 gols a 13 i passa ronda a Copa Catalunya. L'equip de Xavi Julià va calcar el marcador de l'anada i va guanyar per 17 a 13, així que el proper rival a batre serà el Montjuïc en semifinals.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes.
0: Contenidors oberts a partir de l'1 de gener del 2027 i una nova taxa d'escombraries.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: Novetats importants parlades a la taula de sostenibilitat que es reunia aquest dimecres i que deixa canvis destacats. El regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, ha explicat a Premià Mèdia que s'està treballant en aquesta nova ordenança municipal perquè a partir de l'1 de gener del 2027 tots els contenidors estiguin oberts. Un canvi que també modificarà l'ús de la targeta, que serà voluntari però que reduirà el pagament de la taxa d'escombraries, que d'entrada s'aplicarà amb penalització. D'aquesta manera, qui faci servir la targeta tindrà bonificació i acabarà pagant menys, segons explica Ripollès, que la quantitat actual. Aquests canvis s'esperen pel 27, però abans hi haurà una nova redistribució de la recollida comercial, que es farà en 4 zones i amb nous horaris, i també canvis en la recollida de voluminosos. A més, també hem sabut que el percentatge de reciclatge premianenc s'ha situat aquest 2025 per sobre del 58%. La Biblioteca Martí Rosselló presenta nous tallers amb motiu del Commemora 2026 d'Arquitectura i Urbanisme. Si us agraden les titelles i les activitats familiars, us presentem Gaudim amb Gaudí, una funció de titelles que obre les portes a petits i grans per veure el món amb els ulls d'Antoni Gaudí. I el 22 de setembre, a partir de les 6 de la tarda, una proposta adreçada als usuaris per reflexionar sobre com es dissenya l'espai de la biblioteca i com pot millorar l'equipament. I, per cert, avui també es podrà conversar amb l'escriptora Mercè Pujades per parlar de la seva obra Tries Invisibles a la biblioteca a partir de les 6 de la tarda. Els propers 2, 3 i 4 d'octubre, a l'Espai L'Amistat, Premià de Mar es tornarà a convertir en un punt de trobada pels amants de la novel·la i el cinema negre, el crim i la crònica criminal. És una nova edició del festival Premià del Mal. El divendres 2 d'octubre serà el torn de la psicòloga Sònia Cervantes per parlar de Bullying, el crim perfecte, Albert Calls, Sílvia Tarragó i Ampar González. I la cantant vilassarenca Bad Gyal ha aconseguit les seves dues primeres nominacions als Latin Grammy. Serà la 27a edició dels Premis de la Música Llatina i l'artista opta el guardó de millor àlbum de música urbana per Mascara i el de millor interpretació de reggaeton per Choque, amb la seva col·laboració amb el cantant porto-riqueny Chencho Corleone. I en esports, el Premià de Waterpolo guanya el Sant Adrià per 17 gols a 13 i passa ronda a Copa Catalunya. L'equip de Xavi Julià va calcar el marcador de l'anada i va guanyar per 17 a 13, així que el proper rival a batre serà el Montjuïc en semifinals.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
3: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
4: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.
5: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Media.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Aquesta setmana dediquem el programa a Pepe Habichuela, que va morir el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades en el qual repassàvem tota la seva trajectòria, que serveixi d'homenatge d'aquesta guitarra imprescindible pel flamenc que coneixem avui. Us deixem amb aquell programa. Net, fill, germà, pare de guitarristes flamencs, Pepe Habichuela és això, un imprescindible del flamenc actual. I, doncs, li dedicarem tot el programa. Hem començat escoltant aquest Habichuela en Rama, un disc publicat, com la majoria dels seus discos, a la discogràfica Nuevos Medios, en aquest cas era l'any 97. Acompanyat pel seu fill Josemi Carmona i alhora tota la família, sempre la família de los Carmona, tota una dinastia flamenca. I és que Pepe Habichuela, doncs, és això, un guitarrista innovador i alhora un home del flamenc de sempre. Anem a buscar un tema, doncs, que ho demostri, com aquest Amandeli, un homenatge al seu avi, que és l'iniciador d'aquesta dinastia flamenca, i això està en un disc de principis dels 80. Pepe Habichuela, Amandeli.

l'homenatge a l'avi dels Carmona en aquest disc Amandeli. I aquí l'acompanyava el seu nebot Juan Carmona, fill de son germà Juan, i alhora doncs, que juntament amb el seu fill Josemi, els cosins i un altre cosí, Antonio, van ser els Ketama. Doncs bé, Pepe Habichuela també busca aquí en aquest disc, a principis dels 80, l'acompanyament de Carles Benavent al baix o de Rubén Dantas a les percussions, que estaven en aquell moment, formaven part d'aquell Paco de Lucía Sextet. Bé, Pepe Habichuela. Ara el sentirem amb son germà Juan Habichuela fent un homenatge a son pare. Molts homenatges, en aquest cas amb uns tangos, el disc es diu De la Zambra al Duende, un homenatge a Juan Habichuela.

La raó de ser de la guitarra flamenca és acompanyar la veu, el cante. I tot i que Pepe Habichuela doncs, sigui un gran innovador de la guitarra, doncs ell també, evidentment, va començar acompanyant a la guitarra. I ell és nascut a Granada, una de les primeres veus que va acompanyar i un dels discos que, a més, és una fita de la història del flamenc en aquest país és l'any 76. Juntament amb Enrique Morente, el disc es va dir Homenaje a Don Antonio Chacón. I aquí, doncs, els van donar un premi, el Premi Nacional de la Música. Enrique Morente, acompanyat de Pepe Habichuela.

Pepe Habichuela acompanyant Enrique Morente. Això era l'any 76. Es va publicar l'any 76 i va rebre el Premi Nacional de la Música en plena transició. Homenaje a don Antonio Chacón. Com hem dit abans, Pepe Habichuela era nascut a Granada i, com tants altres flamencs, va anar a Madrid. A Madrid va acompanyar Juanito Valderrama, el propi Camarón de la Isla o Enrique Morente, entre d'altres. I l'èxit d'aquest homenatge a Chacón, doncs, els va portar a l'any següent a fer un disc que també és una fita en la discografia del propi Pepe Habichuela o d'Enrique Morente, però en general. Es diu Despegando. Tú vienes vendiendo flores. Una soleá.

Tú vienes vendiendo flores, las mías son amarillas, las tuyas de dos colores. És un vers de Lorca que l'hem sentit moltes vegades en la veu d'Enrique Morente, el gran renovador del flamenc que no ho hagués pogut fer sense la col·laboració d'una guitarra com la de Pepe Habichuela. Estem parlant de finals dels 70, bueno, de l'any 77, el disc Despegando, una col·laboració entre tots dos que es mantindria al llarg del temps, com per exemple en aquest disc Negra, Si tú supieras, la venta Zoraida.

Pepe Habichuela acompanyant el debut d'un jove Miguel Poveda l'any 95, el disc Viento del Este, publicat per Nuevos Medios. I Pepe Habichuela també acompanyant un debut d'un altre cantaor, en aquest cas el fill de Morente, Kiki Morente, això ja molts anys després, 2017. El disc es va dir Albaicín i aquesta és La Soleá con Pepe Habichuela, una trobada entre generacions.

Kiki Morente en el seu debut amb Pepe Habichuela, qui havia acompanyat a son pare, com hem pogut sentir. De fet, Pepe Habichuela, no només com a acompanyant del cante, sinó alhora també com a innovador de la guitarra, ha fet mil i unes col·laboracions amb músics del món del jazz, com pot ser Don Cherry o Jaco Pastorius, i alhora també de les músiques del món, per exemple, el senegalès Baaba Mal, o doncs també oblidàvem el disc amb Dave Holland. Però nosaltres anem a buscar un altre disc, un disc que es va dir Hierbabuena, Hierbabuena, en la qual Pepe Habichuela tocava, innovava, diguem-ne, mixturava la seva guitarra flamenca amb una orquestra de corda índia, The Bollywood Strings. Aquí va el tema Oriente, Hierbabuena.

L'any 2000, Mario Pacheco, el productor i factotum del segell Nuevos Medios, volia gravar un tercer disc amb Pepe Habichuela, un tercer disc amb el seu nom, després de tants anys. I Pepe Habichuela, com li havia dit la primera vegada, abans de gravar aquell Amandeli, doncs li deia que li feia respecte. Bé, doncs estaven de gira, van anar a un concert d'una orquestra índia. I el director, violinista i director d'aquesta orquestra, Chandru, doncs se'ls va apropar i els va dir que els agradaria tocar junts. I Pepe Habichuela doncs, li va dir que encantat de la vida. D'aquí va sortir doncs això, el tercer disc amb el seu nom, A Nuevos Medios, Hierbabuena, aquest tema que es diu Oriente i aquest altre que es diu Bangalore Krishna. El disc va ser gravat entre Bangalore, Madrid i Barcelona. Pepe Habichuela and the Bollywood Strings.

el disc Hierba Buena, la trobada de la música gitana de la guitarra de Pepe Avizuela amb l'orquestra Índia dels Bollywood Strings. I avui hem dedicat tot el programa a aquesta guitarra, la de Pepe Avizuela. Com dèiem, net, fill, germà i pare de guitarristes flamencs. Tota la dinastia flamenca de los Avizuela, la família Carmona. Ell és el pare de Josemi Carmona, un dels integrants de, i oncle de Juan i Antonio Carmona, els tres que van fer Ketama. Doncs bé, avui li hem dedicat tot el programa a aquesta guitarra increïble de Pepe Avizuela. L'hem sentit en els seus discos en solitari, pocs, però molt escollits, molt ben treballats, i l'hem sentit en família, amb el seu germà Juan, amb el seu fill Josemi, l'hem sentit acompanyant la veu d'Enrique Morente, però també els debuts de Miguel Poveda o Kiki Morente, i ara aquest últim disc. Però per acabar el programa, tornem a l'acompanyament de la guitarra al cante. És un disc de 2017 en el qual Pepe Avizuela acompanya al cantaor Manuel Tejuela, un dels veterans del cante flamenco en aquest país que no tenia encara un disc amb el seu nom. Gràcies per escoltar el Mixtures i, com sempre, fins la setmana que ve.

0: Contenidors oberts a partir de l'1 de gener del 2027 i una nova taxa d'escombraries.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: Novetats importants parlades a la taula de sostenibilitat que es reunia aquest dimecres i que deixa canvis destacats. El regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, ha explicat a Premià Mèdia que s'està treballant en aquesta nova ordenança municipal perquè a partir de l'1 de gener del 2027 tots els contenidors estiguin oberts. Un canvi que també modificarà l'ús de la targeta, que serà voluntari però que reduirà el pagament de la taxa d'escombraries, que d'entrada s'aplicarà amb penalització. D'aquesta manera, qui faci servir la targeta tindrà bonificació i acabarà pagant menys, segons explica Ripollès, que la quantitat actual. Aquests canvis s'esperen pel 27, però abans hi haurà una nova redistribució de la recollida comercial, que es farà en 4 zones i amb nous horaris, i també canvis en la recollida de voluminosos. A més, també hem sabut que el percentatge de reciclatge premianenc s'ha situat aquest 2025 per sobre del 58%. La Biblioteca Martí Rosselló presenta nous tallers amb motiu del Commemora 2026 d'Arquitectura.

0: arquitectura i urbanisme. Si us agraden les titelles i les activitats familiars, us presentem Gaudim amb Gaudí, una funció de titelles que obre les portes a petits i grans per veure el món amb els ulls d'Antoni Gaudí. I el 22 de setembre, a partir de les 6 de la tarda, una proposta adreçada als usuaris per reflexionar sobre com es dissenya l'espai de la biblioteca i com pot millorar l'equipament. I, per cert, avui també es podrà conversar amb l'escriptora Mercè Pujades per parlar de la seva obra Tries Invisibles a la biblioteca a partir de les 6 de la tarda. Els propers 2, 3 i 4 d'octubre, a l'Espai l'Amistat, Premià de Mar es tornarà a convertir en un punt de trobada pels amants de la novel·la i el cinema negre, el crim i la crònica criminal. És una nova edició del festival Premià del Mal. El divendres 2 d'octubre serà el torn de la psicòloga Sònia Cervantes per parlar de Bullying, el crim perfecte, i el dissabte 3 d'octubre, entre els autors, Xus González, Albert Calls, Sílvia Tarragó i Ampar González. I la cantant vilassarenca Bad Gyal ha aconseguit les seves dues primeres nominacions als Latin Grammy. Serà la 27a edició dels Premis de la Música Llatina i l'artista opta el guardó de millor àlbum de música urbana per Mascara i el de millor interpretació de reggaeton per Choque, amb la seva col·laboració amb el cantant porto-riqueny Chencho Corleone. I en esports, el Premià de Waterpolo guanya el Sant Adrià per 17 gols a 13 i passa ronda a Copa Catalunya. L'equip de Xavi Julià va calcar el marcador de l'anada i va guanyar per 17 a 13, així que el proper rival a batre serà el Montjuïc en semifinals.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món És Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
5: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
7: Estàs escoltant? La Figuereta. Castells cap per avall.
8: El curs escolar ha començat amb una vaga de docents defensant recursos per a l'educació pública. L'educació és la base d'una societat. Els infants d'avui seran els qui decideixin el món de demà. I si l'educació és la base de tot, aleshores vol dir que tot educa. Eduquen els centres educatius i el personal docent de la manera més formal. I la resta de la societat ho fem des de la informalitat, amb els nostres gestos, les nostres paraules i la manera amb què ens tractem els uns als altres. I aquí és on hi entren també els castells. Quan d'adolescent comences a formar part d'una colla castellera, tothom qui la forma pot convertir-se en el teu referent, igual que ho fan els adults de casa o els mestres i professors dins l'aula. Jo hi vaig aprendre a cuidar els petits, a respectar i a escoltar la gent gran i a tractar qualsevol persona per igual independentment del seu origen, la seva edat o la seva mida. I sobretot que quan vols una cosa pots trigar molts anys a aconseguir-ho, però mai has de llançar la tovallola. Si li donem el tom a la història, vol dir que quan som adults en una colla castellera ens podem convertir en els referents dels qui han de venir. Benvinguts a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall. Bon dia i bona hora! Com esteu? Doncs
9: pues molt bé, que han començat les classes, estem superbé. La veritat és que suport total a la vaga, perquè el que fan els docents amb pocs recursos, aules a 40 graus, és un autèntic miracle, així que...
8: Que s'hi posin els que es queixen i els que decideixen. A veure,
9: exacte. Sí, sí.
8: A veure què hi faríem.
9: El Penedès ha començat bastant accidentat, el curs, és a dir,
8: perquè entre la vaga... L'Alba aquí de miracle.
9: I també els aiguats, doncs, de moment, això, accidentat, però bé, amb ganes que comenci el curs, també.
8: Poca pluja, no, de moment?
10: De moment poca pluja, sí. No tenia clar si estaria aquí, però hi som.
8: Anem a parlar dels castells perquè aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge. Divendres, dissabte i diumenge i dijous a la nit, també.
9: Sí, anava a dir, potser aquesta, la gent escoltarà aquest programa quan això ja hagi passat i anem a fer allò de les pitonisses, que és com, avui a la diada del 10 de setembre, la Colla Vella, és possible que hagi fet com a gama extra el Pilar de Vuit en Folre i Manilles, jo començaria per aquí apostant fortament per això, algun castell bàsic de nou, i després començarà a passar una cosa a Valls, que jo crec que ja fa unes hores que està passant, que és el rumor d'aquell de els altres el faran el dos net. Saps? I això començarà a passar d'una banda a l'altra i veurem fins a quin punt això acaba passant.
8: Sufler, no?
9: Sí, acaba passant.
8: També és tan ric aquest debat, no? Perquè més sempre són els altres que diuen...
9: Segur que hi van.
8: Bueno, anem a ordenar una mica això. Diada Nacional a la plaça del Blat a les 8 del vespre. Dèiem la...
9: Colla Vella, si hagués d'apostar per un gama extra, jo de 100% apostaria per Pilar de 8. No descarto gens el 4 de 9 en Folre i Pilar. Crec que ara que ja el tornen a tenir assíduament, crec que és un dia per tornar-lo a fer. I deixo aquí en stand-by lo del 2 net, perquè... Sí que sé que hi ha proves de 2 de 9 i, per tant, em sembla que si això ha de ser com a mínim una aposta de cada concurs, una o dos de 8 estaria bé fer abans.
8: Correcte. I joves de Valls, Alba?
10: Doncs jo crec que 3 i 4 de 9 en Folre. Ho parlàvem abans. La Torre Neta no sé si haurà de sortir com a cartes, però crec que abans el 4 net, segons veus i fonts que m'han arribat, potser sí que abans que la Torre de 9 en Folre Manilles pel tema també d'arrossegar camises...
9: Sí, és que és un dia estrany d'arrossegar gent, jo no tinc clar
8: és
9: que...
8: És molt imprevisible. I clar, aquest any, caient l'11 en divendres, que et pots fer un pont bastant
10: pont
8: guapo...
10: Un pont
8: Bueno...
9: Bueno, no serà
10: veurem.
9: Fàcil. No serà fàcil ser gent.
8: Però, bueno, clar, al final són castells que tampoc et requereixen mobilitzar tota la colla. I en paral·lel passarà aquella cosa dels yonquis dels castells que hauran de triar estar a un lloc o a l'altre.
9: Oh!
8: Perquè moltes de les colles de Tarragona, si no totes, ara no tinc
9: sí,
8: la quadrilla plena.
9: Fan
8: assaig al especial el dia 10 a la nit. I el Serrallo no l'ha convocat al seu local, l'ha convocat al Pla de la Seu.
9: Correcte.
8: Per què?
9: Perquè vol fer el 2 de 8 en Folre i llavors han posat clarament la imatge. Assaig especial, jo crec que faran 3 proves de només aquest castell i la resta de castells, com que ja els han fet tant, no?
8: Ja està.
9: Ja vindrà. Tant.
8: No, és fort, Vull dir, ho estem dient així a la ligera, però el Serrallo ha passat de carregar el 3 de 8 l'any passat a plantejar-se una tripleta amb 3 castells de 8, un d'ells en Folre. Per tant, dia gros a Tarragona, això pot passar l'endemà, com dèiem, a la Diada Nacional, en la seva versió Tarragona, que és entre les 11 i les 12, no tenim molt clara l'hora d'inici.
9: Sí.
8: Les 4 colles de la ciutat, amb el Serrallo, que ha fet aquesta clara aposta, no? Ells ho diuen com l'objectiu més ambiciós.
9: Sí.
8: Però si els hi surt bé, doncs pot ser una carta que els hi entri per...
9: És veritat que jo crec que tot ve una mica de Cambrils i les bones sensacions que, de la prova que van fer, al final de l'assiduetat que han tingut amb el 2 de 7, i que s'hi està posant bé. És veritat que especialment la Torre és un castell que quan tens el tens, no? I l'11 de setembre potser és un escenari prou tranquil, no?, com per poder-li donar cova.
8: Que una mica l'estratègia que també plantegen Xiquets de Tarragona amb aquesta diada, O sigui, dins de la tècnica hi ha com aquesta necessitat d'estrenar el 5 de 8 abans de Santa Tecla, i si pot arribar l'11 de setembre, doncs és com una feina que ja es donen per feta, no?, per
10: més després
8: poder...
10: I...
8: Després poder a Santa Tecla realment anar a estrenar el 3 de 9, que és l'objectiu de la colla.
9: Clar, si arriba fantàstic, si no, jo no descarto tornar a veure 4 de 9 en Folre, perquè, evidentment, crec que és un castell que li han agafat la confiança, que volen rodar moltíssim, que els hi està donant el bagatge per quan pugui arribar el 3 de 9 en Folre, i paral·lelament sempre tenen aquest 7 de 8, que és la seva carta comodí, que els està donant, pues, això molt de joc.
8: L'alegria de la casa.
9: Exacte.
8: Jo a Tarragona, que després de Sant Fèlix i tota la...
9: Crec que hi ha un punt de ressaca vacacional encara, i que segurament si no haguéssim fet una pausa tan grossa, si no hagués estat, no?, potser tan gros el Sant Fèlix, potser haguessin tornat una mica abans fins i tot a la feina amb aquesta pausa, jo crec que l'ideal és fer els dos castells de nou bàsic, especialment el 4 de 9 amb folre, per l'objectiu de 4 de 10. Jo apostaria per 4 de 8 amb l'agulla, perquè també han anunciat que el seu objectiu clar de cara al primer diumenge o Santa Tecla pot ser el 4 de 9 amb folre i l'agulla, i pilar de 7 també, per seguir aquest rodatge.
8: Perquè a més, bueno, com el 5 i el 2 són castells que es plantegen ja més de descarregar-los a l'assaig i deixar aquesta feina feta, doncs segurament és això el que li veurem a la jove. I Sant Pere i Sant Pau, que té aquesta gamma de 8 i mig, que ells fàcilment poden convocar la seva gent i tornar-hi.
9: Sí, jo crec que és un dia per repetir o 1 o 2, o 5 de 8 o 4 de 8 amb l'agulla, veurem quins els dos. Crec que el 2 de 8 se'l guarden claríssimament. Uh-huh. En aquest cas estan fent com l'estratègia contrària, no? Se'l guarden per Santa Tecla, per així poder juntar aquests tres castells de 8 i mig, però que de ben segur amb el que tenen és ja una actuació de base molt, molt bona.
8: També és veritat que Sant Pere i Sant Pau, en el cas del 2, sí que els altres castells els té molt més rodats, però el cas del 2 els hi falta aquest 2 de 7 amb totes les peces, que segurament ja han trobat, però encara han de posar una mica a prova, com a ells els agrada aquest d'això quirúrgic. I a la tarda, és que clar, vull dir, aviam, és pont per la gent normal, però si tu ets casteller, tens una feinada que, bueno, t'has de demanar festa i tot, saps?
9: Sí, sí, o nosaltres, per exemple.
8: Ja, bueno, el nostre ja és que ja l'ha jutjat de guàrdia.
10: No, passa res.
8: Sorteig de l'ordre d'actuació del concurs.
9: Efectivament, doncs, a més, es celebra de manera excepcional al Vendrell, serà l'Auditori Pau Casals, i allà jo crec que, vulguis o no, és un dia important per veure com poden anar les estratègies. Ha canviat una mica la formulació, especialment de l'ordre de diumenge, ha passat a tancar l'ordre d'actuació una colla gran, vale? Això vol dir que el concurs es pot acabar de la manera més èpica, si escrivim un guió d'aquests de pel·lícula. Per tant, haurem de veure quin és aquest ordre que acaba donant, sobretot, el concurs de diumenge.
8: Ara ens has fet molt de hype, Aina Mallol.
9: Sí, tu. És el meu fort.
8: Us diria que us dono festa el dissabte, però tenim l'aniversari del centenari dels Xiquets de Tarragona, per tant, no fem festa dissabte i passem ja a diumenge.

0: M'agrada aquesta cançó,
1: la felicitat del Policlin m'ha semblat meravellosa, perquè la gent potser ho sap o potser no, però són els nostres punts de trobada. On ets, els Policlins? A vegades li canviem el nom, també t'ho dic, Policlics.
2: Els... Això ho fas tu.
1: Sí,
2: vaja,
1: és veritat.
2: Bueno, però bueno, nosaltres l'entenem i ja està. Tot això anava perquè anem cap a Altafulla, on és la festa major petita, no és que ho diguem nosaltres, és que ho diuen ells, no us penseu, som uns faltons. Serà diumenge a la tarda de 6 a la plaça del Pou, i allà s'hi trobaran la colla Joves, els Xiquets de Reus i els Castellers d'Altafulla. Les Joves a vegades es deixen anar, eh?
1: Sí, anava a dir, és el dia... Si no han fet el 2 de 8, el fan segur. I si l'han fet, potser també el tornen a fer. Vale? Perquè jo crec que també necessiten aquest rodatge obligatori. Per poc que siguin gent, a mi em sembla un dia més fàcil de ser gent, quasi, que el 10 d'això, tot i que sigui a casa. Per tant, jo no descarto Pilar de 8, tampoc. Uh-huh. Crec que és un lloc que els agrada, que s'hi senten còmodes, que a més ja hi van fer història, aquest, no?
2: Aquesta narrativa, sí. La plaça del Pou.
1: I que crec que els hi faria, per poc que puguin, i aniran.
2: Xiquets de Reus, allà està triomfant l'amor i, per tant, l'assistència...
1: Bueno, tres casaments, per tant, els que quedin faran el que puguin. Jo auguro Castells de Set que voldrà dir que els casaments han estat un èxit absolut.
2: Clarament, hi ha gent que ha hagut de triar quin casament anar. No?
1: Clar, perquè, tres.
0: Home, és que tres.
2: Amb una colla.
1: Molt de bona.
2: Haurem de parlar amb Xiquets de Reus, a veure com s'ho fan. Jo crec que és la colla amb més ràtio de casaments.
1: Mira...
2: Els hi podem donar aquest títol, quan fem els premis de la temporada.
1: Vale. És que s'haurien de fer aquest tipus de premis i no vaig de bromes.
2: No s'està fent, bueno. No s'està aprofitant aquesta oportunitat. Castellers d'Altafulla, Castells de Set, i crec que poca cosa més, perquè bueno, necessiten trobar-se en aquesta gamma.
1: Sí, i... ja van fer el 3 de 7 amb l'agulla, no sé si és el dia fins i tot de poder-lo repetir, però evidentment jo crec que repetir 3 i 4 de 7 seria allò que diem el que buscaran, sobretot.
2: Uh-huh. I ara sí, passem a obrir la paradeta del nostre estimat xafreig.

0: És que ens animem soles.
1: La Silvia està ballant més que nosaltres, però...
2: Bueno, ja estem en aquell punt de la temporada que la Figuereta val més pel que no explica que pel que explica.
0: Sí, la veritat és que sí, claríssimament sí.
2: Que s'està regalant tothom a les xarxes socials i nosaltres ens hem de retenir.
0: Correcte.
2: Saps? Tampoc correcte. No volem avivar el foc.
0: Sí, que podríem, eh?
2: Podríem.
0: Provocar un incendi, però no cal.
2: No és el nostre estil. Així que hem decidit parlar de la tendència que està ara a les nostres places, i no castelleres, és farmejar aura.

0: No sé si és un regal, això que us porto, però... Bueno, vam estar parlant de lo de les batalles de Farmajaure. Hi ha colles que s'han animat. He vist alguns vídeos que preferiria no haver vist, també us ho dic. Així que el que he fet, bàsicament, és com podem detectar personatges i donar-los una puntuació en funció de certes coses, no?, que desprenen aquesta aura, no?, aquest... Bueno, ja ho sabeu.
1: M'encanta.
0: Aquesta estela. Anem a la primera
2: coses
0: ronda.
2: Coses fortes, avui, eh? Sí. És que, a més, jo crec que aniràs dient coses i et vindrà la imatge de qui?
0: De la persona.
1: Sí, la persona. Sí. Avui no portem targetetes, sí, però...
0: Primera ronda, vinga. El típic que arriba, o la típica que arriba a plaça amb la camisa posada, oberta, això sí. Hi ha més botons descordats que acordats, ulleres de sol, pantalons blancs, faixa sota el brax i crocs. Això, per mi, 20 punts, val? Si les crocs porten pins de la colla, més 20. És que em sembla tan cuqui, tan meravellós, tan... Bueno, més 20 punts d'aura, això.
2: És que, a més,
1: i
2: la
1: si
2: gent...
1: són del color de la camisa, ja... 30.
2: Bueno, 30. És que, a més, la gent que arriba sense motxilla a plaça...
1: Home...
2: És de dir, jo tinc algú que em guarda les coses. Sí, sí. Tinc alguna cosa a prop, tinc el... m'han deixat aquí...
1: Jo sóc la típica que rebo les claus del cotxe de tothom.
2: Clar,
1: perquè bueno, ningú...
0: Per això no fermeja aura.
1: Perquè... No, menys 20 punts jo.
2: Rebre les claus vol dir que després t'has de quedar repartint-les totes, eh, Alba Esteve.
1: Ja, no,
0: jo
1: no.
0: Seria la típica bona que marxaria amb 20 claus de casa.
1: Sí, no,
0: també
1: no, segur, segur.
0: Ai. Bueno, després, una altra és... tu entres a plaça, però, a més, passes pel costat d'una altra colla sense saludar. És a dir, ja desprens una sensació de superioritat fora de lo normal.
2: És com, avui no necessito que m'ajudis, per tant, no dedico ni dos segons a...
0: Ni cap esforç.
2: A fer, ei, què tal?
0: Correcte.
2: Bueno.
0: Com que a mi m'agrada pensar que nosaltres desprenem una mica d'aura...
2: Sí, vols dir?
0: He posat també saludar absolutament a tothom, que és l'extrem contrari. Saps? Perquè és una cosa que nosaltres fem molt.
1: Jo estava pensant, de moment tinc menys 40 punts, perquè...
0: per això, he posat aquesta per arreglar-nos a nosaltres i no quedar-nos en negatiu.
2: A l'Aina i al Carles els hi costa com mitja hora travessar la plaça de la Vila. Eh? Vull dir, aquest és el...
1: M'ho crec.
2: El nivell.
0: Va, passem a la segona ronda, val? Que és una mica ja les accions. Postcastell dramàtic, el típic que diu, prou bé, no? Això em sembla més 100 punts. Saps? Perquè tothom ha vist una pel·lícula, però ell n'ha viscut una altra de diferent. Doncs pues bé, bueno, vinga.
2: El millor de temporada, clar que
0: sí. Sí, sí. Llavors, ja anem a retrocedir una mica als ancestres, i aquell típic de sortir bufant i dient, si això és pes, que em posin la catedral a sobre. Saps? Això ja és estil segle passat. Saps? Per més aura, però de podereta d'antic, saps?
2: Sabeu? És que això ho he sentit, eh?
0: Ja, ja, ja. No, no.
2: Fet.
0: Sí. És el primer que diu, això cau, i efectivament cau, saps? Aquesta gent que va de pitonissa per la vida.
2: Però ho fan
0: però,
2: bé.
0: Però ho fan bé? Bueno, pues sí, se li ha de donar una puntuació, perquè això... Aquí ja se sap.
2: 300.
0: 300 d'aura, sí. Allò típic que comença el castell, no saben si tirar amunt, avall, aquella típica discussió, i el típic que diu, tranquils, està perfecte, allò és un bunyol,
1: bueno,
0: de magnituds èpiques. Però diu, amunt, doncs pues vinga, li donarem uns punts d'aura, perquè també 500, vale? I... per nosaltres, per la passió que això ens desprèn, fer la figuereta en un castell que s'està perdent.
2: S'està perdent.
0: Sí. Jo li posaria, li he posat 300, però crec que m'he quedat curta. N'hi donaria 1.000, directament.
2: Estàs regaladíssima.
0: Sí, sí. Ja, sí, bé, no, ja ho sabeu.
1: 1.000.
0: Vinga, tercera ronda. Les típiques coses que tu dius per fardar, vale? Aquest castell el tenim? Abans de que passi res? Potser és un castell històric que no s'ha vist en la vida, però és el tenim.
2: El tenim.
0: És una frase que es fa servir molt, 50 punts. Mal. No pateixis, que pujo jo, això no peta. Bueno, aquesta sobreconfiança, pues, bueno, també desprèn la seva aura.
2: També et dic que si tu parles amb un psicòleg, vull dir, la convicció és part de l'èxit.
0: Correcte.
2: O sigui, tota aquesta gent que van sobre els d'aura...
0: Aquesta gent potser ha pagat 500 euros per poder dir això, eh?
1: Segur.
0: De teràpia, eh?
2: Ja.
0: Per tant, bueno, a favor.
2: El coaching, sempre.
0: Vinga. La típica de posa't aquí que faràs història, molt utilitzada per engrandir les pinyes, però igual d'útil.
1: Perdona, vols fer història?
2: Mira com s'ho
0: sap. Com se la sap, Alba? Quina casualitat. Vinga.
2: A més, sol ser gent que mira per sobre de l'ombro perquè ja me deixen 2 metres.
0: Correcte.
1: Allà ho sentiràs.
0: La història depèn de les teves mides corporals claríssimament.
1: Totalment.
0: Saps? Però bueno. I una que a nosaltres ens apassiona especialment, que és ens veiem a la... sense saber què ha passat del castell, eh, també. És un risc, però ens veiem a la nit i ho celebrem. Bueno, aquesta gent que després aquesta confiança que tot anirà bé... Vinga, doncs també, puntets. Anem a la ronda de pilars, que és el cas, és el safreig. Ja arribem directament a la part més, més de festa de tot plegat i que ajuda també a engrandir aquests personatges que fermegen aura. El primer és portar el got de la teva colla per sortir de festa. És igual, tu estàs en una diada que no ha participat la teva colla, però vas amb el got dels xiquets de Vilaseca. Pua, és que ho petes.
2: Justament.
0: Justament. M'ha vingut així. Vale. Vingut així. Aquí li donaríem 100 punts d'aura, vale?
2: Vale.
0: Fer que dos amics facin match, això per mi... Bo,
2: bueno, sublim.
0: Sublim. Això... Sublim. 500 punts d'aura.
2: Mínim.
0: Mínim. Vale.
2: I ara el hit, el que et pots petar el joc amb una sola jugada.
0: Correcte. Només fent això, ja... petes el termòmetre i et donem el títol de farmejador d'aura permanent, que és trobar-te algú de nosaltres tres de la Figuereta i explicar-li un coti de gratis. Ens està passant bastant, eh?
2: Sí, sí. I ens encanta.
0: I ens encanta.
2: Ens encanta.
0: Que deixeu de fer-ho, perquè a partir d'ara portarem enganxines dins de la butxaca que posin ets o el farmejador d'aura o la farmejadora d'aura.
2: Del món casteller. Del món casteller, punto.
0: Vinga, i ja està.
2: I ves que no fiquem una pancarta ben grossa en algun
1: lloc?
2: Una
1: banderola.
0: Algo farem. Sona comiat de solter,
1: sí,
0: no, també. La línia és
1: més discret.
2: A veure,
1: sí.
2: També desprenem reunionera... nosaltres aquest... Sí, aquesta aura de comiat de soltera permanent.
0: Sí,
2: però bueno,
0: sí, bueno,
2: no passa res. És una actitud.

0: Judit.
1: Obrim aquest espai.
2: Em fa molt feliç. Mira, és que ara em vaig a confessar una cosa, perquè em fa molt... És que ploraré i tot, saps? No, perquè em fa molt feliç aquesta cançó, perquè és el joc el que obligava a jugar sempre als meus amics.
1: De... Jo mai, mai?
2: Sempre.
1: Molt bé.
2: Tenia una obsessió per... Bueno, ja ho sabeu, la meva vena de safareig. Crec que l'arrossego de tota la vida. Llavors, a qualsevol persona que li preguntes que hagi compartit un espai amb mi de festa, et dirà que els obligava a jugar en qualsevol lloc, en qualsevol situació, aquest joc. Llavors jo me n'anava enterant de coses perquè sabia bé quines preguntes havia de fer.
1: Avui dinem amb la teva família. Perfecte.
2: Perfecte. Bueno, ja està. Fet aquest apart, què ens portes, Elisenda?
1: Sí, avui obrim aquest espai que deixa... Hem posat la música del Joan Dausà perquè es recorda aquelles històries del passat, no? Mm. Llavors, a mi em fa molta gràcia en aquest món casteller tan nostre i tan connectat, que és un camp de mines, de persones que s'han enrotllat entre elles.
2: Correcte, ja ho sabem.
1: De totes les edats, eh? Perquè
2: sí,
1: cada vegada veiem que...
2: Sí, sí, alçar...
1: Això fa dècades també passava, vale? No ens hem inventat res, és de la nostra generació. I... En aquest espai de servei públic, que no de servei públic, perquè si fem un servei o no ja és una cosa que podríem debatre, despleguem la guia per saber si dos castellers o dues castelleres o la combinació d'uns i altres han tingut tema en algun moment de la seva vida.
2: És que és molt important això per evitar fer de farola.
1: Sobretot.
2: Perquè, clar, tu et penses allà que són dos amics que es coneixen de fa temps, no sé què, i tu estàs allà, i en realitat ells dos volen recordar el moment que es van liar al darrere d'un cotxe.
1: I tu allà, aguantant el faro.
2: Sense ser-ne molt conscients. Llavors, com que som generosos nosaltres,
1: sí,
2: pues venim a explicar-vos si us en podeu donar compte d'això.
1: Correcte. Comencem per el que no es diu, que és el que es fa, que és més difícil d'enganyar el personal amb això, vale? Mm-hmm. El llenguatge no verbal. Aquí és important estar pendent de tot. Sobretot la mirada, que és el mirall de l'ànima. Allà hi pot haver un foc de magnitud... Mil?
2: Mil? Se nota que no en tenim ni idea de focs, perquè crec que va del 0 al 5, però bueno, qualsevol diria de nosaltres que no en sapiguem de focs, però bueno, i és un altre tema que parlarem.
1: Bueno, tu m'has entès.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I tu no ho estàs veient, que allà surten xispes de manera telepàtica. Llavors, mira com es miren, vale? Si està mirant cap al cel, vull dir que no li importa gaire.
2: Hi ha una cosa
1: gaire
2: que també passa molt, que és que somriure amb els ulls, això
1: es nota. Que et pujan els pòmuls.
2: Sí, sí. I es nota, quan dues persones es miren i somriuen amb els ulls, atenció.
1: Aquí hi ha habido temites.
2: Vinga.
1: La mà, on poses la mà.
2: Sí.
1: O sigui, tu al teu col·lega, que normalment està suat després d'una actuació, no l'abraces càlidament ni li fas una carícia a la galta. Llavors, si hi ha uns límits de l'espai personal que es traspassen i a ningú li sembla estrany, vol dir que això ja hi ha hagut momentos de llit i poca roba.
2: Correcte. Perquè el de la mà a la cintura, saps aquesta gent que quan parla t'agafa com de la cintura i dius, un moment, a veure, ens coneixem.
1: Aquesta confiança,
2: no? Vull dir, fixeu-vos també en això, perquè això és sospitós de que ha passat alguna cosa. De fet, hi ha una teoria que diu que els malucs, això us ho vaig explicar un dia, els malucs que ja han estat en contacte, tenen tendència magnètica a juntar-se.
1: Ah, sí?
2: Per tant, imagineu-vos, pues, estan un de cantó i cantó, pues, tots dos, un carregarà a la dreta, l'altre a l'esquerra, sí, perquè mantengueu el maluc,
1: sí.
2: S'ajuntaran. En canvi, si no han estat en contacte, lo normal és que no s'ajuntin els malucs. Per tant...
1: Hi ha un factor que ens distorsiona, que és fer pinya, vale?
2: L'obligació de la seguretat que ho canvia tot, eh?
1: Vale,
2: però,
1: vale.
2: Bueno, fixeu-vos, sí, si de cas.
1: D'acord, ho tindrem en compte. I després hi ha la conversa.
2: Vinga.
1: Aquí t'has de guiar més pel que no entens que pel que entens.
2: Perfecte.
1: Si diu una cosa sense sentit, però que els dos es fa una gràcia sospitosa, pots començar a pensar que això ja s'ho han dit abans.
2: Correcte.
3: I segurament una situació bastant més íntima.
1: Bastant més íntima i que no tenia cap mena d'importància el que estaven dient.
2: Totalment. Sí.
1: Això és un factor. La persona amb qui us heu trobat sap perfectament què va sopar i amb qui va sopar el teu o la teva col·lega. A ningú li importa, a menys que...
2: Correcte.
1: Hagis sopat, després de sopar l'hagis vist o l'hagis de veure... l'endemà.
2: Properament, sí. Claríssimament.
1: Llavors, dades que d'un amic no t'importen,
2: Sí.
1: No.
2: O informació d'aquesta que no t'ha preguntat ningú, saps? Allò, és que tu no diguis res perquè ja sabem que no t'agrada la pizza amb pinya.
1: Al final se t'han secat els pantalons.
2: Ningú, saps?
1: Sí. Ah, ja, mira, se t'han secat els pantalons. Qui sap a quina hora estàs? I l'altra és de ligue que comença a estimar fort, no? D'allò que dius, vale, aquests tenen tema i a sobre ben aviat arribaran a plaça de la mà. És saber que el teu cosí, operat dels lligaments creuats anteriors, ja té l'alta.
3: Home.
1: O s'ha liat amb aquesta persona o s'ha liat amb el cosí.
2: Sospitós.
1: Però hi ha un lío pel mig.
2: Correcte, sí. No, i aquest és sèrio, de més. I a mi n'hi ha un altre que també em fa fixar-me molt, que és quan hi ha un temazo o una cançó que dos canten junts i no té cap sentit que l'estiguin cantant junts. Saps? El típic temazo random de dos persones que canten juntes és perquè té alguna història dels dos.
1: S'ha escoltat el cotxe. Anant cap a on?
2: Ah?
1: Ah, això ja us ho deixem posar a vosaltres.
2: Molt bona feina, Elisenda.
1: Gràcies.

0: l'Alba Esteve, que no ho hem comentat, ni li hem fet preguntes, però aquesta senyora va descarregar el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals.
1: Correcte.
0: I ho va celebrar a l'alçada dels puntals.
2: Crec que...
0: M'han dit.
2: M'han dit que no sé quants dies de festa va estar. Crec que va decidir que el dia 1 o 2 era la festa forta, encara.
1: Sí, sí, sí. Dia 1, dia gros va ser.
2: Vale.
1: No, no, no. No, una festa major molt intensa, la veritat.
2: Sí,
1: jo crec que la millor de la meva vida.
2: Oh.
1: I no sóc l'única que ho diu, eh?
2: Uau, és maco,
1: és que Sant Fèlix va acompanyar.
2: Sí,
1: home,
2: bueno.
1: I tant. I tant,
0: mira que
1: i tant.
0: Ens queda lluny Vilafranca. Bueno, tu no tant.
2: No, per mi és casa.
0: A mi em queda lluny Vilafranca i quan veig els vilafranquins feliços, jo sóc feliç.
2: Sí,
0: sí. Sí, que Alba, me n'alegro.
2: Et tiraries al cap... Et tiraries, vull dir...
0: Al cap?
2: Al cava, no, vull dir... Si s'entén la frase. Al cava i a les catànies, saps?
0: Sí,
2: vull dir que és això.
0: Jo vull ser
2: part d'aquesta festa. La felicitat compartida.
0: Molt bé. I hi va haver ruïnes, també.
2: Sí,
0: la setmana de Sant Fèlix, la prèvia... Bueno, era una festa, allò.
1: Sí, sí. La cosa és això, que per Sant Fèlix estàvem totes juntes de festa i... Lo típic, que estàs allà als policlins xerrant amb tothom, que et fas amic i amiga.
0: Massa estona vam estar en aquella cantonada per la pudor que feia.
1: Després van venir les meves amigues de la colla i em van dir, Alba, on estaves? I jo, aquí, tota la nit.
2: És que, a més, aquell racó jo crec que és el que té menys glamour de tot, no, de no. tot el joc.
0: No, menys glamour, però més flux de gent.
2: Sí, sí, és cert.
1: Home, sí.
2: Perquè tothom ha d'anar a pixar en algun moment de la nit, llavors, bueno... Sí, és cert, és cert.
0: És intuïció.
1: No hi vam anar estratègicament,
0: no.
1: He de dir, però... Mira, va la qüestió, que ens n'anem per les branques.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs això, que per Sant Fèlix vam fer amics i amigues nous, i, de fet, em va passar una cosa que no havia passat mai, que és que em van reconèixer, em van dir, tu ets la de la Figuereta, dic, he fet dos programes, eh? Però el moment més a prop que he estat de sentir-me famosa, jo crec.
2: De res, Alba.
1: Home, home... No, no, primer...
2: Perquè sàpigues
1: sones,
2: que et paguem diners,
1: home.
2: I en caché de famoseo,
0: d'estatus.
1: Doncs exacte. Doncs això, xerrant de la Figuereta, em van dir que em buscarien ruïnes i n'hem trobat algunes.
2: Vinga.
1: Vinga, comencem. Jo feia anys que pujava al tronc de Castells de Set i havia fet alguna prova de Castell de Vuit sense gaire èxit, quan en un moment de la temporada, en una diada on s'acostumen a fer Castells de Vuit, jo ja començava a estar nerviosa pensant a veure si seria el meu entorn, m'estrenaria i, per fi, em farien pujar la meva colla. Total, que en un moment donat, una de les castelleres habituals a tronc em va venir a buscar i em va dir que si la podia acompanyar un moment al lavabo perquè creia que li havia de baixar la regla i que potser hauria tacat els pantalons blancs. Això dels pantalons blancs, molt xulo, ja.
0: Però
1: totes sí, ens hi hem trobat.
0: Compromet,
1: eh?
2: Clarament ho han pensat, homes.
1: Exacte. Total, que va ser afirmatiu i la meva amiga em va demanar si li podia fer canvi de pantalons perquè ella sí que havia de pujar al següent castell. És a dir, aquell dia no tan sols no vaig fer cap castell de buit, sinó que a sobre vaig marxar a casa amb uns pantalons blancs tacats.
0: Són les expectatives que fas de la vida, eh?
1: Exacte.
0: Vull dir, al final...
2: Sí, sí.
0: Si tu haguessis
1: esperat
0: només
1: tornar a casa... Tan contenta que va sortir de casa. Tan contenta que va sortir de casa.
2: Jo, per mi, té un premi a la generositat, aquesta,
1: sí.
2: Aquesta noia. I només per això, al cap de colla li hauria de deixar pujar directe a Castell de Nou, saps? Te regalo Castell de Nou, pam. Saps, això?
0: Estem d'un donar premis, ja en portem dos, avui.
1: Sí, tu.
2: Sí, ja, és que avui ho estic regalant.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, i en tenim una altra d'una persona... prou reputada dins el món casteller.
1: Nosaltres no revelem la identitat.
0: Que ens ha dit, jo us explico si és anònim. I han dit, home, i tant.
2: Aquí tot anònim.
0: I tant.
2: Sempre.
1: Doncs sí, aquesta persona força reputada en el món casteller ens explica que va anar una diada a Barcelona, tornant de festa de Palmada, i ens diu, la meva colla havia de fer el 4 de 7 amb agulla i jo anava d'agulla, val? Situades.
2: Vale, molt bé, perfecte.
1: D'agulla el 4 de 7 amb agulla. Jo estava mirant al baix i sentia un murmuri de fons que em deien, però si vas d'agulla... Jo, la mare de tranquil·la, els hi vaig dir que sí, que ja ho sabia i que estava al meu lloc. De cop i volta, però, va entrar el segon del Pilar i jo, donant-li l'esquena, vaig aconseguir... No sé com ho va aconseguir, perquè l'espai que hi ha al mig, no sé, noies...
2: És que t'has de baixar,
0: tampoc
2: eh?
0: És per ballar-hi una sevillana.
2: No pots fer... Has de fer aquell gesto amb els braços amunt, baixar
1: va
2: una
1: baixar,
2: mica...
1: Va baixar, va girar i va fer d'agulla el Pilar.
2: A veure...
1: Increïble.
2: Clar,
0: increïble.
2: Jo crec que...
0: Va dir que no havia dormit gaire aquesta persona, sí.
1: Exacte.
0: No va acabar d'ubicar, que tothom li deia, vas d'agulla, i ell no detectava l'error en cap cas.
2: Això també segur que li ha passat a més d'un, que s'ha posat allà i ha acabat fent de baix de l'agulla, perquè jo per uns moments l'he vist que el segon se li havia posat a sobre, també, que podria passar.
0: És que
2: passar.
0: El segon tampoc no dorm gaire, eh? No, sí. És una persona de poc dormir. Sí.
1: És que m'estic imaginant el 4 amb agulla i unes mans per allà sueltes, sortint. No ho sé. Jo us he de dir, noies, que un dia que estava molt nerviosa, no tenia ressaca, però estava molt nerviosa perquè hauria de ser dels
2: ho
1: primers
2: cops... Ho podem
1: igualar,
2: Alba, si veus.
1: D'acord. Era dels primers cops que pujava de cross al folre, en lloc de col·locar-me amb el pit per ajudar al segon, sí. Em vaig posar al revés fent-li la cullereta a la crossa del que en teoria hauria d'anar de cul amb mi.
2: És que ets una tia romàntica.
0: Sí.
1: I em vaig posar així i vaig dir... Ostres, crec que no em toca. Crec que no em toca.
2: Que no necessita aquest carinyo, ara.
1: No.
0: Segur que era una bellíssima persona i vaig pensar... Mira, avui m'abraça ni tot.
1: Ho vam salvar.
0: Bueno, no típic també de canalla que veus allà dosos a cotxador i enxereta al mateix lloc. No en van tant de gent, per la mateixa regla.
2: Algú no ha estat fi aquí col·locant a la gent.
0: Però bueno, mira, això també ens fa especials i únics.
2: Bueno, és que quan, ara en sèrio, quan tens ressaca, els castells van com a càmera lenta. Us heu fixat en això o no?
0: Sí. I si toquen unes gralles que no són les teves i toquen més bé...
1: Desconcentra moltíssim.
0: Penses, ostres, això avui està durant... I potser dura el mateix, o la gent s'encanta perquè va més a poc a poc.
2: Però la teva neurona, que no està per... Clar, per coses, molt bé.
0: No tingueu ressaca, vinga. Anem a parlar del que no s'ha parlat prou. Estàvem enlluernats en una pluja de castells de gamma extra i han passat altres coses.
2: Sí.
0: Com ara que la coordinadora va anunciar la data de l'estrena del nou casc. Jo us he de dir que devia ser molt mal dia, perquè és que a mi va ser una cosa que em va caure com un meteorit.
2: Sí.
0: I bueno...
2: No, és que va ser així com de cop, eh?
0: Sí, I posava convocatòria, però no deia ni on, ni l'hora, ni el dia, i dic... O jo estic molt ennuvolada o no, això no ho estem entenent.
2: No ho estem entenent. Bueno, total, que al final han decidit fer-ho a Tarragona i a Barcelona.
1: Que ningú s'enfadi.
2: A mi em sona a compensació.
0: 12 colles a l'hora poden estrenar el casc. Bueno, no està mal.
2: A veure, tot el que sigui sempre en favor de la seguretat, endavant. Haurem de veure també, aquí per posar-nos una mica filosòfics, l'impacte que té el tema de la màscara,
0: sí. Sí. I quin ús se'n fa, perquè...
2: Clar, jo... És opcional?
0: Sí.
2: Val. No és obligatori, eh?
0: Però clar, al principi s'havia plantejat, o almenys el que jo havia sentit era que era opcional i com a útil pels castells límit, però clar, no pots fer servir una cosa... Llançant el missatge de que és un castell límit.
2: Correcte. Clar, jo crec que, a més, és una cosa que has de fer servir molt en la pràctica per poder-la portar a plaça, perquè, evidentment, per molt ben feta que estigui, ha de coaccionar, com a mínim, una mica alguns punts del camp de visió. Saps? Llavors, em sembla una cosa que s'hauria de provar moltíssim assaig per anar a plaça. Així com el cas, crec que és una millora evident, perquè han reencaixat algunes peces, el de cotxe de Genxeneta s'assembla molt més als de dosos... extraordinari, haurem de veure què passa amb la màscara i quin debat es genera.
0: Sí, a mi em genera molta curiositat veure com ho faran servir els diferents equips de canalla. Vull dir que crec que serà una cosa bastant curiosa, però segurament, vull dir, a favor de millorar sempre la seguretat. I els xiquets de Valls han fet 2 tresos de 8 a l'interior de la Sagrada Família.
2: Jo crec que no havíem tingut mai les àvies i els avis més contents de Catalunya, perquè vam ajuntar els seus 2 rituals preferits de diumenge.
0: I missa.
2: Correcte. I saps aquella frase que fan de "que bonic que ho fan"? Però és que, és que els hi serveix igual hagi fet la missa mossèn no sé què a la Basílica de Montserrat que hagin fet el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. Per tant, el que bonic ho fan, aquell dia ho podien utilitzar absolutament per tot, saps? Sí. Us he de dir que la xapeta de 2 hores de tot l'interval, potser una mica llarga, també.
0: Home, és que la gent de missa, quan té focus i atenció mediàtica... aprofiten.
2: El que serà dia gros. El que serà històric és aquella foto de família que es van fer les 2 colles.
0: Sí. Junts. Jo crec que feia molts anys que no es veia. Ui,
2: això, l'alcaldessa ara s'ha fet un pòster i us posarà allà, segur, perquè és la típica que saps que és aquell dia i punt, i no el tindràs mai més.
0: Bueno, ja coses. Coses que han passat i s'havien de comentar.

0: poc a comentar de l'agenda.
1: Bàsicament, obriu...
0: És més probable que sortiu al carrer i us trobeu una festa que no us la trobeu.
1: Correcte, anava a dir.
0: Com a mínim aquí a Tarragona, perquè és que festes, vermuts, concerts, cafè, copa i puro... Bueno, tot, o sigui, tot i tot ho fan les colles. Per tant...
1: Només us dic que hi ha gent capaç de fer, no sé si són quasi 2 quilòmetres, tocant la mateixa cançó des de dalt de Tarragona fins a baix del Serrallo, per acabar fent un vermut o una fideuà. Vaja, no sé, mireu-vos el programa, que segur que hi ha algun acte que us encaixa, saps?
0: A mi m'agrada moltíssim la xistorrada de Sant Pere i Sant Pau.
1: Home.
0: Crec que té... Allò sí que farmeja aura.
1: Sí.
0: És essència castellera.
1: Sí.
0: Bueno, aquests són els nostres gustos.
1: Pues allà ens trobarem.
0: I no res, que comenci molt bé la Santa Tecla per tothom, per la gent de Reus també comencen a tenir coses de la Misericòrdia, la gent de Barcelona, la Mercè... ¡Cae repartido!
1: Vinga, a veure què li toca.
0: I nosaltres estarem aquí la setmana que ve per comentar una mica tot plegat. Gràcies, Alba Esteve, per aquest
1: Gràcies
0: viatge.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Aina Mallol.
1: De res.
0: Molts ànims amb tot el que...
1: Bueno, a moure...
0: Queda per davant.
1: Boletes, que...
0: A moure boletes.
1: T'encanta.
0: M'encanta. Gràcies a la Sílvia García, els controls tècnics. Això és una producció de La Figuereta amb el suport de la xarxa Més i Tarragona Ràdio. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Interior justifica l'enviament d'avisos és alerta enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. Núria Parlon ha afegit que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Jordi Fortià.
2: Per Parlon no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i defensa que s'enviés quan ja hi havia registres importants de pluja i vies inundades.
3: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un galer a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
0: Restablerta la circulació de l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Granollers després d'hores tallada per dos nous forats després de la pluja.
2: També hi ha afectacions encara al metro de Barcelona i a ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que circulen amb restriccions de velocitat.
0: A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
2: Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona.
4: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
0: En cultura, més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells.
2: Un any més, la xarxa ITAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
6: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? De dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història.
0: I en esport, Joel Gómez, el Barça d'handbol, visita la difícil pista de Montpellier a la Champions League.
7: Els Antonio Carlos Ortega se les veuran amb un rival que sobre el paper ha de disputar la primera posició del grup al conjunt blaugrana. El partit es jugarà a la ciutat francesa a partir de 3:15 del vespre.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Sens dubte que avui la notícia és aquesta temperatura ja normalitzada. Sembla mentida, després de tantes setmanes de temperatures molt elevades, aquesta temperatura avui ja al seu lloc. I també hem deixat enrere l'episodi de molt fortes tempestes d'ahir. Igualment, algun ruixat s'ha anat produint i encara a hores d'ara cau a cavall del Gironès, del Pla de l'Estany, també cap a la comarca del Baix Empordà, i immediatament algun ruixadet apareixerà al Prepirineu, per exemple, cap a la Vall Fosca, també al Cadí i al Port del Comte, independentment d'alguna gotellada que continuarà caient a la costa barcelonina, especialment al voltant del Garraf. Justament aquí, aquesta propera nit i matinada, també el divendres molt d'hora, hi haurà algun xàfec més intens, especialment entre la costa del Maresme, del Baix Llobregat i del Barcelonès. Podríem dir que són les escorrialles d'aquesta pertorbació, que demà anirà marxant, però encara al matí podríem tenir aquests xàfecs molt locals. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autopista del Garraf a la C32 i intensitat a Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona per un accident que ocupa el voral. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. També hi ha retencions a Sant Boi de Llobregat per anar cap a Sitges. La B23 va carregada de Molins de Rei al Papiol i d'Esplugues a Barcelona. A la C58 hi ha lentitud entre Badí i Sant Quirze del Vallès en sentit Terrassa, i a la C58 i a la C33, a més, hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. La B30, lateral de la P

0: 7. Hi ha cua a Barberà del Vallès en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs. A la ronda litoral, la B10, hi ha retencions de Zona Franca, Rambla Prim i a Bon Pastor en sentit Besòs i de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Interior justifica l'enviament d'avisos és alert enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. Núria Parlon ha afegit que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou.
3: Per Parlon no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i defensa que s'enviés quan ja hi havia registres importants de pluja i vies inundades. La consellera ha comparegut avui per fer balanç a l'episodi de tormentes que ha deixat una víctima mortal al Garraf i ha generat de nou polèmica pel retard en l'enviament de l'alerta de Protecció Civil. Els problemes generats ahir es mantenen aquest dijous, especialment pel que fa a la mobilitat ferroviària, amb dos nous forats provocats per la intensa pluja i que han obligat a tallar durant hores l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Granollers. Pel que fa als registres, s'ha arribat a acumulacions de fins a 100 litres per metre quadrat al Garraf, al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès.
2: Com dèiem, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha justificat l'hora dels avisos és alert ahir, quan ja havia començat a ploure fort, perquè, segons ha dit, era quan la població s'havia de protegir. Mont Carvajal.
4: Interior ha explicat que les és alertes es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
5: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes galers a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
4: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
6: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències, conjuntament amb els operatius, amb el Servei de Meteorologia de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
4: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
2: Ho dèiem també en portada, restablerta la circulació de l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Granollers després d'hores tallada per dos nous forats després de la pluja. També hi ha afectacions encara al metro de Barcelona i ferrocarrils que circulen amb restriccions de velocitat. A Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
7: Bona tarda. L'afectació més important és a Montcada i Reixac, on han aparegut dos esvorancs al barri de Vallbona, molt a prop d'on va aparèixer el primer al juliol. Aquests esvorancs han obligat a tallar la circulació de l'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Granollers. Adif ja ha informat que el seu personal ja treballa per resoldre l'incidència el més ràpid possible, però mentrestant s'ofereix com a alternativa autobusos que donen servei per carretera. Nosaltres ens hem acostat als ciutadans i als usuaris per veure de quina manera els ha afectat en la seva jornada d'avui.
8: ¿Sabe? Muchos inconvenientes. Yo hace años que no cojo un tren y nos ha pasado esto por el tema de la lluvia y todo eso. Supongo que la avería será por eso. Ha sido de Bonlled aquí a San Andreu, ha sido una odisea. Un montón de rato, muchísima gente.
9: Estava mal clot i he escoltat que no funcionaven els trens cap a Sant Celoni. Ens han dit que havíem d'agafar el metro fins a Sant Andreu i que aquí hauríem d'agafar uns autobusos fins a Granollers i de Granollers el tren ja funcionaria cap a Llinars.
7: Recordem que tant Rodalies Renfe com Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han funcionat al llarg del dia amb retards d'uns aproximadament 20 minuts. Són conseqüència de les limitacions establertes que fan reduir la velocitat de forma preventiva per les fortes pluges de dimecres.
2: La pitjor part, sens dubte, d'aquest episodi de tempesta se l'ha endut al Garraf, on un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella.
3: També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada al Garraf, al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos.
2: Canal Blau, Jordi Carrillo.
10: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent, al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment, es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
11: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar. Va ser molt simultani amb l'avís de les alerta i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt, molt ràpid. El que passa, l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
10: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle al cos sense vida del conductor.
2: Una altra de les imatges d'aquest temporal han estat, sens dubte, les rondes inundades. Doncs bé, l'Ajuntament estudiarà la necessitat de revisar determinades infraestructures, especialment les rondes, si es repeteixen les inundacions de la passada nit.
3: Escoltem Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
12: En molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció, si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle i la ciutat s'ha anat adaptant.
3: Que l'alert enviat per Protecció Civil arribés tard a la capital catalana.
2: I a tot això, la Comissió Europea ha proposat aquest dijous mobilitzar 489 milions d'euros dels fons de solidaritat de la Unió Europea per ajudar Espanya, Portugal, Itàlia i Malta a recuperar-se dels forts temporals i inundacions que van patir entre el gener i febrer d'enguany.
3: Els diners serviran per donar suport a les operacions d'emergència i de reconstrucció de les infraestructures i els serveis afectats. En concret, a l'Estat li correspondrien 149 milions, dels quals 37 ja els ha rebut en forma de bestreta. Brussel·les ha assenyalat que els aiguats van afectar especialment Andalusia i Extremadura i van provocar talls de carreteres, evacuacions i interrupcions prolongades en el subministrament de serveis bàsics.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: El govern tirarà endavant amb la presència dels Mossos d'Esquadra a escoles i instituts.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que no vol renunciar a posar en coneixement de la justícia tota la informació que la policia té sobre els joves per evitar, ha dit, que acabin sent botxins de ciutadans respectables, com va passar a Manresa. Ho ha dit en la compareixença extraordinària per explicar els relleus del seu departament, entre ells els de Josep Lluís Trapero.
2: Mont Carvajal.
4: En una compareixença extraordinària a la Comissió d'Interior al Parlament per explicar els canvis al seu departament, la consellera Parlon ha dit que el pla de posar Mossos a les escoles i instituts va ser presentat en un moment inoportú i que hi va haver un malentès, però que no hi renuncia. Ha insinuat que podria evitar casos com l'apunyalament mortal d'un veí a Manresa.
13: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent, doncs, botxins de ciutadans.

0: del president Illa, ja que va ser també una aposta personal anunciada amb bombo i platereta en campanya electoral. La CUP ha acusat els Mossos de ser la guàrdia pretoriana de l'extrema dreta i per diversos motius han demanat la dimissió de Parlon.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%.
3: Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies. Per això, avui s'han reunit Adif i els Mossos d'Esquadra per coordinar un reforç a la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos.
2: Mar Dalmau.
4: Un dels problemes per aturar aquest tipus de delinqüència és com es tipifica legalment. Ho ha explicat el Notícies en xarxa Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
5: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
4: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
6: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui ha de, té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
4: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
2: Paral·lelament, però, creix la mobilitat amb vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Esther Minguell.
7: L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
8: No només és una mobilitat, o ha de ser una mobilitat metropolitana, ha de ser una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
7: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
2: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova llei europea de protecció a la infància a internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15, com es va anunciar ahir.
3: La proposta obligarà a les grans tecnologies que hi ha darrere de les plataformes d'intel·ligència artificial i les xarxes socials a demostrar que són segures per als infants per poder operar. Es tracta d'un canvi de paradigma que ha detallat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
9: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
3: Aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu planteja obligar-les a presentar plans de compliment abans i tot que entri en vigor la llei.
2: Doncs precisament un de cada quatre catalans considera que pateix fatiga visual per l'ús excessiu de pantalles. Així es desprèn d'un estudi de l'associació Visió i Vida per avaluar com influeixen les pantalles en la salut visual.
3: Un percentatge més elevat que el registrat a escala estatal, que no arriba al 20%. Una altra de les dades destacades de l'estudi és el nombre de persones que considera que la seva visió ha empitjorat per l'ús de les pantalles, més del 80%. Des de l'associació Visió i Vida, Elisenda Ibáñez dona algun consell per millorar millorar el cansament que provoca a la vista l'ús de pantalles.
10: Tenemos la regla del 20-20-20, que es cada 20 minutos un descanso de 20 segundos mirando a 20 pies, que es una medida americana que sería 5 metros, que ya es el infinito óptico de 5 metros para adelante, y parpadeando conscientemente. Porque otra de las cosas que nos ocurren es que percibimos sequedad ocular asociada al uso de pantallas, porque no parpadeamos.
3: L'estudi també reflecteix l'ús del mòbil que fan les generacions més joves. Un de cada 3 menors de 25 anys reconeix que el fa servir més de 5 hores al dia i gairebé un de cada 10 l'utilitzen més de 8 hores cada dia.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
7: A Barcelona, a partir de l'any vinent, es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Carina Viver.
11: Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
12: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
11: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
7: En cultura, més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les 3 jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una 80ena de professionals. A nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Avelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
14: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? És a dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho hem dit això? Jo crec que es dona una circumstància aquesta vegada, que serà així, perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
13: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
1: Notícies en xarxa. Esports.
7: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
15: Bona tarda, Lali. El Barça d'handbol, vigent campió d'Europa, visita la pista del Montpellier francès, l'altre equip del grup que també va debutar amb una victòria a la màxima competició continental. Aquest és el partit destacat de la jornada i Antonio Carlos Ortega només té l'absència de Janus Esmarason per aquest duel que començarà a 3:45 del vespre. Escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, que destaca el potencial dels dos equips.
16: Pot ser que el Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase, però encara queda molt. Sense dubte, els punts que s'arrastren són molt importants de passar en ells, no?
15: No deixem l'handbol perquè Granollers està acollint la quarta edició del Mundial d'handbol en cadira de rodes, un esdeveniment inèdit a la Villa Vallesana i que té més participació que mai. Ens ho amplia Arnau Camí, periodista de la Ràdio Granollers.
17: La capital vallesana torna a ser l'epicentre de l'handbol després d'allotjar el 2013 part del Mundial d'handbol masculí i el 2021 al Mundial femení. Ara Granollers és la seu del quart mundial d'handbol en cadira de rodes. Una competició inèdita al Palau i amb més participació que mai. Un esdeveniment que se celebra per primera vegada a la Unió Europea. La competició ja ha viscut els primers partits. Les seleccions del Japó, el Brasil, Xile i Espanya han sumat les primeres victòries. Ara és el torn de la fase de grups i a partir de dissabte ja començaran els quarts de final. 12 seleccions que buscaran coronar-se com la millor del món en cadira de rodes.
15: Demà al migdia, a les 3 de la tarda, el Club Natació Sabadell iniciarà la seva participació a la fase prèvia de la Champions League. L'equip ja és a Geòrgia, on s'enfrontarà el Brescia italià, el Budva montenegrí i l'Apollo local. Albert Espanyol és l'entrenador del conjunt sabadellenc.
18: Dels tres equips que hi ha, el Brescia és un rival molt fort, històric, que sempre està al capdamunt del rànquing europeu. I els altres dos, dic que és mala sort, perquè tots dos equips han rebut moltíssims diners i han renovat pràcticament tot el planter. Llavors, és difícil de valorar perquè no hi ha partits seus, però sabem que els jugadors que tenen són de primer nivell.
15: En bàsquet, l'Espart Girona està jugant ara mateix una amistosa Sant Andreu de Llavaneres contra l'Ozono Global Jairis. Ja en el darrer quart, les gironines guanyen per 57-52. A la Lliga Femenina Challenge, la penya ha incorporat Genesia Mayele, a l'E de 20 anys que ve d'anotar 12 punts i capturar 6 rebots per partits amb l'Eabre francès. Una penya que vol retornar a la màxima competició estatal aquest curs. Ferran Vinaixa, Ràdio Ciutat de Badalona.
19: Fabián Tez, per tant, agafa les regnes novament del projecte Lliga Challenge. Un tècnic amb experiència, saber fer i, sobretot, que transmet calma i amb un segell de garantia. L'escoltem.
20: Nosaltres tenim l'objectiu clar de pujar de categoria, però també de ser conscients de quina és l'aposta del club, amb un perfil jove, i això vol dir temps, no? És a dir, creure en el procés, no? I tenir paciència.
19: La penya jugarà divendres contra el Cadí-la-Seu, un amistós, i tindrà el primer títol oficial el dia 23 a Reus en la Lliga Catalana contra Lima Horta.
15: I sobre patins, aquest dijous ha començat la Golden Cat a Cerdanyola del Vallès. Des de 6:45 tenim jugant la selecció catalana contra Portugal. I de moment el combinat nacional està guanyant per 0-1 a la primera meitat. Al matí, Catalunya ha superat Alemanya per 0-8 amb gols de Laura Puigdueta, Joana Xicota, Nara López, un doblet de Txell Gimeno i un hat-trick de Marina Codina. A les 9 de la nit arrencarà la competició el combinat masculí que s'enfrontarà a França. I simultàniament a aquesta Golden Cat, la Federació Espanyola ha publicat la llista de convocades per al Mundial de Paraguai del pròxim mes d'octubre. Doncs bé, de les 10 convocades, l'Ali, 7 són catalanes. Anna Ferrer, Anna Salvat, Mariona Colomer, Amy Blackman, Victòria Porta, Aina Florenza i Elsa Salvanyà.
2: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
21: Notícies en Xarxa, edició vespre.
22: La xarxa de comunicació local. Gran.
23: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
24: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
25: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
24: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
25: Home, testimonis.
24: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
25: A la teva ràdio local.
26: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
27: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Interior justifica l'enviament d'avisos és alert enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. Núria Parlona ha afegit que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Jordi Fortià.
2: Per Parlon no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i defensa que s'enviés quan ja hi havia registres importants de pluja i vies inundades.
3: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes galers a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
0: Restablerta la circulació de l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Granollers després d'hores tallada per dos nous forats després de la pluja.
2: També hi ha afectacions encara al metro de Barcelona i a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que circulen amb restriccions de velocitat.
0: A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
2: Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
4: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
0: En cultura, més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells.
2: Un any més, la xarxa i TAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans a tot el món.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
6: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? És a dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història.
0: I en esport, Joel Gomis, al Barça d'handbol, visita la difícil pista de Montpellier a la Champions League.
7: Els d'Antonio Carlos Ortega se les veuran amb un rival que sobre el paper ha de disputar la primera plaça del grup al conjunt blaugrana. El partit es disputarà a la ciutat francesa a partir de 3:15 del vespre.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió meteorològica. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Sens dubte que avui la notícia és aquesta temperatura ja normalitzada. Sembla mentida, després de tantes setmanes de temperatures molt elevades, aquesta temperatura avui ja al seu lloc. I també hem deixat enrere l'episodi de molt fortes tempestes d'ahir. Igualment, algun ruixat s'ha anat produint, i encara a hores d'ara cau, a cavall del Gironès, del Pla de l'Estany, també cap a la comarca del Baix Empordà, i immediatament algun ruixadet apareixerà al Prepirineu, per exemple, cap a la Vallfosca, també al Cadí, al Port del Comte, independentment d'alguna gotellada que continuarà caient a la costa barcelonina, especialment al voltant del Garraf. Justament aquí, aquesta propera nit i matinada, també el divendres molt d'hora, hi haurà algun xàfec més intens, especialment entre la costa del Maresme, del Baix Llobregat i del Barcelonès. Podríem dir que són les escorrialles d'aquesta pertorbació, que demà anirà marxant, però encara al matí podríem tenir aquests xàfecs molt locals. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La situació ha millorat a la xarxa viària catalana, tot i això comentar-vos que la C58 i a l'amplitud de Sabadell en sentit Terrassa i a la mateixa C58 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la B30, lateral de la P7 i a Cua Barberà del Vallès en sentit Girona. En sentit contrari, la situació ja s'ha normalitzat. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda de la B20 hi ha retencions de Pedralbes a Horta en sentit Besòs, i la ronda litoral a la B10 hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Interior justifica l'enviament d'avisos és alert enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. I ha afegit que la consellera, Núria Parlon, que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou.
4: Per Parlon no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i defensa que s'enviés quan ja hi havia registres importants de pluja i vies inundades. La consellera ha comparegut avui per fer balanç de l'episodi de tormentes que ha deixat una víctima mortal al Garraf i ha generat de nou polèmica pel retard en l'enviament de l'alerta de protecció civil. Els problemes generats ahir es mantenen aquest dijous, especialment pel que fa a la mobilitat ferroviària, amb dos nous forats provocats per la intensa pluja i que han obligat a tallar durant hores l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Granollers. Pel que fa al registre, s'ha arribat a acumulacions de fins a 100 litres per metre quadrat al Garraf, al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès.
0: Com dèiem, la consellera Parlon ha justificat l'hora dels avisos és alerta ahir, quan ja havia començat a ploure fort, perquè, segons ha dit, era quan la població s'havia de protegir. Mont Carvajal.
5: Interior ha explicat que les és alertes es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme, i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir, i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
6: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
5: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada, perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
7: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències, conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
5: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
0: Ho dèiem en portada, restablerta la circulació de l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Granollers després d'hores tallades per dos nous forats després de la pluja. També hi ha afectacions encara al metro de Barcelona i ferrocarrils que circulen amb restriccions de velocitat. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
8: Bona tarda. Nosaltres ens hem acostat als ciutadans i als usuaris per veure de quina manera els ha afectat en la seva jornada d'avui.
9: ¿Sabe? Muchos inconvenientes. Yo hace años que no cojo un tren y no ha pasado esto, que por el tema de la lluvia y todo eso, supongo que la avería será por eso. Ha sido de Bonlled aquí a Sant Andreu, ha sido una odisea. Un montón de rato, muchísima gente.
10: Estàvem al Clot i he escoltat que no funcionaven els trens cap a Sant Celoni. Ens han dit que havíem d'agafar el metro fins a Sant Andreu i que aquí hauríem d'agafar uns autobusos fins a Granollers i de Granollers el tren ja funcionaria cap a Llinars.
8: Recordem que tant Rodalies Renfe com Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han funcionat al llarg del dia amb retards d'uns aproximadament 20 minuts. Són conseqüència de les limitacions establertes que fan reduir la velocitat de forma preventiva per les fortes pluges de dimecres.
0: I una altra de les imatges d'aquest temporal han estat les rondes inundades. Doncs bé, l'Ajuntament estudiarà la necessitat de revisar determinades infraestructures si es repeteixen les inundacions de la passada nit.
4: Escoltem Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
11: En molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle i la ciutat s'ha anat adaptant.
4: Collboni també ha negat que l'SAlert enviat per Protecció Civil arribés tard a la capital catalana.
0: La pitjor part, però, sens dubte, d'aquest episodi de tempesta se l'ha endut el Garraf, on un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella.
4: També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada al Garraf, al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos.
0: Canal Blau, Jordi Carrillo.
12: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
13: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar. Va ser molt simultani amb l'avís de l'ES Alerta i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt, molt ràpid. El que passava, l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
12: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle el cos sense vida del conductor.
0: I a tot això, la Comissió Europea ha proposat aquest dijous mobilitzar 489 milions d'euros dels fons de solidaritat de la Unió Europea per ajudar Espanya, Portugal, Itàlia i Malta a recuperar-se dels forts temporals i inundacions que van patir entre el gener i febrer d'enguany.
4: Els diners serviran per donar suport a les operacions d'emergència i de reconstrucció de les infraestructures i els serveis afectats. En concret, a l'Estat li correspondrien 149 milions, dels quals 37 ja els ha rebut en forma de bestreta. Brussel·les ha assenyalat que els aiguats van afectar especialment Andalusia i Extremadura i van provocar talls de carreteres, evacuacions i interrupcions prolongades en el subministrament de serveis bàsics.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern tirarà endavant amb la presència dels Mossos d'Esquadra a escoles i instituts.
4: La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que no vol renunciar a posar en coneixement de la justícia tota la informació que la policia té sobre els joves per evitar, ha dit, que acabin sent botxins de ciutadans respectables, com va passar a Manresa. Ho ha dit en la compareixença extraordinària per explicar els relleus del seu departament, entre ells el de Josep Lluís Trapero.
0: Mont Carvajal.
5: En una compareixença extraordinària a la Comissió d'Interior al Parlament per explicar els canvis al seu departament, la consellera Parlon ha dit que el pla de posar Mossos a les escoles i instituts va ser presentat en un moment inoportú i que hi va haver un malentès, però que no hi renuncia. Ha insinuat que podria evitar casos com l'apunyalament mortal d'un veí a Manresa.
14: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent, doncs, botxins de ciutadans respectables.
5: Pel que fa als canvis, poques novetats. Parlon ha explicat que Josep Lluís Trapero li va dir a l'agost que no volia continuar fent tasques polítiques com a director general i que era una decisió irrevocable. Junts i la CUP han assegurat que la dimissió de Trapero és un fracàs personal del president Illa, ja que va ser també una aposta personal anunciada amb bombo i platereta en campanya electoral. La CUP ha acusat els Mossos de ser la guàrdia pretoriana de l'extrema dreta i per diversos motius han demanat la dimissió de Parlon.
0: I la consellera Esther Niubó s'ha reunit avui amb els promotors de la ILP que reclamen la garantia d'una inversió mínima del 6% del PIB per educació. En la trobada, Niubó ha escoltat les seves demandes amb la intenció d'encaixar-les en les polítiques del govern. Esplugues Televisió, Emma Romero.
15: Bona tarda. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha reunit aquesta tarda amb els representants de la Iniciativa Legislativa Popular per l'Educació, que reclama arribar al 6% del PIB d'inversió en educació pública, una xifra que actualment encara se situa al voltant del 4%. Durant la trobada, els representants han reclamat principalment un calendari concret per assolir aquest 6%, així com més recursos per millorar les infraestructures, les ràtios i altres necessitats del sistema educatiu. Per la seva banda, la consellera Esther Niubó ha defensat el compromís del govern d'avançar progressivament cap a aquest objectiu, destacant que ja s'està fent un esforç en l'educació.
16: Hem fet un esforç molt important per reforçar l'educació i hem fet un increment del 25% de recursos precisament per donar resposta, no?, a la comunitat educativa a moltes de les reivindicacions que també feia temps que s'estaven demanant i que hem donat compliment. I a partir d'aquí el que ens hem emplaçat és a treballar en aquesta calendarització de quina manera podem fer que sigui progressiva, que sigui sostenible, que sigui també viable pel conjunt del sistema i de la comunitat educativa, com fem possible i realitat aquest 6%.
15: Una reunió, per tant, amb el compromís de continuar avançant cap al 6% d'inversió i amb un calendari concret com una de les principals demandes del sector.
0: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%.
4: Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies. Per això, avui s'han reunit a DIF i els Mossos d'Esquadra per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos.
0: Mont Carvajal.
17: Un dels problemes per aturar aquest tipus de delinqüència és com es tipifica legalment. Ho ha explicat el Notícies en Xarxa Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
18: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
17: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
19: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui ha de, té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
17: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
0: Gràcies, Marc Dalmau. Això sí, els robatoris de coure no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics.
4: Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recarregar inoperatius per la sustracció d'aquest metall. Albert Sagarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics de Barcelona, ha explicat a la xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
20: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen, agafen un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
0: A Barcelona, a partir de l'any vinent, es podran presentar denúncies pels delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Carina Bebé.
1: Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
11: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
1: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
0: I aquest divendres arribarà a judici el cas d'Albert de Prius, músic i tenor, que va ser director del Cor i Orquestra Simfònica Harmonia, acusat per un presumpte delicte continuat d'abús sexual a una alumna seva quan ella era menor d'edat. Ràdio Calella.
21: Els fets haurien tingut lloc entre el juliol del 2010 i el 2014, quan la noia tenia entre 14 i 18 anys, i el judici se celebrarà a la secció novena de l'Audiència Provincial de Barcelona, gairebé 4 anys després de la denúncia presentada al jutjat d'Arenys de Mar. Segons l'escrit de qualificació de la Fiscalia, de Prius hauria aprofitat l'admiració que la menor sentia per ell i la relació de superioritat que mantenia com a professor i director de l'escola de música on estudiava. El Ministeri Públic descriu fins a 7 episodis de caràcter sexual que haurien tingut lloc a l'escola de música durant trajectes en vehicle i també en una casa de colònies de Tordera. Per aquests fets, la Fiscalia demana 10 anys de presó, 10 anys més de llibertat vigilada i una indemnització de 40.000 euros per la víctima.
0: En cultura, més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
22: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una vuitantena de professionals a nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
23: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? Vull dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho hem dit això? Jo crec que es dona en unes circumstàncies aquesta vegada que serà així, perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
22: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
0: I ja tenim aquí la programació de les Fires de Sant Narcís de Girona d'enguany. Rebrà els Amics de les Arts, Caral, Laoz, Miqui Núñez i Non Servium, entre d'altres. Televisió de Girona, Marc Vivas, bona tarda.
24: Bona tarda, ara mateix està celebrant la presentació del cartell de Festa Major. Ja podem explicar qui seran els caps de cartell per a les Fires de Sant Narcís d'enguany. Els Amics de les Arts, Caral, Laoz, León Benavente o Non Servium, entre d'altres, s'encarregaran de fer ballar tots els gironins i gironines. Una aposta molt variada pel que fa als artistes que actuaran entre el 23 d'octubre i l'1 de novembre a la zona de la Copa de Girona, sense intentar que tots els públics hi tinguin cabuda. Enguany la novetat és que torna després d'uns anys sense fer sol l'espectacle inaugural, que serà un show fet per drons amb els elements més identificatius de la ciutat. D'aquesta manera, Girona ho té tot preparat per gaudir d'estils molt diversos i amb els caps de cartell també s'hi afegeixen Miqui Núñez, Banda Neon, Orquestra Maribel o Teràpia de Xoc.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça d'handbol, vigent campió d'Europa, visita la pista del Montpellier francès, l'altre equip del grup que també va debutar amb una victòria a la màxima competició continental. Aquest és el partit destacat de la jornada i Antonio Carlos Ortega només té l'absència de Janus Esmarason per aquest duel que començarà a 3:15 del vespre. Escoltem el tècnic del conjunt blaugrana que destaca el potencial dels dos equips.
3: Pot ser que el Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a dues posicions que dan dret a passar a la següent fase, però encara queda molt. Sense dubte, els punts que s'arrastren són molt importants de passar en ells. No?
2: No deixem l'handbol perquè Granollers està acollint la quarta edició del Mundial d'Handbol en cadira de rodes, un esdeveniment inèdit a la Vila Vallesana i que té més participació que mai. Ens ho amplia Arnau Camí, periodista de Ràdio Granollers.
4: La capital vallesana torna a ser l'epicentre de l'handbol després d'allotjar el 2013 part del Mundial d'handbol masculí i el 2021 al Mundial Femení. Ara Granollers és la seu del quart Mundial d'handbol en cadira de rodes, una competició inèdita al Palau i amb més participació que mai, un esdeveniment que se celebra per primera vegada a la Unió Europea. La competició ja ha viscut els primers partits. Les seleccions del Japó, el Brasil, Xile i Espanya han sumat les primeres victòries. Ara és el torn de la fase de grups i a partir de dissabte ja començaran els quarts de final, 12 seleccions que buscaran coronar-se com la millor del món en cadira de rodes.
2: En waterpolo, demà al migdia, a les 3, el Club Natació Sabadell iniciarà la seva participació a la fase prèvia de la Champions League. L'equip ja és a Geòrgia, on s'enfrontarà el Brescia italià, el Budva montenegrí i l'Apolo local. Albert Espanyol és l'entrenador del conjunt sabadellenc.
5: Dels tres equips que hi ha, el Brescia és un rival molt fort, històric, que sempre està al capdamunt del rànquing europeu. I els altres dos, dic que és mala sort, perquè tots dos equips han rebut moltíssims diners i han renovat pràcticament tot el planter. Llavors, és difícil de valorar perquè no hi ha partits seus, però sabem que els jugadors que tenen són de primer nivell.
2: En bàsquet, l'Espart Girona acaba de perdre un amistós contra l'Ozono Global Jairis per 66-71. Un duel que guanyava de 14 punts durant el quart període. A la Lliga Femenina Challenge, la penya ha incorporat Genesia Mayele, alè de 20 anys que ve d'anotar 12 punts i capturar 6 rebots per partits amb el Le Havre francès. Una penya que vol retornar a la màxima competició estatal aquest curs. Ferran Vinaixa, Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Fabián Tez, per tant, agafa les regnes novament del projecte Lliga Challenge. Un tècnic amb experiència, saber fer i, sobretot, que transmet calma i amb un segell de garantia. L'escoltem.
7: Nosaltres tenim l'objectiu clar de pujar de categoria, però també hem de ser conscients de quina és l'aposta del club, amb un perfil jove, i això vol dir temps, no? És a dir, creure en el procés, no?, i tenir paciència.
6: La penya jugarà divendres contra el Cadí la Seu, un amistós, i tindrà el primer títol oficial el dia 23 a Reus en la Lliga Catalana contra Lima Horta.
2: En hoquei sobre patins ha començat la Golden Cat a Cerdanyola del Vallès i ara mateix tenim jugant a la selecció catalana femenina que està guanyant per 0-2 a Portugal. Al matí, el combinat nacional ha guanyat a Alemanya per 0-8 i a partir de les 9 de la nit, l'Ali, serà el torn de la selecció masculina que s'enfrontarà a França.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local. Som el pecador.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: A veure, parla'm una mica, tu.
3: Hola, sóc el López.
2: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
2: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
4: Em van a Morgades Vall d'Osera.
2: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
4: Sí, sí, sí.
3: Rambla 54, amb Anna Morgades Vall d'Osera.
2: Vale, doncs pues ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: canvi que també modificarà l'ús de la targeta, que serà voluntari però que reduirà el pagament de la taxa d'escombraries, que d'entrada s'aplicarà amb penalització. D'aquesta manera, qui faci servir la targeta tindrà bonificació i acabarà pagant menys, segons explica Ripollès, que la quantitat actual. Aquests canvis s'esperen pel 27, però abans hi haurà una nova redistribució de la recollida comercial, que es farà en 4 zones i amb nous horaris, i també canvis en la recollida de voluminosos. A més, també hem sabut que el percentatge de reciclatge premianenc s'ha situat aquest 2025 per sobre del 58%. La Biblioteca Martí Rosselló presenta nous tallers amb motiu del Commemora 2026 d'Arquitectura i Urbanisme. Si us agraden les titelles i les activitats familiars, us presentem Gaudim amb Gaudí, una funció de titelles que obre les portes a petits i grans per veure el món amb els ulls d'Antoni Gaudí. I el 22 de setembre, a partir de les 6 de la tarda, una proposta adreçada als usuaris per reflexionar sobre com es dissenya l'espai de la biblioteca i com pot millorar l'equipament. I, per cert, avui també es podrà conversar amb l'escriptora Mercè Pujades per parlar de la seva obra Tries Invisibles a la biblioteca a partir de les 6 de la tarda. Els propers 2, 3 i 4 d'octubre, a l'Espai l'Amistat, Premià de Mar es tornarà a convertir en un punt de trobada pels amants de la novel·la i el cinema negre, el crim i la crònica criminal. És una nova edició del festival Premià del Mal. El divendres 2 d'octubre serà el torn de la psicòloga Sònia Cervantes per parlar de Bullying, el crim perfecte, i el dissabte 3 d'octubre, entre els autors, Xus González, Albert Calls, Sílvia Tarragó i Ampar González. I la cantant vilassarenca Bad Gyal ha aconseguit les seves dues primeres nominacions als Latin Grammy. Serà la 27a edició dels Premis de la Música Llatina i l'artista opta el guardó de millor àlbum de música urbana per Mascara i el de millor interpretació de reggaeton per Choque, amb la seva col·laboració amb el cantant porto-riqueny Chencho Corleone. I en esports, el Premià de Waterpolo guanya el Sant Adrià per 17 gols a 13 i passa ronda a Copa Catalunya. L'equip de Xavi Julià va calcar el marcador de l'anada i va guanyar per 17 a 13, així que el proper rival a batre serà el Montjuïc en semifinals.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

Rei Cowboys Catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM Tot Country, el programa dedicat a la música que ens agrada d'escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona a tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armand a les vies tècniques, thank you, company, i a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres, aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que, let's go, companys!

Aquesta és la Gretchen Wilson, nois i noies, i ens acaba de deixar clar com funcionen les coses aquí al sud. Work hard and play harder. Tota una declaració de principis per encetar el tot country d'avui. Ja podeu notar l'olor barbacoa benzina, oi? Però, ei, de vegades, un necessita una mica de pau, no? I parlem d'això. Els germans Bellamy, The Bellamy Brothers, són uns dels mestres a l'hora de posar el dit a l'anafra amb aquestes lletres que ens recorden que no ens agrada que ens encaixonin. No som un número, som gent de camp, amb les nostres pors i les nostres glòries, així que, si esteu cansats, que us diguin què heu de fer, aquesta va per vosaltres. Preneu nota. Aquí venen The Bellamy Brothers amb una joia que porta per títol Don't Put Me In. Endavant! Endavant!

0: again, boy.
1: Honey, you can ask Howard and David. You know they wouldn't lie to you.
2: Uf, els Bellamy Brothers ens han deixat clares les coses. Però ara, amics, feu-vos fort, perquè el que ve és la puresa. Parlarem del real polític del country. Ell és el Billy Strings, i quan toca la seva guitarra, sembla que tingui 5 dits més a cada mà. Aquesta cançó és un exemple perfecte. Ritme frenètic, lletra crua que parla de la vida real sense filtres. Això és Bluegrass, senyores i senyors. Això és el cor High and Lonesome dels Apalatxes. Ganes de veure fum sortir d'aquelles cordes? Som-hi amb el Billy Strings i la seva clàssica Dust in a Baggy, a tope!

Buf! Quina lliçó de velocitat i puresa musical ens acaba de donar el Billy Strings. Amb el cor a 1000 per hora. Ara, però, toca relaxar-se una miqueta sense deixar la pista. Aixequeu-vos de la cadira, companys, que arriba l'hora del two-step. El que ve ara és un country del que ens arriba de molt lluny, directament de la terra dels cangurs, Austràlia. La Terra Vall té una escena country impressionant. I el nostre convidat d'avui, el Ru Arcus, n'és un dels millors exponents. Té aquest so clàssic, old school, que tant ens agrada. La vida de la gent del camp, sigui on sigui, és sovint llarga i dura. Es tracta de fer via, de tenir paciència i de saber que encara que t'esforcis molt, sempre tens un llarg camí per recórrer fins a arribar on vols. I've got a long way to go és un himne a la perseverança, a les arrels i a la humilitat. Perfecte per agafar parella i marcar un bon two-step.

0: Tot Country amb Frank Colom.
1: I ara, el nostre amic Gord Fanford, des del Canadà, sap perfectament de què parlem quan anem a fer una volta amb els companys dimecres o dijous a la nit. Sí, sí, dimecres o dijous a la nit. Ell captura aquesta sensació de festa inesperada, de quan la companyia és tan bona i la música tan enganxosa que simplement decideixes ignorar el despertador de l'endemà. Aquestes per tots aquells que van dir «Només en prenc una!» i es van quedar fins a les dues. Aquí ve el Gord Bamford amb «Stay Till Two». Aquesta us sona, eh? Vinga, endavant!

al portal del country a Catalunya. totcountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat. Una de les figures més importants d'aquesta nova generació del country emergent és, sens dubte, la Lainel Wilson. Aquesta noia de Louisiana no només té un talent brutal, sinó que guanya tots els premis importants perquè la seva música és real. Parla de la vida dura i de l'esforç. Això sí, amb el seu estil inconfusible, el seu Bell Bottom Country. La cançó que ve ara és perfecta per la seva història. Es titula Working Overtime, fent hores extra, i parla de com de vegades la vida se'ns posa, com hem d'espavilar-nos sols, però alhora reconeixent que hi ha algú cuidant de nosaltres, potser els nostres àngels de la guarda, que estan fent hores extra per mantenir-nos en el bon camí. És una cançó d'humilitat i de brega. Això és el country d'avui, fort, sincer i amb personalitat. Prepareu-vos per la Lainel Wilson i Walking Overtime.

Ara canviem l'escena i anem a buscar un d'aquests nois que escriuen cançons a l'ombra, amb la guitarra a la falda, que no fan soroll, però quan obren la boca parlen de veritat. Ell és el Hayden Baker, un noi que, com molts de nosaltres, potser no té la vida perfecta, ni el millor cotxe, ni viu a la mansió més gran de Nashville. Però sabeu què? El Hayden té una cançó que és una lliçó de vida. Es titula At Last I'm Here. Almenys sóc aquí. El missatge és simple i potent. La vida et pot donar pals, els diners et poden escassejar i el camí pot ser incert. Però mentre estiguis viu, mentre tinguis la teva gent i la teva feina, almenys ets aquí. I això, amics, ja és molt. És un missatge d'humilitat i de brega pura.

I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, moltes gràcies a tots per haver estat a l'altra banda fent-nos companyia en aquest viatge pel cor de la música country. Recordeu que tornem cada setmana al mateix canal i a la mateixa hora amb més històries i més cançons que fan vibrar l'ànima. Si us heu perdut alguna cosa o voleu tornar a escoltar algun tema, ja ho sabeu. Tots els programes de Tot Country estan disponibles en streaming a la nostra pàgina web, a totcountry.cat. Ara sí, feu fort les brides, que toca tornar cap als camins. Fins la setmana vinent, companys! Ah, i sobretot, sigueu bons!

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcasts quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Contenidors oberts a partir de l'1 de gener del 2027 i una nova taxa d'escombraries.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: Novetats importants parlades a la taula de sostenibilitat que es reunia aquest dimecres i que deixa canvis destacats. El regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, ha explicat a Premià Mèdia que s'està treballant en aquesta nova ordenança municipal perquè a partir de l'1 de gener del 2027 tots els contenidors estiguin oberts.

0: nianenc s'ha situat aquest 2025 per sobre del 58%. La Biblioteca Martí Rosselló presenta nous tallers amb motiu del Commemora 2026 d'Arquitectura i Urbanisme. Si us agraden les titelles i les activitats familiars, us presentem Gaudim amb Gaudí, una funció de titelles que obre les portes a petits i grans per veure el món amb els ulls d'Antoni Gaudí. I el 22 de setembre, a partir de les 6 de la tarda, una proposta adreçada als usuaris per reflexionar sobre com es dissenya l'espai de la biblioteca i com pot millorar l'equipament. I, per cert, avui també es podrà conversar amb l'escriptora Mercè Pujades per parlar de la seva obra Tries Invisibles a la biblioteca a partir de les 6 de la tarda. Els propers 2, 3 i 4 d'octubre, a l'Espai l'Amistat, Premià de Mar es tornarà a convertir en un punt de trobada pels amants de la novel·la i el cinema negre, el crim i la crònica criminal. És una nova edició del festival Premià del Mal. El divendres 2 d'octubre serà el torn de la psicòloga Sònia Cervantes per parlar de Bullying, el crim perfecte, i el dissabte 3 d'octubre, entre els autors Xus González, Albert Calls, Sílvia Tarragó i Ampar González. I la cantant vilassarenca Bad Gyal ha aconseguit les seves dues primeres nominacions als Latin Grammy. Serà la 27a edició dels Premis de la Música Llatina i l'artista opta el guardó de millor àlbum de música urbana per Mascara i el de millor interpretació de reggaeton per Choque, amb la seva col·laboració amb el cantant porto-riqueny Chencho Corleone. I en esports, el Premià de Waterpolo guanya el Sant Adrià per 17 gols a 13 i passa ronda a Copa Catalunya. L'equip de Xavi Julià va calcar el marcador de l'anada i va guanyar per 17 a 13, així que el proper rival a batre serà el Montjuïc en semifinals.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
3: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
4: Funky Tracks Radio.
5: Elegido producto del año por los consumidores.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: El reconstituyente físico y anímico que te devuelve tu equilibrio.
2: Funky Tracks Radio.
3: Ese que dicen que es para gente...
4: Para gente encantadora.
2: Funky Tracks Radio con Tony Modulation. Elegir no te cuesta más.
5: Funky Radio Show.
6: Consulte la programación.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La circulació a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac s'ha reprès aquesta tarda després de quedar aturada per les tempestes d'ahir. Un moviment de pedres havia provocat un forat que ha afectat les vies i Cadif ha reparat en formigó. La incidència era a pocs metres del punt on el juliol es va produir un esvoranc de grans dimensions a Vallbona. També el metro de Barcelona està pràcticament normalitzat. Les tempestes d'ahir van acumular al voltant de 100 litres per metre quadrat de pluja a punts del Garraf, al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès, amb intensitat torrencial de més de 40 litres en 30 minuts i de distribució molt irregular. Parlem de demà, perquè no acabarà de fer net. Creuarà un front que al matí deixarà xàfecs a la costa central, que poden ser forts, i a la tarda...

0: aquest coneixement, que no podem renunciar a la funció que estan fent les policies locals amb els agents tutors, ajudant precisament a detectar i poder prevenir conductes que després se'ns demana públicament que es resolguin exclusivament des d'una perspectiva de seguretat, quan passen incidents tan greus i tan dolorosos com els que hem viscut recentment a Manresa, amb la pèrdua de la vida d'un veí respectat, i se'ns demanen solucions policials, doncs les solucions policials, quan arriben, arriben tard.
1: Més temes. El Departament d'Agricultura ha confirmat 5 nous porcs senglars positius de pesta porcina africana, tots dins de la zona del risc a Barcelona i Molins de Rei. Des del primer cas, el novembre de 2025, s'han detectat un total de 391 positius. Els Amics de les Arts, Caral Laoz, León Benavente, Non Servium, 31 Fam, Joan Miquel Oliver i el Petit de Calaril són els caps de cartell dels concerts de les fires de Sant Narcís de Girona, que de nou tindran com a epicentre l'escenari de la Copa. Les fires se celebren del 23 d'octubre a l'1 de novembre. Com a novetat, recuperen l'espectacle inaugural després del pregó, que es farà amb drons. Per cert, que hi ha 200 propostes musicals.
2: Estàs escoltant?
3: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
4: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
3: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
4: Home, testimonis.
3: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
4: A la teva ràdio local.
5: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
2: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes.

0: Paris.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Contenidors oberts a partir de l'1 de gener del 2027 i una nova taxa d'escombraries.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: Novetats importants parlades a la taula de sostenibilitat que es reunia aquest dimecres i que deixa canvis destacats. El regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, ha explicat a Premià Mèdia que s'està treballant en aquesta nova ordenança municipal perquè a partir de l'1 de gener del 2027 tots els contenidors estiguin oberts. Un canvi que també modificarà l'ús de la targeta, que serà voluntari però que reduirà el pagament de la taxa d'escombraries, que d'entrada s'aplicarà amb penalització. D'aquesta manera, qui faci servir la targeta tindrà bonificació i acabarà pagant menys, segons explica Ripollès, que la quantitat actual. Aquests canvis s'esperen pel 27, però abans hi haurà una nova redistribució de la recollida comercial, que es farà en 4 zones i amb nous horaris, i també canvis en la recollida de voluminosos. A més, també hem sabut que el percentatge de reciclatge premianenc s'ha situat aquest 2025 per sobre del 58%. La Biblioteca Martí Rosselló presenta nous tallers amb motiu del Commemora 2026 d'Arquitectura i Urbanisme. Si us agraden les titelles i les activitats familiars, us presentem Gaudim amb Gaudí, una funció de titelles que obre les portes a petits i grans per veure el món amb els ulls d'Antoni Gaudí. I el 22 de setembre, a partir de les 6 de la tarda, una proposta adreçada als usuaris per reflexionar sobre com es dissenya l'espai de la biblioteca i com pot millorar l'equipament. I, per cert, avui també es podrà conversar amb l'escriptor

0: I la cantant vilassarenca Bad Gyal ha aconseguit les seves dues primeres nominacions als Latin Grammy. Serà la 27a edició dels Premis de la Música Llatina i l'artista opta el guardó de millor àlbum de música urbana per Mascara i el de millor interpretació de reggaeton per Choque, amb la seva col·laboració amb el cantant porto-riqueny Chencho Corleone. I en esports, el Premià de Waterpolo guanya el Sant Adrià per 17 gols a 13 i passa ronda a Copa Catalunya. L'equip de Xavi Julià va calcar el marcador de l'anada i va guanyar per 17 a 13, així que el proper rival a batre serà el Montjuïc en semifinals.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

Qui més qui menys ha sentit a parlar alguna vegada de la Ilíada o de l'Odissea? De personatges com Aquil·les, Hèctor o Odisseu. D'històries com la de la Gran Guerra de Troia o dels periples que van portar Ulisses a viatjar durant anys i anys d'illa en illa fins a retornar a Ítaca. Tot un món d'èpica, guerra, viatges, déus, monstres i herois que és de fa gairebé 3.000 anys ens acompanya i del qual han begut infinitat de propostes literàries i culturals. Fruit de la mà d'un telomer, del que tampoc és que sapiguem gran cosa. Un llegat cultural, el de la Ilíada i el de l'Odissea, que es troba a cavall entre tres mons, el del bronze final, on suposadament van tenir lloc els fets narrats, el de l'edat fosca, que va seguir el col·lapse del bronze, i a l'inici de la Grècia arcaica, l'inici de l'antiga Grècia tal i com la coneixem. Benvinguts al món d'Homer, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una temporada més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Benvingut, Alberto Reche.
1: Bones, què tal?
0: Temporada... què?
1: No sé, som de lletres. 13, 14, una cosa així.
0: 13, 14, 15.
1: Que no recordo com van començar.
0: Bueno, tu vas començar fa molt temps.
1: Pues, posem 13 o 14.
0: 13 o 14. Ja està, temporada 13 o 14, m'encanta.
1: Temporada de Schrödinger.
0: Temporada de Schrödinger. Com ha anat l'estiu?
1: Bé, bé, bé. Sembla que encara l'haguem de començar, però molt, molt bé.
0: Sí, eh? I comencem la temporada amb un programa molt relacionat amb aquest estiu, també, no? Una miqueta. El món d'Homer. De què anirà el programa d'avui?
1: Bueno, doncs és un títol suficientment transparent, no? Anirà d'Homer. Aquest estiu, no sé si us heu assabentat, han passat dues coses molt importants. Una és que Nolan ha tret una pel·li nova.
0: Ah, sí?
1: Sí, sobre l'Odissea. Uh-huh. I van dir, bueno, pues fem un programa... No, no l'he vist encara. No sé si quan comencem temporada l'hauré vist o no, però ara mateix... podria dir-te que no sé si tu l'has vist. Tu l'has vist?
0: Estic en una situació molt similar.
1: Vale, doncs podem dir que l'equip del Troia no l'han vist encara.
0: Sí que l'ha vist.
1: I què tal? T'ha agradat?
0: Molt llarga. Bueno, ja la comentarem, doncs.
1: Aquest seria el primer motiu. I el segon, no tan positiu com que no l'entregui una altra pel·li, que sempre és, per qui us agradi Nolan, pues, sempre suposo que és una bona...

0: notícia. Una altra no tan bona és que, com ja sabeu, des del final de la temporada passada, ara el Sergio, no?, ha deixat el programa. Un record... M'ha deixat d'anar, però està bé, vull dir, m'ha quedat una mica...
1: està viu, continua menjant molt bé...
0: Té les dues cames, tot bé. Mm-hmm. Però, bueno, no, aquesta no deixa de ser una temporada de redefinició del programa, no?, de nou, de repensar les portes de Troia, i què millor començar, no?, aquesta temporada tornant back to basic, no?, tornant a lo bàsic, que en un programa que es diu A les portes de Troia, dedicar un programa, precisament, a situar-nos a les portes de la ciutat de Troia, en el món d'Homer, i també posar una mica d'ordre en el gran guirigall que suposa precisament la figura d'Homer, les seves obres, no? Intentarem explicar una mica quins grans temes es tracten a l'Ilíada i a l'Odissea, i com ens permeten apropar-nos tant a l'època que descriuen com a l'època en què aquestes històries van adoptar la seva forma definitiva, no? Llavors, la idea és una mica aquesta, aproximar-nos una mica al món d'Homer persona i al món d'Homer creador.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Alberto Reche, bona música per començar la temporada, no?
1: Home, si és el món de Homer, què millor que la cinta del Simpson.
0: Quin records, eh? Homer i Homer.
1: Sí, jo, de fet, he posat la cinta de la primera... Com el Simpson els hi passa una mica com el Troia, que és que ningú s'ha passat també per quina temporada va.
0: Hòstia.
1: Doncs he posat la cinta de la primera temporada, he assegurat, he tirat a taulell.
0: Està
1: he dit,
0: bé.
1: Poso la primera temporada, que més, si us fixeu, si tireu enrere, el cor diu Los Simpsons, no? Mm. Llavors, allà...
0: Quin records?
1: Tu no devies estar ni viu, no?, quan va començar el Simpson a emetre.
0: Quin any va començar el Simpson?
1: No sé, però molt... Ara l'Adri que ho busca. Però, bueno, estem en el món d'Homer, de Homer pels amics, i, per tant, era una música, jo crec que...
0: Que es presenta sola, no? Està bé. Molt bé, abans de començar el programa d'avui...
1: Mira.
0: A veure.
1: 1989. Los Simpsons salieron al aire por primera vez el 17 de diciembre
0: de 1989.
1: Mare de Déu. A Estats Units. Tot i que ja havien aparegut en curts el 19 d'abril del 1987. Li agraïm a l'Adri i a la intel·ligència artificial de Google.
0: Gràcies, Gemini.
1: Que, bueno, doncs no.
0: No estava viu. És un fet. Una altra notícia que tenim per aquesta temporada, entre altres que aniran sortint, és que Les Portes de Troia estrena una pàgina de merchandatge. Per tant, si mai voleu agafar una samarreta, una tote bag, una tassa, no?, que van triomfar bastant quan van fer els directes, no?, que la gent els agrada, etc., doncs només heu d'accedir a la pàgina web de merxa.com i allà buscar-nos a la botiga. Sí? I allà trobareu tot aquest merchandatge per gaudir, no?, encara més de l'experiència troiana al vostre dia a dia.
1: Molt bé.
0: hem d'assajar aquesta promo. En fi, comencem a lo important, que és el programa d'avui, i és que et vaig a tirar ja la pregunta inicial que donaria ja per no sé quantes pàgines, que és qui és Homer?
1: Bueno, doncs aquesta pregunta aparentment senzilla és, de fet, la gran pregunta, no? No només perquè no podem donar una resposta, sinó perquè, de fet, es poden donar moltes respostes possibles, ja que la seva figura es mou en un món de boira i suposicions, no? Un exemple. En la història de la identitat d'Homer té un lloc destacat el bust que conservem a la Gliptoteca de Múnich, que és una còpia romana d'un original grec, i on surt, que segur que l'heu vist moltes vegades, perquè és el típic que es posa d'imatge en el llibre, en el vostre llibre d'història de la filo i en altres llibres sobre Homer, no? I que surt constantment reproduït quan volem posar cara al personatge. Un home sec, gran, de cabell i barba abundants, i que ha servit com a model per retrats posteriors, no? Doncs bé, aquest bust, no?, que conforma la imatge física d'Homer quan pensem en ell, l'original és de mitjans del segle V abans de Crist, és a dir, d'uns 300 anys després de la seva vida i, per tant, una idealització. Llavors, això tampoc ens serveix.
0: Llavors, a veure, ens acabes de donar una pista, però entre quines dates hauríem de situar Homer?
1: Clar, aquí de nou hi ha poc acord. No? El consens de situar Homer, si és que va existir mai un personatge dit així, després això ja...
0: Un altre meló.
1: Obrirem aquest meló. O bé durant finals del segle IX abans de Crist, o durant el segle VIII abans de Crist, no? Any 800, 700 i molt... Tot i que hi ha comentaristes clàssics que el situen més aviat a inicis del segle IX, o fins i tot al segle X, és a més proper als fets de la Guerra de Troia, i crítics posteriors que han situat la redacció original de les seves obres més aviat al segle VII o fins i tot al segle VI. Vull dir, és un personatge que, segons a quin facis cas, està o a l'any 1000, pràcticament, o a l'any 500. Llavors, bueno, ja ens indica molt de la gran confusió que hi ha sobre aquest personatge.
0: Bueno, és el que t'anava a dir, no? M'estàs presentant aquí una forquilla superàmplia de dates.
1: Sí,
0: no...
1: sí, és més que una forquilla, és un trident.
0: Un
1: no?
0: trident, exacte. No podem agafar i filar una miqueta més prim.
1: Bueno, el consens general és situar les seves obres al segle VII, no? Cavall entre el segle VIII, segle VII. Aquest consens no sorgeix del no-res, no? És just l'època on es consolida a l'antiga Grècia, és a dir, la suma de la Grècia continental, la Grècia insular i la Grècia asiàtica, una nova forma de vida social, la ciutat, la polis, que comporta canvis fonamentals a tots nivells, no? S'està sortint d'aquesta època fosca després del col·lapse del bronze... No, s'està recuperant l'escriptura, s'estan creant noves formes de societat, de gestió del poder, no? Per exemple, ja ho anirem veient al llarg del programa, el sorgiment d'un concepte polític que qüestiona la reialesa anterior i posa el poder en mans de l'aristocràcia de les polis és un tema que es veu a les obres d'Homer, no? Per això és temptador situar Homer justament en aquest moment, no? Frontissa de finals del segle IX, segle VIII... I a més, a nivell arqueològic, tenim pel segle VIII una troballa que, ja veurem, si o si no, aporta informació sobre la difusió dels textos homèrics. Sabem que, com a mínim, ja des de finals del segle VIII, els textos homèrics circulen per Grècia.
0: I quina serà aquesta troballa que se suposa que ens dona informació?
1: Bueno, dit per Grècia, però es va trobar a Nàpols, així que... Bueno,
0: bueno, Grècia, Magna Grècia, no?
1: Doncs aquesta troballa és de l'any 1955 i es troba dins d'una tromba... d'una tomba.
0: Una tromba.
1: No, d'una tromba. A l'illa d'Ischia, a prop de Nàpols, que és una copa que es va datar aproximadament del 720 abans de Crist.
0: I què tenia d'especial aquesta copa del 720 abans de Crist, de la tromba
1: de
0: Nàpols?
1: Doncs lluïa en el seu interior una inscripció en vers, en hexàmetres, relativa a Néstor, que és el rei de Pilos, un dels herois aqueus de la Ilíada, a qui, precisament en el text d'Homer, en un dels passatges de la Ilíada, es relaciona precisament amb una copa, no? I brinda amb una copa i tal i qual. Així els partidaris, no? La copa diu una inscripció que diu així com Néstor, aixeco la copa, no sé què. Els partidaris de l'Homer del segle VIII tenen un exemple d'un objecte que feia referència al text homèric, no? I per tant ens demostrava ja la seva circulació fins i tot a la zona de Nàpols. Pels detractors d'aquesta teoria, ells consideren que simplement és una copa d'un senyor que es deia Néstor, no? Aquesta és la copa de Néstor, que l'aixeco per veure, tal i qual. I que, per tant, és una casualitat afortunada i no és una referència homèrica.
0: A veure, és una casualitat grossa.
1: Que tu tens a Néstor, a la Ilíada, aixecant una copa. Sí que és cert que la copa, físicament, la copa que es descriu a la Ilíada no té res a veure amb la copa que trobes. No? La Ilíada és una copa micènica, d'aquelles d'or, amb dues nanses, no sé. Però va, el context és molt clar, no? Tens una copa per brindar, hi ha una inscripció que fa referència a un moment i un personatge relacionats amb una copa que brinden a la Ilíada, no? Llavors, clar, és molt tentador assumir que aquesta escena, no, ja circulava. També penseu que bona part de l'Homer més antic no el trobem en textos escrits, sinó en decoracions de ceràmica. No? Bona part de les escenes més significatives de l'Odissea o de la Ilíada, de fet, nosaltres sempre tirem de la figura aquella d'Aquiles...
0: En Patroclo. Bueno, suposadament Patroclo, no?
1: Patroclo. És en tota la decoració ceràmica grega, no? Llavors, clar, aquesta vinculació dels textos homèrics i de representacions en ceràmica també és una cosa molt evident, no? Però vaja,
0: que
1: tenim una casualitat que ens sembla dir que, no, que ja a finals del segle VIII les escenes homèriques o les escenes que trobem en Homer les trobem en el registre arqueològic.
0: Molt bé. I ara, tornant una miqueta a Homer, que ja hem vist que no sabem ben bé qui era, en principi, però sí que és cert que sovint se'l representa com un cec. Per què?
1: Sí, normalment hi ha molts motius, no? Ja ara els enumerarem, però ja veureu que cap d'ells tampoc té un pes super, super concret, no? Llavors, podria ser cec, podria no ser sec... Ja.
0: Em veig a venir que aquest programa anirà una miqueta així, no?
1: Bueno...
0: Veurem.
1: Però això és el que permet que no l'enfaci el que li donin a gana.
0: Sí, sí, sí.
1: Per exemple, en un himne homèric, en un dels himnes... Nosaltres coneixem la Ilíada i l'Odissea, però també s'atribueixen a Homer els coneguts com els himnes homèrics, que són uns himnes en honor a diferents déus. Doncs en l'himne homèric a Apolo, Homer diu d'ell mateix, no?, que era natural de l'illa de Quios i que era sec. Llavors dius, vale, perfecte, doncs és sec, Alberto. Quin és el problema? Doncs que els himnes homèrics no són una obra d'Homer. S'atribueixen falsament a Homer, són obres segurament del segle VI abans de Crist, és a dir, entre 100 i 200 anys després d'Homer, que es fan passar per obres d'Homer, no? Perquè com Homer és un dels primers que escriu sobre els déus, que, no?, que personalitza els déus grecs, quan es fan aquests himnes sobre diferents déus, es posen aquests himnes en boca d'Homer. Llavors, clar, que en un himne del segle VI, falsament atribuït a Homer, es digui que Homer és de Quios i que Homer és sec, doncs, bueno, pot ser veritat o pot no ser veritat.
0: Vale, el primer motiu no m'acaba de convèncer.
1: Un segon motiu que donen alguns lingüistes és per la similitud del nom d'Homer amb una expressió grega que és homeoron, no? Que vol dir simplement aquell que no veu. No? Llavors, vull dir, Homero, Homeron, vol dir simplement aquell que no veu. Mm-hmm. Llavors, clar, és com dir, si tens un senyor que es diu Homer, i Homer significa sec, pues aquella persona serà cega. Bueno, això és sí. Pensar, no?, pues que Cicero era un cigró, no? O que Calígula era una sabata. Bueno, o que si tu et dius Jaume Ferrer, ets Ferrer, no? I si tu et dius Jordi, pues mates dracs. Bueno, podria ser. Un tercer motiu és la creença simbòlica de que els aedes, els rapsodes, les persones que utilitzaven la memòria, penseu que aquesta literatura en un principi és oral, aquesta gent que té una visió interior molt, molt forta, una visió creativa molt forta, havia de ser sec, no? Perquè la visió interior creativa es contraposa a la visió normal i, per tant, no? La que tens per una... És com Messi, no? El que tens per una banda, ho treuen per l'altra. Es creia que ser sec estimulava la memòria i, per tant, s'atribuïa als aedes, als poetes, aquesta característica, no? Mm-hmm. I, per tant, si Homer era el més gran dels poetes, Homer havia de ser sec. Bueno. Bueno.
0: Està bé. A veure,
1: penseu que no hi ha sanitat pública en aquell moment. Quan tothom acabava... Ser sec tampoc era una cosa que...
0: No era raro, no?
1: O sigui, no t'operaves de catarates. No sé si la gent moria de catarates, suposo que només si t'empenyien, no? Bueno, en qualsevol...
0: Crec que això ni un metge ho podia salvar.
1: No ho sé. No, clar, bueno, depèn.
0: Quart motiu.
1: I quart motiu... A l'Odissea, o sigui, a l'obra d'Homer apareixen diferents aedes, diferents poetes. A la Ilíada potser no tants, potser apareix més Aquil·les tocant la lira i tal i qual, però a l'Odissea apareixen diferents poetes. De fet, el propi Odisseu fa de poeta de si mateix. I apareix una aeda de Mòduc que és sec. Llavors, es va voler veure també en aquest personatge, no?, que és sec perquè, no?, perquè els aedes han de ser secs, perquè és tradició interior, perquè no sé què. Es va voler veure la tradició posterior. Ja veurem que les obres homèriques han estat molt comentades, no?, ja tot com seran la base de l'educació grecoromana. S'aprenia a llegir, a escriure, a redactar amb els textos homèrics. Són textos molt comentats, no? I, per tant, es va voler veure en aquest personatge una mena de trasunta del mateix Homer. I, per tant, va collar aquesta idea, no? Si de Mòduc, que és l'aeda de l'Odissea, és Homer, i de Mòduc és sec, Homer és sec. No? Però, clar, no tenim cap dada biogràfica que ens digui que és així. Podria ser-ho o podria no ser-ho.
0: Molt bé. Per tant, no sabem si era sec, no sabem exactament de quan era, però llavors, Alberto, hem d'entendre que va existir o no?
1: Clar, no ens aturarem ara a desgranar en profunditat el tema i totes i cadascun dels arguments que s'han donat en favor i en contra en els darrers 2.000 i pico anys.
0: No cal.
1: Sobre si Homer va existir o no. Tots sabem que sí i que va viure a Springfield. Només mencionarem alguna de les hipòtesis més elaborades sobre la seva identitat, per si algú vol, que tiri del fil. Per exemple, hi ha una que vincula a Homer amb la paraula jònica homaros, que vindria a significar hostatge, presoner, no? I parla dels homèridae, que és una mena com de societat de descendents de presoners de guerra que vivia a la Jònia, que formaven una mena de casta allunyada de la guerra i que, per tant, se'ls utilitzava com a, ens diu aquesta teoria, no hi ha gaires proves, com a receptacles de la memòria èpica, no? És aquella gent que és sospitosa de ser descendents dels nostres enemics, mm-hmm. dels presoners de guerra. No ens podem refiar que aquesta gent vagi a la guerra amb nosaltres. Llavors, com no van a la guerra, tenen la mala educació de no morir-se, joves, doncs permet que siguin els receptacles de la memòria. I, per tant, se'ls assigna aquesta tasca de memòria èpica, no? Per tant, que diu aquesta teoria que Homer no és tant una persona, sinó una mena d'escola d'escriptors, no? Hi ha com una casta dels homèrides, dels homers, i que, per tant, Homer simplement fa referència a algun d'aquests, no?, descendents de presoners de guerra anònims que cantava. També hi ha qui diu que Homer en realitat no era grec, sinó que era, no és broma, un presoner de guerra babilònic.
0: Com un advocat.
1: Sí. O que fins i tot era descendent dels troians. I que, que com els comentaristes veuen que a la Ilíada Homer humanitza molt els troians, no? I al final acabes empatitzant amb ells, i aquí pensa que Homer potser és un descendent dels troians, uh-huh. i no? per aquesta humanitat amb el que es perfila. Hi ha una anècdota divertida atribuïda a l'emperador Adrià, gran amic del programa, que diu que l'emperador, no, que era, també era culte i estava ja pensant, no dormia jo, no pensava en l'imperi romà un cop al dia, perquè ja era la seva realitat.
0: Era ell.
1: Era ell. No pensava en els pobles del mar, no, tampoc, però estava com intrigat de qui era Homer, és una cosa que es desconeix. Llavors, com a
0: pensava
1: emperador,
0: un cop al dia en això.
1: No sé si un cop al dia, però, bueno.
0: Pensava en molt pensava, en qui era Homer, no?
1: No ho sé. I llavors, resulta, ens diu una anècdota que ens diu que va anar a l'oracle de la Pítia, no?, a preguntar, anaves a un oracle a preguntar coses importants, i ell va anar com a emperador a preguntar a l'oracle qui era Homer, no? Se respon-me, qui és Homer, no? I es veu que a la Pítia, que li devien agradar les telenovel·les, no?, ja que li va dir, em sembla fantàstic, que Homer era, li va com a mostrar la realitat, i li va dir que Homer era ni més ni menys que el fill de Telèmac.
0: Hòstia!
1: I que, per tant, no, Homer era el net d'Odisseu, i per això va saber explicar tantes coses de primera mà, no, i que Homer, en el fons, és un personatge del segle X, no, més proper a la Guerra de Troia, i que per això sap tant, no, de la Guerra de Troia, per això sap tant dels personatges de la Guerra de Troia, perquè era el net, no, d'Odisseu. A veure, això és una patillada de Copón, però, a veure, és com quan consultes a les vidents ara mateix.
0: Sí, sí, sí,
1: que truques. O quan consultes al teu Piscis ascendente Aquario. Mm-hmm. Bueno, no sabem si l'Adrià s'ho va creure, l'emperador Adrià no sabem si s'ho va creure, el nostre Adrià no sé si s'ho creu, aquesta teoria, home, però en qualsevol cas la Pítia ho va deixar anar i...
0: És temptador pensar que Homer és fill de Tom Holland.
1: Sí?
0: Sí.
1: Bueno... No sé.
0: I quina seria la seva pàtria més probable?
1: Clar, moltes ciutats gregues s'han disputat, i encara es disputen, l'honor de ser la pàtria d'Homer, amb més o menys fortuna. No? Realment és igual, fos quina fos, el més segur és que hauria de ser un enclau jònic, mm-hmm, és a dir, de la Grècia asiàtica, no? L'actualment...
0: Turquia...
1: La part turca de l'antiga Grècia. Mm-hmm. No sabem en quina exacta d'aquestes ciutats, o d'aquests enclaus, o d'aquestes illes, però... Si hem d'apostar, apostaríem, per moltes evidències del llenguatge, de les coses que explica, que era un oriund d'un enclau de la joia.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell, i ens agradaria fer-ho amb tu.
1: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
1: Gràcies per fer-ho possible, i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, comencem el bloc central del programa amb una peça de la banda sonora de Troia.
1: Sí, sí. A veure, aquesta pel·li del 2004, una pel·li de la que tothom parlava malament fins que Nolan ha tret l'Odissea, que llavors de cop i volta hi ha un atac de retrocontinuïtat d'una pel·li que mola. Jo recordo anar, quan estava fent la carrera, anar al cine a riure'm d'aquesta pel·li. O sigui, més enllà de Brad Pitt en biquini, que és una cosa que tots coincidirem, que ens fa qüestionar la nostra sexualitat. Mm-hmm. Vull dir, d'entrada sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Fora d'això, la pel·li és un despropòsit enorme. Simplement que ara, per comparació, no? Sembla que hem idealitzat una pel·li de masculinitat normativa i ara tots són làgrimes de
0: faig. No, de faig no, pobre, no.
1: No.
0: És que estic massa acostumat a dir làgrimes de faig a totes les zones. No.
1: Si tots sabem que els faig no ploren.
0: Perdó.
1: Facturant. Vinga.
0: No ploren, facturen, vale. Jo he de dir que a mi em va agradar molt. Potser també em va agafar en una altra època.
1: Clar, això és del 2004.
0: Jo tenia 10 anys.
1: Clar, tu va flipar, jo era un Hyperman.
0: Clar, tio, és exèrcits antics i coses, no?
1: Però té moltes decisions de guió qüestionables, té moltes patillades, i en el seu moment va quedar com una pel·li, Hollywood, es va entendre que era una pel·li de Hollywood, que versionava una cosa sense cap mena de credibilitat. Però ara ha passat a ser com l'estàndard de com s'han de fer les coses. Al final, la roda del món gira i ens torna i ens posa cap per avall.
0: Molt bé. El que ens està posant cap per avall també és descobrir qui cony era Homer. Però és la màgia, no?, d'aquest programa. Ja hem vist una miqueta, no?, la complicació de tot el que envolta la identitat d'aquest personatge o personatges. Però quina serà la hipòtesi a la que ens agafarem nosaltres?
1: Bé, com hem vist, saber qui és Homer és una fita impossible. Sobretot amb l'estat actual dels coneixements. Potser demà passat apareix, alguna dada arqueològica, apareix la tomba d'Homer i ens hem de... o una biblioteca, del segle VII o VI, i ens hem de menjar amb patates el que diem. Però actualment, amb l'estat actual dels coneixements, el que... no podem saber qui és Homer. Però el que sí que podem saber és que algú va ser responsable de la creació artística que hi ha darrere de les seves dues obres. No, no importa tant qui és, per mi, qui és Homer, o si va ser d'allà, o d'aquí, o d'on era, o de no sé quan, sinó el fet de que la Ilíada i l'Odissea no són producte, com s'ha dit alguna vegada, d'una mera transmissió de sigles mitològics tradicionals. Perquè, de fet, quan un observa l'obra d'Homer, veu la mà d'un autor en la manera de tractar els temes, en la simetria dels capítols, en la introducció de personatges nous, en el gust per temes concrets. Llavors, és evident que, fos qui fos, m'és igual, la Ilíada i l'Odissea no són obres tradicionals transmeses oralment per costum, sinó que aquí hi ha hagut un autor, digue-li Homer, digue-li Patata, que ha volgut crear una obra literària i explicar-nos una cosa d'alguna manera. No? I, per tant, el debat no és tant si Homer o no existeix o qui era, sinó el fet d'això, que estem potser davant del primer autor occidental al que podem posar nom, no cara, sinó nom. Per posar un exemple, no? Aquiles, el protagonista de la Ilíada, en principi, i fins a Homer, no estava vinculat al cicle troià. Que Aquiles sigui el protagonista de la Ilíada és una decisió d'autor d'Homer. Aquiles era un personatge folclòric. De fet, ell no és dels herois troians tradicionals que van en primer moment a la guerra. De fet, no és dels que fa aquell jurament de defensa. No? És un personatge que és introduït més tard. És un personatge del folclore. No? És fill d'una ninfa, que si no sé què, que si la immortalitat, que si el no sé quan, que si és un personatge transvestit. No? Quan el porten a la guerra, el van a buscar a la guerra de Troia, es disfressa de dona perquè no vol anar. És com un personatge de conte, de tradició folclòrica, que Homer decideix convertir en personatge èpic. És com si agafes a Peter Pan i el fas un heroi èpic, no?
0: Hòstia.
1: Ja, bueno.
0: No, interessant.
1: O, per exemple, altres personatges que considerem fonamentals en la guerra de Troia, com són Patrocle o Héctor, són invencions d'Homer. No existeixen abans en la tradició èpica del cicle troià. I això són decisions d'autor. És algú que ha decidit crear uns personatges per explicar una cosa concreta.
0: I per tant, tot això... És possible dins l'oralitat o no?
1: Sí, absolutament sí. Abans, no, la teoria filològica deia que semblava impossible, no, que pogués haver autors i obres concretes amb una autoria circulant de manera oral, no? Perquè es considera que l'oralitat transmet, no, pues, faules compartides. Però quan s'han estudiat les èpiques tradicionals, no, les històriques i les contemporànies, quan a partir del segle XIX hi ha aquesta dèria, no, per retrobar les èpiques orals, perquè es veu en elles el folklore, o es veu en elles les èpiques nacionals, no? Això passa en totes les èpiques, des del romancero espanyol, fins al Kalevala, fins a l'invenció dels bards irlandesos que s'inventen els literats del segle XIX. S'ha trobat que existeixen repertoris èpics que subsisteixen durant generacions d'insularitat sense modificacions substancials, no? Pot haver-hi una obra creada per algú que es transmet durant generacions sense que canviï substancialment, no? És una cosa, es transmeti oralment no vol dir que hi hagi una autoria difusa. Amb tot, les obres homèriques apareixen just en el moment en què Grècia recupera l'ús de l'escriptura, no? Llavors, aquesta vegada a través de l'adaptació de l'escriptura alfabètica fenícia. Ni l'Odissea ni l'Ilíada hi ha cap referència a l'escriptura. Només hi ha una molt, molt fosca. Que penseu que a la Guerra de Troia els herois grecs i els grecs troians escrivien. Estaríem fotimer de tauletes micèniques. Però els herois de la Grècia homèrica no escriuen. De fet, només hi ha una referència a quan un dels personatges fa referència a un avantpassat seu, a Bel·lerofonte, que diu que l'envien de misèria a un lloc amb unes tauletes amb signes mortals, no? Com dient, l'escriptura és una cosa malèfica, no? Com aquest record. Això té res més a veure amb el fet de la tradició de l'època fosca on s'ha perdut l'escriptura, que no passen en que l'època micènica no hi hagués, no? Però, clar, després també, i amb això faig un excurs, moltes vegades l'error és intentar veure a Homer com una mena de cronista històric, no? Creure que podem parlar de la religiositat grega o la mitologia grega a través del que diu Homer, quan Homer no és un teòleg, és un escriptor, que podem parlar de la societat grega quan Homer no té cap intenció de recrear, d'explicar la ciutat grega, no? Per exemple, els herois aqueus es passen 10 anys davant de Troia i no es parla de cap dona, més que les esclaves. No neix ningú. En 10 anys de campament allà no apareix cap nadó, ni cap nen, ni cap iaio. Els únics nens són dos o tres nens a Troia, no? No apareixen camperols, més que quan els has d'utilitzar com a comparació respectiva, no apareixen... Llavors, que qualsevol intent d'intentar utilitzar Homer com a font històrica, pues, xoca amb el mateix que xoca qualsevol intent d'utilitzar una obra de ficció per intentar explicar coses, no?
0: Molt bé. I quan prenen les obres homèriques la seva forma escrita definitiva?
1: Bé, hi ha qui pensa que ben aviat, no? Que el segle VII... Hi ha qui considera que no abans del 560 abans de Crist, no? Que és una data que tenim molt clara perquè Pisístrat, no? Un tirà d'Atenes, ordena preparar com la primera edició oficial dels textos homèrics, no? I, de fet, hi ha una certa tradició que vincula Homer amb Atenes, no? com Cristóbal Colón, tothom vol tenir la pàtria, doncs els atenencs es sentien a Homer com els seus, i, per tant, la primera vegada que es fa com una edició oficial i posada per escrit del text homèric, o la gran edició, és el 560 amb Pisístrat. Llavors, bueno, amb tot no us feu il·lusions, perquè haurem d'esperar fins al segle X després de Crist i els tallers bizantins per tenir còpies íntegres dels textos homèrics. És a dir, les primeres còpies, els primers manuscrits que tenen la Ilíada o l'Odissea sencera són textos de l'any 1000, després de Crist. Penseu que les tauletes d'argila, els papirs, tot això ha desaparegut. Es conserven alguns petits fragments, per exemple, de l'Egipte del segle III després de Crist, però no deixa de ser curiós que els textos homèrics haurem d'esperar fins a uns 1.700 anys després, no, de que Homer creés l'Odissea o l'Ilíada per tenir algun llibre avui en dia, clar, abans circulaven, però el llibre més antic que conservem íntegre de l'Ilíada o l'Odissea és de fa 1.000 anys. Això també ens indica, no, que la sort de... material bibliogràfica de les obres antigues és molt, molt atzarosa. No? Sigui com sigui, serà divertit, perquè un cop que el text es fixa i es posa per escrit, i s'utilitza en l'educació, comencen els comentaris erudits sobre el mateix. La gent comença a comentar la Ilíada, a comentar l'Odissea. I comencen a sorgir debats erudits sobre si algun vers és verídic o no, si Homer, aquest vers és massa barroer, segur que Homer mai hauria escrit això. Aquest personatge es comporta, Agamèmnon al principi de la Ilíada es comporta com un gilipolles. No? I llavors hi ha qui diu, no, és impossible que Agamèmnon sigui tan mal educat, no? quan ha de ser així perquè es contraposa a Aquiles. No? O, per exemple, hi ha debats, a mi em semblen fantàstics, no? Ja sabeu que Patrocle es disfressa d'Aquiles, agafa l'armadura d'Aquiles, se'n va lluita amb Héctor i mor, no? I Héctor es queda l'armadura, no? Agafen i li treuen l'armadura. I llavors, Tetis, la mare d'Aquiles, ha d'anar a veure Efes, a dir-li fes bona cuirassa, no sé què. Clar, llavors, els comentaristes helenístics deien, a veure, si Patrocle era un guerrer, no? Un mirmidor i era un guerrer, i agafa l'armadura d'Aquiles i la perd, per què Aquiles no agafa l'armadura de Patrocle, se la posa i va lluitar? Això de... Perquè, a més, en el funeral de Patrocle, tampoc diuen que el cremin amb l'armadura posada. Llavors comença a haver-hi tota una sèrie de comentaris dient, clar, és que Patrocle potser era un servent i no era un company d'armes. No? Perquè si és un que està allà sempre ajudant, netejant Aquiles, que si me quieres yo también, no sé què, i no té armadura, potser no era... Potser quan li diuen que és company d'Aquiles, no és company d'Aquiles, és un company d'armes, perquè si no té armes pròpies ja demana... Les... No, fixeu-vos que comença a fer tota una sèrie de comentaris, no?, erudits sobre l'obra. No tenim temps per aprofundir-hi, però hi ha anècdotes divertidíssimes sobre aquesta reflexió d'intentar prendre's en sèrio un text.
0: Molt bé. Com van ser compostes, no?, les obres homèriques?
1: Bueno, és interessant perquè van ser realitzades en una mena de llengua artificial, no?, creada a partir de diferents dialectes jònics i eòlics. Estan composats també en hexàmetres dactili. No entrarem ara a explicar poesia grega antiga, però bàsicament són versos compostos no per... O sigui, la poesia homèrica no es mesura per síl·labes, sinó es conserva per mesures. No? Un hexàmetre són 6 mesures. Cadascuna d'aquestes mesures està formada per una síl·laba llarga i 2 breus. El grec antic és una llengua tonal, l'accent no és un accent d'intensitat, sinó és un accent de musical, no? Una mica com el castellà, tu passes de la a sol, no? No entrarem. Però bàsicament recullen a la seva composició evidents recursos d'oralitat, no? Els epítets, les repetacions formulàries, coses que fan pensar que la primera transmissió de l'obra va ser oral.
0: Molt bé, a veure, estic llegint la pregunta. I també avui és programa de melonazos, eh? Està bé. A veure, Alberto, anem al lío. Hem parlat ja molt de l'obra, d'Homer, no sé què, no sé quantos, però jo, el que ens interessa aquí, als oients, segur que també, és entrar en el contingut de les obres homèriques. Va ser real la guerra de Troia? I fins a quin punt el que ens explica Homer sobre aquesta guerra és real o no?
1: Vale, siguem categòrics. La guerra de Troia va succeir com la relata Homer i la tradició grega? Rotundament no. Aquest relat té una base històrica, tot i que sigui deformada? Sí.
0: Perfecte.
1: Aquesta seria com el titular, no? No és el primer programa que dediquem a les obres d'Homer. N'hem dedicat 3. Així de memòria, potser ballen els números, però el programa 2 van dedicar a la guerra de Troia. És molt antic. No el podeu mirar, però érem joves inexperts i confusos. El programa 200, que vam dedicar a la modernitat de la Ilíada, a parlar del contingut de la Ilíada, i el programa 307, diria, un dels primers que tu vas estar, el vam dedicar no a l'Odissea, però sí a la figura d'Ulisses, no? L'evolució de la figura d'Ulisses en la cultura occidental. No? Des de l'antiguitat, l'edat mitjana... Llavors, bueno, són 2 programes... En aquell programa crec que vam prometre que faríem algun programa sobre l'Odissea.
0: Doncs mira, 300 programes.
1: Aquest tampoc és sobre l'Odissea exactament, però bueno, ja ho ha fet Nolan, què farem nosaltres? Però vaja, podeu reescoltar o escoltar per primer cop aquests programes, el 2, el 200 i el 307, i per tenir més dades, no? Així a grans trets. La Ilíada recull, d'una manera molt sui generis, el record del context geopolític del Mediterrani Oriental de finals del bronze, no? Aquesta època, no? en què els estats palacials micènics, no? El món hitita, la Wilusas hitita, i l'Odissea parla una mica dels efectes del col·lapse d'aquest bronze, no? La desfeta, no? La tornada a casa d'aquests herois homèrics i la desfeta d'aquesta societat de palaus que han viscut una sèrie de revoltes, no? De fet, Odisseu, quan torna a casa, el gran leitmotiv de la seva obra és la venjança, no? La venjança contra els pretendents que volen usurpar el palau, no? Existeixen mencions, per exemple, a les tauletes hitites de conflictes entre els aqueus, els habitants de la Grècia continental micènica, i la ciutat de Wilusas, la Ilion homèrica, no? No? És quan el rei hitita li diu a un rei micènic i d'aquella cosa de Wilusas que ens havien fet molt, va, ja està perdonada. No? No sabem exactament què va passar, però Wilusas és una ciutat satèl·lit del món hitita, no? Un centre comercial important, i els aqueus, que a més de comerciants eren pirates, doncs, bueno, doncs havien tingut les seves colletes. Aquesta Wilusas era una ciutat, les runes de la qual encara es podien veure ben a prop d'on vivien els habitants de la Jònia, no? On vivia aquest suposat Homer, encara hi havia el record d'aquelles grans muralles monumentals d'una de les iteracions de la ciutat de Troia. A més, molts d'aquests habitants de la Jònia eren migrants de la Grècia continental micènica. Després de la desfeta dels estats palacials micènics al bronze final, molts d'aquests habitants de la Grècia continental migren cap a les illes, no? Cau la societat, cau la jerarquia política, hi ha moviments de població. Us en recordeu quan parlàvem d'aquell despoblament de la Grècia continental, que potser no calia vincular uns invasors dòrics, sinó unes migracions internes, no? Pues molta aquesta gent que havia viscut sota, no, el domini dels micènics, dels tebans, de no sé què, ara vivien a la Jònia. Llavors, bueno, ja, també tenim, hi havia aquest record, no, d'aquests conflictes del bronze final. També tenim evidències d'un lucratiu comerç d'esclaus en les tauletes hitites, no, on el rapte de dones era una constant. I, en fi, no, botins de guerra on els aqueus tenen, pues, i tantes dones, no sé què, i tantes dones, no sé quan. I fins i tot s'ha pogut vincular onomàstica present a la Ilíada en tauletes micèniques o hitites, no? Algun Alexandros, no? Hi ha una sèrie de noms que utilitza Homer, que quan tu mires tauletes del bronze final són noms de l'època. Llavors, bueno, hi ha coses que sí que ens indiquen que hi ha un record, no? Hi ha una oralitat que perviu, que Homer agafa i de forma com vol, no? Ja ho anirem veient si dona temps. Hi ha moltes coses que Homer no entén d'allò que explica i s'ho ha d'inventar.
0: Llavors estem davant d'uns relats que cal vincular a l'edat de bronze?
1: Primer sí, no de la temporada. Sí, en alguns detalls, en el marc general, no en la resta, no? Per exemple, els herois de la Ilíada corresponen a un tipus de lideratge antic, el rei dels palaus, aquests guànecs, micènics, aquests capdills d'homes, però Homer introdueix a la Ilíada un qüestionament constant d'aquest tipus de sistema polític.
0: I com ho fa això ell?
1: Per exemple, amb la introducció d'Aquiles. Aquiles i les seves crítiques al lideratge antic d'Agamemnon, no? En el recurs a les assemblees, el qüestionament del repartiment del botí, no? Per l'audiència original d'Homer, el lideratge dels aqueus, el lideratge explicat a la Ilíada, és arcaic, no és el que ells viuen, és el que tenen en el record, propi d'una societat que ja no és la seva. Estem en el moment del sorgiment de les polis, d'una nova elit terratinent que es pensa d'una manera diferent a la dels governants militaritzats dels palaus micènics, que ja quedaven en el record. Nosaltres ens hem tret de sobre aquesta gent. Per això el nostre protagonista és Aquiles, que és el que critica aquesta gent, no? I els aqueus són tots una panda de desgraciats. Vull dir, no hi ha cap ningú que sigui guai. O sigui, Odisseu, per exemple, que ara cau molt bé a Nolan i tal. O sigui, hi ha un moment que hi ha... L'únic personatge de la plebe que apareix a la Ilíada és Tersites, que és aquell... és l'únic aqueu que no té cognom, és a dir, que no es diu el nom del seu pare, perquè és un soldat ras, no té llinatge, i és el que, juntament amb Aquiles, critica la gestió d'Agamemnon, no? Aquiles se'n va i tal i qual, però a Tersites, que és el que diu, no? Desertem en massa, deixem aquí els dirigents, repartim-nos el botí, tornem a casa, no sé què, està a punt de generar una revolta, i el tio que agafa i davant de tothom l'agafa i la pallissa de mort és Odisseu, que després ens agrada molt perquè és un senyor com cara molt seriós, però és el tio que, saps? El que està allà fent de policia del poble. Bueno, Clar. El Wanax, el rei micènic, que era el governant absolut i controlava tots els recursos agrícoles i ramaders de la regió, no? Ja es veu a la Ilíada que regalen ramats, regalen camperols, regalen... que controla les armes, que controla la construcció dels carros de guerra, ja no hi és. De fet, els carros de guerra són molt divertits, perquè podem veure com Homer no sap què fer amb els carros. O sigui, vull dir, ell ja el recorda que els carros de guerra eren una arma de guerra, no? Ja sabeu que la guerra, els hitites, penseu Ramsès III, allà, la batalla de Cadeix, els carros, no? Els carros eren un actiu molt important en les batalles del bronze final. Però en l'època d'Homer no hi havia carros. No s'utilitzaven en carros. Llavors,
0: es posa per allà.
1: Ell sap que els guerrers micènics anaven en carros, però no té ni puta idea de per què s'utilitzen els carros.
0: Bueno.
1: Llavors, només hi ha un personatge que de tant en tant tira algú. Néstor, que és el personatge més... el vell, l'únic vell dels aqueus, el que és com de la generació anterior, és l'únic que mai baixa del carro per combatre. Però tothom el que fa és... vaig en carro! Freno el carro.
0: Baixo
1: a peu, agafo l'escut, agafo la llança i em parteixo la cara amb el del costat, no? Clar, llavors, Homer no sap què fer amb els carros, no? El que ja és una vocació d'un passat que es pressuposa antic, però que ja només queda en el record, no? Il·lustrat, això sí, a vegades amb objectes d'un passat remot. Per exemple, quan es descriu el cas que un personatge cretenc, no? Per tant, molt antic, de la civilització minoica, Meriones dona un casc a Odisseu, dona un casc de folrat en cuir, amb les astes d'un port senglar, no? Un casc que ni tant és metàl·lic. Quadra perfectament amb els cascos trobats en època micènica, no? Hi ha el record d'aquests objectes antics, hi ha un decorat antic, no? En algunes armes, en alguns estris de lluita, però que no se sap bé com funcionen.
0: I l'Odissea té el mateix problema?
1: Bé, la Ilíada i l'Odissea són dues obres ben diferents, no? Hi ha un consens en considerar la segona posterior en diverses dècades a la primera i responen a tipologies narratives diferents. La primera és un poema èpic sobre la corona d'Aquiles, la segona és una mena de literatura de viatges, per una banda, o ha quedat com una mena de literatura de viatges, tot i que aquests viatges... d'Odisseu, ocupen una part molt petita de l'obra que es centra sobretot en el retorn a casa i en la venjança. De fet, Odisseu s'inscriu, l'Odissea s'inscriu en el gènere dels nostoi. Un nostos és un viatge de retorn, d'aquí ve la paraula nostàlgia. Relats sobre el retorn dels herois homèrics que tornen a casa seva després de la guerra de Troia i es troben que allò s'ha anat a la merda. Llavors, si la Ilíada s'ha examinat per treure informacions sobre la guerra micènica, l'Odissea s'ha escorcollat des de fa segles amb un altre interès ben diferent.
0: I quin serà aquest interès?
1: Doncs, bàsicament, la geografia. No? El gran debat al voltant dels viatges d'Odisseu no és altre que el de saber per quina geografia s'està movent. No? Pels historiadors, si la Ilíada és el que anà a la guerra, l'Odissea és el que anà a la navegació. Per tant, el comerç, tot i que Odisseu no comercia mai, no? Odisseu, el gran navegant, el gran explorador. No, Odisseu no explora mai. El seu viatge mai és un viatge d'anada, sempre és un viatge de tornada. Però, bueno, ha quedat en l'imaginari del personatge, repasseu aquell programa 307, com un personatge vinculat a l'exploració. Per tant, es vinculaven els viatges d'Ulisses amb els dels navegants grecs que comencen a fer-se la mar, no?, des de les metròpolis gregues i comencen a fundar colònies. Repeteixo, no importa que Odisseu ni comerci ni colonitzi, però vaja, tots sabem que mai has de deixar que la realitat desmunti un bon argument.
0: I quins intents d'identificació geogràfica s'han proposat?
1: De tota mena. Des dels més modestos, que intenten vincular els viatges d'Odisseu amb la geografia del Mediterrani Oriental, no? L'illa del Ciclo que tira pedres és una illa volcànica, Sile Caribdis és l'estat de Messina, fins als que creuen que l'Odissea amaga el relat d'un viatge oceànic, no? I que està explicant un viatge per l'Atlàntic. En el fons dona igual, perquè la intenció de l'obra no és la de ser una guia geogràfica.
0: I llavors què busca l'Odissea?
1: De fet, l'Odissea és un joc de miralls, no? Amb moltes històries dins la història principal i molts narradors, alguns verídics, alguns falsos. Si Aquil·les és un heroi folclòric trasplantat a un poema èpic, Odisseu és al revés, és un heroi èpic trasplantat a un relat folclòric. No? És un relat d'engany, on la petita part que tothom recorda, els cants 9 o 12, i que creu que és el nucli de l'Odissea, és només un detall. No? Es navega entre la realitat i la ficció, entre els espais civilitzats i els espais salvatges. No? La distinció és molt evident. Homer distingeix molt, o Odisseu distingeix molt, entre els que conreen la terra i produeixen pa i aquells que no. Tu saps que estàs en una illa fantàstica o que et trobes uns personatges fantàstics perquè no tenen blat, no conreen. Alguns poden tenir vi i emborratxar-se perquè el vi et fa salvatge, però... és una primera aproximació molt divertida a la distinció grega entre helens i bàrbars. No és una distinció racial, sinó simplement una distinció cultural, no? La paideia, la cultura que et porta a tenir agricultura o i per tant educació, i la que et porta a no tenir-lo. O sigui, Telèmac, els altres herois troians, que expliquen els viatges que fan a l'Odissea, sempre es mouen pel món real. Odisseu, no, que té com a característica la supèrbia, ho fa pel món imaginari, no, l'engany a través de la disfressa, perquè en el fons és un falsari, un narrador d'històries més semblant a un Homer, a una Eda, a un Rapsoda, que no un heroi tradicional. I fins i tot la seva arma, l'arc, és una arma indigna.
0: Però si l'arc i l'escena del palau i tot això mola moltíssim.
1: Sí, clar, el gerd dels éssos homèrics, de fet, qui combat a distància és indigne. I això ho marquen tots els exemples que tenim a la Ilíada. L'arc és l'arma d'Apolo. I per Homer, Apolo era un déu no gaire recomanable, perquè Apolo és un déu asiàtic que arriba, que és un dels que més tard arriba al panteó grec. I, per tant, l'arma d'Apolo és una arma sospitosa. Des de que Paris acaba amb Aquiles, no?, amb l'engany i un arc, fins a que l'arquer troià Pàndar, instigat per Apolo, intenta matar Menelau, acabant amb la treva que hi havia, l'arc és una arma sospitosa. Entre els aqueus, Teucre, que és el germà d'Àjax, és l'únic que utilitza l'arc sota la protecció de l'escut del seu germà. No? Jo m'amago en l'escut del meu germà, que Àjax, a més, porta un aquells escuts de torre i tal. Doncs bé, més tard, Sòfocles convertirà Teucre no en el germà d'Àjax, sinó en el seu germà bastard. No? Perquè clar, utilitzava l'arc, llavors no podia ser... No? Llavors és molt divertit, perquè és bastard perquè empra l'arc o empra l'arc perquè és bastard. No? És una arma indigna, com la de Paris, que és l'heroi afeminat. No? L'arc és l'arma d'Apolo. Clar, en el cas de l'arc d'Odisseu hi ha un punt d'element de sobirania, no? L'arc que només pot emprar ell, que això també és una cosa de conte de fades, d'aquest heroi folclòric, no? L'element reconeixible. Però no deixa de ser curiosa l'elecció de l'arma.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Molaria moltíssim aturar-nos a comentar la música.
1: L'he posat per tu.
0: Gràcies, Alberto.
1: Que sé que t'agrada.
0: Hi ha més diferències entre la Ilíada i l'Odissea?
1: Sí, sí, de fet...
0: Ah, no, podem tirar endavant, és que com que anem justets...
1: Sí. Bueno, hi ha moltes diferències, no? Tradicionalment s'ha considerat la primera un monument a la guerra i la segona un monument a la pau. Però tot i que al final és al revés. La Ilíada acaba amb uns funerals en la reconciliació entre Príam i Aquiles, i l'Odissea acaba amb la matança dels pretendents, amb degullant i penjant a totes les serventes que han ajudat els... Bueno, llavors, aquestes distincions que es fan des de la posterioritat a les obres, a vegades no sempre en cert.
0: I la presència constant de déus?
1: Bueno, d'aquí venia la música, no? De fet, la presència de déus és una de les constants dels textos homèrics, no? De fet, podem considerar Homer el pare de la mitologia grega, ja que és el primer en posar per escrit o en posar de veu i tractar de manera colorida i ordenada els déus grecs en la seva forma humana que tant ens fascina, no? Ell i Hesíode poc després, ja que de fet considera que Hesíode és parent d'Homer, posen les bases del que serà la mitologia grega posterior.
0: Donin-ho la responsabilitat.
1: Bueno, sí. Això sí, a més, no hem d'oblidar que Homer no és teòleg, no? Com deien, ni és historiador, és un poeta, i per tant la caracterització dels déus està feta per seduir a l'audiència, per agradar els oients, i a voltes introdueix elements còmics o directament irònics dins del comportament dels déus. No, no hem d'esperar una guia de religió grega quan parlem dels déus homèrics, no? Perquè fa broma constant amb els déus. Un exemple molt ràpid, el del cant quart de la Ilíada, quan era, munta tota una estratagema per ajudar els aqueus, consistent en distreure a Zeus. Zeus ha dit que ningú ajudi els aqueus perquè me'ls vull que pateixin. Llavors, Hera agafa d'Afrodita filtres amorosos, pòssimes i no sé què, se'n va a buscar a Zeus, sap el que li agrada, i llavors l'enganya per tenir sexe durant molt de temps dalt del món Ida, per tenir-lo distret, no? És allò de dir, Zeus tot poderós, però ja sabem, no?, què fer. Per tant, avís, tampoc cal prendre's massa seriosament a Homer si volem conèixer la realitat religiosa de l'època arcaica.
0: Molt breument, Alberto, i quin serà l'element més reconeixible del tractament homèric dels déus?
1: L'element més reconeixible és que intervenen constant i activament a la trama. No són déus llunyans o ritualitzats, sinó que actuen. I també s'ha dit molt que el tractament de la jerarquia divina dins d'Homer hi ha una mena de metàfora de la ciutat grega. No? Això es veu durant el cant 15, quan Zeus ordena a Posidó que no intervingui en el conflicte. Posidó es queixa i diu que recorda, no?, com els tres germans, Hades, Posidó i Zeus, es van repartir el món entre els tres. No? Zeus al cel, Hades l'inframont, ell al mar... sent els tres de la mateixa jerarquia i triant a sorts que es quedava cada cosa, no? Aquesta cosa de... Llavors, aquest passatge marca diferents idees. La d'assignar càrrecs mitjançant la sort, la del domini en comú i també la de la relegació de la resta de déus, com Cronos, al Tàrtar, a la part inferior. I no s'ha volgut veure en aquesta reflexió les tres idees sobre les quals sustenten les ciutats gregues. L'elecció dels càrrecs, el repartiment de funcions, el govern conjunt, el fet de que part de la població no té representació i s'expulsa, no?, aquesta stasis grega, i per tant, no?, veiem, no?, en els textos homèrics ja el germen d'una nova societat grega.
0: Molt bé, Alberto Reche, moltíssimes gràcies per aquest repàs tan intens i tan interessant sobre el món homèric. A Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat l'Albert Abril i us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El mestre i estudiós de la literatura catalana, Llorenç Soldevila, és l'homenatjat aquests dies a la Biblioteca Martí Rosselló. Si en voleu conèixer la seva obra i la seva vida, podeu visitar l'exposició que posa en valor la seva figura. La mostra subratlla també el seu compromís amb la preservació i la difusió de la cultura catalana i la seva visió d'una geografia cultural arrelada a la literatura.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
3: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
4: Para todos los públicos.
5: Funky Radio Show.
4: Aprovechalo.
6: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
7: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
6: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
7: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
8: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Continguts en xarxa.
2: Calaix actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
3: Avui us recomano De com van renyir els dos Ivans, de Nikolai Gogol. L'Ivan Ivanovich i l'Ivan Nikiforovich, veïns i ciutadans exemplars de Mirgorod, tenen un caràcter i un físic molt diferents. Però tot i així, la seva amistat és com n'hi ha poques al món. Sempre van junts, com si el diable mateix els hagués lligat amb un cordill. Un calorós dia de juliol, l'Ivan Ivanovich veu que la serventa de l'Ivan Nikiforovich treu a orejar al pati una escopeta del seu senyor. I a l'Ivan Ivanovich llavors li agafa una falera molt gran perquè el seu amic li regali l'escopeta. Publicada el 1834, De com van renyir els dos Ivans és un conte llarg divertidíssim que precedeix Les ànimes mortes de Gogol, una de les obres més conegudes de l'autor i una paròdia de la societat de la seva època. Com a Les ànimes mortes, al llibre dels Ivans hi trobareu caricatures, mala llet i situacions que fan petar de riure, però també molta tendresa. És un conte àcid com una llimona amb un cor dolç de mango. El trobareu editat a Cal Carrer, amb una traducció magnífica de Miquel Cabal Guarro. Escolteu el punt en què l'Ivan Ivanovich s'enamora a primera vista de l'escopeta del seu amic. «Però què representa això?», va pensar l'Ivan Ivanovich. «No he vist mai cap escopeta que l'Ivan Nikiforovich. Què li ha agafat? De disparar no dispara, però en canvi té una escopeta. Per què la deu voler? I quina peça més bona? Ja fa temps que en vull una d'aquestes jo. Quines ganes de tenir aquesta escopeteta, m'agrada esvergir-me amb una arma». «Ei, escolta», va cridar l'Ivan Ivanovich, fent un gest amb el dit. La vella es va acostar a la tanca. «Què és això que tens aquí, jaia?» «Ja ho veieu, una escopeta». «És una bona peça», va continuar l'Ivan Ivanovich. «Li demanaré que me la regali. Ves ell perquè la vol, o li vas canviaré per alguna altra cosa». «Què és a casa, el senyor, jaia?» «Sí». «I què fa? Que reposa?» «Sí». «Va bé, doncs. Ara passo a veure'l». L'Ivan Ivanovich es va vestir, va agafar un bastó nuós per espantar els gossos, perquè a Mirgorod pel carrer n'hi ha molts més que no pas persones, i va sortir.
2: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: Els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: I la cantant vilassarenca Bad Gyal ha aconseguit les seves dues primeres nominacions als Latin Grammy. Serà la 27a edició dels Premis de la Música Llatina i l'artista opta el guardó de millor àlbum de música urbana per Mascara i el de millor interpretació de reggaeton per Choque, amb la seva col·laboració amb el cantant porto-riqueny Chencho Corleone.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Continguts en xarxa.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, avui què ens portes?
2: Doncs mira, avui al guaita farem aquella expressió tan castellana, d'allò d'aprovechando que el Pisuerga passa por Valladolid, i aprofitant que aquest cap de setmana la Volta a Espanya ha acabat a Granada, Granada, pàtria querida, us presentem una unitat geogràfica, podríem dir, importantíssima, que són les serralades bètiques.
1: La Volta ja torna a influenciar-nos aquí al guaita, eh?
2: Sí, mira, et faré una altra expressió castellana, que és allò que la cabra tira al monte.
1: Exacte.
2: I com aquest cas tira el ciclisme, doncs aprofitem el ciclisme per, com sempre, fer un repàs o parlar una mica de geografia, que bé que fa falta.
1: Doncs som-hi, sistemes bètics, eh? Deies que parlaríem avui.
2: Sí, sí, els sistemes bètics. Ens traslladem, situem el personal, al sud i al sud-oest de la península Ibèrica. És un conjunt muntanyós de més de 600 quilòmetres de llargada, fins i tot més que els Pirineus, en podríem dir, i que s'eleva fins als 3.479 metres d'alçada en el Mulhacén. És la muntanya més alta de la península Ibèrica. Atenció. I aquesta s'arrebessen, en podríem dir, quatre comunitats autònomes, des de l'estret de Gibraltar fins a la Serra de Tramuntana.
1: Fins a Mallorca, això arriba.
2: Exacte, perquè la Serra de Tramuntana de Mallorca també forma part d'aquests sistemes bètics. És com una mica l'allargament.
1: Per tant, podem dir que travessa el mar.
2: Travessa el mar, tant per a la part emergida com a la part submergida, eh? També tota la cadena muntanyosa de la part submergida. És a dir, travessa Andalusia, Múrcia, País Valencià i Illes Balears. L'origen d'aquestes serralades bètiques es troba en la col·lisió entre la placa africana i la placa euroasiàtica. Ja sabem que les muntanyes, normalment, els grans sistemes muntanyosos, es formen per la col·lisió d'aquestes plaques tectòniques. Una col·lisió que va començar, sobretot, durant el Cretaci Superior i el Cenozoic, és a dir, especialment fa uns 65 a 20 milions d'anys.
1: Res, ahir mateix, eh?
2: Per què ens situem? 65 milions d'anys, més o menys, és allò del meteorit que va acabar amb els dinosaures? Normalment aquella fita, eh? Mentre el Yucatán petrava un meteorit, aquí s'alçava Sierra Nevada. Per entrar, per fer una mica d'èpoques. No està relacionat, les dues coses. Això succeeix en l'anomenada orogènia alpina, que és la mateixa que va formar els Pirineus.
1: Per tant, podríem dir que tenen més o menys la mateixa edat, aquests dos sistemes.
2: I és un procés geològic, que això és interessant, que segueix viu, perquè les plaques segueixen col·lisionant. I una mostra són tots els eixams sísmics que recurrentment passen a zones com Granada i Múrcia. Aquest estiu n'hem tingut un exemple. Granada ha patit bastants terratrèmols, entre 4 i 5 graus de magnitud d'escala Richter, o sigui, terratrèmols importants que fins i tot han fet caure alguna cornissa, escardar cases, etc, etc. Per tant, fa senyal o fa notar aquesta curta tensió entre les plaques, aquesta col·lisió que encara existeix. És a dir, els sistemes bètics encara estan pujant en alçada.
1: O sigui que aquest Mulhacén podria ser encara més alt, d'aquests anys?
2: Podria ser. Nosaltres no sé si ho veurem, crec que no, però l'Institut Geogràfic Nacional, igual que fa l'Institut Cartogràfic de Catalunya, va revisar les alçades i els punts geodèsics dels cims més importants i va afegint cims i va revisant alçades. Doncs això segurament dintre d'uns anys, els que hi siguin, ho hauran de revisar. Potser ja ho revisa la intel·ligència artificial. Vés a saber.
1: Exacte, vés a saber.
2: Vés a saber. Com hem dit, el sistema bètic és un sistema muntanyós molt extens i, per tant, també dividit en diversos subsistemes. Això ara segurament algú que estigui escoltant el guaita que tenim, sobretot algun boomer, farà un retrocés a quan estudiava geografia a escola, Aquests subsistemes són la prebètica, la subbètica i la penibètica.
1: Doncs som-hi, et sembla si anem entrant una mica a cada un d'aquests?
2: Oh, i tant, som-hi. La serralada prebètica, o el sistema prebètic, és la situada més al nord de totes. S'estén des de Martos, Jaén, fins a Alacant i Mallorca, bàsicament, és la que està situada més al nord. Bàsicament, podríem dir que surt al mar Alacant per el penyó d'Ifac. Bàsicament està formada per material calcaris, és a dir, roques sedimentàries, i algunes estribacions, algunes serres importants són la Serra de Cazorla, la Serra de Segura, que gairebé arriba als 1.993 metres d'alçada, la Serra d'Aitana, que arriba als 1.558 metres, i la Serra de Mariola, que arriba als 1.390 metres. Són els cims, podríem dir, de més renom d'aquest sistema prebètic.
1: Aquest que hem dit que és el que està situat més al nord.
2: Més al nord i més cap a, sempre amb el moviment aquest de oest a est o sud-oest, nord-est, en quant a geogràfic. La serralada subbètica s'estén des de Gibraltar fins a Alacant, també just per sota de la prebètica, igual que aquesta està formada essencialment per roques calcàries, i destaca, entre d'altres, la Serra de Grazalema, que és un dels indrets més plujosos de la península Ibèrica. Alguna vegada n'hem parlat i en parlarem. La Sagra, amb 2.383 metres d'alçada, és el punt més alt d'aquest subsistema i es troba a la província de Granada. També destaca la Serra de la Pandera, a Jaén, que s'enfila fins als 8.872 metres. Qui sigui seguidor de la Volta a Espanya, també li sonaran aquests cims, perquè tots aquests són cims que s'han pujat aquest any, que han sigut final d'etapa a la Volta Ciclista Espanya d'aquest any. Fixem-nos en això que he dit dels materials calcaris, que passa igualment al Pirineu, o passa igualment als Alps, per exemple, amb els Alps Marítims. Tot el que són pre i sub, o sigui, pre-Pirineus, pre-Bètica, pre-d'allò, estan formats sempre per materials calcàlics, que són els primers materials quan hi ha una orogènia. Tu has d'imaginar com un sistema de plastilina, o com... posaré un exemple una mica més potser un més escatològic, o quan surt un gra, per exemple, que aleshores fas pressió i després surt el material intern, no?
1: Sí.
2: La part central seria el material intern, que seria un material més metamòrfic, roques més que han rebut més la pressió, més sotmeses a més pressió, bastant més metamorfitzades, que es diuen, granits, volcàniques, etc. I la part més externa, que són els materials que queden més menys elevats, o sigui, més a la part externa, són aquells materials sedimentaris que es van acumular i es van elevar en primer terme. Per tant, la capa més externa d'una crosta, com si diríem, i la part axial és la part més interna.
1: I aquí a la crosta, que diem, és on tenim els calcaris.
2: És on tenim els calcaris, és on tenim els materials calcaris. Això passa molt a sistemes muntanyosos d'arreu del món. És un sistema, clar, quan tu comences l'orogènia, l'últim que surt són els materials més interns, i el primer que s'eleva són els materials que s'han depositat més cap enfora, aquests materials sedimentaris. Ens anem cap al tercer element, que finalment és la penibètica, que és l'eix central de tot aquest sistema, és la part més axial, vale? On es concentren els cims més alts. També és la part més marítima i al sud de totes tres, o sigui, la que està arraconada més cap al mar d'Alboran, en podríem dir, més cap al sud. Va des de l'estret de Gibraltar també fins a Múrcia, i dominant les roques d'origen metamòrfic,
1: això que comentaves,
2: granits, esquistos, pissarres, etc., i alguns punts volcànics, com per exemple el Cabo de Gata, Almeria, que és roca negra, és aquella roca negra. El Mulhacén, amb 3.479 metres, és el cim més alt, però també destaquen part de la Serra de Grazalema, la part més marítima, la Serrania de Ronda, la Serra de les Nieves, Serra Nevada, la Sierra de Gador i la Sierra de los Filabres, entre els cims més importants. Per exemple, a la Sierra de Gador està el Morrón de la Gonilla, que té 2.247 metres d'alçada, i a la Sierra de los Filabres hi ha Almeria, està Calar Alto, que hi ha un observatori astronòmic al seu cim, que és dels llocs amb allò que diuen a l'skyline més net, els punts amb cel més net, i que per tant permet observar millor les estrelles i amb menys presència de núvols, perquè després ho veurem, que sobretot aquesta part d'Almeria ens trobem dintre d'un clima semiàrid, per tant amb molts pocs núvols, i és un punt ideal per fer observació astronòmica.
1: Per tant, si algú ens està escoltant i vol anar a veure estrelles, que sàpiga que és un bon lloc,
2: És un molt bon lloc, i a Calar Alto, per exemple, també hi va pujar la Volta Ciclista a Espanya aquest any. Les serralades vèrtiques presenten, com hem dit, una diversitat climàtica i paisatgística brutal. La zona més oriental més a l'est, o sigui, les províncies d'Alacant, Múrcia, Almeria, part de Granada i Jaén, són les zones més seques i àrides de la península. Per exemple, fins i tot semidesèrtiques, com és el cas del desert de Tavernes o el Cabo de Gata. Mm. És a dir, on gravaven els westerns, allà a Almeria, les pel·lícules de l'oest, americanes, sí. Moltes, els espagueti westerns, molta part els gravaven a Almeria. Hi havia un decorat, hi havia un escenari recreat, un plató de televisió, de cartó pedra, mai millor dit, on similava que fos l'oest americà, no? Doncs és aquí, al desert de Tavernes. La pluviometria arriba just, o per sota, dels 200 litres per metre quadrat.
1: Clar, això és molt poc.
2: És un clima semiàrid, pràcticament, I, per tant, la vegetació està adaptada totalment a aquest clima àrid i salí, perquè moltes vegades coincideixen. Molta vegetació de caire espinós, vegetació de fulla crassa, aquella que reté l'aigua per evitar la deshidratació, adaptada. Molta vegetació, sobretot a les parts de mitja i alta muntanya, en forma de coixí, de coixinet. És una vegetació que s'eleva molt poc, perquè són zones també molt ventades, molt ventoses, i per tant està arran de terra, es protegeix del vent, es protegeix de la sequera i es protegeix també de la depredació dels herbívors. Que és el que li interessa, no?
1: Tu és molt sàvia, eh? S'adapta moltíssim al lloc on ha de viure.
2: Molt. La part més occidental, la part més de l'oest, si ens traslladem al voltant de l'estret de Gibraltar i tota aquella zona, concentra alguna de les regions més plujoses de la península Ibèrica. A tot el contrari, com és la zona de Grazalema i la Sierra de les Nieves, indrets amb pluviometria superior als 2.000 litres per metre quadrat l'any.
1: Aquí hem anat d'un extrem a l'altre, eh?
2: Imagineu l'extrem, Perquè moltes vegades aquestes muntanyes, aquestes grans serralades, actuen també com a ombra pluviomètrica, o sigui, el sector més orientat a la circulació on passen les borrasques, en aquest cas a la circulació atlàntica, la circulació de l'oest i el sud-oest, és el lloc on arriben abans els núvols, on s'exprimeixen més i on hi plou més. Per tant, tota aquesta zona de Grazalema. Aquí calculem que hi van caure, per exemple, en un mes, estem parlant d'aquest any passat, a les temporades de pluges, gairebé van caure 1.000 litres per metre quadrat en un mes, o més de 1.000 litres per metre quadrat. Van fer gairebé tota la pluviometria de l'any en un sol mes.
1: O sigui que Déu-n'hi-do. Sí, és un territori molt plujós.
2: Déu-n'hi-do. I una de les joies botàniques d'aquest ecosistema és el pinsapo. L'Abies pinsapo. És endèmic del sud peninsular i el nord d'Àfrica. És un avet.
1: Ah, carai.
2: Per tant, és un avet que no el trobem als Pirineus.
1: No.
2: No els trobem al sistema cantàbric, sinó que el trobem al sud de tot de la península Ibèrica, compartint hàbitat a la Sierra de Grazalema, la Sierra de les Nieves i llocs de l'Atlas del Marroc, del nord d'Àfrica, on també hi tenen una pluviometria molt, molt elevada.
1: I deies que és endèmic, per tant, només el trobem aquí.
2: Només el trobem aquí. Hi ha una finca aquí a Catalunya que es situa a Espinelves, que és la finca Mas Joan, que va fer un creuament entre l'Abies pinsapo i l'abet normal, que és l'Abies alba, i li va posar el nom com a Abies Mas Joani, que prové de la finca de Mas Joan. I molta part dels abets que es venen per Nadal són aquest híbrid entre les dues espècies.
1: Ah, carai, per tant hem creat una espècie nova aquí,
2: una espècie nova, un híbrid. Hem de dir que la part més elevada de Serra Nevada, sobretot tot el que fas a Serra Nevada, rep molta inhibició a l'hivern. Quan la massa marítima deixa grans quantitats de precipitació, tots aquests fronts atlàntics, etc. Als cims de Serra Nevada hi poden caure més de 3 a 4 metres de neu en un hivern bo. Hi ha una estació d'esquí a Serra Nevada, no descobrirem tampoc la sopa d'all, eh? Per altra part, a les parts més interiors del sistema, per exemple, les zones de la Vega de Granada, la Xàrquia, les Alpujarres, la Olla de Guadix o la de Baza, són de les zones més enclotades i fredes de la península Ibèrica, amb sobretot situacions d'inversió tèrmica. Són zones molt fredes, són zones interiors, apartades del mar, on les serres aquestes fan de tap, que no els hi arriba la component marítima, i pot baixar molt la temperatura. Són zones molt fredes. I, en canvi, la part més marítima de la Península Ibèrica són autèntiques parets de més de 2.000 metres d'alçada, just a tocar de mar, sobretot a les zones de Màlaga i de Granada. Això fa que, a part de ser una zona de relleu molt abrupta, també pugui jugar males passades en situacions de pluges torrencials.
1: Males passades tipus què?
2: Tipus barrancs amb molt de pendents, sistemes de tempestes que amb l'elevació aquestes nodreixen sistemes mediterranis, com passa a les serralades litorals del País Valencià o de Catalunya, i que poden deixar molta precipitació en un curt espai de temps, i ja sabem que si el barranc té més inclinació, l'aigua baixa més ràpid.
1: I tant.
2: Per tant, tot el que queda per sota pot rebre més.
1: Per tant, aquí situacions extremes es poden arribar a viure.
2: Exacte, situacions extremes. Si els oients busquen una miqueta o remouen una miqueta en el passat, que busquin unes inundacions que van haver-hi molt bèsties al Rincón de la Victòria.
1: Ho deixem aquí, per qui vulgui
2: zona.
1: Fer una mica de recerca.
2: Una mica de recerca. I ara ens n'anem a la Vuelta a Espanya.
1: Som-hi, hem començat
2: ja
1: amb això.
2: Ja ho hem introduït i ho acabarem, no?
1: Era l'excusa, de fet, del programa.
2: Érem l'excusa, com hem dit abans, per exemple, els Alts d'Aitana, Alacant, que hem vist que tenia al voltant dels 1.500 metres, Caler Alto, que té més de 2.000 metres d'alçada, 2.300 i pico, la Pandera, Penyes Blanques, que Penyes Blanques està justament aquí entre Màlaga i Granada, aquestes serres que acabem de comentar que són just al costat del mar, o a la penúltima etapa de la Volta a Espanya, que va anar pel voltant de Granada, es va pujar, per exemple, molt al Purche, al Collado del Duque, o al Alguacil, que són serres que envolten Sierra Nevada, per exemple, estribacions molt rectes, molt empinades, molt ports molt de muntanya, molt, molt, molt importants, però que en totes aquestes zones, jo recomano, sempre he recomanat veure les etapes ciclistes per veure els paisatges. Per exemple, Caler Alto, la zona, és pràcticament un paisatge lunar, desert, alguns pins escampats que algun, per exemple, va recordar fins i tot a quan es puja el Mont Ventoux a França, que és un paisatge que a partir de certa alçada, degut a la fort vent, els arbres ja no poden créixer, i és tot roca, és com tot de color blanc, roca. Doncs Caler Alto passa exactament el mateix, i just abans van passar pel desert de Tavernes, per aquests paisatges àrids totalment. I a la zona, evidentment, de Sierra Nevada, també es podria veure com el canvi de la vegetació, també la vegetació allà a les pinedes, sobretot de Pirroig, es concentren més a la cara nord, també quan canvien de vessant, també canviava la vegetació. Aitana, tota la roca calcària, aquesta roca blanca, més mediterrània, més pinedes de pi blanc, etc., també es podria veure. Doncs aprofitar aquestes voltes, aquests paisatges que ens ensenyen, en aquest cas, a la Volta Ciclista Espanya, aquest any que ha estat tota concentrada al sud de la península Ibèrica i ha transcorregut per aquestes serralades bètiques.
1: Serralades bètiques que han sigut ben protagonistes i que hem vist que són ben diverses, també.
2: Molt diverses.
1: Tenen molt paisatge diferent.
2: Aquests 600 quilòmetres de llarg,
1: Doncs, Sergi, moltes gràcies per venir-nos a presentar avui aquestes serralades bètiques i ens retrobem.
2: Fins al proper.
0: Continguts en xarxa. A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Si sou amants de la pintura, la Sala Premià Art acull aquests dies el diàleg entre pintura a l'oli i música. Són composicions visuals de l'artista José Antonio Montalvo. Ell mateix explica que és la seva primera exposició i que l'afronta amb il·lusió i nervis. Montalvo va començar a pintar fa 35 anys com a hobby i assegura que cada traç i cada matís conserven una emoció. La trobareu a la Sala Premià Art, a la plaça de l'Ajuntament, fins al 20 de setembre.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: I en esports, el Premià de Waterpolo guanya el Sant Adrià per 17 gols a 13 i passa ronda a Copa Catalunya. L'equip de Xavi Julià va calcar el marcador de l'anada i va guanyar per 17 a 13, així que el proper rival a batre serà el Montjuïc en semifinals.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Estàs escoltant?
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
5: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Funky Tracks Radio.
2: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
1: Funky Radio Show.
2: Consulte la programación.
3: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
6: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari. I això és millor que en el teatre.
5: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
6: Anem al teatre.
7: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.